0: Ha aparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bissouma.
1: Encara en clau blaugrana, aquest dimecres es presentarà la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. I amb la secció de bàsquet presentarà l'entrenador Alexander Sekulic.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molestes musculars. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
1: Iris Tió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: La ciclista suïssa de Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha estat onzena i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Aquest dimecres, cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria.
2: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
3: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
2: Tornen els draps bruts.
4: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
2: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
5: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Pista de fusta arrenca un dia més, de dilluns a dijous, a les 8, a la FM, en el so preciosista vellutat de la teva ràdio del menjador, en el cotxe mentre tornes a casa, o tot fent esport, perquè ens pots portar comprimit en els podcasts, que les xarxes, que els llocs de streaming et regalen ja a les 12. I si vols recuperar algun programa, 3CAT Cultura t'ofereix una plana dedicada exclusivament a la pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. Així se'm coneix, per discoteques, balls populars, parades d'autobusos, teteries modernes i botigues de discos. Es diu Cristo. Això es diu Spinning Around.

amb la llista no s'esgota de nous artistes. Es diu Cristo amb K. És de Bèlgica. I aquest Spinning Around, un debut. La manera clàssica dels

un belga i un francès, gairebé com un acudit, el Sonny. El seu àlbum es diu Summer End, al final d'un estiu, i aquest My Love, Soul, so d'FM, i una mica més elegant, molt elegant. I ja sabeu que sempre us dic que no hi ha res més elegant que un smoking. Tuxedo, ja ho saps, aquella banda que es va inventar el Mayer Hawthorne. Amb peces com aquest de Right Time. L'altre dia algú em feia ballar amb aquesta versió de Gin Tonic.

Un grup que es van inventar Jack Wan i Major Howard Thun per fer música de ball divertida d'unista. I si podia ser comercial i colar-se anuncis a playlist de famosos, doncs encara millor. Jean-Tony remix del Right Time, 10 anys d'aquesta peça, però l'altre dia algú me la feia ballar. I jo traia el Shazam, perquè jo també faig servir Shazam.

0: aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I ja tenim a punt l'àlbum sencer. The Jimmy Tenor. La Jimmy Tenor Band. Looking for the sunshine.

0: Des de la pandèmia, com qui queda per anar entreno, en Jimmy Tenor i la seva banda es reuneixen en el seu sota per deixar anar la seva passió per la música de ball, per la carència africana. El disco es diu Selenits, Selenits, i a mi m'encanta que cridi els selenites perquè ens vinguin a salvar de tota aquesta merda. Jimmy Tenor Band, Looking for the Sunshine. Afro, beat afrotecno, fet des de Finlàndia. Què vols que et digui? Que aquestes coses a mi em posen la patata molt calenta. Bellesa, elegància. Damn, I'm a fuck.
1: Yo, my brother Mofak, how you doing, man?
2: Yo, to me, ça va?
1: You better give it to the people again.
2: For sure.
1: Let's go.

una altra novetat que ens arriba del segell, Sleeper Records. Temo amb Mofac, amb una d'aquelles peces que jo dic d'art piquem de mans. Què us ha semblat? Plenament d'efectes a les veus, de soul, de funk i de tot el que ens avalleix. La pista de fusta sempre proposa coses boniques, perquè les gaudim, les ballem. I sobretot, si us agraden, us les quedeu a la vostra llista de reproducció, més enllà del programa de ball. Era Vic és un dels altres que es dedica a fer música de ball. Amb toc retros, Verstehen, Adam i Armin Tetu Burbuis col·laborant amb el

0: col·laboració d'Ada i Armin Tuttenbock-Weiss canta amb alemany aquest vers de Head. Vol dir entendre. I vull imaginar que parla d'entendre'ns entre nosaltres, entendre el que fem, què som i on anem. De moment, si heu arribat aquí, és que us agrada la pista de fusta, que sou fidels, siete dels més nous de la nostra secta. Sigues benvingut. No hi ha membresia, només hi ha fidelitat al ball. El de més, segons el dia.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig.
0: I ara un festival d'escallots, de baixos gruixuts i de música que t'enganxa per la solapa. Michael Rainbow. As with my magic. Mudurama Remix. I això, escallots, fang, baixos, coses gruixudes.

alemanys Michael Rayboot i el col·lectiu Modorama amb aquesta This By Magic. Què voleu que us digui? Té aquest punt mecànic dels germànics, però té molt de grup. No sé si és Modorama, no sé si és Michael Rayboot, però el que sé és que m'agrada i tornarà, perquè tots aquests baixos, tots aquests escallons són el que m'avalleix. I ara quilòmetre zero. DJ Sandwich, amic de la casa, ens diu que té això, que ha fet un edit d'un clàssic de clàssics.

Oi que sí? Oi que ens agrada? Es digui Sandwich fent un edit de l'increïble Un Finish Sympathy dels Massive Attack. Curiós, se centra amb el piano, prescindeix de la veu de Sarah Nelson i fa una cosa diferent. Bad Colors m'encanta. El projecte del nova iorquès sempre té soul en les seves peces. Take My Loving, featuring Marcos Hammond. Això és la pista, això és el funk.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: No s'esgota la tarda, en tinc més. That part, la reply. Amb la col·laboració de Baina Mallisca. Recordeu que els noms són tots a 3CAT Cultura quan s'acabi el programa.

da Pump. És la música de Ronnie Lika, un senyor que sembla un d'aquells que competeixen en lluita americana, que és de Grand Rapids, Michigan, i que en aquesta Larry Ply, amb la veu d'Ivan Ayaska, fa una cosa raríssima. Sembla la música d'un videojoc. Podria ser Stranger Things, però no, l'ascens a la pista.

una de les meves darreres dèries. És la música de Jade One, ara amb el nou àlies, amb aquest GT Double M. I sempre amb la música, les seves pesaies.

0: un DJ francès d'origen marroquí com en Coy i un friki de la producció com és Lach des de Miami. Tots dos s'ajunten, fan The Future i un dels segells mítics de la música de ball del món, Ninja Tune, els hi dona la seva plataforma perquè el món els conegui. Música electrònica de ball d'ara mateix, acabada de sortir del forn i ja sonant a la pista.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Darrerament, tot el que fan Library Fighter ens agrada. Revisitar els Commoners, agafar samples de funk i posar-los en cançons que semblen French Touch. Love You Too Much. Un altre de Library Fighter per la col·lecció.

quina meravella. La Human Family i aquest, A Take. Jazz Alonso col·laborant i Miqui Puig als plats.

0: Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Ho deixem amb dos germans. Diuen, això és un moix. I això es diu Oyo. Max Foster en fa la revisió, el remix. I Miqui Puig els plats et diu que prenguis nota aquests de dilluns a dijous. La festa, el ball de tarda. Les 8 del vespre, l'FM, sempre Trescat Cultura. I només ens has de buscar les xarxes per dir què necessites. Serà un orgull sempre atendre't. Això és un moix, Oyo, Max Foster, Extended Remix. M'encanta dir remix. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. En surt a Tona, dos ferits greus i 5 de lleus en un accident en una de les atraccions de la fira de la Festa Major d'aquesta localitat d'Osona. Els fets han passat poc abans de les 12 de la nit, en l'últim dia de la Festa Major. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat l'accident amb 7 persones implicades. En un comunicat difós, al seu compte d'Instagram, l'Ajuntament de Tona ha explicat que 5 ambulàncies del SEM, 3 vehicles dels bombers i vehicles dels Mossos d'Esquadra i de la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre els ferits i traslladar els més greus a centres hospitalaris. Fonts policials han informat a Catalunya Ràdio que l'atracció on hi ha hagut l'accident és anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. No s'ha precisat, però, quin mecanisme ha fallat. L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els perits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat després de l'incident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra finalment en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta.
2: El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa.
3: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Com que el foc es manté viu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin anar cap a aquesta zona.
2: L'espectacle Nits de Circ ofereix espectacles de circ sota les estrelles. Aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, amb més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys.
3: En declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
4: Però que nosaltres coneguem, no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones, no en tenim coneixement.
3: De la desena d'avisos relacionats amb la tempesta que han rebut els bombers, destaca la petició d'ajuda d'un campament escolta a Sant Quirze de Besora, els que han enganxat la calamarsa quan muntaven les tendes. La resta d'incidències han estat bàsicament per caiguda de branques. També ha caigut un arbre a la via del tren que ha obligat a interrompre la circulació de trens de la R3 entre Vic i Ripoll. De cara a aquest dimecres encara hi podrà haver tempestes al Ripollès i al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent.
2: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bissibu.
3: I en l'actualitat blaugrana, aquest dimecres es presenta la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També presentaran el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral lateral de la cama dreta. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
3: Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. L'or en solo tècnic i la plata en equip tècnic. Aquest també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís. Thió ja ha guanyat 5 medalles i aquest dimecres optarà la sisena a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: Fins aquí les notícies.
0: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
5: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
6: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
5: Hola.
7: Oli.
6: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
5: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
5: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
8: Rere què deia la I, però...
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
8: I pujo al metro de nit...
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
0: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
14: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Melodies animades del senyor Jonathan Richman. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Avui farem un programa molt nostàlgic i un programa molt, no sé si dir-ne, residual o de sèrie B, perquè avui escoltarem molts artistes que la gran majoria d'ells, diguéssim, que no han estat mai caps de cartell de gran cap festival, segur, i que no ho seran, també. I artistes, això sí, que ens han deixat coses realment meravelloses. Gent una mica que ha anat al seu aire, i tot plegat, doncs, amb l'excusa avui de posar a l'aparador l'últim treball del senyor Jonathan Richman, Only Frozen Sky Anyway, un tipus que ja té una certa edat, diguéssim, que porta molts anys des dels seus inicis, que va començar amb una banda que es deien The Mother Lovers i que se'ls considera una mica com els... no sé, la primera pedra una mica del punk descarat en quant a, no la manera d'entendre el punk com els Sex Pistols, però sí la manera d'entendre el punk com de dir les coses molt clares, això sobretot, i a més com de fer cançons amb un parell d'acords. I tot això des de... ell és de Massachusetts, però s'ha passat mitja vida a la ciutat de Nova York, i un tipus que no ha parat mai de publicar coses, no ha parat mai de fer noves cançons i de fer gires. De fet, l'octubre de l'any passat crec que va estar actuant per Madrid. Doncs bé, hi ha nou àlbum de Jonathan Richman, això que sentíeu ja tenia una colla d'anys, aquest I Was Dancing in the Lesbian Bar, però ara anem a escoltar cançons noves de Love of, Lesbian. És que mentre llegia aquesta cançó, que és una de les més populars, de Jonathan Richman, em venia això dels Love of Lesbian, de com hi ha noms que se't queden al cap i amb el pas del temps els vas dient amb una tranquil·litat pasmosa, però que en els seus inicis xoquen. Love of Lesbian. Doncs ara ja són com de la família. Però vaja, m'ha vingut per això de l'I Was Dancing in the Lesbian Bar. Sí, com sigui, anem a sentir cançons d'aquest Only Frozen Sky Anyway, que és el nou treball de Jonathan Richman, cançons com aquesta que es diu The Wavelet.

podríem dir que hagin canviat molt les coses des de que va començar Jonathan Richman les seves primeres passes en això del món de la música. Sí que és cert que amb els Modern Lovers era més atrevit, era més punky, entre cometes, i potser després ha anat agafant més un perfil de cantautor, i també poseu-hi moltes cometes, però amb instrumentacions sempre molt escasses, amb només una guitarra i la veu. A més no és un tipus tampoc que tingui una veu extraordinària, però sí que les seves cançons doncs, són d'aquelles que penetren, diguéssim. També és cert que és Jonathan Richman d'aquells personatges que o l'odies o t'enamores d'ell, vaja, fins al moll de l'os. I jo sóc dels, evidentment, dels segons. I aquest últim àlbum, doncs, trobo que segueix mantenint aquesta essència habitual, històrica, del senyor Jonathan Richman. The Wavelets es deia aquesta primera cançó, anem amb una segona. De totes aquestes tres que escoltareu ara són d'aquest nou àlbum, Only Frozen Sky Anyway, això es diu That Older Girl.

0: Ja veieu com sonen els instruments que acompanyen a Jonathan Richman. Guitarres que estan al límit, allò de l'afinació, unes bateries que semblen doncs, fetes amb, gairebé amb olles i cassoles, i tot plegat d'una doncs, manera molt rudimentària. I això està enregistrat en aquest passat 2025. Diguem que Jonathan Richman, amb el temps, podria haver anat invertint més o podria haver anat millorant una mica més tant la manera de cantar com de tocar la guitarra. Però aquesta és la seva essència. L'essència d'un tipus que diu les coses clares i que fa les coses des d'aquest punt infantil, des d'aquest punt punky, perquè això és molt més punky que el que van fer, a lo millor, els Sex Pistols en l'edició que van venir al Cruïlla, segur. I vaja, un d'aquells tipus que, insisteixo, que o l'odies o t'enamores. I en aquest últim àlbum que ha publicat, que es diu Only Frozen Sky Anyway, doncs hi ha una versió. Una versió ni més ni menys que del Night Fever que van fer els Bee Gees per aquella pel·lícula meravellosa del Saturday Night Fever, el febre del dissabte a la nit, no sé si es va traduir el català fiebre el sábado noche, que n'hem dit tota la vida. Així veu Jonathan Richman al Night Fever.
1: It's Saturday night. I'm here on the street corner of a big city in Europe. And I'm looking at everyone dressed.

Doncs no sé si dir-vos que m'agrada molt aquesta versió. L'original m'encanta, el Night Fever de Bee Gees, però aquesta versió em sembla extraordinària, feta així, amb una sabata i una espardenya. Jonathan Richman, avui per començar el programa, i avui he fet una d'aquelles coses que segurament tots feu, o molts dels que tingueu doncs, plataformes d'aquestes de reproducció, d'allò que sobretot Spotify ho posen molt, de sus fans també escucha. I he fet una... Bueno, hem fet una ullada per aquí i m'ha començat a sortir una quantitat d'artistes i de bandes també amb aquest punt molt orgànic, de poca producció, molts losers, molta gent realment que han anat caminant sempre per l'ombra i per carreteres secundàries que m'ha vingut de gust estirant del fil. I la veritat és que m'he trobat coses meravelloses. Avui fem una mica d'arqueologia musical.

busqueu similituds musicals amb aquestes bandes que estem sentint o que sentirem a partir d'ara i amb la presència de Jonathan Richman. Potser sí, coetanis en època, però és allò de l'algoritme moltes vegades que et porta a algunes sorpreses. Eren els Love, la banda liderada per un ja desaparegut des de fa anys, des de el 2006 va morir Arthur Lee, i una d'aquestes bandes californianes que també bellugaven per allà, per aquella meca de Laurel Canyon, i que van aconseguir uns quants hits i alguns àlbums que realment amb el pas del temps és allò que passa, que hi han discos que com els vins, quan va passant el temps, doncs agafen més solera. I aquest Forever Change, per exemple, doncs és un d'aquests discos, l'any 1967, això. Jo tenia un any, imagineu-vos. Love, Alone, Again, Or, es deia aquesta cançó. I un altre tipus també molt punky, aquest potser sí que més proper a la manera de fer del senyor Jonathan Richman. Alex Shilton.

Alex Hilton, també amb aquest rock rudimentari, per dir-ho així, o aquest pop-rock rudimentari, sense floritures, sense additius, sense colorants ni conservants. Hey Little Child, es deia aquesta cançó d'Alex Hilton, un personatge que va morir l'any 2010, tenia 59 anys, però que va deixar tota una col·lecció, només, no només amb la seva carrera en solitari, sinó també amb les seves dues bandes, els Vox Tops, potser no tan coneguts, i després Big Star, banda que la gent de Houston Party, el segell de Houston Party, va recuperar per al seu aniversari a la sala Apolo de Barcelona, evidentment sense la presència d'Alex Hilton. Així sonaven Big Star, això es diu 13.

Un bon record d'aquella nit, la presència de Vic Starr, King Strofilo, en fi, tot un plegat d'artistes que estaven al costat de la figura, no sé si ho he dit del tot bé, Stringfellow, King Stringfellow, ara sí, o John Auer, al costat de la figura d'Alex Hilton. En un principi hi havia Judy Stephens i jo diria que Andy Hamel també. Però vaja, qüestió de noms tampoc no per perdre's, però sí per una banda realment que era meravellosa amb Alex Hilton al capdavant. I seguim estirant del fil d'aquests losers que han anat per carreteres secundàries tota la vida, com per exemple The Phillies.

de Phillies, d'aquestes bandes que tothom admira, que moltes bandes les posen com a referència. Realment, molts artistes diuen que s'han inspirat en el so d'una banda que després ells no es van menjar un rosco. I, de fet, Peter Buck va ser l'únic que va poder produir un dels àlbums de The Phillies, una d'aquestes bandes que han passat a la història com això, com a referència i poca cosa més. The Boys with the Perpetual Nervousness. Bandes avui que sonen primitives i insisteixo que són outsiders en molts casos del que passa, diguéssim, davant de les càmeres. Bandes com, per exemple, els Can.

Can, una banda que eren de Colònia, d'Alemanya. Això es deia She Breaks the Rain. Diuen de Can que van ser com el pioners d'allò que es va anomenar com el crowd rock. I això a l'hora de posar etiquetes ja m'explicareu. El crowd rock, perquè ens entenguem tots ràpidament, eren bandes una mica alemanyes. El corrent va sorgir a Alemanya als anys 60. Eren fills una mica de la psicodèlia, del rock progressiu, així de l'avantguarda. Mirant una mica des d'Alemanya cap al que passava als Estats Units, en certa manera, i evidentment amb la rigidesa i amb la fredor dels alemanys, que això és inalterable. Avui estem escoltant bandes que ens han sorgit a partir d'escoltar a Jonathan Richman, i des d'un punt de vista de bandes que són, jo crec que el que us defineix més són outsiders o bandes que han corregut per carreteres secundàries i que no han estat mai, diguéssim que fruit de les grans majories. Alguns més populars que d'altres, però vaja, que dins d'aquesta marginalitat que tenen bona part d'aquests artistes que avui estem escoltant, com és el cas de Kevin Ayers.

Kevin Ayers, un tipus ben peculiar, també ja és mort. La gran majoria, avui estem treballant amb molt difunt aquí al Delicatessen. Kevin Ayers, músic britànic, tot i que va morir a França, i havia passat una llarga temporada a Calvià, Mallorca. De fet, Mallorca, això m'ho explicava a mi el Toti Soler, va ser territori de molts artistes, i en molts casos doncs van acabar tenint contacte amb músics com el propi Toti Soler. Estem parlant de gent com Jimi Hendrix, sense anar més lluny, que passaven temporades llargues a l'illa de Mallorca. Una illa de Mallorca que res a veure té amb la illa de Mallorca d'avui en dia. Tot i que continua sent una illa magnífica i un territori espectacular, però evidentment quan campava per allà Jimi Hendrix o Kevin Ayers no tindria res a veure. Stranger in Blue Suede Shoes es deia aquesta cançó de Kevin Ayers i de Kevin Ayers, i ara anem amb un altre tipus dels que sempre ha anat a contracorrent. És un veritable salmó de la música, un tipus que ha reivindicat tot el reivindicable amb les seves cançons, i que sobretot per qui se'l coneix per les seves amistats amb la gent de Wilco. Ell és Billy Bragg.

has necessitat res més que una guitarra i una veu per fer un himne com aquest a New England de Billy Bragg. De Billy Bragg hi ha moltes coses al costat dels Wilco perquè han fet realment temes extraordinaris i que segurament són els més populars. Hi ha moltes cançons de Billy Bragg amb un àlbum que també és extraordinari que van fer conjuntament. Ara es deia Mermaid Avenue, però ja han fet diverses coses i sobretot cançons com el California Stars, per exemple, doncs són absolutament conegudes. Per cert, que hi ha single nou del senyor Billy Bragg d'aquest 2026, algun dia d'aquests l'escoltarem, perquè no para de fer coses, malgrat que és veterà de guerra, però absolut. De tant en tant, ve de gust això de fer una mica d'arqueologia musical, que és el que hem fet avui, partint de la base de Jonathan Richman. Ara sí que estem arribant al punt final d'aquest Delicatessen, hi haurà temps per escoltar ben poquet, però volia acabar amb aquest The Swimming Song de London Wainwright III, pare de Rufus Wainwright. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat, i sigueu... M'estic quedant sense veu avui. Molt exigents, ara sí, amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancades les discrepàncies entre els socis europeus que han desencadenat la crisi de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. A la reunió telemàtica d'aquest dimarts s'ha arribat a alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
3: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: Brunner tampoc s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Repassem ara altres informacions en format més breu. El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. Indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. I a mort als 82 anys, Pepe Habichuela, guitarrista clau del nou flamenc. José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ja ha cremat 109 hectàrees de bosc, continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
2: Fins ara els bombers gairebé només han pogut treballar amb mitjans aeris, amb pocs bombers a peu, perquè el foc crema en un terreny molt complicat. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona. Esports, Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bisibu. El Barça, mentrestant, presenta aquest dimecres a la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També presentaran l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París, l'or en solo tècnic i la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Tió ja ha guanyat 5 medalles i aquest dimecres optarà una sisena a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha estat onzena i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Aquest dimecres, cinquena etapa, 140 quilòmetres, 8 ports, tots dels quals de segona categoria.
1: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
0: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
1: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
6: La Vermella és el meu podcast preferit.
7: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
8: Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català?
9: Poca gent sap qui som.
10: El doblatge és cultura.
11: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
1: Avui dimecres, a la mitjanit.
12: La Vermella comporta una gran responsabilitat.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: Ja us hem explicat que García Clavel va ser padrí de bodes del Nino quan feia de voluntari la presó de joves de la Trinitat, abans que el nomenessin director general de presons. Quan el van nomenar màxim responsable de presons, li va mantenir el padrinatge.
1: Segurament no hauria acceptat ser, sent director general de presons, fer-li de padrí de casament. El 1988 comença a sonar que puc ser director de presons i llavors prenc distància, perquè vaig pensar, home, si he d'arribar a dirigir les presons a Catalunya, no negaré l'amistat d'aquests homes que, o joves que he tingut, però no és un altre rol. I vaig prendre distància uns 2 anys abans del meu nomenament.
0: García Clavel va ser una peça clau perquè el Nino sortís a TV3 en directe quan la policia l'estava buscant.
1: Jo som companys de carrera a la universitat. Jo era delegat de curs i ell estava en el meu consell de curs. I tenim... Ara fa temps que no ens veiem, però em va portar tant a la vida un xip com el vostè jutge. Em va portar en els 2 programes. I en aquest em va dir, no podries... Abans de fer el programa vam visitar la presó més moderna, que era de 4 Camins, vam visitar la Model, la més tronada, i ell es va fer càrrec una mica de tota la història, no? I aleshores, bueno, vam fer el programa i em va dir, no tindries algun pres que el poguessis portar? I vaig pensar al Bernardino, i li vaig demanar si ho volia fer, i em va dir que sí.
0: Feia 48 hores que la policia buscava el Nino sense èxit, però García Clavel sí que havia trobat la manera de localitzar-lo.
1: No me'n recordo com, però sí, ens vam poder posar en contacte amb ell, potser a través... Vivia l'abuela aquesta, segur, i jo crec que una germana.
0: Quan García Clavel va proposar al Nino que assistís al programa, el noi estava en llibertat. El dia del programa, òbviament, García Clavel no tenia ni idea que 48 hores abans havia atracat una joieria i havia colpejat el cap al joier.
1: Home, clar, jo no sabia que tenia, que havia comès un altre delicte i de la importància d'aquest. Perquè si hagués sabut, li hauria dit entrega't. Va passar amb Juan José Moreno Cuenca, alias el Vaquilla. Doncs el Vaquilla, al final, un dia, es va escapar. Li vam donar 2 o 3 permisos i amb un no va tornar. Llavors, esclar, jo tenia... Els consellers se'm posaven molt nerviosos.
0: Hi ha una pregunta que segurament us heu fet. Per què el Nino s'ha arriscat a sortir directe per la tele sabent que la policia el buscava? García Clavel té una teoria.
1: Jo crec que una mica ell va voler, d'alguna manera, crec jo, fer-me un favor a mi. És a dir, jo li demano si em vol acompanyar i ell diu que sí, perquè a l'Ignasi jo no la niego nada. Una mica... Jo crec que va per aquí, això,
2: Crims. Amb Carles Porta.
0: Tornem on érem. Ens havíem quedat el dissabte, dia 4 d'abril de 1992 al matí, amb García Clavel sortint de la comissaria de Sabadell després d'haver vist el Bernardino detingut i les proves que l'incriminen en un nou delicte. Els mitjans de comunicació ja estan al cas de la rocambolesca detenció a les portes de TV3.
3: Un equip de la tele pública se'n va a Sabadell a buscar el testimoni del joier atracat. Aquesta és la crònica que en fan alta les notícies.
4: Rafael Chumilla no tenia assegurada la joieria i les pèrdues pel robatori han provocat el seu tancament. Chumilla diu que no tornarà a obrir la botiga, però que en canvi estaria disposat a ensenyar l'ofici de joier als joves delinqüents del barri perquè no torni a passar el que li ha passat a ell.
5: Lo digo, si aparece lo que han robado, yo tengo máquina para trabajar. Yo lo enseño una semana de razonable, solamente para que podamos comer los que estamos.
4: Ara a la joieria només hi queden algunes peces de poc valor, com despertadors, plaques commemoratives o les mostres que hi havia a l'aparador.
0: Aquell mateix dia, al vespre, poques hores després que el joier hagi implorat al lladre que li torni les joies, que recordem que estan valorades en 20 milions de pessetes, un dineral, a la comissaria de Sabadell tornen a tenir visita.
6: Vino la mujer de Nino, Bonse, y trajo una bolsa de plástico grande conteniendo gran número de joyas. Las había guardado Nino allí en el terreno de Rubí, donde viven sus suegros, en una especie de cobertizo. Y bueno, cuando abrimos nosotros todas las mantas de joya y tal, solo había plata. Plata, pendientes de plata, zarcillos de plata, cadenas y demás. El oro, por supuesto, no había aparecido, que es lo más caro. Y a la hora de los peristas, la gente que compra todo el género robado, como se habla en argot policial, es lo más goloso, porque eso se puede fundir sin problema y da dinero. La plata no da tanto, por supuesto. Era todo de plata.
7: hicimos la contabilidad de todos, podía ser un 20, un 30% de todo el montante que se había denunciado.
0: Dels 20 milions de pessetes en joies robades, la dona del Nino entrega plata valorada entre 4 i 6 milions. La policia pregunta al detingut on són les joies d'or, la part més valuosa del botí.
7: Nos comentó que todo el oro se lo había pasado a un conocido que ignoraba, no se acordaba del nombre, que solo sabe y contactó con él por ese motivo, se dedicaba a la venta del oro. Y que en esos momentos no estaba aquí en España, que había salido por ahí, parece ser que era iraní o algo así parecido. Y por supuesto el oro pues ya no volvió a aparecer.
0: El Nino passa 48 hores detingut al calabós de la comissaria de Sabadell i el dilluns 6 d'abril compareix davant el jutge que porta el cas de l'atracament de la joieria. L'acompanya una altra persona que també va intervenir a la vida en un xip. No és García Clavel, és l'advocat Marc Palmés. Es va assabentar de la detenció quan sortia dels estudis de la tele i s'ha fet càrrec de la seva defensa. Això és el que explica quan surt del jutjat.
8: Si és possible que si li trobem una granja o un centre de rehabilitació pogués passar el temps, etc. Vull dir, perquè això són coses que necessiten un cert marge de temps. De moment avui ha sigut... el jutge m'ha dit que absolutament que no.
0: El jutge ordena presó preventiva incondicional i sense fiança per al detingut. El Nino surt del jutjat emmanillat perquè el traslladin a la Model. Les càmeres de TV3 l'estan esperant al carrer.
9: No passa nada.
10: ¿Cómo estás?
9: Bien.
10: ¿Cómo estás de ánimo?
9: Bien. De ánimo bien, pero lo que pasa que si esto fuera pasado antes, si esto fuera salido antes por televisión, todo fuera sido avisado.
0: La dona, la Montse, s'acomiada plorant del seu marit i també atén els periodistes congregats davant del jutjat.
11: ¿Cómo va a ir a la tele y sabiendo lo que ha hecho? La ha hecho porque es lo que dice, no teníamos ni a dónde ir. Si voy para adentro, y de todas maneras ahí va, él habrá pensado, digo yo, si voy para adentro, voy para adentro, pero yo mi dicho ya está dicho. Porque él se mete para adentro, pero yo me quedo afuera con mi hijo. Y es así. Pues trabajar y sacar a mi hijo adelante. Y intentar buscarme por donde sea que me ayude, pues buscar una vivienda para cuando salga que no nos encontremos en la misma situación. Porque todo esto le ha traído ha sido eso. Salió, no teníamos... Bueno, teníamos a dónde ir porque era mi casa, ¿no? Pero como ya le he dicho antes, que no podíamos estar allí por él. Y es mi marido y a donde vaya mi marido tengo que ir yo.
0: TV3 fa aquesta crònica del cas.
12: Fons de la Conselleria de Justícia han confirmat que Bernardino estava amenaçat per problemes de drogues i que per això ja va ser protegit en la seva última estada a la presó. L'advocat Marc Palmés, que va acceptar la seva defensa, creu que es va presentar al programa en un moment de desesperació.
8: Penso que això ja és un indici important, que és un home que està a un nivell de desesperació, de contradicció en si mateix, entre tenir que robar per mantenir la família i la droga i pel distens voler-ho deixar. Que vull dir que per això va fer el que va fer, vaja, jo és que a mi em sembla, vull dir, inclús insòlid que un senyor així es faci un atracament sense portar guants. No?
12: Bernardino pot tenir històries pendents a dins de la presó i per això ha dit a l'advocat que tem per la seva vida i que fins i tot està disposat a treure-se-la. La seva dona ha reconegut que estava lluitant per desenganxar-se de la droga i que es va presentar a la tele per ella i pel seu fill.
11: Por eso que es lo que ahora, pase lo que pase, lo tendrían que meter a una granja. Porque si lo meten adentro otra vez va a caer. Y cara otra vez en la droga y todo.
12: La policia creu que Bernardino és un delinqüent perillós, que va donar una imatge falsa al públic i que va anar a la tele per fer-se famós.
0: El cas del Nino va agafant volada mediàtica. Un equip de TV3 se'n va a Rubí per veure la casa dels seus sogres.
13: En aquesta casa han viscut Bernardino i Montse des que ell va sortir de la presó. És la casa d'un familiar. Hi viuen 7 persones. Té 2 habitacions i està 2 metres per sota del nivell del carrer. Bernardino i Montse havien de dormir en un llit instal·lat en un rebador al costat del quarto de bany.
14: La casa no tiene condiciones suficientes como para 7 personas como somos. Aparte de eso somos 3 niños... El pequeño tiene bronquitis, la mayor me tiene bronquitis, la pequeña de momento nada, aparte tiene tema de alergia y el niño padece de riñón. Y los tres estamos aquí, que esta casa tiene humedad y tiene de todo.
13: En aquestes penoses condicions, Bernardino va preparar l'atracament a la joieria Rafael de Sabadell. Això no treu que la televisió se solidaritzés amb una dona, víctima d'uns delinqüents que van matar el seu marit.
3: La dona que heu sentit lamentant-se de les condicions en què viuen és la sogra del Bernardino.
0: Ell, mentrestant, és a la presó. Primer a la Model, però al cap d'uns mesos, a principis de l'estiu del 92, l'estiu dels Jocs Olímpics, el traslladen a la presó de Figueres. I quan fa poc que està tancat a Figueres, el Nino fa una cosa que no ha fet mai i que ningú preveu. S'escapa. El seu nom torna a sortir a la tele. Escolteu com ho expliquen al Telenotícies Vespre del divendres 31 de juliol de 1992.
15: A hores d'ara, la policia encara no té cap pista sobre on pot ser el delinqüent Bernardino Ballester. Ballester, àlies el Nino, que va ser detingut després de participar en un programa de la vida en un xip dedicat a les presons, s'ha fugat a les 11 d'aquest matí quan sortia de l'Hospital de Figueres. El Nino, que estava tancat a la presó de Figueres per un presumpte robatori amb violència, ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital de Figueres, després d'autolesionar-se en un braç. Al centre mèdic li han embenat la ferida i han decidit que tornés al centre penitenciari. En sortir de l'hospital, un dels dos policies que el custodiaven ha anat a buscar el furgó, aparcat a uns 30 metres de la porta. El delinqüent, que no anava manillat per l'embenatge, ha aprofitat l'absència d'un dels dos agents per arrencar a córrer.
16: Sembla ser que quan aquest pres doncs, ha sortit i la policia anava ja fora de l'hospital, anava doncs, a carregar-lo en el cotxe policial, se'ls ha escapat.
15: La policia creu que el delinqüent no ha pogut fugir avui de Figueres amb cotxe perquè no s'ha denunciat cap robatori de vehicle. Les forces de seguretat tenen controlada l'estació de tren i la rodalia de Figueres. La comissaria de Sabadell també han estat alertada ràpidament perquè la família de Bernardino viu en aquesta zona. Tot i així, la dona del Nino, que no ha volgut que es gravés el que deia, ha declarat a TV3 no saber res del seu marit. De fet, ha tingut notícia de la fuga a les 3 de la tarda per una veïna. Montse havia visitat Bernardino divendres passat a Figueres i va fer notar a la psicòloga del centre que el seu marit estava molt nerviós. Potser perquè sabia que la seva dona tornava a estar embarassada o perquè la setmana que ve l'advocat havia de presentar la petició de llibertat sota fiança.
0: La fuga dura 2 dies.
3: El diumenge 2 d'agost, la Guàrdia Civil el troba a Ciutat Badia, al Vallès, prop de Sabadell, i el deté. El tornen a tancar a la presó de Figueres.
0: Allà espera el judici per l'atracament a la joieria, que es fa gairebé un any després dels fets, al març de 1993. El Nino ara té 25 anys i ha tornat a ser pare. El seu segon fill té 3 setmanes quan comença la vista. Bernardino Ballester explica davant del tribunal per què va atracar la joieria Rafael.
17: Ante todo para comer. Para comer y para sobrevivir, vaya, porque no tenía nada absolutamente. Y luego porque estaba enganchado la droga.
0: També justifica la seva aparició televisiva.
17: Tenía que ir y necesitaba que alguien me escuchara, que alguien, no sé, como luego ocurrió, que la gente pues, intentó ayudarme, pero bueno, por desgracia esto ya había ocurrido.
0: La fiscal li demana 12 anys de presó per robatori amb violència i intimidació. La defensa, exercida per l'advocat Marc Palmés, la pena més baixa, 3 mesos d'arrest.
3: Alega que la pistola era de fogueig i s'empara en el diagnòstic psiquiàtric del Bernardino. Els metges que l'han atès a la presó declaren el judici.
18: Sí, un trastorn antisocial de la personalitat, lo que clàssicament se denominava psicopatia. Y en su grado bastante grave, ciertamente. No es una psicopatía que viene ya desde la infancia como un trastorno de conducta infrasocializado, es decir, que hay antecedentes anteriores a los 16 años.
0: L'Audiència de Barcelona dicta sentència al cap d'un mes, l'abril de 1993. TV3 continua fent seguiment del cas.
19: Bernardino Ballester és un psicòpata, tot i que sap el que es fa. Això és el que afirma el tribunal que l'ha condemnat a 7 anys de presó per haver atracat una joieria de Sabadell. I això també és el que explica que Bernardino s'arrisqués a presentar-se al programa de TV3, La vida en un xip, només 2 dies després de l'atracament, quan la policia ja li seguia els passos. La sentència diu que Bernardino és reflexiu i actua per impulsos. Per aquest motiu, i per la seva dependència de la droga, va entrar a la joieria a cara descoberta i sense prendre cap precaució per no ser reconegut. El propietari de l'establiment va resultar ferit d'un cop donat amb la culata de la pistola, però l'arma era de fogueig, i per això el tribunal ha reduït a gairebé la meitat la pena de 12 anys que demanava la fiscal. Bernardino té un llarg historial delictiu, que inclou un homicidi. Ha passat 9 dels seus 25 anys a la presó, i això ha contribuït a fer-lo un inadaptat social, com reconeixen els magistrats que el van jutjar. Ara encara té pendent un altre judici per haver-se fugat, l'estiu passat, de la presó de Figueres.
0: El Nino continuarà tancat. Al cap de 2 anys del judici, el 1996, té dret als primers permisos. Un dia surt de la presó amb un permís i ja no hi torna. D'això se'n diu trencament de condemna. Quebrantamiento, sentireu que diu l'inspector Alfredo Rubio. Aquest policía se'l tornarà a creuar encara dues vegades més.
20: Lo detuvimos por un quebrantamiento en el año 96. Nos avisan de que lo habían visto por un bar por Torre Romeo y tal, nos metemos y efectivamente estaba quebrantado. Estaba en vigor el quebrantamiento de condena y fuimos para allá al barrio estaba tomando una cerveza y ya al vernos, ¿qué pasa, no? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, estoy quebrantado, pues venga, vámonos para la comisaría y se vino sin problemas, ¿eh? Sí que reticente, ¿qué pasa ahora? Cago en Dios otra vez y tal. Se cabrean porque saben que van a ir otra vez a prisión, de nuevo.
0: A aquestes altures, l'inspector Rubio ja el coneix molt bé.
20: En todos los hechos cometidos, como se le van demostrando una vez que se le detiene, la agresividad que cuenta la víctima, las propias víctimas lo cuentan. Y él lo ve, claro, lo he llegado a ver en algún momento con el mono y se le ve, súper agresivo. La voz que tiene tan, digamos, cazallera, ronca y tal, pues cuando están en estado alterados, con mono y tal, se les ve a unos más agresivos que a otros. Y este es una persona agresiva en ese sentido. No con nosotros, en comisaría, cuando estamos trabajando con ellos, sí que en el exterior, cuando están cometiendo algún tipo de hecho.
0: Passen els anys i l'historial delictiu del Nino es va fent gros. S'hi afegeixen més trencaments de condemna i més robatoris i intents de robatori amb intimidació.
20: En el año 98 vuelve a cometer otro robo, otro atraco. Aquí en Barcelona, lo detienen aquí en Barcelona. En el 99, otro atraco.
0: L'inspector Rubio deixa el grup d'atracaments i canvia de destí professional. Però així tot, y torna a ensopegar.
20: El Nino me lo encuentro un día allí en comisaría, no estaba yo, estaba en otro grupo ya en aquella época, y digo, Nino, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y tal. Y dice, pues mira, yo sabía que estaba por otro robo con intimidación y que no se había llevado casi nada en el atraco, pero era un atraco. Te lleves mucho dinero, poco dinero, sea un euro, sean mil, el atraco es el hecho, que te pongan la navaja adelante. Y creo recordar, no sé, la cantidad de años de prisión que acababa de cumplir, no sé, 8 o 12 años, y después de 12 años, 8 años de cárcel, vuelves a... Pues mira, estoy desesperado de la vida, y bueno, es que es un... Vuelven siempre a lo mismo.
0: L'any 1999, quan l'inspector Rubio i el Nino tenen aquesta conversa a comissaria, el padrí de boda del detingut, Ignasi García Clavel, ja no és responsable de presons de la Generalitat.
3: El qui ara és síndic de Greuges, Rafael Ribó, l'ha nomenat coordinador de Seguretat Pública. García Clavel s'encarrega de les queixes relacionades amb els serveis penitenciaris i els cossos policials.
0: I García Clavel i Bernardino Ballester es tornen a trobar.
1: Quan en el meu pas pel síndic de Greuges, que vaig visitar presons des d'una altra banda, diríem, amb una altra responsabilitat, el vaig trobar un parell de vegades i sempre, Ignasi, podemos hablar? Sí, home, sí. I bé, però sempre hem vist, tant les persones que m'acompanyaven llavors, com jo mateix, com els serveis de psicologia, com psiquiatria, que era un home que no copsava probablement tota la realitat tal com s'estava produint. Per tant, era molt difícil. En aquest cas, la seva rehabilitació és molt complicada. El Bernardino, no m'agrada l'expressió que a vegades jo faig servir, que hi ha alguns reclusos que són carn de presó. No m'agrada dir-ho així, però una mica per entendre sí que ho faig servir, això. I, esclar, el Bernardino jo crec que té un problema de que fora no sap viure. Ni té suport suficient. Li pon més la vena de fer coses al marge i, per tant, delinqüencials, que la vena de dir, escolta, canvio de conducta. El canvi d'un pres no es produeix si no es donen dues raons. Una, la voluntat pròpia, i dos, el recolzament exterior. Perquè si un, quan surt, va patar allà mateix, i a més és una família desestructurada.
0: Durant uns anys, García Clavel manté el contacte amb el Bernardino.
1: Jo vaig seguir-lo també a través d'un matrimoni de voluntaris, parlo dels anys 2000, que el visitaven a Quatre Camins, perquè estava a Quatre Camins llavors, i sempre a través d'ells m'enviava missatges i això. Llavors jo, com bonament podia, potser en aquest període de temps, d'anys, l'he vist 3 vegades o tampoc l'he vist gaire. Ara, sempre que jo he anat i me l'he trobat, si jo anava a una galeria i pel que fos hi era ell, pues, Ignasi, Ignasi. Llavors, no era d'aquests demandaires que tot el dia... No. No va abusar mai. Jo, a vegades, de moto propi, jo mateix li havia posat alguna cosa a peculio, que és com s'anomena el diner dintre presons. És el compte corrent que té el pres. El bitllet no podia circular per dintre. Llavors, la família... o ells mateixos amb treball productiu a dintre s'ingressaven diners, llavors els hi donaven uns vals per poder comprar els economats. Això sí, alguna vegada, però no molt, eh? No molt. I peticions d'ell, no. El convite, això sí, el padrí no paga el convite de la boda. Això és l'única cosa més grossa que li ha pogut donar. I quan estava al síndic me'l vaig trobar un dia, sembla que era a Manresa, a la presó de Lledoners, i ell no va demanar res. I al sortir li vaig dir al director, escolta, li poso 20 euros, li vaig posar 20 euros. Jo crec que no l'he vist físicament des del 2005, 2006, 2007.
20: De 2006 a 2015, pues son 2, 4, 6, 8 detenciones más. La última detención, 2015, bueno, ya estando Mossos ya en activo, ya cogiendo Sabadell.
0: Aquesta última detenció del 2015 és per haver atracat un estanc, una farmàcia i un locutori de Sabadell. Els Mossos detenen per última vegada el Nino al mateix barri de Torreromeu de Sabadell, on va començar aquesta història fa 30 anys. Avui el Nino té 57 anys. Està ingressat a la presó de Puig de les Basses a Figueres, complint condemna per robatori amb violència. Està previst que obtingui la llibertat definitiva l'any 2030. Bernardino Ballester va entrar per primer cop a la presó amb 16 anys. Si en surt, el 2030 en tindrà 63. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. En surt aquesta nit a la fira de la Festa Major de Tona. Dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una atracció, en una de les atraccions. Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
3: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
2: Els fets han passat poc abans de la mitjanit, de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció on hi ha hagut l'accident és l'anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat l'accident.
3: Sembla ser que s'hauria obert la porta i que la porta és la que s'han dut les nenes que estaven esperant per entrar.
2: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Almenys 19 immigrants han mort quan intentaven arribar a les Balears en dues embarcacions precàries. Hi hauria una desena més de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol com a responsable i li reclama un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viu a les illes.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la reunió de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs europeus han reconegut que la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta ha sigut eficaç. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc.
4: Segona jornada d'avui de vaga dels treballadors de la companyia de serveis de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'excés de feina que afronten i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana quan es preveu un major volum de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
2: Mor als 82 anys Pepe Avizuela, guitarrista clau del nou flamenc. José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries.
4: El revestiment inflamable que va originar el foc a la L1 només estava col·locat en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
5: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel, i que podrien tenir, doncs això, que podrien tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: Esports, Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bissibu.
4: I l'actualitat blaugrana d'avui passa per la presentació de la davantera brasilera Carolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També presentaran l'entrenador de bàsquet, l'eslové Alexander Sekulic.
2: El davanter de l'espanyol Quique García passa avui per quiròfan per operar-se d'una lesió lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Per aquest tipus de lesions, el temps de baixa oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
4: La nedadora Iris Tió optarà avui a una 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ahir, Tió va guanyar 2 medalles més, l'or en solo tècnic i la plata en equip tècnic, on també eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís.
1: Fins aquí les notícies.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
10: No sé perquè cogi el martillo i la pega.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què s'ha de fer avui? Res de bo.
1: Doncs avui em sembla que el programa serà entretingut.
2: Per què? Qui ens visita avui?
1: Els Impro Side Story. Un grup teatral que fot comèdia musical, però improvisant.
2: I s'ho inventen sobre la marxa?
1: Sí, senyor.
2: Qualsevol tema?
1: Qualsevol.
2: Allò, fot-me un musical de Cargols a la llauna.
1: Qualsevol tema, et dic qualsevol tema.
2: Hosti, quins nervis.
1: Bueno, i després l'Arnau i la Laia analitzaran una peça musical catalana. També sortirem a passejar el gos.
2: Gossos.
1: Gossos què?
2: Musical sobre gossos.
1: Això mateix. Que improvisin sobre el pintallavis, que és l'objecte al que li dediquem al capítol d'avui.
2: El pintallavis?
1: El pintallavis.
2: Però per què el pintallavis?
1: Home, no, i el pintallavis.
2: Però els gossos...
1: Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el batlle!

0: El pintallavis més antic que s'ha trobat mai va aparèixer al sud-est de l'Iran, i és una troballa prou recent, del 2001.
1: Ui, això és fals, eh? Vull dir, abans del 2001 la gent ja es pintava els llavis, eh?
0: Sí, home.
1: No, vull dir que l'has cagada molt fort, eh?
0: No, no, la van trobar el 2001, però és un pintallavis del 2000 abans de Crist, Xuriguera. Té 4.000 anys el pintallavis. La gent s'ha pintat els llavis des de temps immemorials. I quan es van analitzar els components d'aquesta troballa, del 2001, es va poder comprovar que els materials que s'utilitzaven llavors, el 2000 abans de Crist, per fer pintallavis, són els mateixos o molt semblants que els que es fan servir ara. A l'antic Egipte, personatges com Cleòpatra ja tenien pintallavis. El feien amb una barreja de formigues aixafades i carmí.
1: Formigues aixafades?
0: Sí, noi, i carmí.
1: Sí, però el carmí no fot pas tant de fàstic, eh?
0: Oh, bueno, que saps d'on surt el carmí o no? Que
2: collons, deu ser un mineral vermell, no? Una pedra que l'has triturant una mica.
0: No. El carmí s'obté d'un insecte, la cotxinilla. És un bitxo petit, s'assembla una mica al Bernat Pudent. Sabeu el Bernat Pudent?
1: Sí, noi.
0: Doncs allò és una cotxinilla. Són animals que viuen sobretot damunt d'un cactus, que es diu figuera de moro, i durant molts anys se n'ha criat a les Canàries. Criaven cotxinilles pel carmí, que encara avui s'utilitza per fer alguns pintallavis.
3: Ai, coi. Un fàstic.
0: Ah, aneu-vos pintant els llavis, la gent.
3: És
0: llavors es cullen en massa les cotxinilles, es maten, es deixen assecar, ai, després es bullen i s'obté aquest color vermell tan característic. Sabeu, per fer un quilo de carmí, de colorant, quantes cotxinilles s'han de matar?
2: Un parell de cotxinilles.
0: Parell de cotxinilles.
1: Poder una mica més. Una mica més. 30 o 40, poder?
0: Sí.
1: 30 o 40.
0: Mira, per obtenir un quilo de carmí s'han de matar entre 90.000 i 100.000 cotxinilles.
2: Oh, mare, que
3: bravo.
2: Això és un genocidi de cotxinilles.
0: És un genocidi de cotxinilles.
2: Pobres cotxinilles.
0: Sí, sí, noi, sí, sí. Sí,
1: sí, bueno, és com tot Andorra.
0: Tot Andorra.
1: Sí, sí. Havíem de matar tot Andorra per fer...
2: Sí. La zona és que ho fan amb cotxinilles, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè si no m'humans seria... Sí, igual, no s'fotrien tots.
3: Les males bèsties, les maquilladores sempre em diuen, et queda tan bé el vermell, els cabrones.
0: Doncs mira, cotxinilles.
2: Digue-li cotxinilla, Joan.
0: A més a més, només són femelles. Només de...
3: Ah, és que sempre tinguem les mateixes, de veritat.
0: Sí, noi.
3: Sí o no, la targeta vermella.
0: Per cert, qui es va inventar la barra de pintallavis, la barra sòlida, va ser un andalusí, el cordobès Abu al-Qasim al-Zarawi, al segle X. Un senyor que va fer grans contribucions científiques i mèdiques. Va treballar molt per reduir els pits dels homes que patien ginecomàstia.
1: Què és això?
2: Jo m'estic perdent.
3: A veure.
2: Estem fotent un festival que...
3: Explica-ho.
0: La ginecomàstia és quan als homes els hi creixen desmesuradament els pits.
2: Per què ens mires a nosaltres dos?
0: No, perquè sou els que heu preguntat. Heu dit, què és això?
2: Perquè a l'edat també passa això.
0: Exacte, exacte. Ah. Doncs aquest home va fer això i el pintallavis.
1: A mi m'agraden els meus.
0: Sí? Bueno.
2: Tant no cal que ho diguis amb aquest toc.
0: T'han d'agradar a tu. No trobeu una relació una mica estranya? No?
3: Molt. És una mica raro.
0: Que el tio que inventa el pintallavis també treballés com per reduir els pits dels homes? Vull dir, quan era petit, aquest nen, tu què voldràs ser quan siguis gran?
2: I no ho va tenir clar fins...
3: Sexador.
2: No sé si es va jubilar.
0: No sé si té, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Quan va esclatar la Guerra Civil a Catalunya, el govern republicà...
1: Es van pintar els llavis.
2: No, bueno.
0: No, no, juri, no. Sabia. Després t'estranya que et donguin segons quin tipus de personatges.
1: Ah, jo pensava que lligava... Bueno.
0: No. Van crear una indústria de guerra.
2: Clar.
0: La Generalitat va aprofitar el teixit industrial català per fabricar armament. Mm-hmm. L'encarregat d'organitzar-ho va ser en Josep Tarradellas.
1: El de la plaça.
2: Sí.
3: De l'aeroport.
0: Que en aquell moment era conseller d'Economia. Un total de 15 fàbriques repartides per tot Catalunya van aixecar el que van deixar de fer el que feien aleshores i van començar a fer material necessari per la guerra.
2: Ah, i a Catalunya hi havia una fàbrica de pintallavis?
0: Sí, doncs no s'ha de ser gaire observador per veure que, no, que el pintallavis i les bales tenen certa similitud.
2: És veritat,
1: és veritat.
0: Sí. Doncs bueno,
1: I els supositoris,
2: sí.
1: També.
2: I no confondre's per això, no disparar pintallavis perquè allò és un paintball, això.
3: No, ni posar-te una bala per un supositori.
2: Tampoc.
0: Doncs una de les 15 fàbriques que es van recuperar està ubicada a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, i la maquinària utilitzada per fer pintallavis es va modificar i es va adaptar per acabar construint bales i cartutxos pels soldats de l'exèrcit republicà.
1: Gent, vist.
3: La gent semblem... I quan ens hem d'adaptar som com camaleons, la gent.
2: Devien d'adaptar...
3: Sí. M'he girat i he dit, som com camaleons, i t'he vist...
0: Amb un ull a cada banda.
3: Mira. Camaleó més gros.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
4: Avui ens visita un grup teatral bregat en l'art de la comèdia musical i que llisca corrent avall en les aigües braves de la improvisació. Comandats per un gran reier, aquests comedians surten a l'escenari sense guió ni partitura a oferir-nos grans dosis d'hilaritat.
2: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença, Impro Side Story.

0: Rai Borrell, Anna Erèvia i Gerard Alonso, què tal?
1: Molt bé.
0: Què heu menjat avui per esmorzar?
1: Què hem menjat?
2: Jo, un cafè en llet.
0: En
2: com
0: llet.
2: Diuen Rai.
1: Sí.
0: En, jo, en llet, dius, eh? No dius amb llet.
1: No, és una broma que fa ella.
2: No,
1: jo crec que dic amb... De fet, jo he pres un cafè que no és cafè amb llet que no és llet.
3: Okay.
0: Déu meu.
1: Sí, perquè no diré marques, però és un cafè soluble.
0: D'acord.
1: És un... És, un...
0: és més cafè.
1: Sí. I llet que no sigui llet.
0: Que és de soja o alguna
1: cibada,
0: cibada d'aquestes.
3: Ametlla.
0: Molt bé, anem per algú, aviam, que fa cara d'esmorzar més normal.
4: Home, sí, heu begut, però no menjat res.
0: Gerard, què has esmorzat?
4: Home, jo he menjat. Ah. He menjat una enllesca amb tomàquet.
0: Ara,
2: clar que sí.
4: Ara, home. Botifarra, fuet, pernil dolç.
2: Molt bé. Potser ens hem passat.
4: I un té xai amb llet de cibada.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ho proves tot, eh? T'has quedat lo tradicional i has incorporat lo modern, però lo tradicional segueixes menjant-ho, eh? Està bé, està bé. Què és Improside Story?
2: Ui, Déu meu.
1: Improside Story és un espectacle sense guió ni partitura, on el que fem és... intentem treballar des de la improvisació del teatre musical, és a dir, generem, inventem històries que no hem assajat prèviament mai. El Gerard, que és un dels pianistes, és una companyia més extensa, no té ni la més remota idea del que tocarà. Nosaltres no sabem què cantarem, no sabem quins personatges farem, no sabem...
0: Sou els únics a Catalunya, no? Perquè jo he vist molts espectacles d'improvisació, però improvisació amb el gènere musical, sou els únics, no?
1: Ningú està tan boig per fer això.
0: Bueno, has de ser una mica inconscient, perquè has d'improvisar, sí, i cantar, que no és fàcil.
1: Sí,
0: quan,
1: no ho és.
0: Quan neix això? Quan neix aquesta idea?
1: Això neix a Improside Story com a espectacle en si mateix, neix el 2018 a Barcelona, amb la necessitat d'evolucionar una mica. Jo sóc un home que fa molt temps que practico la improvisació i en un moment donat decideixo que seria molt interessant fer un musical sense saber què es podria fer. Jo venia fent improvisació i teníem un estil dintre de les impros, que era gènere de teatre musical, on fèiem una miqueta la paròdia, i fins i tot qui ho feia, doncs, potser no era cantant en si mateix i tal, i tot d'una diem el 2018, anem a fer això amb gent...
0: Fem-ho bé.
1: Fem-ho bé. I entre d'altres incorporacions, la gran Erèvia, que té una veu portentosa, és gran actriu, millor persona, i fitxem també un pianista, en tenim diversos, Gerard Alonso aquí amb vosaltres, i això neix en aquell moment, i des de llavors no hem parat.
2: No
0: molt
2: para,
0: bé,
2: no
0: molt
2: para.
0: Bé. Com s'entrena la improvisació?
2: És difícil entrenar la improvisació, però aquí el Rai és el rei de la impro i és el que ens intenta guiar pel recte camí. Després fa el que li dona la gana,
1: sí,
2: quan estem en in situ, en el jaleo. Però sí, anem aprenent. Sobretot molt fent bolos, també, i és el que diu ell, has d'estar una mica com un llum.
0: Sí.
2: O sigui, no hi has de tocar gaire per,
1: sí,
2: voler,
1: sí,
2: fer impro.
1: Penséssim que de debò ens exposem tant, és a dir, una de les coses que tenim és el guest star, no? Convidem a la gent. Vols venir, Peyu? Vols venir, que sigui?
2: Molta
1: Arnau?
2: Gent no vol venir.
0: Un cameo, diguéssim.
1: Sí. Dintre l'espectacle tenim una secció
0: no
1: on hem convidat molts cops
0: no
1: una persona que...
5: El Peyu l'heu de convidar.
2: A mi no miris.
1: Hem convidat molts cops aquesta senyora d'aquí...
0: La Mercè Martínez.
1: Mercè Martínez.
2: És correcte.
1: I no, sempre ens ha dit no.
2: Que no.
1: I avui venim a canviar les coses.
0: Home.
2: Això és un atraco.
1: No. Això és cert.
0: Home, Mercè, has de...
5: Sempre els dic que no, perquè a mi em fa molta por, no estic
3: però
5: prou boja.
3: Però cantes bé, tu cantes bé.
5: Sí, bueno, clar, però és que no sé què tocaran, no sé què hem de fer,
3: noia,
5: i és que és molt complicat.
3: És improvisació, eh?
5: És igual, ja en parlarem fora de
2: càmeres.
1: Fa temps que li tirem la canya, però no...
0: Ostres, us ha passat alguna cosa improvisant que sigui destacable, diguéssim, perquè entenc que anècdotes en teniu unes quantes.
4: Jo crec que cada dia passen coses que després se'ns obliden.
1: Se'ns obliden, no? Perquè és tot molt fort.
2: Passen moltes coses.
1: Fa dos bolos una senyora va... Traiem gent del públic.
0: Sí.
1: Sí, en un moment donat baixem i diem...
0: Pugi, senyor.
3: Això agrada al públic.
1: Exacte. Sí. I els traiem i de sobte vaig trobar... Quan vaig baixar, això era el poble, Òrrius, era Òrrius, i vaig baixar, diguéssim, de l'escenari que teníem i buscant una víctima vaig veure una noia que estava amb el mòbil.
0: Ai.
1: I li dic, noia, estàs enmig d'un espectacle, què estàs fent?
3: Cavades.
1: No, perdona, que estic buscant pis.
0: Ara, eh? En aquest moment, eh?
1: Ara, en aquest moment. És que Òrrius m'agrada molt. I estava... Llavors la vaig treure, dic, no, tu ara ens ajudaràs i ens faràs un joc que fem. I quan va agafar el micro la noia va dir, aprofito aquest altaveu per dir que busco pis. M'agrada molt Òrrius. I si algú li vaig dir, noia... I home,
3: mira, ara viu a Òrrius.
1: I ara imaginem que viu a Òrrius.
0: És fantàstic, escolta. I heu tocat vosaltres en cases molt petites, en cases particulars, a part de teatres, no? Fèieu el mateix espectacle com privat a la casa.
1: I el fem.
0: Encara el feu, eh? Sí. A cases de la gent.
1: Anem a casa de qui vulguis. El menjador de casa, hòstia, el terrat... Bueno, això va néixer sobretot de la pandèmia.
2: Sí, després de la
1: pandèmia. No teníem feina.
3: Ja.
1: Vam dir, escolti'm, els teatres han tancat. O anem a buscar la gent o ens volim de gana.
0: Clar, clar.
2: I de fet vam ser els primers del nostre voltant que vam començar com a treballar, sí, i a fer bolos. I...
1: De fet és un dels estius que molt més bé hem treballat.
2: Sí.
1: Mascareta.
2: És correcte.
1: La gent amb una distància, amb un garatge, eh? Vull dir, no... Amb un garatge, amb un terrat, amb un...
2: I de tot, aquí, bodes de plata,
0: aquí
2: de platí.
0: Aquí sí que deveu tenir alguna anècdota concreta. Vull dir que aquí sí que ficar-se a casa de la gent, això és entrar en un terreny...
1: Bueno, no sé.
2: Sobretot molta beguda, diguéssim, no?
3: Com?
2: Gent molt beguda.
1: Ah. Gent borratxa, sí.
6: És el que fa molt la gent a casa, sí, seu.
0: També solen improvisar fort, també, sí, els que veuen.
2: Solen... És correcte.
0: Perquè com funciona l'espectacle? Quin és el mecanisme? Pregunteu a la gent un tema...
1: Sí, nosaltres no tenim res preparat, només tenim una cançó al principi que cantem i que sí que està, diguéssim, pactada, que és, sí, tot això que veureu és improvisació.
3: Molt bé.
1: Sí? I el Gerard, el piano, i l'Anna i jo, o qui sigui de la companyia, fem aquesta obertura, i fet això, el que tenim és com una secció, som uns friquis del teatre musical, i un dia vam decidir, es poden fer capsetes, es poden fer estils? Uh-huh. Existeix un estil de teatre musical infantil?
0: D'acord.
1: Què passaria si fos juvenil, sexe, drogues, rock and roll?
0: Sí,
1: què
0: passaria? Provem-ho, no? Provem-ho, perquè més que explicar-ho, si ho provem i ho posem a la pràctica, no?
2: Vinga.
0: Abans d'arrencar, on us podrem veure properament?
1: Important, estem al Teatre Gaudí,
0: sí,
1: tots els divendres a les 10 del vespre, fins al 19 de desembre.
0: Doncs mira, al Teatre Gaudí fins al 19 de desembre, si us agrada el que veureu ara mateix, que el passarà aquí a la Renaixença.
1: I si no us agrada, també.
2: També, per
0: també,
2: favor.
0: També. Sí, perquè la improvisació sempre és diferent, potser aquesta no us ha agradat, però una altra sí.
5: La pots veure cada dia.
0: No, pots venir cada divendres, no? Pots
1: tenim sempre gent que ha vingut l'última que va venir a Mataró, 17 vegades.
0: Hòstia! Hi ha gent que déu-n'hi-do.
6: Hi ha gent que està fatal,
0: tampoc estem bé a casa, sí, eh? A casa tampoc estem bé.
1: Ella no està bé a casa.
0: Impreside Story. Vinga, anem a improvisar un musical. Som-hi. A veure, el Gerard es posa al piano, sí, i tenim el Rai i l'Anna, que, bueno, entenc que vosaltres cantareu.
1: Sí.
0: Els altres no hem de fer res, no, en principi?
1: Demanarem col·laboració, sí, sí, del públic una mica, si us sembla bé.
6: La Mercè.
1: A veure.
5: Gran dia, Mercè. Se m'està accelerant el cor.
0: Bueno, tenim una guitarra i una gralla, també.
1: Sí, un aplaudiment, sisplau.
0: Vinga, va.
1: Arnau i Laia.
2: Bravo!
1: Sereu benvinguts.
7: Ens quedis, no passi.
0: Endavant amb l'experiment.
1: Jo demanaria primer de tot què voleu veure, és a dir, què
2: fem? Quin estil
1: els hi ve de gust veure? Una improvisació tipus infantil, més al món Disney? Alguna cosa més juvenil, sexe, drogues, rock and roll?
2: O
1: aventures?
0: Aventures, no?
1: Històrica?
6: Aventures.
0: Però que ho triï la gent, que no sembli que
1: ho
0: pactar nosaltres.
1: Trieu!
0: Què voleu?
1: Vosaltres, va! Sexe, drogues i rock and roll.
2: Juvenil.
3: Sexe, diuen.
0: No, i tenim el públic que tenim.
1: Li diem juvenil. D'acord? I en un moment donat jo us senyalaré,
3: sí,
1: i acabareu la frase.
3: Ostres, bueno.
1: Esteu atents?
3: Sí.
1: Sí?
3: Havies d'improvisar tu, no jo?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Però sense vosaltres no podem fer l'espectacle.
3: Ja. D'acord.
2: Sí. Ja us he dit que el Rai fa el que vol.
1: Molt bé.
2: Després.
0: Arrenca, eh?
1: Quan vaig arribar a casa de la... que suposadament havia de ser la meva companya de ball de l'institut, sabia que el seu pare era un home...
6: Drogadicte.
1: I les coses no me les van posar fàcils, sobretot perquè qui va obrir la porta no va ser el seu pare, va ser...
3: un de la gasolinera que passava per allà.
1: Un benziner. El senyor benziner es deia...
0: Ricard.
1: Tothom el coneixia, havia fet coses maldestres en aquelles contrades. Vaig picar la porta i el benziner em va dir...
8: Hola, què se t'ofereix?
1: I li vaig dir, voldria anar a veure l'Anabel. 2 minuts després estàvem a la seva cambra. Jo duia entre les meves mans una...
7: Bíblia.
1: Una Bíblia. Anabel...
3: Estan passant coses molt rares, eh?
1: Sí. Hem d'anar al ball, però abans crec que hauríem de certificar aquest fet.
7: Robert, tinc de dir-te una coseta. Em sento diferent. Des de fa uns dies sento un run-run al cor. Un ai al pit.
1: Ai.
7: Una cosa que se m'enforta amunt i amunt i amunt. I volo.
1: Ja ho saps què et va dir el metge? Això és la...
6: cronoscòpia.
1: La cronoscòpia que et van fer la setmana passada.
7: És cert, no paro de cagar. Mira. Però, a més, a part de cagar, també li he robat unes cosetes al meu pare. I em sembla que no m'han sentat gaire bé. O oh, superbé, no sé, tornat, depèn de com es miri.
1: T'has tornat a ingerir...
7: Viagra?
1: Viagra?
7: Sí.
1: El versicle de la Bíblia, el versicle 4, segons Sant Lluc, versicle 4, paràgraf 3, ho diu ben clar.
7: Llegim-ho plegadis.

0: última, Mara.
1: Déjame, Mara.
2: Mara, ¿qué está pasando? ¿Qué puñal está pasando aquí? ¿Qué se atreveix a cantar aquesta puta casa?
1: Mama, t'he de confessar quelcom.
2: Què fas amb aquest noi aquí? Què fas amb aquest... Res, senyora.
1: Estem descobrint la religió Flegats.
2: Heu llegit pel maracicle 4-3.2-8-4-5-7-8-9-5-5. Veiem, és un musical. Toc, toc, toc, toc, toc. Una altra persona! Per l'altra porta!
3: Què passa?
2: Tia!
3: Sóc el pare.
2: Hòstia!
3: Ei, estimada, què tal? Com anem?
2: Saps que ens apel, aquest parell?
3: Vaig a tope, tio. M'acabo de trobar amb el gasolinero.
4: Voleu dir que no?
3: Amb el gasolinero hi hem compartit.
4: I de sobte es va fer una festa monstruosa. Van començar a ingerir coses, a ficar-se coses, a cantar coses i a fer moltes coses.
3: Oh, uau!
4: I de sobte...
3: Déu meu!
4: Vaig sortir per la finestra. La tòrtora m'ho va dir en fenici púnic. Em va parlar i em va dir... Com si les paraules del ment sortissin de la Bíblia. Fuig, fuig, fuig, fuig. I em va dir...
5: El misteri és aquest.
6: Que en fenici púnic és...

0: vaig quedar penjant d'un arbre, d'una figuera.
1: 10 anys més tard.
2: Ai, Déu.
0: Sí, venim a teràpia. La meva parella i jo.
1: Sí, tot va canviar el dia que vam deixar de prendre Viagra.
0: Sí.
1: I vam començar a prendre una altra substància que ens va fer volar molt amunt. Vam veure coloms, vam veure...
2: Tortures eren.
1: Carinyo.
0: Tortures.
1: Des que t'has deixat aquest bigotet,
0: sí,
1: que ja no necessito res més que mirar-te sensualment.
0: Hem vingut aquí perquè avui volem solucionar la història de la humanitat a través de nosaltres dos. Ens volem...
3: suïcidar.
0: Suïcidar.
1: Volem cometre el suïcidi, però el suïcidi segons...
0: creativament.
3: Ah,
1: sí.
3: Sí,
1: és el suïcidi segons la Bíblia.
0: Sí.
3: Ah, hòstia.
0: Que és casar-se.
4: Bueno...
5: pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
6: Després de gaudir d'aquesta magnífica actuació dels Improsite Story, anem a posar a prova el vostre català. No sé com aneu de català, com aneu? Bé?
0: Anem fent.
6: Sí que teniu torrai, sobretot tens... no?
0: Accent.
6: No, que sempre intentes col·locar paraules molt nostrades en aquestes improvisacions.
0: Sí, me'n surto molt malament, però ho intento.
6: Ho fas molt bé, ho fas molt bé. A veure, la paraula d'avui és gatzara. I atenció, perquè si l'endevineu, us emporteu una llangonissa... Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera, que és el patrocinador del programa. Si no l'encerteu, la sortegem entre el públic. Gatzara. A. Forat de la coberta d'una nau per on passa la cadena de l'àncora en treure o entrar de la caixa de cadenes.
7: Capità, capità, no podem fer baixar l'àncora. En Pepito ha ficat el peu a la gatzara i si estirem la cadena li rebentarem el turbell.
6: B. Gatzara. Cridori abrugit amb què una colla de gent manifesta la seva alegria.
8: Aquest any els pastorets faig un paper molt petit. Faig de pastor segon i només dic, amb alegria i gatzara adorarem el nen Jesús.
6: O C. Gatzara es diu d'una plantofada feta específicament a la natja d'algú.
9: Aquest fill teu fot el que vol, eh? Una bona gatzada al cul li hauries de fotre i acabar-ho ja.
6: A, B o C?
0: És B.
9: B.
0: No? És Cridòria, no?
9: És la B.
6: La B! Cridòria, la llagonista de
10: vosaltres, que només preneu cafè pel matí.
0: Que estem molt primets. Ah, no. Esmorzarem bé a partir d'ara.
6: Improsite Story, que marxen amb la llangonissa de Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera, yeah, i que ens heu regalat aquesta magnífica improvisació. Els tindreu al Teatre Gaudí fins al 19 de desembre. Gràcies per passar.
0: Gràcies,
6: per
0: Pell,
6: la
0: Renaixença.
9: Gràcies a tots.
0: Gràcies.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral Portal i omple el formulari. Si heu de venir, veniu arreglats.
7: Peyu, avui no parlàvem del pintallavis.
8: Encara de rato que no hem dit res del pintallavis.
6: Un moment. Arnau, Laia, ens heu d'explicar alguna cosa del pintallavis?
11: Portàvem setmanes buscant algun artista català que transmetés alguna imatge aquesta similar a Kiss o alguna cosa així glamurosa amb els pintallavis de manera notòria i la veritat és que no.
6: No, eh?
11: No hem trobat ningú.
6: Bueno, la Marina Rossell es pinta els llavis.
11: Sí, però més enllà del que és estereotip femení dels llavis pintats, no hi ha ningú creatiu en aquests...
6: Un home amb els llavis pintats.
11: Això no ho he trobat. Bé, sí que ho he trobat, però era jo mateix fa uns quants anys i he decidit que no
9: calia... Podríem haver-ho fet.
6: Que has quedat una secció un pèl egocèntrica.
11: Certament. Sí. L'únic que he trobat és una musa que sí que se'ls pintava.
6: Una musa.
11: Una musa que se'ls pintava molt, de fet. Bé, a veure, no és ben bé una musa en termes convencionals, però, si més no, va servir d'inspiració per crear aquesta peça. Ella és la Monyus.

0: Anava pensant quan feia aquesta secció que la primera vegada que apareixeria la música, en Xuri faria la rèplica. I ara l'he mirat,
1: ostres,
0: l'he mirat i estava encantat.
2: Ha quedat destacat.
1: Has de saber que la meva àvia la va conèixer, la Monyos.
2: Mira.
1: A Barcelona, sí.
2: En persona, eh?
1: En persona. Ja està, tot.
2: Ja està. Ja està.
0: L'any 1960 es publicava aquesta obra interpretada per Rudy Ventura i el seu conjunt.
3: I qui va popularitzar la cançó va ser el trompetista i cantant Rudy Ventura, l'any nascut l'any 1926 a Canet de Mar, perquè ell era la imatge i el referent de tota aquesta banda.
0: Alguns segurament us sona el nom, perquè la seva trompeta era habitual dels partits del Barça. És especialment memorable aquest document sonor enregistrat l'any 1992 a la sortida de l'estadi de Wembley, després que el Barça es proclamés campió d'Europa per primera vegada. I el Barça guanya la Copa d'Europa i en Rudy Ventura interpreta els segadors.
2: Això no passa, això. Això no passa. Plorava, aquí. Te'n recordes d'aquest moment, eh?
4: Collons.

0: fer aquest país és així.
1: És així.
0: Ell s'encarregava dels arranjaments del grup i també d'incorporar-hi alguna composició pròpia. Vicent Sabater dominava tant l'art de la música com el de les lletres i va treballar amb molts artistes de l'època fent lletres o musicant-ne d'altres autors. Un autèntic obrer de la música.
2: I la lletra de la peça, que és el seu èxit més destacat, ens escriu el personatge de la Monyos, que la va conèixer.
1: La iaia d'en Xuriguera.
2: Que es deia Dolors Bonella.
1: No es deia Monyos, eh?
2: Dolors Bonella.
1: Dolors Bonella.
2: I va ser nascuda a Barcelona i justament en plena Renaixença, l'any 1851.
0: Gràcies a l'extravagància de la seva vestimenta, del seu pentinat i del maquillatge que tot sovint lluïa, amb els llavis ben pintats, sí, amb cotxinilla, va esdevenir una celebritat a l'època.
2: I amb els anys, el seu mite es va anar engrandint i engrandint i va convertir-se en una figura de l'imaginari popular. I se li han dedicat cançons, novel·les i, ojo, fins i tot obres de teatre.
0: I obres de teatre musical, fins i tot. Musicalment parlant, la peça és un charleston, un estil provinent dels Estats Units d'Amèrica que havia deixat empremta a la Barcelona dels anys 20.
2: I després d'unes quantes dècades de franquisme apàtic, als anys 60, aquests estils més alegres van començar a tenir més espais i les petites orquestres s'hi van anar sumant molt ràpidament, perquè tothom tenia ganes d'una mica d'alegria.
1: Home, que, sí, claro, esclar.
3: Després del que havien passat, pobra,
1: sí,
3: gent.
1: Sí, sí. Ara ha fet 50 anys que es va morir aquell home, eh? Mm. El 20 de novembre. No sé si ho voleu celebrar d'alguna manera concreta. Bueno, avui ho celebrarem amb la Monyos.
0: Recordant, la Monyos té un tempo ràpid i ballable i l'arranjament de Vicent Sabater incorpora una petita banda de jazz amb base rítmica i diversos instruments de vent que faran intervencions de caràcter jocós i llaminer al llarg de l'obra.
2: I destaca especialment la part de la tornada on se'ns explica que la Monyos portava els llavis pintats. I sentireu un joc de pregunta i resposta entre la veu i els instruments.
0: Avui enriquim el nostre esperit musical amb Recordant la Monyos, una peça de 1960, encara en ple franquisme, de fet, sí, és de les primeres gravacions que hi va haver-hi en català, sí, sí, en aquella circumstància, sí, escrita...
1: I si fos d'ara també encara en ple franquisme. Encara,
0: exactament. Això, una peça de 1960 escrita per Vicent Sabater i interpretada per Rudy Ventura i el seu conjunt, Música Mestra. Introducció instrumental...
4: És un típic personatge que jo us vull contar.
1: La Monyos!
0: Una posició perfecta, eh? He quedat realment fascinat. Aquí ens va narrant exactament com era aquest personatge.
4: I sens dubte ja mai més serà oblidat. De les rondes a les rambles...
0: Aquí ens la situa. A la gent també hi apareixen alguns cors molt subtils. I atenció... La tornada.
4: El cutis blanc... Llavis
2: vermells.
0: Home, és un arranjament sofisticat.
4: La Monyos, carrer hospital.
0: Va, a veure, aquest públic.
1: Vinga.
4: Plaça Pedró.
0: Vinga, Juri, digui al públic.
4: Vinga, va. La Monyos, en arribar a la boqueria, ella comprava...
0: Aquí, sofisticació harmònica.
4: ...clavellets per adornar el seu cabell amb aire xic.
0: Divertida aquesta resposta instrumental, la percussió i de vent.
4: La Monyos, un gran record,
0: acord menor,
4: ciutat condal.
0: I atenció amb la coda extraordinària que ara ens oferiran.
4: Per sempre immortal, la Monyos.
1: Bravo!
0: Rudy Ventura i el seu conjunt, Recordant la Monyos, 1960.
4: La Monyos!
2: Quin temacle!
1: Bon tema, sí senyors, la Monyos.
0: Tamàs!
1: Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.

0: És igual, eh?
1: És ben igual. Ei. Què estem escoltant?
2: No, això queda una mica més lluny, Peyu.
1: Sí?
2: Això és el grup sud-coreà A-Pink. Concretament la peça Mr. Chu, publicada el 2014.
1: Mm-hmm.
2: Durant l'inici del projecte, la discogràfica va prohibir a la cantant principal de la banda, Jung Eun-ji, pintar-se els llavis de color rosa.
1: Vaja.
3: Com és això?
1: Ah, noi.
2: Doncs mira, la qüestió és que havien ideat aquest projecte anomenat A-Pink, que significa alguna cosa com després del rosa o rosa més sofisticat, justament per intentar allunyar-se de les propostes musicals més infantils i bufones associades al color rosa que llavors imparava a l'estil K-pop. Tot i això, bé, us he de dir que escoltant la música i sobretot veient el videoclip, em temo que no van

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de perejil.

0: Us presento la SAS. Què et passa, Laia?
1: Que em fa riure quan fa això i no puc tocar.
2: La Xuriguera va fent el gos.
3: Pues la Mercè.
2: Ho feu tots dos, ja us he vist que ho feu tots.
1: Avui t'has inspirat més, Xuri.
2: Va, sisplau.
0: Us presento la SAS, una border collie de Begudà, la Garrotxa.
3: Ah, maco, la Garrotxa.
0: A veure, ensenya'ns-la.
2: A veure, la...
0: Oh! Preciosa.
2: Mitja cara blanca, mitja cara negra,
0: sí. La Sas té 5 anys i és una de les gosses més feréstegues que hem tingut al programa. Li apassiona la muntanya. Oh. El seu responsable, en Sergi, ens ha dit que la Sas és llesta com una guilla.
3: Fixa't.
0: És tan espavilada que un dia es va perdre per la muntanya en ple hivern i es va saber orientar prou bé per tornar fins al cotxe tota
2: Mira,
0: soleta.
2: Mira, fan més que molts avis a Catalunya. Tira endavant.
4: Si li agrada la neu, la Sas s'ho passarà bé avui, si més no, durant una estoneta. Ens l'enduem als Alps austríacs, concretament a Kaprun, un poblet situat als peus de la glacera de Kitzsteinhorn. Som a l'11 de novembre del 2000.
2: Avui passegem el gos per l'incendi del funicular de Kaprun. La història d'avui ens condueix fins a un poblet encantador que es desperta cada dia amb unes vistes espectaculars dels Alps austríacs.
3: Maco.
2: I amb una llau de mans de l'esquí engalanats amb la roba més estrident que us pugueu imaginar.
5: No tan maco.
2: No tan maco. Tots ells s'acosten fins a Kaprun per agafar el funicular que els durà fins a l'estació d'esquí de Kitzsteinhorn, el paradís dels esports d'hivern.
5: Per què no posem... Diguem coses...
2: La Molina.
5: Per exemple.
2: La Molina.
5: Foteu la història aquí, que és de més bon dir.
2: Sí, perquè Kitzsteinhorn, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. L'estació està situada enmig d'una glacera i, per tant, obre tot l'any, perquè les temperatures que s'hi registren fan que sempre hi hagi prou neu per esquiar. Imagineu-vos com n'està de contenta la Sas. Difícilment podia trobar un dia millor per venir amb nosaltres. Està ben exaltada. Però que posi paciència, que encara ens falta molta estona fins a arribar a l'estació. Som a primera hora del dia i el funicular que ens durà a l'estació no surt fins a les 9 del matí. Com que tenim una estona lliure, aprofitem per esmorzar en un bar. Sempre fa gràcia contribuir a l'economia dels pobles petits. Bon dia.
1: Oh, bon dia, bon dia.
2: Bon dia. Com dieu aquí, Guten Morgen, no?
1: Guten Morgen.
2: Miri, la Sas, aquesta gossa i jo voldríem esmorzar una mica, que podríem.
1: Oh, i tant, Guten Morgen, i tant, passin, seguin, no en vulguin.
2: Voldria...
1: Saben què volen,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, miri, voldria tastar alguna cosa típica de la zona. No sé què em recomana.
1: Doncs fem molt bo l'Afestrudel.
2: L'Afestrudel.
1: Un pastís que porta poma, canyella, panses, nata i molt de sucre.
3: Foti coses.
1: A tothom li agrada, oi que sí, carinyo?
6: Oh, sí, està molt bo, eh? Li recomano. Sí.
2: És un austríac estrany.
5: Un austríac del Baix Llobregat.
6: He vist que la Laia ho feia molt bé i no sé com fer-ho.
2: Està bé, Àlex.
6: Sí, bueno, jo li recomano sempre que no sigui diabètic. Si és el cas, la recomanació seria que ni s'ho miri. O sortirà d'aquí sense cames.
2: La veritat...
6: I segur. I sense peus, també.
2: Cuidado amb el sucre.
3: Sí, s'ha de vigilar.
2: La veritat, jo sóc més de salat que dolç.
3: Sí, també.
2: Arriba l'hora d'anar cap al funicular. Si heu viatjat a... Hòstia, el funicular, tu. Quin merder. Si heu viatjat a països de parla alemanya, sabreu com costa seguir les instruccions dels cartells. Tot sembla inintel·ligible. Sort en tenim d'anar acompanyats d'una gossa tan espavilada com la Sas. Ens ha guiat fins al lloc, com si hagués estat aquí un milió de vegades. Tot i ser prou d'hora, quan arribem al funicular ens trobem que ja hi ha una gentada esperant. En total hi ha 161 passatgers que esperen l'hora de pujar cap a l'estació. Sabeu què és un funicular? Això és important, eh? Perquè la gent, de vegades, els que no esteu basats a esquiar...
3: És el que vola?
2: No.
3: Allò
5: és telecabina.
2: Si va tancat, és telecabina.
3: Sí.
2: Si és només unes cadires a l'aire lliure, és telecadira.
3: Telecadira.
2: I el funicular va per terra.
5: Vale.
3: Com un cremallera de Núria.
2: Sí, però sense cremallera, amb un cable que l'estira.
5: Vale.
2: Que és important, això, per l'història.
5: Vale.
2: I són dues vies.
5: Ho heu entès, els de casa?
2: Un puja i l'altre...
3: I l'altre baixa.
2: I l'altre... Bueno, és un cable. Jo tampoc sé ben bé què és un funicular.
5: Ara ho anava a dir.
2: És un cable amb dos vagons. Llavors fa contrapès. Quan un puja, l'altre baixa. S'entén, això?
3: Sí, que s'entén.
2: Ja podem continuar.
3: I qui cridava d'allà al fons, que anava a dir en fort?
2: El guionista.
3: Ah.
2: El guionista, que també s'ho ha hagut de llegir. Perquè aquí a Osona no hi ha ningú que sàpiga que és un funicular. Dels pobres, hauríem d'anar a preguntar amb algú de Vic. Però dels que són més o menys de classe mitja, no anem a esquiar, no sabem res, no sabem res. Bueno, 161 passatgers, i rics tots, no fan pas cara de pobres. Les esquiades als Alps austríacs estan reservades a les butxaques més adinerades. Escoltem-los una estona.
7: Ai, per favor, dinguna son. Et juro, no, és que de veritat, com s'ho fan els pobres, no, quan han d'anar a treballar a primera hora?
8: Mira, noia, el pobre ho porta la sang. Saps? Ni ho nota.
7: No?
8: Ell ni ho nota. Està preparat genèticament per llevar-se d'hora. Som nosaltres els que estem carregats de calés els que ho patim.
7: Ai, sí que ho
8: patim. Però ells...
7: Calla, que em sona... Claro, sí. Sona la megafonia.
4: Estimats passatgers, mira, el funicular sortirà d'aquí a pocs minuts. Estiguin atents a les indicacions del personal que els vindrà a rebre. La companyia els desitja un bon viatge.
8: Va, sortim d'una vegada. Sortim d'una vegada, va, que necessito esquiar. Que he passat una setmana amb la mare que em va... que m'haig de desestressar.
7: S'ha de desestressar.
8: Això m'ho ha dit el meu entrenador de mil funnes.
7: De veritat, aquestes coses, carinyo,
3: quants funnes?
8: Mil funnes.
2: Mil funnes.
8: És com una pasta de full.
2: Sí. Estava a dir, són uns postres.
8: Però de xocolata.
2: Mil funnes amb crema catalana.
3: Hi ha 1.000, hi ha 500 funnes, ja depèn.
8: Els mil funnes.
7: Saps que t'ho vaig dir, no, carinyo?
8: Sí.
7: Que literal, aquestes coses no passen. No passen als suïssos.
8: No sé, perquè...
7: Saps? No, és que no entenc, no entenc. Perquè tinc pasta, carinyo. El papà té molta pasta.
3: El que té pasta és jo, eh?
7: Bueno, els dos.
3: Ella és de casa Rip, però la pija és ella.
7: Sí. Clar, jo m'apunto el que sigui, un bombardeo.
3: Bueno, va,
7: Passatgers,
3: tots cap amunt, va, cap amunt.
2: Ha arribat l'hora de pujar al funicular. Ja heu sentit que...
3: Soc el del funicular.
7: Va, tira, a veure si arrenca això d'una vegada.
2: Ja heu sentit que fins i tot l'operador del funicular en reclama, així que agafem la sas i ens endinsem cap a l'interior.
4: Benvinguts a bord. Els recordem que la durada del trajecte és de 9 minuts. Els preguem que es posin còmodes i gaudeixin de les vistes.
3: A veure, còmodes s'hi poden posar, però de les vistes no veuran res, eh?
7: Ah, no?
3: No, perquè passant per un túnel, vull dir, no es veu res.
7: Ah, hòstia, que de bo, sembla el tercer món, això. Això és l'última vegada que esquiem aquí, carinyo. Tu, quin poc glamour. Jo és que no, mira, és que no puc tocar ni el seient, de veritat.
8: Veus de tenir una paciència?
2: Déu-n'hi-do.
8: De veritat, eh?
2: Déu-n'hi-do, quina dona, noia.
8: Que vaig veure quan...
2: Ara sí, són les 9 en punt del matí i l'operari del funicular inicia el viatge. Quina puntualitat, eh? Ben igual que la Renfe, eh? A Àustria, tu? Ben bé, eh? El trajecte comença i la megafonia en el mateix català, també.
8: Sí, tant.
2: Ens sorprèn la modernitat de l'aparell. El funicular és nou i es mou a través d'un cable...
3: Sí. Ara ens ho tornes a explicar? Ara ho explica el narrador?
2: És un... Ja. Sabeu què és un funicular? Bueno, era perquè quedi clar.
8: És
2: que a mi em dius funicular i el confon.
8: No,
2: i com jo hi ha tanta gent que...
8: No, per mi un funicular és una cosa a la pell.
2: Exacte.
8: Un mal a la pell, tinc un funicular.
2: I el...
8: Saps? M'he posat unes cremes pel funicular.
2: Bueno, quan un vagó puja, l'altre baixa. Quan es troben al mig, el cable es divideix en dos perquè s'esquivin...
3: Com vols dir que es divideix en dos?
2: és igual.
8: La gent no està entenent.
2: És un sistema simple que normalment funciona com un rellotge, però avui la cosa no anirà tan bé. Si us en recordeu, ens han dit que el trajecte només dura 9 minuts.
3: 9 minuts.
2: I en aquest espai de temps tan curt en teníem prou per descobrir que aquella màquina tan moderna està bastant mal acabada. Quan tot just portem 600 metres de trajecte, una olor de fum terrible comença a inundar la part posterior del nostre funicular. És un intens fum negre que fa que tots estosseguem com beneits. De cop tothom es posa molt nerviós. Sobretot quan ens adonem que les portes del funicular estan bloquejades i que el sistema de radiotransmissió amb la cabina tampoc funciona. No ens podem comunicar amb ningú. De manera que fins que l'operari no vegi el que passa, ens haurem d'espavilar sols. El primer que fem és tapar-nos la cara amb un mocador, per tal d'evitar respirar el fum. A la Sas, la nostra gossa, també li tapem el morro.
7: Per favor, perquè és tot aquest fum... A veure, senyors, qui s'està fumant un porro aquí dins el funicular, eh? Foi de hippies que es que arriben a tot arreu, de veritat. És que se'ls hauria de tallar les cames.
3: A veure, carinyo.
7: És que no puc respirar.
3: Que això no és olor de porro. Que no és olor de porro. Que els porros fan un olor diferent. Ja t'ho dic jo.
7: I tu com ho saps, que no la fan els porros? Que te n'has fumat, tu, de porro?
3: A veure, una cosa és que ara sigui un senyor gran milionari que esquia els Alps austríacs, i l'altre és que vaig ser jove, jo, eh? Vull dir que també me n'havia fumat.
7: Oh, però què vol dir que ets un drogadicte, carinyo?
3: A veure...
7: És que m'ho deia la meva mare, que ets una mala influència.
3: A veure, porros...
7: Ai, el papa, quan ho sàpiga, pasta, quin disgust que tindrà.
3: Amb la pasta que tinc, no, ara ja em foto raies de coca, però porros...
9: Però forn...
3: Això quin guió tens de... No. És el personatge.
2: Això no estava escrit enlloc.
1: No, no, no, això no estava.
3: Quan es veu que els personatges els enriquim, no?
2: Sí, sí, sí. És el mètode...
3: Estrasbatsky.
2: Estrasbatsky.
3: Sí, foti una mica això.
2: Mentre el matrimoni benestant discuteix i nosaltres intentem calmar la sas, a la cabina del funicular l'operari ni s'ha donat del que passa al nostre comboi.
10: No, no, no, no, no, quina merda de feina que tinc. A veure si em jubilo d'una puta vegada.
2: La, la, la, la. Aquest és el conductor, eh?
10: Muntanya amunt.
2: Els vagons s'estan incendiant.
10: Dalt dels cims.
2: I aquell anar cantant.
10: Imponents dels, eh? Quina merda. Portant rics amunt i avall.
9: Perquè la música de darrere...
3: Veu que l'escoltes, la música de darrere?
10: Ah, sí que se sent algú.
2: La música. La situació no fa més que empitjorar. De les estufes que hi ha al comboi d'on sortia el fum, ara en surten flamarades que s'escampen per tot arreu a gran velocitat. Cada vegada estem més espantats, sobretot la Sas. Ara rasca el vidre, tal com ho fa a casa quan vol sortir a fer pipí.
7: Ai, pobra Sas.
2: La desesperació ens porta a imitar-la, però amb més contundència. La Sas té raó. Cal sortir del comboi o morirem asfixiats. Per tant, comencem a fotre cops contra el vidre per intentar trencar-lo.
11: Ei! Volem sortir!
2: També és mala sort que hi hagin instal·lat vidres de seguretat.
1: Ony.
2: Podrien haver invertit menys en vidres i més en estufes de qualitat.
3: Tu, mentre passa tot això, jo vaig conduint, no m'entero de res.
2: Sí, sí, sí, exacte. A hores d'ara el conductor està ben tranquil al seu vagó. Anar conduint...
10: Quina merda!
2: Exacte, anar conduint.
10: Àustria, on te som?
2: Àustria, Àustria. En un funicular. Sabeu què és un funicular?
10: Un frunco.
2: L'operari del funicular es manté aliè a tot fins que els combois s'aturen per culpa de l'incendi. Quan les flames afecten el sistema elèctric, el funicular es para i és llavors quan veu que alguna cosa va malament.
3: Pot ser, Xuriguera, que sigui el personatge més inútil de tots els que has fet? Que mira que n'has fet inútils, però sí, aquest...
10: Bueno, és un perfil que tinc.
2: Sí, eh?
7: Home, aquell del pont, què vols que et digui?
3: Va per aquí, va per aquí.
2: Ara el senyor s'escarrassa per forçar l'obertura de les portes i mentrestant nosaltres anem fotent coses al vidre, intentant trencar-lo. Hi ha tant de fum al nostre vagó que alguns passatgers s'han desmaiat i és possible que mai més es despertin. Per sort, el vidre acaba cedint i podem sortir. Però ara hem de decidir cap on escapar-nos, si cap amunt o cap avall. Amb el fum no veiem ben res.
3: A veure, pensem, si el trajecte durava 9 minuts i això ha patat quan en portàvem dos en moviment, posaves la mascareta, hòstia. Hem de ser més a prop de baix que de dalt.
2: Sí.
3: Anem cap avall, no?
2: Bona apreciació.
3: Molt bé.
2: És cert que la instal·lació s'ha aturat al cap de poc. De fet, s'intueix que si baixem, la sortida del túnel no deu ser ni a mig quilòmetre.
7: Ai, carinyo, no sé. És que el foc de ferra... El foc... La ferralla que hem deixat enrere, què? És que el túnel n'és ple. És impossible passar, però literal, que podem passar per allà. O sigui, que cal pujar. Cal pujar.
2: És veritat.
7: Busquem una sortida d'emergència cap amunt.
2: La pija també té raó. La ferralla que hem deixat ens fa molt difícil avançar. Potser sí que és millor pujar i buscar una sortida d'emergència. A veure què hi diu l'operari del funicular.
10: Bueno, l'operari del funicular diu... passeja una cosa. El que s'hagi encès un cigarret, no en deu tenir pas un altre per compartir?
7: Ah, baixa de l'altre.
10: És que amb els nervis em ve el mono.
2: Déu-n'hi-do. Potser sí que és el més tonto que has fet.
7: Sí.
2: L'operari va perdut. Encara es pensa que el fum és per culpa d'una cigarreta, però realment ha sortit dels sistemes de calefacció. Però això ara tant se val. El que importa és escapar-se abans que ens mati el fum i les flames. Tots dubtem sobre què fer i on anar. Per sort, la Sas, la gossa que ens acompanya, pren la iniciativa i decideix tirar cap avall. Nosaltres i 12 dels 161 passatgers que viatjaven al funicular la seguim. Els metres que recorrem pel túnel són un drama, són plens d'estossegades i entrebancades, però finalment aconseguim arribar a la sortida sans i estalvis.
3: Sort que no t'hem fotut cas i hem tirat avall, eh? Si fos per tu, estaríem tots rostits.
7: Sí, mira, però com a mínim jo no sóc una drogadicta, va, eh? Mira, respira fondo ara! Mira, respira fum aquest! Hippie!
2: Els qui no han seguit l'instint de supervivència de la Sas ho pagaran car. El túnel, on han quedat atrapats, funciona com una xemeneia. Envia el fum i el foc cap amunt i l'oxigen cap avall. Per tant, els que han pujat per trobar una sortida d'emergència s'han acabat ofegant per culpa del fum i les flames els han acabat carbonitzant.
10: Ai, el meu personatge, l'operari, va anar cap amunt o cap avall? Vull dir, estic viu?
2: Ha anat cap amunt i cap avall. Tu ja no hauries de xerrar més. L'operari ha pujat. Dels 161 passatgers que viatjaven al funicular, només se salven els 12 que han seguit l'assàs, els que han tirat avall. Els altres 149 passatgers, 150 si comptem l'operari, acaben morint. I espereu, perquè hi ha 3 morts més, 3 desgraciats que eren a dalt de l'estació i van morir a l'intentar accedir al túnel a través de les sortides d'emergència. I no només van morir sense poder ajudar ningú, sinó que més ho van complicar tot perquè a l'obrir les portes van incrementar l'efecte xemeneia. Entre els uns i els altres, aquell matí del mes de novembre del 2000, ara fa just 25 anys, van perdre la vida 161 persones al funicular de Caprun. És l'accident més mortífer que hi ha hagut mai a Àustria.
12: Aquestes coses em foten besarda.
2: Sí, tu.
12: Te'n vas allà passar uns dies...
2: Mira.
12: I patapam.
2: Que aquella desgràcia us serveixi per recordar que si mai hi ha fum, mai s'ha d'anar cap a dalt. Perquè on s'acaba abans l'aire i l'oxigen és dalt.
12: És dalt.
2: Vosaltres cap avall. Sempre cap avall.
7: I què ha passat amb la SAS?
2: La SAS.
7: En principi bé, no? Vull dir que hauria de... No?
2: Saps què ha passat?
7: Què ha passat? Saps què ha passat?
3: Saps què ha passat?
2: S'han passat molt fum.
3: Ai.
7: Però... No, no, no, no, no fotis.
2: És viva! Ah!

0: Ella, nosaltres i 12 passatgers més som vius gràcies a la SAS. Ella és qui ens ha salvat, perquè, si no, possiblement hauríem pujat tot buscant una sortida d'emergència i hauríem acabat rostits com un pollastre. Sort n'hi ha que la SAS és intel·ligent i, de la mateixa manera que un dia va saber tornar sol al cotxe quan s'havia perdut el bosc, avui ens ha salvat amb el seu instint. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tres Cat Info.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sinó de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta per a l'atenció de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Al mes de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Torronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3Cat Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que fer el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt des del marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
15: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
0: 3CAT Info. Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
19: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
18: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalater.
20: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
20: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar a la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
22: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
2: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs bursaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
3: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
22: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
23: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí. I els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
24: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
25: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
4: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
22: Esports.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
1: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
5: My first days has been very great.
6: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família.
5: They received me very
6: I els hi estic molt agraït.
5: Very friendly, so I'm very happy for that as well.
6: Of course, ser aquí, veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
1: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
22: 3CAT Info.
1: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
7: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
1: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
8: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
1: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
22: 3CAT Info.
1: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
9: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
1: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
22: 3CAT Info. Són 7:15.
0: Moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes

0: Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
1: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
1: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
4: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
3: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
5: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.

0: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
1: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
0: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
3: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
4: Hem perdut els colons els últims anys. Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
3: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
5: Un sol veí.
6: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
3: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
8: És el miedo que sempre va estar ahí persiguiéndote porque es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
9: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
10: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
7: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats. identificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
11: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
12: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cannabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
13: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
5: 3Cat Info.
2: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
5: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
14: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també bé les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el Departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
15: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
16: Sí, aquesta base hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no la tenim encara en el marge.
15: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
5: Trescat Info.
2: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
1: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
17: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
1: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: La L'espectacle Nics de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. A total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
18: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
19: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
18: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
20: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà del teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que jo diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
20: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més la plaça Catalunya, que és un punt calentet. I no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
5: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
21: Hansi welcomed me very, very good.
22: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
3: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
5: 3CAT Info.
3: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
23: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
3: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić, Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
5: 3CAT Info.
3: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
0: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
3: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
4: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 24 graus a Falset, 20 a Igualada i 22 graus a la Bisbal d'Empordà. La bona notícia del matí és que tenim desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les anunciades tempestes d'ahir no van provocar danys. Avui, en principi, ens diuen que hauria de ser un dia una miqueta més estable. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Serà així, més estable, o ruixat encara en tindrem algun?
1: Algun ruixat, però res a veure amb les grans tempestes d'ahir. Només es concentraran cap al Pirineu, Prepirineu i a la resta un dia de molt més sol. Algun interval de núvol baix cap a la costa i de nou aquesta calor si fa o no fa també igual que ahir. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
0: Doncs això serà el panorama per les pròximes hores. I la calor, la xafogó aquesta que deies, aquesta sí que no ens la traiem
1: aquesta
0: de sobre.
1: Aquesta encara no. Avui puja una mica la temperatura a la costa, baixa una mica la humitat, però es compensa i per tant la sensació que tindrem nosaltres serà exactament la mateixa.
0: Gràcies, Gori, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que ens espera per aquest dimecres. Una millora del temps que, també si ens fixem en les bones notícies, afavoreix l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu. Continua actiu, insistim, però avui sembla que els bombers ja podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. Recordem que és en una zona de complicat accés i que això ha dificultat les feines d'extinció en aquests últims dies, fins al punt que és un incendi raonablement petit en comparació amb els que hem vist aquest estiu, però continua actiu. Després de molts dies de feina, l'altra bona notícia de les últimes hores, els dos grans incendis dels últims dies, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid, aquests ja s'han pogut donar per controlats. Ja feia dies que estaven d'alguna manera estabilitzats, però ara ja s'han pogut donar per controlats en aquestes últimes hores. Això pel que fa a les bones notícies, a les males notícies, a les pèssimes notícies, hem de mirar les Balears. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en embarcació, en barca, a les últimes hores, però aquesta xifra podria augmentar perquè encara s'estan rescatant i s'estan buscant desapareguts d'aquest naufragi. El govern balear parla obertament de drama humanitari i assenyala el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontes i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Era la presidenta balear, Marga Proens, reclamant, com sentíem, un pla migratori, un pla estatal migratori específic per les illes. Tot això mentre el govern espanyol continua tenint obert el front de Ceuta.
3: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El gran interrogant és què passarà, sobretot amb els centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc i que es calcula que podrien ser tranquil·lament un miler. Ara sentíem la ministra Elma Sainz, la ministra d'Inclusió, fent aquesta crida, però hi ha comunitats governades pel Partit Popular i Vox que ja han dit que no en volen acollir ni un d'aquests menors i Junts també ha reclamat que Catalunya quedi fora d'aquesta distribució. Avui a l'Àgora en parlarem amb aquesta qüestió i també ho abordarem amb l'arquitecte i professor Carlos Pérez Martín, que fa temps que treballa amb joves marroquins per saber com viuen la situació i bàsicament per què volen marxar del Marroc per buscar noves oportunitats. Tot això després de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea per parlar d'aquesta qüestió, una reunió que va acabar amb un cert consens, amb un to molt més baix del que hi havia, per exemple, a finals de la setmana passada, consens sobre endurir el control de fronteres, però algun retret es va poder escoltar en aquesta reunió.
4: We can't see a direct link at the moment between the regularization and the incidents in
0: Ceuta. És el comissari de migracions de la Unió Europea, l'eurocomissari, dient que, tot i que no veu un vincle directe entre la regularització i els fets a Ceuta, aquesta recent regularització que ha aprovat el govern espanyol, diu, no és una bona senyal. En fi, tornant a casa nostra, d'aquí pocs minuts us explicarem per què en 10 anys han crescut un 300% els casos d'agressió sexual analitzats pels forenses a Catalunya. Un 300%. De seguida ho expliquem. I per cert, que si heu d'agafar un avió, continua la vaga de treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
5: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a... On anem? Ja no sé ni on anem.
0: De moment, ahir es van cancel·lar 20 vols. Adverteixen que el cap de setmana, que és quan hi ha més passatgers, encara es cancel·laran més vols. I després tenim tota la polèmica que estem recollint aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant del turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors se'ls hi omplen d'escombraries de persones d'altres municipis. Sovint, perquè en aquests altres municipis s'hi aplica la recollida porta a porta, i això es fa en dies concrets, i en aquells dies o no hi són o no els hi va bé.
6: Jo sóc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
0: Això és, així ens ho explicava la Núria, la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio, per cert, 636-36-06-09, 636-36-06-09. Ella esmentava el cas de Biosca. Aquí al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb l'alcalde.
7: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts del matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? L'alcalde de Biosca ens deia que estan literalment amagant contenidors per evitar aquest turisme de brossa. En fi, tot això quan falta una setmana justa pel que s'espera que sigui un dels moments històrics més importants dels últims anys.
8: This is that moment that many folks planned for, prepared for, hopes for.
0: L'eclipsi, el famós eclipsi, falta una setmana, dimecres que ve, 12 d'agost. S'espera una afluència de persones mai vista i hi ha pobles del Priorat que, pel seu compte, ja han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb Protecció Civil per saber quines seran les restriccions i com ens hem de moure. I encara alguna cosa més, de futbol?
9: And let's see Caroline racing forward away from the defender.
10: Look at the pace.
9: City have a third. And that is a great illustration of why she's so good.
0: Caroline Nicolli, jugadora del Barça. El conjunt blaugrana ha superat per primera vegada la seva història la barrera del milió d'euros per fitxar la fins ara jugadora del Manchester City. I parlant de futbol femení... Avui s'estrena la quarta temporada de Ted Lasso, en què l'entrenador torna a Anglaterra per fer-se càrrec justament del nou equip femení del Richmond. I una coseta més encara.

0: Els Love of Lesbian són el nou grup que s'ha anunciat a la festa musical de la Mercè, de la programació musical de la Mercè. Són el cap de cartell que faltava i, segons ha avançat el diari Ara, els Love of Lesbian, que recordem que estan a punt de fer una aturada, actuaran el 26 de setembre al Bocatell amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Svetlana. Així comença aquest dimecres. Un molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: La qüestió dels menors.
2: El que més preocupa ara de la crisi de Ceuta és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc.
4: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
5: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habitación de esta partida extraordinaria.
6: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors.
0: 72.000.
2: Finalment, el govern espanyol ha elevat aquesta xifra als migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000.
4: Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
8: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
7: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enduriment.
6: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió ha acabat amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, tanca files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: We can't see it at... De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: 6,3 milions.
4: És el que ha pagat el govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso per l'àtic del barri de Chamberí de Madrid per fer-lo servir, suposadament, com a oficines mentre es facin obres a la seu de la comunitat.
6: L'àtic es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió per gestionar la compra d'aquest àtic de 485 metres quadrats.
2: Ho publica avui el diari El País, que ja va destapar l'adquisició d'aquest pis de luxe. Just un dia i mig després de revelar-ho, la Comunitat de Madrid en va anunciar la venda i la de 4 immobles més per ajudar en la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid, arrasada pels incendis.
0: Rècord d'ocupats.
4: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
0: Bon, Roger Santaló.
10: La normalització ha fet que ara hi hagi 16.500 ocupats més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
11: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
10: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. L'augment trenca la davallada que l'atur acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Un creixement motivat també per la regularització de migrants. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, eh? Drama humanitari.
6: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions.
2: El govern balear ho considera així un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
0: Palma, Caterina Carmany.
3: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una 30ena de persones, 2 com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
12: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontes i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a 7:15. Al Matí de Catalunya Ràdio també parlem, atenció amb això, safari humà.
4: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens.
0: Moscou, Cristina Solies.
13: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
14: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
13: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Qüestió d'hores.
15: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
2: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions, diu, d'arribar a un acord en les pròximes hores.
16: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
4: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió continua a la zona i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
0: Farà canvis.
15: El govern assumeix que haurà de reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que la llei és inconstitucional.
0: Àlex Gerald Robert.
17: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor els comuns que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
18: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
17: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés de Junts ha celebrat el dictamen.
19: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
17: I la popular Lorena Roldán ha avisat.
20: Que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
17: Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Àudio filtrat.
2: Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització.
4: El candidat li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona.
15: Segons Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
21: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció a l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: En fi, passen 3 minuts d'un quart de 8. En surt!
2: Aquesta nit, a la fira de la Festa Major de Tona, dues nenes de 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions.
4: Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Sardà.
1: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
6: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident.
0: Un 300%.
2: És el que han augmentat en els darrers 10 anys els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
17: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes a vegades són actives a concentracions molt petites.
17: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de vaga.
6: Del servei de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat, que es queixa de la falta de personal. En la jornada d'ahir hi va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes.
2: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Grandfors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: Sense documentació.
4: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris.
0: Girona, Maria Rovira.
22: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
23: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
22: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Segueix actiu.
6: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, tot i que evoluciona favorablement.
0: Sanet, Joaquim Albalater.
24: Avui es podrien incorporar dotacions terrestres dels bombers que fins ara no havien pogut actuar per la complexitat del terreny. Serà el primer pas per perimetrar el foc que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des d'ahir no hi ha fronts actius, el foc no avança i les tasques dels bombers se centren a remullar els punts calents on hi ha més densitat de vegetació. Des de Sanet, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees.
4: Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Ha cremat unes 77.000 hectàrees.
0: Menys pastures.
6: Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu.
0: Júlia Albacar.
25: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals, quan han pujat a les muntanyes, han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
26: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
25: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de marxar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar. Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues i per això reclama pagament compensacions al Departament d'Agricultura. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això de la reducció de les pastures, és destacable que ja ens ho va avançar aquí al Matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Perinenc d'Ecologia, del CSIC, i que va participar al panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
3: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: Cas urna funerària.
2: L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm a la Marina Baixa ja ha tornat a la família del difunt i no se l'havien oblidat a la taquilla. Es veu que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa.
0: Déu-n'hi-do, Alba Barbosa.
7: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Alba. Hem arribat a les 7:24. Anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Comencem amb presentacions a Can Barça.
8: Sí, ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia i va presentar l'extrem belga Jesse Bissibu. L'últim fitxatge blaugrana, l'extrem belga de 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
9: Hansi, welcome me, very, very good.
10: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
8: I avui el Club Blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol, la brasilera Caroline Nicoli. És el fitxatge més car del femení després de pagar al voltant d'un milió i mig d'euros al Manchester United, al Manchester City, volem dir. Fins ara les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Payor i Kika Nazaret, cadascuna per mig milió d'euros. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació culer aquest estiu. En bàsquet, el Barça també presenta avui el seu nou entrenador, Alexander Sekulić.
0: I atenció perquè passa pel quiròfan.
8: El davanter de l'Espanyol, Quique García, i ho fa avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.
0: Ens falten 5 minutets per arribar a 8:15. Pot caure la sisena.
8: Iris Tió té opcions de guanyar la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalls més. Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic. També fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí de Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Perdona, tindries lloc per dos?
27: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
12: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
31: 3, 17, 30, 35, 43, 1 i 12.
30: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
32: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 8:15, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
34: Happy birthday to Trump.
35: Que vergüenza.
1: Tenim amb nosaltres Maria Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol. Bon dia, com està, vicepresidenta?
5: Bueno, pues la mar de bien y la mar de tranquila, diga lo que diga el porculero del tranc, fíjate tú.
1: O sigui que no tenen la més mínima intenció, ministra, de modificar la seva postura, eh? Segueixen plantant cara...
5: Però modificar la postura de qui,
1: mi alma? Al tío Sam.
5: Nosotros no iremos a la guerra con esa especie de animal que parece una morsa que acaba de comerse una bolsa de ganchito.
1: Una imatge molt gràfica, si m'ho permets.
5: Dona el tram, aquest. Ja no puede aplicar aranceles o aranzoles o lo que le dé la gana, que a nosotros se nos ha perdido nada.
1: Què arte tiene, ministra? Això queda clar, però escolti'm, això pot tenir conseqüències econòmiques pel sector del vi, per exemple, pel sector de l'oli, que exporten molt als Estats Units. S'ha de cuidar tot això, també.
5: Vale, pues más para nosotros.
1: No, no, más para nosotros no. Això no va així, consellera. És una cosa...
13: Ministra, ministra.
1: Ai, ministra, perdó. Tinc un tiro una mica de lío.
5: Consellera, jo no, eh?
1: No, sisplau.
13: Quina manera de rebaixar-la, eh?
1: Perdoni.
5: Lo único que tenemos que hacer es consumir nosotros el vino y el aceite que le vendemos a ellos y así desactivamos el tranc. Y ya está.
13: És molt complicat. Ara no ens podem posar a consumir vi i oli per sobre les nostres possibilitats.
5: Bueno, pues entonces irse a la guerra contra los ayatolás. Una de dos. Todo no puede ser, chiquillo.
1: Sí, té una mica de raó, la senyora Maria.
5: Abrim un vinito para celebrarlo.
1: Venga.
5: Y así empezamos a compensar ya.
1: Un rebujito, va.
5: Venga.
1: Abro el vinito.
5: Venga, ¿dónde está el vinito?
1: Usted va dient que hem de parlar de més temes, em sembla.
13: La voluntad y del gobierno de España es siempre mantener nuestra soberanía nacional, así como la paz mundial y la estabilidad y el respeto a la carta. És el ministre, tenim nosaltres el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
1: Álvarez, bon dia.
13: Buenos días,
1: Hermínia.
13: Resta atenció a la situació que vivimos.
1: D'acord, ministre Álvarez, si em permet, aquí darrere, per Catalunya Ràdio.
13: Sí, que me ajusto las gafas tan pequeñitas, que tengo unas gafas minúsculas.
1: Sí, però els ulls, en canvi,
13: los ojos gigantes.
1: Hi ha un viatge entre les ulleres són petites i els ulls, que són molt grans.
13: Quin traje més maco que porta.
1: Senyor Álvarez, li anava a preguntar, sisplau, com gestionar vostès l'amenaça de Trump al govern espanyol? És una amenaça molt greu. És un bloqueig, pràcticament, el que proposa aquest senyor.
13: Sí. Y ante todo, con máximo respeto al Tratado de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al acuerdo con los demás...
14: Així arribava 2:15.

0: Un dia més comencem el matí mirant a Ceuta. Un cop rebaixada, com a mínim de portes en fora, la tensió entre els socis europeus per la crisi de la ciutat, ara el punt de màxima tensió és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc. Segons els propis càlculs del govern espanyol, podrien ser un miler, per bé que des de Ceuta diuen que són més. Les comunitats del PP ja han avançat que quan toqui repartir-los en altres autonomies no en volen, i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
1: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Tot això coincideix amb la mort de 19 immigrants quan intentaven arribar a les Illes Balears amb una embarcació. Encara n'hi ha una desena més de desapareguts després d'aquest naufragi i que es continuen buscant. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala com a responsable el govern espanyol. I aquí hem d'emparar d'un ensurt. Aquesta nit a Tona, Osona, la Festa Major, dues nenes han quedat ferides greus en un accident en una atracció de fira. Ho explicava l'alcaldessa Judit Cerdà a Catalunya Ràdio.
2: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Ja sabem, per cert, a banda d'aquest ensurt a Tona, quant va costar el polèmic àtic que la Comunitat de Madrid va comprar per Isabel Díaz Ayuso. 6,3 milions d'euros, segons avança avui el diari El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per la immobiliària de luxe que ho va gestionar i que, a més, es va triar una via que, d'alguna manera, era alguna de les menys transparents. Repassem ara la informació esportiva, Pau Dax.
3: Joan Laporta va reapareixer ahir en la presentació de l'últim fitxatge blaugrana, Jessi Bissibu, després de superar una arrítmia, i el Barça presenta avui el fitxatge més car fins ara del femení, la davantera brasilera Kerolin Nicoli, i també l'entrenadora del bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió pot aconseguir avui la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París, en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I ens falta el temps per les pròximes hores. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, doncs el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Encara repetirem alguns ruixats de tarda, però menys extensió. Es concentraran cap al Pirineu i Prepirineu, bàsicament,

0: Barcelona-Tarragona, la Ronda de l'Entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, direcció Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit, i la Ronda Litoral, congestionada de Fòrum a la Barceloneta.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Aitona Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol. Però, de moment... Com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i opinions més destacades amb el Pau Martrolí i el Marc Presseguer. Com esteu? Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Els desafiaments migratoris i el rècord d'altes a la Seguretat Social marquen les portades dels diaris.
4: L'Ara destaca el suport d'Europa, la reacció del govern espanyol, tot i que subratlla que els socis continuen reticents amb la regularització massiva de migrants.
5: El Mundo, de la seva banda, es fixa en el paper de Marlaska. Diu que va anar tard a l'hora de posar la barrera flotant i que s'ha intentat salvar assenyalant el CNI. En aquesta línia, el diari assegura que la reunió de ministres no eximeix el govern d'assumir responsabilitats.
4: I Ayuso és protagonista a la portada del País. El diari informa que el seu govern va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de Chamberí i que la comissió per la immobiliària que la va gestionar va ser del 3%, 189.000 euros.
5: I l'ABC, que continua fent el seguiment del cas Plus Ultra. L'editorial assegura que el focus del rescat de l'aerolínia no s'ha de centrar només en Zapatero, sinó també en María Jesús Montero.
4: El rècord històric d'altes de la Seguretat Social per la regularització extraordinària de Santa de migrants també té molta presència als diaris.
5: La Vanguardia, en el seu editorial, diu que l'èxit de les dades no pot amagar el veritable repte del mercat laboral espanyol, reduir un nivell d'atur que continua duplicant la mitjana europea. La xifra de parats a Espanya és de 2,3 milions de persones.
4: El periòdic, en canvi, dedica l'editorial a l'altra notícia econòmica del dia, el màxim històric de l'IBEX 35, que s'ha enfilat per primera vegada sobre els 20.000 punts.
5: El diari diu que l'exuberància defineix el moment financer actual. Tot i això, veu un context més racional que altres períodes d'abundància que han esclatat en forma de bombolla.
1: I fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
1: A veure, Morrissey es postula per representar Espanya a Eurovisió.
6: Doncs sí, l'exlíder de Smiths, el britànic Stephen Patrick Morrissey, és notícia als últims temps per cancel·lar concerts.
1: Sí, però és veritat,
6: en un que sí que va fer, i més per motius així una mica... Bé.
1: Sí, una mica sí. No pot venir perquè...
6: Hi ha massa soroll a les falles.
1: Exacte.
6: Bé, doncs en un que sí que va fer fa poc a Madrid va anunciar que s'oferia a representar Espanya a Eurovisió i que ja sabia amb quina cançó ho faria. Una titulada The Bullfighter Dies, o sigui, el torero mor. I la va interpretar acompanyada d'una projecció d'imatges escabroses i sangonoses d'agafades de toreros. Morrissey va aprofitar la vinentesa per explicar que ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que només li faltava això, per demanar-li que acabi amb la barbàrie de la tauromàquia. Ho recullen mitjans com El Espanyol o CNU TV.
1: En fi, salta nu del pont de Brooklyn amb una motxilla com a paracaigudes.
6: I amb la sorpresa de tothom qui ho gravava, sobreviu, perquè no va saltar des del pont pròpiament, sinó des de dalt d'una de les torres, 85 metres de caiguda lliure. L'home de 44 anys va escalar la torre, es va despullar, va desplegar la bandera del seu país, el Kazakhstan, i es va llançar a l'East River fent servir la seva motxilla de repartidor com a paracaigudes. Un cop rescatat i ja fora de l'hospital, s'ha trobat amb càrrecs penals per imprudència temerària, exhibicionisme públic, violació de domicili, alteració de l'ordre públic i realització de grafits. Ho llegim a El Mundo.
1: Una nova bretxa separa la humanitat i és, atenció, la bretxa orgàsmica.
6: Sí, ja sabem que és la bretxa digital o la bretxa salarial i ara arriba la bretxa orgàsmica, segons la qual les dones tenen fins a un 30% menys d'orgasmes que els homes. L'ha descrit aquesta bretxa i constatat en un estudi recent la psicòloga i terapeuta sexual i professora emèrita de la Universitat de Florida, Lori Mintz. Segons aquesta experta, la causa principal d'aquesta bretxa orgàsmica, d'aquesta desigualtat en la solidaritat del clímax en les relacions heterosexuals és un mite. La mentida número 1 que s'explica a les dones sobre el sexe. Vols saber quin és?
1: Sí, sempre.
6: Que es pot assolir l'orgasme només amb la penetració. Mira. Ho explica el 324.
1: En vam parlar l'altre dia amb la Mireia Muñoz, això. Avui en tornem a parlar, per cert, amb la Mireia, amb el consultori no només sexual, sinó sobre relacions. Avui parlàvem amb la Mireia a partir de 10:15 i l'altre dia repassàvem això, aquesta qüestió de l'orgasme. 8:15. Per què rieu? Ara veig aquí tothom al control, està rient i mirant-me. Que esteu nerviosos o alguna cosa? En fi, va, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
7: La premsa europea es fa ressò de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea arran de la crisi de Ceuta. Els diaris italians, per exemple, ho porten tots dos en portada. El Corriere de la Sera parla també de la divisió sobre els centres africans que ha proposat Itàlia, mentre que la República parla que el govern italià, tot i estar decebut, ha moderat les seves discussions amb amb Madrid. A The Guardian hi trobem un reportatge d'investigació sobre els gegants petroliers. Expliquen que 8 de les companyies

0: petrolieres més grans van acumular beneficis de més de 90.000 milions de dòlars en només 3 mesos. Darrere d'això hi ha dues raons: el conflicte de l'Iran, que va fer pujar els preus de l'energia, i la crisi climàtica, que va causar onades de calor mortals. I atenció també al reportatge que dedica el New York Times sobre el banc més antic del món. Es tracta del Banc de Siena, Itàlia, fundat el 1492, ha sobreviscut a totes les guerres mundials i regionals, també als Medici, però ara es veu amenaçat per una oferta de fusió d'un banc de Milà.
1: I dues notícies destacades als diaris econòmics. La primera és el rècord de l'IBEX 35, que supera per primera vegada els 20.000 punts. Ho fa acompanyat d'altres borses europees que també registren màxims. Els diaris ho atribueixen a les expectatives que es rebaixi la tensió geopolítica entre els Estats Units i l'Iran. I precisament als Estats Units, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha presentat els seus resultats després de protagonitzar la sortida a borsa més gran de la història. Els seus ingressos han crescut un 92%, tot i que les seves accions han perdut més de la meitat del seu valor des del seu debut a borsa. Demà serà un dia clau per a l'empresa de Musk, perquè s'alliberaran més de 900 milions d'accions al mercat. I acabem amb una dada sobre Catalunya, on Economia explica que s'ha reduït la bretxa de gènere en la temporalitat dels contractes. Fa dos anys, les dones assalariades amb contractes temporals eren el 14,6% del total de les treballadores, un percentatge que ha baixat fins al 12,5%. On es manté la bretxa de gènere és en la parcialitat. Una de cada 5 treballadores té un contracte parcial, mentre que pels homes és un de cada 10.
2: Ens falta per arribar a 3:15. Anem a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: Ferran Torres segurament no deu diners a la colerada, però hi ha qui li passa comptes pels gols que no va marcar durant els dos mesos més decisius d'aquesta última temporada. I què passarà amb el seu futur, ara que ell mateix l'ha deixat ben obert? A l'Esport llegim avui un article d'opinió de Joan Vehils on recorre el manual d'instruccions de Johan Cruyff per aquests casos. Si un jugador dubtava de voler ser al Barça, diu Vehils, la solució de Cruyff era tan senzilla com contundent, que marxés. Qui sap si Ferran Torres se sent una mica més important, com canta la Ludwig Band, i acaba anant al PSG, qui ja ho va fer fa 5 anys, és Leo Messi, i avui el diari Ara repassa la intrahistòria de les últimes hores de l'argentí a Can Barça, amb el testimoni anònim d'un treballador que diu que aquell dia estava tot preparat per dir que Messi renovava, fins que el director de comunicació del Barça va trucar per dir que no hi havia acord i que el jugador marxava. I avui madame important, amb tots els mèrits, és Ona Tió. A l'Esportiu li fan els honors titulant bany d'or i de plata i destaquen que la barcelonina va superar per menys de 3 dècimes la bielorussa Kandoshka en la final de solo tècnic. Acabem amb el periòdico, que treu una notícia amb la trobada de Marc Solés, pilot de categories petites de moto de només 9 anys, amb Marc Márquez. El de Cervera li va recomanar que quan agafi un revolt pugi una miqueta al piano per traçar molt millor. Només esperem que també li donés algun consell per evitar les patacades i no trencar-se tants ossos com ell.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Si alguna cosa hem après és que dels cossos aliens no se n'ha de parlar, però de la poca coherència de les persones, sí. La influencer i protagonista de realities, Georgina Rodríguez, ha explotat a les xarxes després de rebre comentaris negatius sobre el seu cos. El context, les vacances i les típiques imatges en banyador que aquestes estrelles ens comparteixen habitualment. El problema arriba quan Georgina intenta justificar-se. Ella, que gran part dels seus ingressos venen de l'opinió que genera les xarxes, afirma, dos punts, que el valor d'una persona no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Valenta com a poques en aquesta defensa de la llibertat dels cossos, continua dient, em preocupa que ara em titllin de grassa perquè he vist de la meva imatge. I per les postres arriba quan diu, el meu veritable èxit mai ha estat encaixar en un estàndard que ningú sap qui va inventar. Ah, no? Llavors, quin ha estat el veritable èxit de Georgina? La veritat és que no ho sabem, però argumentar que tothom pot ser viure com vol, fora o dins dels cànons, ja veiem que no.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
3: Catalunya Ràdio.
4: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
5: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
6: Mordoku!
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Marta Viana, qui fa anys avui?
9: Va, comencem amb un músic.

0: Pat Smear, ara amb Foo Fighters, i que, per cert, també va tocar amb Nirvana. Quants anys diries que fa, vam?
1: Home, si Nirvana, 61.
0: Una mica més, sí. 67.
1: Mira.
0: Va, seguim en aquest cas amb Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen.
1: 59.
0: 58.
1: Mira, estic clavant més que ahir.
0: Estem més ajustats que ahir, t'anava a dir. Sí, l'actor Jesse Williams, actor i model nord-americà. L'has vist segur.
1: Sí. No sé
0: t'has ubicat, no?
1: Jesse Williams, no sé qui és ara. Ara mateix
0: sí,
1: no el tinc.
0: Sí, ha sortit
1: no
0: Anatomia de Grey moltes vegades.
1: Ah, doncs Anatomia de Grey. 44.
0: 45.
1: Mira.
0: I acabem amb Gavi, futbolista del Barça.
1: Home.
0: I actual campió mundial. Quants anys diries que fa, jovenet?
1: 19, 20, 20.
0: 22.
1: 22, Gavi.
0: Gran, tu.
1: Sí. El santoral.
0: Avui és Mare de Déu de les Neus, Sant Humbert, Santa Hildegonda, Santa Nona i també Sant Osvald.
1: Gràcies, Marta.
0: Sara.
1: Moment de, com sempre, cada dia aquest estiu i cada dia aquesta hora, òbviament, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc l'Eva Múrcia, llibretera del Refugi, llibreria crítica de la Seu d'Urgell. I aquest estiu vull recomanar el llibre d'una escriptora que viu aquí al Pirineu, Ivette Eroles, amb el seu llibre Dones al marge, Bruixes i altres històries d'estigma i oblit, publicat per Editorial Fonoll. Aquest llibre parla sobre 14 històries de dones del món rural que han sigut estigmatitzades, com poden ser bruixes, trementinaires, represaliades, i reivindica totes aquestes figures a la vegada que mostra una gran estima pel món rural i totes les seves tradicions. Aquest és un llibre que vull recomanar a tothom. És un imprescindible de la nostra llibreria per totes aquelles persones que els agradi la història i que vulguin recuperar la veu de tantes dones silenciades i oblidades.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Southland.
3: Retrata el dia a dia d'un grup de policies a la ciutat nord-americana de Los Angeles. Una visió crua de la seva feina que mostra com afecta els protagonistes, la pressió als carrers i els dilemes personals i ètics als quals s'enfronten. Una sèrie molt realista, amb molta acció i rodada càmera en mà, cosa que contribueix a crear una sensació d'immersió. Tracta temes complexos de manera políticament incorrecta, com el masclisme tant dins com fora de la comissaria. La firma Ann Biderman al darrere d'altres sèries reconegudes com Ray Donovan. Té 5 temporades que trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passa un minut de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera.
6: We can't see it directly.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal per la resta d'Europa.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària.
9: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
10: Per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Naufragi.
11: Que una embarcació es perdi o vagi a parar al fons del mar i, en sentit figurat, un fracàs o una ruïna. Almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar a les Illes Balears en dues pasteres. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya i també és una de les més perilloses.
1: Regularització.
11: Fer que una cosa sigui regular, és a dir, que estigui dins de la norma. La regularització de migrants ha impulsat un nou rècord en les afiliacions a la Seguretat Social i això vol dir que el mercat laboral continua creant ocupació. Una regularització que el comissari europeu d'Interior desvincula de la crisi a Ceuta, tot i que considera que aquest tipus de mesures envien un mal senyal per a la resta de la Unió Europea.
1: Especular.
11: Comprar o vendre per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu. El Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que la proposició de llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles de l'Estatut, de la Constitució i també els drets a la propietat privada i a l'herència. El dictamen del Consell no és vinculant, però el PP ja ha advertit que si el PSC tira endavant aquesta llei, la recorreran al Constitucional.
1: Posem-hi ara tres xifres a la jornada amb la Sílvia Creus. 567.
12: Són els dies que ha estat a la deriva per l'espai un coet Falcon 9 de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk, i que avui està previst que s'estavelli contra la superfície lunar a uns 8.700 km per hora. Aquest coet es va fer servir el 15 de gener de 2025 per impulsar dos mòduls privats amb destinació a la Lluna, i un cop complerta la missió va quedar abandonat sense prou combustible per tornar a la Terra. Després de vagar sense control durant aquests 567 dies, xocarà contra la Lluna, cosa que permetrà als científics observar gairebé en temps real com es forma un cràter a la superfície del nostre satèl·lit, que aixecarà un núvol de pols que es podria veure des de la Terra.
1: 800.000.
12: És la xifra rodona d'articles a què ha arribat a principis d'aquesta setmana la Viquipèdia en català, tot i que avui dimecres el nombre ja ha crescut fins als 800.203. Aquesta fita s'ha aconseguit en 25 anys, que són els que ha celebrat aquest 2026 la nostra Viquipèdia, i és que l'edició en català d'aquesta enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa va ser la tercera a crear-se després de l'anglesa i l'alemanya. El primer article en català va ser Abac, i la xifra de 800.000 s'ha assolit amb l'entrada Kiurlionis, que és un asteroide descobert el 3 d'octubre de 1975.
1: I 86.000.
12: És el nombre d'estudiants que començaran FP al setembre a Catalunya. 86.551, per ser exactes, i són 5.000 més que el curs passat. Al grau mitjà, els cicles més sol·licitats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes i microinformàtics i xarxes. I al grau superior, administració i finances, educació infantil i integració social. Aquestes tries van ser també les preferides l'any passat. Més de dos terços dels alumnes s'han assignat en la primera opció que volien.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una noia en plena exhibició de natació artística, somrient, amb els braços fora de l'aigua, amb banyador blanc, ben lluent. La nedadora és, evidentment, l'Iris Tió. Falten pocs minuts perquè guanyi l'or en la final de solo tècnic.
13: Al compàs de Rosalia, l'esportista barcelonina ha tornat a fer història després de convertir-se en la primera atleta catalana, que és alhora campiona d'Europa i del món. Durant la jornada d'ahir, Tió també va aconseguir la plata en la final tècnica d'equips, i avui es jugarà una altra medalla. Serà aquesta tarda la final acrobàtica, on l'equip d'Andrea Fuentes es tornarà a enfrontar a Rússia.
1: A la segona imatge hi veiem un membre de salvament marítim en alta mar. Des del vaixell controla el remolc d'un veler recreatiu que té les veles abaixades.
13: Aquesta imatge correspon a una denúncia per la poca formació dels pilots que surten a la mar d'aquests dies. En declaracions al periòdico, Salvament Marítim alerta que la majoria dels 400 incidents d'aquest any estan protagonitzats per persones que s'havien fet a la mar sense preparació necessària. De fet, des del servei denuncien que la majoria de casos els implicats tampoc saben demanar auxili concretament, cosa que dificulta la seva localització. La poca formació també afecta el submarinisme recreatiu. Aquest 2026, a les costes de Girona, ja han mort 4 submarinistes.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Tarragona. De fet, el que s'hi veu és una escena captada davant de l'Ajuntament de Valls, on s'han aplegat, entre d'altres, l'alcaldessa Dolors Ferrer i els presidents de la Colla Vella i Jove Xiquets de Valls, Xavi Pons i Marc París. Què hi fan, Clara Chavarría?
14: Doncs presentar un acte molt peculiar que tindrà lloc el 5 de setembre a la Sagrada Família. Aquesta imatge d'unitat és el preludi d'una actuació molt especial que es farà en aquest temple. S'hi celebra una missa universal en el marc de l'any Gaudí. Durant la celebració, les dues colles, amb uns 500 castellers, hi carregaran simultàniament 2 3 de 8, una construcció que diuen que va inspirar l'arquitecte. D'aquesta manera es vol posar en valor els vincles de Gaudí i la seva obra amb els Xiquets de Valls i dos vallencs com són l'escultor Lluís Bonifàs, que va ser un referent de Gaudí, i l'arquitecte César Martinell, que en va ser deixeble.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
15: Catalunya Ràdio.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Un mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
18: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
18: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
21: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
18: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. I un dia més comencem parlant de Ceuta. Neguiteja i molt la situació dels centenars de menors i adolescents que encara no han tornat al Marroc.
0: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancada la crisi entre socis europeus.
11: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, però s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants a Espanya.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: I a les Illes Balears, almenys 19 immigrants han mort i hi hauria una desena de persones més desaparegudes quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions molt precàries.
0: El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol.
1: El govern de la Comunitat de Madrid, mentrestant, avui sabem que va pagar 6,3 milions d'euros pel famós àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
11: Ho publica El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per a la immobiliària de luxe que la va gestionar. La presidenta madrilenya es nega a donar explicacions sobre la polèmica i el PP tanca files amb ella.
1: I notícia d'aquesta mateixa nit, dues nenes han quedat ferides greus en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
0: Han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Judit Cerdà, alcaldessa, amb declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
1: És el que es deia l'alcaldessa aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui, una de les novetats també és que creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
11: L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química.
1: I avui, segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Els sindicats adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers.
22: Bon dia. El temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Més estones de sol, menys núvols baixos costaners per començar el dia, tot i que deixar fogor encara en continua fent. I a la tarda sí que repetirem alguns ruixats. Tot i això seran menys extensos. Bàsicament, Pirineu i alguns punts del Prepirineu ja no haurien d'afectar, com va passar ahir, la serrada prelitoral o una bona part de la Catalunya central. També podria arribar potser alguna nuvolada cap a la zona del massís dels Ports. I tot plegat amb calor, calor de ple estiu, moltes màximes de 30-35 graus, potser cap a la franja de Ponent i també les Terres de l'Ebre s'arribi als 36 o 37.
1: I encara la informació de servei, fem un cop d'ull al trànsit ara mateix. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs la C58 congestionada entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. El tram final, la rondada de Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i també congestió a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
11: Doncs aquest matí el tenim relativament tranquil, però això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaca la demora de mitja hora en el mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova i també els 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que ha sortit de la plana Picamoixons cap a Barcelona a Sants. A l'R11 hi ha entre 10 i 20 minuts de retard en els trens que van des de Barcelona cap a Figueres i Portbou.
1: Gràcies, Maria.

0: moment d'escoltar una cançó que dediqueu a qui vulgueu. Recordeu que per arribar a les 8 li podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609. 636-36-0609 és el que ha fet en Gerard.
1: Hola, sóc en Gerard de Girona i m'agradaria dedicar la cançó T'estimo bastant, de Xiula, a la Marina. I li dedico perquè no és que l'estimo bastant, l'estimo molt, perquè ningú més com ella sap fer-me feliç i perquè sap fer-me costat en els pitjors moments i en els millors. I ara, si tot va bé, em vindran uns de bastant interessants. Així que, Marina, t'estimo bastant. Ja.

0: Hola, bon dia a tothom, molt bon dimecres. Avui un dels temes claus a l'agenda informativa del dia és, continua sent, Ceuta, molt centrada en el punt que ja avançàvem ahir, que tenia tota la pinta de ser el capítol més calent d'aquesta història, com a mínim ara mateix, que és què es fa amb els menors que ara mateix hi ha a Ceuta. El govern espanyol calculava que són un miler de persones, menors de 18 anys, de nens, de nois, que hi ha ara mateix a la ciutat i que, com hem explicat diverses vegades i avui tornarem, no se'ls pot tornar per la via ràpida al Marroc, perquè la legislació ho impedeix, a Ceuta no es poden quedar perquè els serveis diuen que no donen a l'abast i, per tant, l'alternativa que hi ha ara mateix seria repartir-los per altres comunitats autònomes, com marca, de fet, una reforma legal de la llei d'estrangeria que no té ni un any i mig. El que passa és que amb això ja estan sorgint diverses veus que diuen que de cap de les maneres. Per exemple, les comunitats governades pel Partit Popular i de Vox s'hi han començat a oposar. Des de Junts, també Míriam Nogueres deia que cap d'aquests menors hauria de venir a Catalunya i, per tant, aquí tenim la batalla política que veurem com evoluciona en les pròximes hores i que serà un dels temes que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Ahir, el que sí que es va suavitzar una mica, com a mínim de portes en fora, és la relació entre el govern espanyol, i els governs europeus que l'han criticat justament per aquesta gestió de la crisi a Ceuta. Va haver-hi reunió entre els ministres de l'Interior i, en principi, de portes en fora, tot es va arreglar. Fins i tot des de la Comissió Europea deien que no es pot establir un vincle, com fan alguns partits, entre la regularització massiva d'immigrants que va adoptar Pedro Sánchez i aquest episodi de Ceuta, tot i que Brussel·les deia que aquesta regularització massiva d'immigrants no és precisament una bona idea perquè, diguem-ne, que senta un precedent que pot ser d'alguna manera perillós o que pot ser d'alguna manera bàsicament contraproduent en el cas que ho facin altres països. Per tant, aquesta és la situació pel que fa a Ceuta, però també de les últimes hores, evidentment, hem de parlar de les Balears, de les 19 persones, com a mínim, que han mort intentant arribar a Mallorca en una embarcació molt precària les últimes hores. Diem com a mínim, perquè encara podrien ser més, perquè evidentment totes aquestes persones van naufragar i encara s'està buscant una desena de persones. Aquests són dos dels punts claus avui de l'agenda informativa del dia, sense oblidar, evidentment, el temps. Continuarem tenint xafogó. Ahir la bona notícia és que les tempestes que teníem en aquestes últimes hores no van generar cap dany, no consta que generessin cap daltabaix, i avui la situació ja és notablement millor. Goni Massip, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Freddy.
0: És així, algun ruixat hi haurà, però poqueta cosa, eh? Tampoc res de l'altre món, sí.
1: Exacte, ruixats de tarda més concentrats bàsicament al Pirineu, algun punt del Prepirineu, i a la resta un dia de temps més tranquil, com comentaves, més assolellat i amb calor d'estiu, de 30-35 graus. I sí que és veritat que en algun indret de la costa ha baixat una mica la xafogó, s'ha notat a primeríssima hora d'aquest matí, perquè ha bufat una mica de terral. Aquest vent que bufa de terra cap a mar fa baixar una mica la humitat, i això ha passat en algun indret puntual de la costa, eh? Perquè, per exemple, a la Tortosa estem a 25 graus i amb 90% d'humitat la sensació és de 35. Per tant, en general, la xafogó s'ha de mantenir, com també ho farà aquesta calor.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, paciència amb aquesta xafogó, paciència amb aquestes altes temperatures que tenim. La bona notícia és que la millora del temps afavoreix també l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que es manté actiu, eh? Ja fa uns quants dies que està actiu, però bàsicament el problema d'aquí és una zona en què és complicat accedir-hi i els bombers avui ja, en teoria, hi podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. La bona notícia també de les últimes hores és que l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià ja està definitivament controlat. Vaja, definitivament no, però està controlat, la qual cosa també implica aquesta millora de la situació de les últimes hores. En fi, aquests són alguns dels temes principals amb els quals comencem el matí de Catalunya Ràdio, però el principal és Ceuta. I de seguida en parlem, de Ceuta i de la crisi i tot el que empenja d'aquesta situació, però és inevitable començar parlant de les Balears, perquè ho dèiem ara mateix, es continuen buscant persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació molt, molt precària que volia arribar a Mallorca. De moment consten com a mínim 19 persones mortes, però podrien ser més perquè hi ha una desena, com dèiem, de persones desaparegudes. Anem, doncs, cap a Palma, Caterina Carmany.
2: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 s'han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
3: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
2: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Kerman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Caterina. La presidenta balear, com sentíem, acusava Pedro Sánchez de deixar-lo sols i li demanava que prengui mesures al voltant d'aquesta situació. Hi ha un parell de coses importants a dir sobre això. És cert que la ruta migratòria entre Algèria i les Balears és la que més ha augmentat en els últims temps. Es calcula que un 17% més de persones han intentat arribar a l'estat espanyol a través d'aquesta via, mentre que, per exemple, la ruta de les Canàries, que fins fa un any i mig o fa dos anys era la gran ruta, i recordareu que es parlava també d'allau migratòria a les Canàries, doncs bé, allà, a la ruta de les Canàries, ha baixat molt l'afluència de persones migrants, bàsicament pels controls, molt especialment els que s'estan fent a Mauritània. Tots els experts en migració, tots, absolutament tots, diuen que quan una ruta es tanca, se'n busquen una altra, i que per això no pot tenir només una solució, diguem-ne, policial, no pot tenir una solució només a les fronteres. A més, hi ha una altra cosa. També totes les dades, tots els informes, tots els experts diuen que el gruix de la immigració irregular a Espanya no arriba a través d'aquestes rutes, no arriba, perquè ens entenguem, en pastera, sinó que són persones que arriben amb avió, com si fossin turistes, amb visat de turista, o sense ni visat de turista, perquè en molts països no es demana visat, i llavors, simplement, per dir-ho d'alguna manera, es queden, no se'n van.
4: La immigració irregular a Espanya no s'explica per les arribades irregulars a través de la frontera sud, que de fet són relativament limitades, i més si les comparem amb el que seria la ruta central i l'oriental en el Mediterrani, diguem, la ruta cap a Itàlia i cap a Grècia, els números a la frontera sud-espanyola són relativament continguts en els últims llargs anys. La irregularitat a Espanya, que no és menor, s'explica per les arribades a través dels aeroports, bàsicament d'Amèrica Llatina. I per què? Doncs perquè la majoria arriben sense necessitat de visat de turista, per tant arriben, diguem, via els aeroports, com a turistes, diguem, i després acaben quedant-se, i és aquí on cauen la irregularitat, a l'espera de la regularització.
0: I és el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio la investigadora Blanca Garcés. És un matís important, eh? Ho dic perquè aquestes imatges es posen molt com a exemple, determinats partits les exhibeixen molt, aquestes imatges, les que hem vist a Ceuta, les que havíem vist fa un parell d'any a les Canàries. Insistim, que el gruix de persones en situació irregular a Espanya no venen d'aquestes rutes, no arriben en pastera. Arriben amb avió, amb visat de turista, i llavors es queden, i evidentment són difícils de detectar, perquè han arribat amb avió i no, que l'únic que fan és no tornar als seus països d'origen. En fi, de tot aquesta crisi de Ceuta, ho dèiem abans, el punt més calent ara mateix és el front polític, sobretot el relacionat amb el miler de menors d'edat que, segons el mateix govern espanyol, continuen a la ciutat. Val la pena recordar tres coses que ja les dèiem ahir, eh? La primera és que aquests menors no es poden tornar al Marroc per la via ràpida, no se'ls pot aplicar una devolució en calent, com es diu en aquests casos, la justícia va deixar-ho meridianament clar. Dos, no poden seguir a Ceuta, els serveis d'atenció a les illes, públics i privats, i també de voluntaris, ja diuen que no donen a l'abast. I tres, una opció legal, és repartir-los per altres autonomies. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Freddy.
0: Dic legal perquè la llei d'estrangeria, que es va reformar fa tot just un any i mig, estableix que els menors hauran de ser resituats en altres comunitats amb un sistema de quotes en cas que hi hagi una crisi migratòria.
5: Sí, de fet, aquell canvi es va engegar precisament arran d'una crisi migratòria a les Canàries. PP i Vox hi van votar en contra. Junts no hi va fer costat fins després d'un acord amb el PSOE per delegar a la Generalitat algunes competències en immigració i que Catalunya quedés fora del repartiment i que, en tot cas, se la compensés amb els recursos necessaris.
0: En qualsevol cas, aquesta llei està en vigor, la llei que estableix que davant de crisis migratòries, quan una comunitat es vegi desbordada, doncs les persones, sobretot els menors, es repartiran per d'altres autonomies. Per tant, si això es fa, en teoria s'han de complir. Què és el que passa? Que les comunitats governades pel PP i Vox apunten que això els fa molt poca gràcia.
6: És que això no és una crisi migratòria. Esto es una crisis de seguridad nacional. La seguridad nacional y la vigilancia de nuestras fronteras no está garantizada. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Esto es una cuestión francamente distinta y diferente.
0: És el que deia Miguel Tellado del Partit Popular. Aquest cas, deia ell, no té res a veure amb altres situacions. Per tant, no té res a veure, deia ell, amb el que va passar quan les Canàries també es van veure desbordades per l'arribada de persones migrants. Junts també ha demanat a les últimes hores que Catalunya en quedi al marge, ho ha dit Míriam Nogueres a les xarxes socials, i a les últimes hores el govern espanyol, podríem dir, que ha fet una crida a tots plegats. Veurem com evoluciona això. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. El Partit Popular cal que el discurs de Vox posarà totes les traves possibles al repartiment i la Moncloa els acusa de falta d'humanitat, de ser uns populistes i d'estar segrestats per l'extrema dreta. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha reclamat la col·laboració de totes les comunitats, la gran majoria, ho sabeu, governades pel PP i Vox, després d'anunciar a la Moncloa 5 milions d'euros extras per fer aquesta acollida.
8: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
7: Com tu deia, Junts també està en contra de l'acollida. Míriam Nogueras ja ha advertit Pedro Sánchez que no tindrà el seu vot al Congrés si envien menors cap a Catalunya. En l'últim repartiment, Catalunya en va quedar fora perquè els centres d'acollida estaven al límit, però és possible que ara la situació hagi canviat, recorda el Ministeri de Migracions, i per llei sí que li toqui acollir.
0: Gràcies, Paula. Insistim que això és una llei que es va aprovar, i que hi ha un sistema de quotes que estableix, doncs, que a menys que aquella comunitat, doncs, en el cas concret de Catalunya, com deia la Paula, tingui els centres saturats, doncs ha de rebre aquests menors que hi hagi en altres llocs, en aquest cas Ceuta. Veurem com evoluciona aquesta situació. Sobre la qüestió del Partit Popular i Vox, dues coses importants. La primera, recordem que els anteriors governs de PP i Vox es van trencar en molt bona mesura per això, perquè Vox deia que no volia que s'acceptessin menors migrants i alguns membres del Partit Popular ho volien fer, entre d'altres coses, per exemple, perquè qui governa Ceuta també és el Partit Popular. I la segona cosa també important a dir és que en aquests nous pactes autonòmics entre el Partit Popular i Vox, en alguns s'ha posat per escrit que no poden acollir més menors migrants. Per tant, insistim, veurem com evoluciona aquesta situació. També veurem com evoluciona el front diplomàtic, el front europeu, perquè el resum de la reunió d'ahir dels ministres de l'Interior podria ser sí, però. Sí que han baixat el retret, sí que el to ha millorat, però continua havent-hi un cert recel. I Brussel·les, per exemple, dona per tancada la crisi entre socis europeus i diuen que la regularització no ha tingut res a veure amb el que hem vist a Ceuta, però admeten que la regularització, diguem-ne, que també els fa poca gràcia. Marc Camps.
9: S'ha arribat a alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
10: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
9: En la línia de Madrid i d'altres dirigents comunitaris, Brunner tampoc s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Mar. Sobre aquests retrets a la regularització, recordem que també en van fer els governs d'Itàlia o Alemanya, tot i que els dos executius han pres mesures raonablement semblants.
5: El govern de Giorgia Meloni té previst concedir permisos de treball a 1 milió de persones en el marc d'un programa per contractar treballadors estrangers, sobretot del Marroc, Egipte i Tunísia, i cobrir les mancances al mercat laboral italià. Alguns parlen d'amnistia disfressada. I entre els anys 2022 i 2025, Alemanya va oferir un permís d'un any i mig a les persones que tenien l'anomenat estatus tolerat, les que no són deportades temporalment, tot i que no tenen dret a quedar-se al país.
0: I encara un altre punt més de la crisi, que no és menor, eh? L'organització Action Aid, que treballa al Marroc, assegura tenir documentats casos de menors que, després de tornar des de Ceuta, els han desplaçat a zones de l'interior del país sense manera de poder tornar al lloc d'origen, diguem-ne. És una denúncia que arriba el mateix dia que Save the Children demanava per carta al ministre de l'Interior, al Ministeri de l'Interior i també al Ministeri de Defensa, que garanteixin mesures de protecció per a tots els menors perquè, segons diuen, aquestes mesures no estan garantides.

0: I després tenim l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. És un altre dels temes del dia, el trobem avui a la portada del diari El País. Segons el diari, la Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per aquest famós pis que suposadament havia de servir d'oficina mentre es fan obres a la seu de la comunitat i que, recordareu, un cop es va esclatar el cas, es va anunciar que es venia. Bé, aquest àtic es va comprar, segons El País, a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió i a través també de la societat Planifica Madrid, que depèn de la comunitat. Diem això de la societat perquè, segons diu el diari, això, entre altres coses, ha impedit que la compra hagués de passar pel ple. En fi, déu-n'hi-do també amb això. Tornem a Madrid. Explica'ns-ho tot plegat, Paula.
1: Sí, doncs el govern d'Ayuso manté el secretisme i no confirma aquesta xifra, però el polèmic àtic de 480 metres quadrats en ple centre de Madrid va costar 6.300.000 euros, segons El País, que cita fonts implicades en aquesta compra, que va tramitar una exclusiva immobiliària de la Moraleja, que va cobrar prop de 200.000 euros de comissió, i el govern madrileny va pagar també més de 300.000 euros d'impostos. Són xifres que publica El País, per tant, s'encareix aquesta polèmica operació, una polèmica que es fa gran i que persegueix Díaz Ayuso. De fet, el PP madrileny ha hagut de moure fitxa, intenta rescatar la presidenta madrilenya i ha demanat per carta a tots els seus diputats a Madrid que tanquin files amb Ayuso i que publiquin missatges de suport a les xarxes a la gestió que està fent la presidenta madrilenya.
0: Important això, hem demanat que facin costat a la presidenta, Paula.
1: Sí, sí, que publiquin missatges de suport a la gestió de la presidenta madrilenya. És una informació que també publica El País. Per tant, el PP madrileny nerviós amb aquesta qüestió en ple mes d'agost perquè s'està complicant. Recordareu que després que esclatés el cas, doncs la Comunitat de Madrid el que ha dit és que vendrà el polèmic àtic i que destinarà els diners a la reconstrucció de les zones afectades pels incendis.
0: Gràcies, Paula. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: Ja que parlem de pisos, hem de parlar, evidentment, del revés que hi ha hagut a les últimes hores a Catalunya, perquè el govern de Salvador Illa assumeix que d'una manera o d'una altra haurà de canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges. Ja sabeu que el govern volia aprovar aquesta llei que bàsicament fa que només es pugui comprar un pis o per viure-hi o per llogar-lo, diguem-ne, però no per especular-hi, segons deia aquesta llei. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó als recursos que havien presentat Junts i el Partit Popular i ha resolt que la llei pot vulnerar la Constitució i l'Estatut, a l'exigir el Robert.
2: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor, els comuns, que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
3: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
2: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés de Junts ha celebrat el dictamen.
4: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
2: I la popular Lorena Roldán ha avisat
5: que no desobeeixi aquest dictamen i si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
2: Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un cop coneguda aquesta decisió, l'associació de promotors deia que es veia venir, assegurava que aquesta llei, a més, està mal feta i demanava que es deixin d'intentar legislar en base a finalitats ideològics i a finalitats ideològiques i electoralistes, deien, en termes d'habitatge. Ja ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Xavi Vilajoana, el president de l'associació de promotors de Catalunya, quan va començar a tramitar-se aquesta llei.
6: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
0: És el que ens deia en Xavi Vilajoana, el president dels promotors d'aquí al matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
7: Matí de Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
8: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
7: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de nou. Repassem els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguer i la Roser Parera. Què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
11: Bon dia.
0: Atenció, aquesta dada, creixen un 300% els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Un 300% en els últims 10 anys. És una de les novetats del matí, Cristian Roldán.
2: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
12: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
2: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Un 300%, en 10 anys, Un 300% han augmentat els casos d'agressions sexuals en aquest laboratori de medicina legal i forense, en fi. Ja que parlem de qüestions policials, hem de dir que avui la Policia Nacional donarà detalls de la desarticulació del càrtel Jalisco Nueva Generación, que està dedicada, suposadament, al tràfic de metamfetamines.
10: Això mentre a Barcelona la urbana intensifica la lluita justament contra les drogues amb l'anomenat pla druida. S'anuncien més controls.
0: En concret, quins, Montse Poblet?
13: L'objectiu principal és atacar l'activitat que hi ha a peu de carrer i que molesta els veïns. Tot i això, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, avisa que també s'incrementarà la vigilància als clubs canàbics.
14: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però en tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
13: La Guàrdia Urbana assegura que la droga més consumida a la ciutat és el cànnabis i apunta que el consum de drogues s'ha incrementat en els entorns d'oci. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Ara mateix passen 6 minuts d'un quart de nou. Parlem d'un ensurt aquesta nit a Tona, a la comarca d'Osona, enmig de la Festa Major.
15: Dues nenes han quedat ferides greus en un accident que ha tingut lloc en una atracció de fira. N'ha donat detalls a Catalunya a ràdio l'alcaldessa Judit Sardà.
16: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: És la que deia l'alcaldessa de Tona. Insistim, que aquestes dues nenes que han quedat ferides greus en una atracció de fira que s'ha obert la porta per motius que encara es desconeixen. I la bona notícia de les últimes hores. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i també el de la Serra Oest de Madrid.
17: El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar, recordem, el 24 de juliol i ràpidament es va unir al d'Àvila, que en aquest cas continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees.
0: Bones notícies també l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Segueix actiu, però, a diferència d'altres dies, sembla que evoluciona bé. Sapiguem l'última hora connectat indirecte. Sanet, Joaquim Albalate, què ens expliques? Bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs mira, avui tenen previst començar a atacar el perímetre des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem que només ho havien fet amb mitjans aeris i també en algun moment amb bombers a peu desplegats des d'helicòpters perquè el terreny és molt complicat i fa molta pendent i a més cauen roques, per tant és un risc per treballar doncs, des de terra. La nit ha estat tranquil·la, l'incendi no ha crescut. De fet, ahir ja no va avançar al perímetre i ara, a primera hora, els bombers fan el relleu i acabaran de decidir com treballen avui i també quins mitjans destinen a aquest incendi. Però, en tot cas, ahir no hi va haver cap revifada, com es temia que pogués passar per un canvi de temps. Encara n'hi podria haver algun avui que compliqui les coses, però sembla, si més no, que el foc va millorant. El que ens deien, això sí, és que l'incendi cremarà encara durant dies i fins i tot es podria veure fum en alguns punts durant setmanes, perquè hi ha punts on la vegetació que s'encès és molt densa.
0: Gràcies, Joaquim. Fins ara.
18: Adéu, bon dia.
0: Important això que deia el Joaquim, que aquest incendi doncs, evoluciona doncs, raonablement bé, però es veurà fum durant setmanes. Insistim que era una zona molt complicada d'accedir-hi i que això ha explicat que fos un incendi raonablement petit, com a mínim en comparació amb altres focs que hem tingut, però que han trigat molts dies a, diguem-ne, tenir unes bones perspectives. En fi, també de les últimes hores, ara que parlava del Quim del temps, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les tempestes d'ahir a la tarda no han provocat danys, afortunadament. Avui parlarem d'aquí mitja horeta amb Protecció Protecció Civil, no tant per aquestes incidències, perquè no en consten de greus, sinó per l'eclipsi, perquè avui falta una setmana. Falta una setmana per l'eclipsi total de sol que serà visible a Catalunya i és important començar a saber què diu Protecció Civil de què s'ha de fer i què no s'ha de fer. I un altre tema d'aquests últims dies, que l'hem destacat i molt aquí al matí de Catalunya Ràdio, és el turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors s'omplen d'escombraries de persones d'altres municipis.
10: Sovint perquè s'hi aplica la recollida porta a porta i això es fa en dies concrets i aquests dies o no hi són o no es va bé.
11: Jo soc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
10: Així ens ho deia la Núria a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. En aquest programa també vam parlar amb l'alcalde de Biosca.
19: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts del matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt la gent que baixa del Solsonès. Mm. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? El Josep Puig, l'alcalde de Biosca, dient que estan literalment amagant contenidors, eh? Posant-los en un raconet perquè no estigui com a mínim visible quan es passa amb el cotxe i la gent no deixi les escombraries en aquest turisme de brossa, eh? Recordem que estem recollint diverses queixes i denúncies, eh? A la bústia del programa. Si voleu fer-ho, 636-360609, 636-360609. I atenció amb això, també, que ho destaquem avui aquí a Catalunya Ràdio. Marc Puigtió, que és candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, les municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes, on aparentment expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per, a partir d'aquí, prendre el control de l'organització.
15: El candidat li explica a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Segons Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos.
20: Vaig ser molt sincer, vaig dir que era la meva intenció a l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa no traslladar les obres de Sixena a l'Aragó per garantir-ne, diu, la preservació.
17: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies es mostra partidària d'exhaurir tot el recorregut judicial i lamenta que algú parli d'espoli, malgrat que les obres van acabar al Museu Nacional d'Art de Catalunya en una operació de salvaguarda en un context de guerra.
21: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
0: Declaracions de la consellera a l'Agència Catalana de Notícies. Falten 4 minuts per arribar a 9:15. Donald Trump diu ara, ho torna a dir-ho, vaja, que és qüestió d'hores abans que no s'arribi a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units amenaça, a més, el règim de Teheran que, si no és així, l'Iran s'exposa a un atac, diu, devastador.
10: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
22: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament: si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
10: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
0: Parlant de situacions lluny de normalitzar-se, l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins a Cisjordània ha minvat aquesta setmana en comparació al que havíem vist dies enrere, però continua, diuen, de forma sistemàtica en algunes zones.
15: A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar, així, els atacs dels colons.
0: I el nostre corresponsal a la zona els ha acompanyat. Anem cap a Sinjil, doncs, Jordi Brascó.
23: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el FOAT, ja és suficient.
24: Vigilem
25: tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada.
1: Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
23: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors. Des de Singil, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar de manera deliberada un home indefens. Moscou, Cristina Solies.
3: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
4: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
3: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristina. I, per cert, una cosa important també de l'àmbit internacional. L'Europol, la policia, diguem-ne, que agrupa totes les agrupacions policials europees, torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme.
17: Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe que s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres matisa, però, que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix, però, que no hi ha indicis que tingui capacitat per a una violència sostinguda.
0: Hem arribat a 9:15. De seguida repassem altres titulars de la jornada, però abans fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí, Maria.
10: Doncs és un matí sense incidències destacables al transport públic, més enllà dels retards habituals. Per exemple, el de mitja hora en el tren de mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova, també mitja hora de retard en el tren del RERA 15, que en aquests moments va de Barcelona cap a Reus, i també endarreriments de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou.
0: I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
5: Bon dia, doncs de moment molt poques complicacions. Trobem intensitat a l'autovia 2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà, direcció d'entrada a Barcelona, i aturats a les rondes de Barcelona, a la ronda a dalt de Canyelles a la Vall d'Hebron i de Sant Gervasi a Vallcarca per obres que tallen un carril per sentit, i la ronda litoral amb congestió de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara. Fins ara.
24: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Gori Massip. Gori, bon dia de nou.
25: Bon dia, Freddy.
0: Avui ja deies abans, xafogó, això sí que ens hi hem de resignar,
25: Sí, sí, xafogó que es mantindrà a la costa, tot i que hagi baixat una mica en alguns casos aquest matí, però vaja, es manté aquesta humitat, aquest ambient pesat, feixuc, i avui un dia de temps més estable. Farà sol a la major part de comarques i sí que a la tarda repetirem algun ruixat o tempesta cap al Pirineu i punts del Prepirineu. Però avui, a diferència d'ahir, ja no tenim avisos activats a cap comarca per intensitat de pluja, ni per pedregades, ni per ventades. Sí que els tenim demà. Precaució demà, perquè demà es torna a embolicar la troca i a la tarda les tempestes poden guanyar extensió i ser altre cop fortes. I això coincidiria amb una baixada del termòmetre.
0: Això seria demà a la tarda, deies?
25: Demà, sí, sobretot a la tarda, la segona meitat del dia, a partir del migdia i durant la tarda i fins al vespre, primera hora de la nit.
0: Gràcies, Gori, abraçada.
25: Que vagi bé.
26: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i
24: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs relacionat també amb la informació de servei, atents perquè avui és el segon dia de vaga a l'aeroport del Prat, del servei de terra de l'empresa Ground Force. Ja sabeu que es queixen de falta de personal. Ahir va haver-hi una vintena de vols cancel·lats i també problemes amb les maletes.
10: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada al cap de setmana, quan hi ha previst més moviment de passatgers. Ground Force dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, parlant de viatges, Consum no té constància que l'agència de viatges de l'Escala, acusada de presumpte frau, presentés la declaració necessària per fer la seva activitat.
27: El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. I podria haver més de 200 afectats a Catalunya i fora d'aquest presumpte frau.
0: Maria Rovira.
28: Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar.

0: Ministeri de Consum multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. L'empresa prohibia als assistents entrar, menjar o beguda i cobrava per poder sortir i entrar al recintre.
1: Més detalls, Albert Duran.
2: La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Sentim el seu portaveu, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
2: Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai, perquè el Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar al juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. Albert Duran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Albert. I ja que parlem de música, hem de parlar d'un adéu. Perquè ens ha deixat als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com Pepe Habichuela.
4: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i apropar a nous públics. També era pare i tiet dels Ketama, i entre les personalitats que han expressat el condol i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: I encara parlant de música, a les festes de la Mercè de Barcelona, segons ha pensat el diari Ara, hi actuaran també els Love of Lesbian.

Ada per Santi Balmes era el cap de cartell que faltava per confirmar la programació de la Festa Major de Barcelona d'aquest any. La banda barcelonina, que va anunciar una parada indefinida després de 25 anys, actuarà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques, el Polen, la Pegatina i Svetlana.

0: cosa de més. El director de cinema Isaac i la Cuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany. És una pel·lícula que està rodant aquests dies i en Fèlix Martín ha anat fins al rodatge a Banyoles.
1: I rodant en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, El fons de l'estany. Hi ha uns 500 figurants, petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i la Cuesta i alguns amics d'infantesa.
2: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret.
1: Ambientada a la Banyoles del 1989, la pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. Coproduïda per 3CAT, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent. Des de Banyoles, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Fèlix. 2:15, anem als esports.

0: Doncs som-hi amb els esports. Pau Dax, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim cares noves a Can Barça.
1: Ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca i va presentar l'últim fitxatge del masculí de futbol blaugrana, Jesse Bisibu. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
2: Hansi, welcome me, very, very good. El Hansi

0: Sí, m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
1: I aquest migdia el Club Blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol i el més car de la seva història, la brasilera Caroline Nicolli. El Barça pagarà al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Fins ara, les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Payor i Kika Nazaret per €500,000 cadascuna. Nicolli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les Blaugrana aquest estiu.

0: perquè malauradament passa pel quiròfan.
1: El davanter de l'Espanyol Quique García, avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït en l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.

0: I el nom de les últimes hores, Iris Tió, que no en té prou.
1: La nedadora barcelonina té opcions de guanyar la sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir dos medalls més. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Tinto de verano, Don Simón.

0: Crec que ens hem perdut.
1: Sí, sort que he portat ametlles.
2: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Que bonica és Badalona.
5: Els seus carrers, la seva gent.
6: Ui, el bacallà és per de segona.
7: Ah, uau, aquí ja tindrem un fallo, eh?
8: Que és que el noi està supernerviós i mira.
9: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
10: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
12: Seria vida i miracles amb el vinil.
11: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
11: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
16: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
17: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
18: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
17: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
19: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
20: Tot és del nivell aquí, eh?
15: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
11: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1:00 PM.
15: Amb Paula Molés.
17: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
21: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
17: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
22: Tot el que cantes.
15: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
17: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
11: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
23: Avui a l'hora amb el matí de Catalunya Ràdio, amb l'advocat i professor Ignacio Rigau, el Pere Rossinyol, soci editor de Mongol i Alternatives Econòmiques, l'expert en polítiques urbanes Alicia Puig i el politòleg i expert en comunicació Aitor Arriaga. Què tal, com esteu?
24: Bon dia. Molt bé, bon dia.
25: Bon dia.
23: Ara en parlarem, però falta una setmana per l'eclipsi de sol. No sé si algú dels presents està molt engrescat amb, aquesta qüestió. Ui, quin silenci.
24: No, a veure, és molt interessant, a mi m'encantaria, sí. Però just me'n vaig a l'altre cantó, diguem, al cono sur a l'11 de la nit, o sigui que m'ho perdo per un dia.
23: Ostres, però encara el veuràs des de l'avió.
24: A veure.
23: Tu, Ignacio, ets d'aquestes coses.
25: A mi aquests moments com d'episodi especial de la temporada, en aquest cas de l'any, em fa moltíssima gràcia, i a part aquesta fascinació per l'eclipse, demostra que potser no hem canviat tant en els últims 1.500 anys. No? Em sembla com una espècie d'entusiasme xamànic que em sembla molt divertit.
23: Entusiasme xamànic m'agrada molt com a declaració de principis. Alicia, tu seguiràs l'eclipse d'alguna manera o no?
8: Exactament com l'Ignacio, o sigui, amb ganes d'escoltar avui a veure per què és tan important això de l'eclipse i per què és tan xulo i la gent està tan emocionada, perquè jo no ho acabo de veure ni connectar, no m'interpel·la massa, que diguéssim.
23: Caram, estic envoltat d'escèptics. Aitor.
26: No, jo diria que sóc friqui de moltes coses, però d'aquesta no.
23: Vinga, doncs comencem el matí de Catalunya Ràdio. Falta una setmana per l'eclipsi. perquè em falta una setmana justa i em volíem parlar amb l'Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
23: Abans de res, només per veure una mica l'última hora, ahir se'ns anunciava una tarda que podia ser complicada per tempestes. Per sort no hi ha hagut cap gran incident, oi?
0: No, incidents destacables per aigua no n'hem tingut. El que sí que van haver-hi alguns punts que, com ens explicava el Servei Meteorològic, doncs es van donar aquestes tempestes aïllades, que per la calor i la humitat que estem tenint aquests dies, aquestes tempestes s'alimenten molt i llavors en algun lloc van caure doncs, patacs així en poca estona, no? I sobretot a Osona, ens comentaven en algun municipi, i que hem conegut, no hi ha hagut incidències destacables, però sí que això que us comento, que en algun punt va caure doncs, alguna quantitat important d'aigua.
23: I això, la bona notícia, diguem-ne, és que el risc d'incendis el tenim més moderat del que teníem fa dues o tres setmanes.
0: Bueno, el tenim encara alt, eh? Alt sí. I molt alt en moltes parts del territori. Sí que és veritat que està ajudant, clar, aquesta pluja i aquestes humitats que estem tenint aquests dies, aquesta xafuor que és tan cansada, no?, però que alhora també ens ajuda perquè el risc d'incendi doncs, no sigui tan elevat com l'havíem tingut. Però malgrat això, jo vull recordar que encara el tenim molt alt, que estem en ple període estival, que la vegetació està molt castigada i que hem de vigilar molt, eh? Sobretot sempre demanar el que diem sempre, eh? Qualsevol columna que veiem, truquem al 112, que el més ràpid que s'actuï pues serà molt millor per la resolució de l'incendi i sobretot obeïm a les autoritats per lo que ens demanin per la nostra seguretat en cas de que ens trobem propers a un incendi.
23: Estem parlant amb l'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Justament amb la combinació d'aquestes dues coses, del risc d'incendi i el que dèiem ara, de l'eclipsi, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, el Priorat, han decidit tancar els accessos al parc natural de la Serra de Montsant davant de la previsió de massificació de l'espai natural doncs, en un període, com deia vostè, de risc d'incendi que continua alt. Aquestes restriccions, vostè creu que en veurem més en aquests dies que queden abans de l'eclipsi?
0: Home, l'eclipsi serà una situació en què la mobilitat que hi haurà i l'afluència que s'espera de gent, per lo que hem valorat, doncs serà molt important, eh? I per tant, jo entenc perfectament que les autoritats en els municipis doncs, estiguin valorant quina serà la possible afectació que puguin tenir, quina serà la capacitat que tenen de que aquest risc que generi doncs, sigui controlat i, per tant, doncs, posar les mesures preventives que considerin que cal per aquestes circumstàncies. L'eclipsi ja sabeu que és una situació que tindrem aquest dia 12 molt puntual, molt excepcional, que tothom té moltes ganes de veure i, per tant, doncs som conscients que hi haurà molta mobilitat, que hi haurà molta gent que voldrà acudir-hi i el que tenim que fer és que aquesta activitat també es pugui fer de la manera més tranquil·la i més segura possible. Nosaltres ja portem molt temps treballant-ho a nivell de tots els departaments de la Generalitat. És una actuació molt transversal, però tant la vigilància de lo que és la mobilitat, dels punts on es podrà anar perquè la gent doncs, pugui conèixer que està amb seguretat. Ja sabeu que el Departament d'Universitats porta temps treballant aquesta pàgina web en la que estem volcant tota la informació perquè la gent pugui saber quin és l'estat i el que s'està preparant. I, per tant, doncs, bueno, esperem que aquest dia, doncs, amb la informació que puguem tenir, tothom pugui viure aquest eclipsi amb seguretat.
23: Quina principal recomanació hem de fer? Sobretot els conductors, perquè ara vostè em deia que la mobilitat serà una de les claus del dia.
0: Sí, sobretot planificar, veure on volem anar, què volem fer, assegurem-nos que el punt on volem anar veurem l'eclipsi, això és el més important, perquè possiblement estem pensant en algun punt i després ens trobarem que és una zona que ens quedarà l'eclipsi amagat a darrere d'una muntanya o d'un edifici, per tant, mirem bé, hi ha forces pàgines web, aquesta que us comentava jo d'eclipsi.cat, que ens dona informació sobre aquests punts, i mirem bé, aviam on podem dirigir-nos, planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos, hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure, eh? Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc que, bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer, eh? Pensem quina és la planificació, on volem anar. Som conscients que la zona del sud de Catalunya sobretot serà la que tindrà més afluència, per tant, les vies que van cap al sud segurament seran les més carregades aquest dia i per aquest motiu, doncs, sobretot, busquem alternatives, no? Pensem, per exemple, doncs, que la via majoritària que hi ha és la P7, que pot estar, doncs, evidentment, amb molta circulació, doncs, si podem fer algun camí alternatiu que no agafi aquestes vies més habituals, doncs, molt millor, eh? Tinguem també aquest pla B, eh? Per plantejar com podem fer aquest desplaçament.
23: Per tant, buscar camins alternatius i, en la mesura del possible, quan deia planificar, suposo també avançar el viatge o retardar-lo, diguem-ne, que no sigui tot a l'11 i el 12 o a l'11 i el 13, no?
0: Correcte. Correcte, correcte. Si dintre d'aquestes vacances que molta gent estarà aquests dies, doncs poden fer algun desplaçament que no siguin els moments més propers a l'eclipse, doncs serà molt millor, perquè els hi donaran més tranquil·litat amb aquest desplaçament, com diem, eh? Sobretot informar-se. També el mateix dia, el dia que fem el desplaçament, doncs informem-nos de quin és l'estat de la situació de les carreteres. Trànsit farà un seguiment exhaustiu d'aquests desplaçaments que puguin haver-hi al territori. Faran recomanacions també de quines són les vies que puguin estar més plenes, amb més millor circulació. Per tant, jo crec que anar-nos informant a través vostre dels mitjans de comunicació serà molt important també per aquests desplaçaments i planificar-los també. Si hem de fer algun camí llarg, com sempre diem, el 12 segurament encara estarem en una situació de calor, molt possiblement. Hem de veure també el temps que farà, eh? Però estarem en ple mes d'agost. Per tant, també, doncs, si hem de fer recorreguts llargs, també plantegem-los com els podem fer, amb aturades, per poder fer aquest desplaçament doncs amb més tranquil·litat.
23: I es plantegen restriccions més enllà del que dèiem dels parcs naturals? No sé si platges o grans esplanades o punts alts, que d'alguna manera tots els que en saben diuen que seran els millors. No sé si es planteja ara algun tipus de restricció.
0: Generalitzada no. El que sí que s'ha de veure és que si hi ha algun punt on, per exemple, per l'aforament previst o per l'aforament que pot admetre aquell espai, es veu que aquest s'ha de superar, doncs, evidentment, les autoritats hauran de fer les mesures que siguin oportunes en aquell moment. Per aquest motiu, també, el que demanem és estar al cas del que està succeint. Sabem que hi haurà aquesta mobilitat força generalitzada i, per tant, doncs, estiguem atents de si hi ha alguna instrucció per part de les autoritats, i quan dic autoritats, que us penso en policia local, amb Mossos d'Esquadra, amb els ajuntaments, amb els municipis que puguin fer algun ban, alguna ordre per la població, doncs estiguem amatents també, perquè aquestes restriccions estan pensades per la nostra seguretat, perquè no ens posem en espais on per l'afluència de gent o per la situació que hi hagi del mateix espai pugui haver-hi algun risc que ens pugui afectar.
23: Clar, per això ho deia, eh? Perquè l'eclipsi total de sol és en una franja molt concreta, és fàcil que hi hagi molta gent que vagi cap allà, vostè ho deia, i això ja fa un any que s'està preparant, fa un any que s'està anticipant, però de vegades les maneres d'arribar-hi en cotxe són les que són, diguem-ne, no? Per tant, d'aquí el que em deia de la mobilitat, que és el principal mal de cap d'aquell dia.
0: Clar, per això pensem que hem d'anar amb temps i hem d'anar amb paciència també, doncs perquè si ens trobem algun punt on ens quedem aturats o perquè hi ha alguna retenció, doncs bueno, tinguem aquesta paciència també de saber que ens estarem movent molta gent i que per tant doncs, pot haver-hi aquestes incidències que segur que es posaran totes les mesures perquè siguin les mínimes possibles, però si tots decidim moure'ns en el mateix moment, doncs les capacitats són les que hi ha i per tant doncs ens podem trobar amb aquestes situacions. Per això jo demanava aquesta paciència també i aquest seguiment de les instruccions que ens donin les autoritats perquè estaran treballant, perquè aquesta fluïdesa sigui la màxima possible.
23: I sobretot, és a dir, està el cas, nosaltres ja farem el que puguem, però vull dir que d'aquí allà la situació pot canviar, és a dir, com deia vostè, tenim el risc d'incendi com el tenim i en algun moment es poden aprovar restriccions diferents de les que tenim avui, per exemple, no?
0: Correcte, correcte. Falten molts dies encara, és una previsió encara llarga per llavors i pot ser que puguin haver-hi algunes zones on s'incrementi molt el risc d'incendis forestals, per exemple, com vam tindre ja també aquest mes de juliol, que ja ho heu vist, que hem estat molts dies amb restriccions en molts massissos i per aquest motiu doncs, hem de preveure quina és la situació que hi haurà per incendi forestal, per pluges, si en tinguéssim. No tenim ara en aquests moments una previsió molt, molt fixa, encara falten dies i, per tant, doncs, tot això ho hem d'anar seguint.
23: L'Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: A vosaltres. Permeteu-me recordar només una cosa, si em permeteu ara parlar de l'eclipse, que vull insistir-hi molt perquè ens ho demanen els companys de salut, és sobretot amb la visió de l'eclipse.
23: Ara li confessaré. No li anava a demanar perquè pensava no, tècnicament no és del seu negociat, però ho he pensat, eh?
0: Doncs, sí. No és el meu negociat, però també m'agrada insistir-hi perquè sé que els companys de salut estan fent molta força amb aquest tema, que ho tinguem present, que s'ha de mirar l'eclipse amb ulleres homologades i anar amb molta cura de no fer-ho a ull viu.
23: Sí, perquè a més, i que s'han de posar el temps, diguem. És a dir, que les ulleres aquestes, que a més doncs, són homologades i són barates i es poden comprar, si s'ha de mirar cap amunt, se les han de portar sempre, eh? S'han de portar sempre posades.
0: Sempre, correcte, correcte. Sí, sí, molta vigilància amb això, perquè les lesions poden ser complicades i per això, sobretot, hem de tenir-ho molt present, eh? De tenir alguna eina per poder fer bé aquesta visió, aquestes ulleres, com tu comentes, que són molt senzilles, que les estan regalant en molts llocs, que hi ha moltes organismes que les han fet i les les estan donant. Doncs, per tant, mirem de tenir-ne per la gent que estiguem, que haguem de veure l'eclipse i que el puguem veure-ho amb seguretat.
23: Ja, no, és important insistir-hi, perquè hi ha un cert neguit amb això, també, no? És a dir, perquè les lesions poden ser importants si això no ho fem bé, no?
0: Clar, clar, és el que ens comentaven des de Salut. Com tu dius, jo no sóc experta en el tema, però que sí que m'ha quedat molt clar és que sobretot hem d'anar amb compte, hem de llegir quina és la informació, com ho tenim que fer, hem de tenir aquest aparell, sigui unes ulleres d'aquestes o sigui doncs, algun aparell d'aquests de visió de l'eclipse que pugui utilitzar-se, i llavors sobretot fer-ho servir i no fer-ho directament amb la visió de l'ull nostre, perquè això pot causar-nos alguna lesió i pot ser, evidentment, important, ocular, que pot requerir aquesta assistència mèdica, i és el que volem recordar a tothom qui pensin.
23: Ima Soler, moltíssimes gràcies, de debò. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies, que vagi molt bé.
23: I on anirem recordant això de les ulleres? Per exemple, si sou dels meus, diguem-ne, que teniu ulleres, diguem-ne, per miopia, les ulleres especials han d'anar a sobre, han d'anar a sobre, perquè és la manera correcta i segura de mirar aquest eclipsi pel qual falta just una setmana.

0: I un altre tema d'aquests dies és, evidentment, Ceuta. Ara mateix, de tota la crisi, el punt més calent és el front, sobretot polític, relacionat amb els centenars de menors i adolescents que continuen a la ciutat. De fet, segons el govern espanyol, són un miler. Són els nanos que no han tornat al Marroc. I, de moment, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Redacció, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia. De moment, s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció. Un d'ells, amb especial atenció també per les nenes. Recordem que aquests menors no es poden retornar al Marroc per la via ràpida. Tampoc poden continuar a Ceuta perquè els serveis d'atenció no donen l'abast, i una opció doncs seria repartir-los per altres comunitats autònomes. Ara bé, les comunitats, en aquest cas governades pel Partit Popular, ja sigui de la mà de Vox o no, ja han dit que no pensen acollir-nes, el cas, per exemple, de Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. També la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment.
0: Gràcies, Marta. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes d'aquesta qüestió. És important el que deia la Marta, és a dir, que els nanos no se'ls pot tornar al Marroc, perquè la justícia ho ha deixat clar, a Ceuta no es poden quedar perquè els serveis no donen a l'abast, i per tant l'opció que queda és aquest mecanisme de repartir-los per altres comunitats autònomes, amb una llei aprovada ara fa un any i mig, malgrat aquest rebuig que ara comentava la Marta. Pere.
2: Sí, la veritat és que és xocant escoltar aquesta rotunditat, diguem, en què s'expressa la dreta, de desentendre's completament d'un problema que és un problema humanitari, amb independència de lo que un pugui pensar de com s'han de gestionar la immigració, de com s'ha de gestionar els fluxos, etc, etc. O sigui, mil menors. No acabo d'entendre quina és la proposta alternativa, que m'imagino que no deu ser tirar-los al mar, òbviament, no? Per tant, em xoca molt aquesta rotunditat, aquesta politització d'un drama humanitari, que això no vol dir en absolut que acceptis cap altre paradigma o cap altra premissa diferent de la teva de com s'ha de gestionar la immigració, però fer front a un drama humanitari, doncs realment em xoca molt. Jo entendria que diguessin, no, necessitem més recursos. Vale, pues negociem quins recursos es necessiten, el que sigui, però que per principi es digui no vull saber res, no vull saber absolutament res de mil nois que menors d'edat que estan a la intempèrie, doncs és una cosa que em costa molt d'entendre, per molt que pugui veure-hi una lògica política, que dubto molt que pugui ser premiada per ningú.
0: Ignacio.
3: El cas dels menors en concret és molt curiós per com podem encaixar-ho dins del marc regulatori espanyol. Perquè és veritat que la famosa sentència del Tribunal Suprem estableix una restricció molt clara respecte de les devolucions en calent. Si bé la majoria dels expulsats, les 72.000 persones que van accedir a Ceuta, la immensa majoria van retornar, se suposa que voluntàriament, grans cometes aquest voluntàriament, però escapant, en qualsevol cas, a l'aplicació, precisament, ja sigui de la doctrina aquella sentència, ja sigui la pròpia llei migratòria. Respecte als menors, fins i tot sabem de casos, o aquest matí continuàvem sabent notícies, en el concret al País i a COPE, resulta que estaven donant més notícies de menors que havien estat retornats també voluntàriament, és a dir, escortats per les forces de seguretat espanyoles i després recollits per les forces de seguretat marroquines. És veritat que encara queda una bossa de menors.
0: Les mateixes cometes que abans que deies, voluntàriament, eh?
3: Sí, mateixes cometes també a forces i de seguretat i de tot, no? Però al final el que veiem és una bossa de no menys que, més o menys, un miler de menors, que han de ser atesos. I han de ser atesos, jo crec que, per nosaltres. No perquè haguem de ser necessàriament la gran força humanitària del món, no perquè haguem de ser una espècie d'ONG, no perquè Espanya sigui més bona, no? O sigui, el millor país del Mediterrani, sinó perquè és un sistema de garanties que hem establert. No significa que automàticament tinguin dret d'asil, no significa que automàticament adquireixin la nacionalitat espanyola. El debat de la regularització és un altre. Jo dic que lo correcte aquí, la decisió correcta és atendre'ls i després resoldre jurídicament la seva situació. Per ara el que tenim és una situació d'absolut desempara. També ho teníem amb els majors d'edat, no? Però tenim una situació d'absolut desempara que no pot ser simplement ventilada amb a veure com puc moure la responsabilitat o bé a una altra comunitat autònoma o bé al propi Marroc.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 3, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell reclama la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. El tancament temporal per part de l'organisme estatal obliga actualment la ciutadania a desplaçar-se a Lleida, Balaguer o d'altres oficines allunyades per fer gestions. La situació perjudica gent de tot l'Alt Urgell amb el greuge afegit de l'oferta limitada de transport públic a la comarca. El Consell Comarcal del Urgell celebra la limitació de l'entorn de protecció al conjunt de la catedral de la Seu. L'ENS recorda que el procediment es va iniciar a instàncies de la institució comarcal i espera que serveixi per consolidar l'actual candidatura transfronterera amb Andorra i l'Arieja, que pot permetre que el temple sigui patrimoni de la humanitat. Un incendi va afectar una zona d'Horts als afores de la Seu. La primera al matí es va iniciar el foc a prop del camí de la Bastida. 7 dotacions dels bombers s'hi van desplaçar per evitar que les flames arribessin al bosc. I continua l'extinció de l'incendi de Senet, que ahir al vespre ja havia cremat més d'un centenar d'hectàrees de zona forestal. Protecció Civil ha tornat a demanar ahir que no es facin excursions a la zona perquè el foc encara no està estabilitzat, s'hi poden generar pirocúmuls i s'hi fan descàrregues d'aigua amb helicòpters. L'aeroport d'Andorra, la Seu, estableix un nou rècord d'operacions en un mes. Aquest juliol s'hi han fet més de 1.000 enlairaments sota ratxes, un 83% més que el mateix mes de l'any passat. Un 35% de moviments són de serveis públics com bombers o SEM, cosa que, segons Territori, reafirma la seva utilitat com a emergències. L'esdeveniment Perifèria Cultural arriba a Peramola amb una proposta que uneix cultura, territori i gastronomia. Es farà el 14 d'agost amb Colomo Bertran, Elia Sampai, Magali Saré i el personatge de l'Esperanceta. L'ICAC treballa entre dues rutes arqueològiques a Meranges per divulgar el patrimoni d'alta muntanya. Els treballs de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica permeten entendre l'origen de la gran transhumància al Pirineu i la transformació dels espais d'alta muntanya. DAS reobre l'església de Sant Llorenç després de 7 anys tancada al culte. La transformació interior ha estat obra de l'artista local Penélope Clot i s'estrenarà el dia 10. Els sindicats agraris adverteixen de l'encariment del gasoil agrícola. S'ha disparat un 61% al darrer any i posa en perill la rendibilitat de moltes explotacions perquè els preus no cobreixen la pujada. I els esports, Josep Miret i Bert Navarro s'han adjudicat la 19a trobada d'Aristot. Maria Mas i Berta Ribas van completar el podi absolut femení i Marc Bernades i Pau Mazcunyan el masculí. A la cursa de 16 quilòmetres van vèncer Jordi Gallego i Montserrat Inglavaga i a la 12 quilòmetres Sergio Pélez i Maria Amat. El Cadí Circuit Fe que continuarà d'aquí un mes ja, el 5 de setembre, amb la vertical Prat de Fígols d'Organyà. A més, endavant arribarà la travessa transfronterera entre la Seu i Sant Julià de Lòria. I el temps amb el sol que es torna a imposar i, en conseqüència, també la calor. Avui es pot tornar a arribar als 33 graus a la Seu. A la tarda, greixada de nuvolades, però és poc probable que deixin precipitació aquí a la Seu. Sí que ho és més al Pirineu Oriental, on això sí, pot anar acompanyat de calamarsada o directament pedregada.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha reclamat formalment al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que es reobri ja les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. I és que aquest servei ha patit un tancament temporal i això obliga la ciutadania de la Seu i de tot l'Alt Urgell a desplaçar-se fins a Balaguer, a Lleida o d'altres oficines que ja són força lluny de la comarca per poder fer qualsevol tràmit. La petició també s'ha tramès a d'altres representants de l'executiu estatal. Aquesta situació actual d'inactivitat de la Seguretat Social a la Seu cal afegir-hi també els problemes de servei detectats al Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CEPE, que agreugen encara més les dificultats de la ciutadania per accedir amb normalitat als serveis públics estatals des de la Seu, tal com ha denunciat l'Ajuntament. L'ens municipal considera que aquesta situació és inassumible per un territori que ja pateix mancances estructurals de mobilitat i que no es pot permetre perdre serveis essencials. L'equip de govern recorda que la Seu és la capital del Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència al Pirineu, i per això considera que ha de disposar de tots els serveis essencials sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. A Tople García afegeix queixa el dèficit de transport públic que arrossega el territori, una circumstància que l'Ajuntament ja ha posat de manifest en anteriors ocasions davant les administracions competents. I és que l'oferta encara limitada per anar al Plana de Lleida adverteixen, converteix qualsevol desplaçament obligat cap a Lleida o Balaguer en un tràmit llarg, costós i en molts casos impossible, per exemple, per gent gran o per persones amb mobilitat reduïda. Des de l'Ajuntament han insistit que tant el Servei de la Seguretat Social com el CEPE han de garantir a la seu com a serveis bàsics que la ciutadania no es veu obligada a buscar aquest servei fora de la comarca. L'alcalde de la Seu, Joan Barredà, ha reiterat que no es pot acceptar que una ciutat com la Seu es quedi sense serveis tan essencials i ha afegit que obliga la població a anar fins a Lleida o Balaguer per fer un tràmit on en un lloc on el transport públic ja és deficitari és posar encara més traves a la vida quotidiana. I començant mai, el Consell Comarcal del Tursell ha celebrat l'acord de delimitació del bé cultural d'interès nacional per la Catedral de Santa Maria de Tursell i el seu entorn de protecció. N'hem parlat amb el director de Patrimoni del Consell Comarcal, Carles Gascón, que considera que aquesta mesura era imprescindible i ha recordat que va ser el mateix Consell Comarcal qui va proposar iniciar aquest procediment que ara ha confirmat la Generalitat.
3: Sí, l'entorn de protecció d'un monument de clar de cultural d'interès nacional és un element bàsic per a la pròpia protecció d'aquest monument. L'entorn de protecció garanteix la contemplació òptima d'aquest monument, la conservació dels seus valors intrínsecs i la possibilitat de millorar en el seu estudi històric. Per tant, és imprescindible per a qualsevol tipus de monument declarat com a bé cultural d'interès nacional.
1: Gascón creu també que aquesta pot ser una passa decisiva de cara a l'actual candidatura perquè l'UNESCO reconegui la catedral com a patrimoni de la humanitat en una candidatura transfronterada amb Andorra i Foix.
3: En el cas del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell, la declaració d'aquest entorn encara no s'havia activat i era una cosa que podem considerar imprescindible per l'evolució òptima del camí de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO en el marc d'aquest projecte transnacional que engloba els monuments que expliquen la creació del Principat d'Andorra. Les regles del joc de la UNESCO en aquest sentit són molt clares i el que demanen, el que exigeixen, són totes les garanties per a la conservació, la continuïtat i el manteniment dels monuments que formen part de la seva llista i, per tant, una de les grans exigències és aquesta, que existeixi aquest entorn de protecció que estigui declarat, cosa que n'està ara, des del 30 de juliol, després de la publicació d'aquest acord de govern, del govern de la Generalitat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
1: Gascón ha detallat que aquest entorn de protecció afecta tot el sector del centre històric que envolta el monument. Això inclou la plaça dels Homs, el parc del Cadí, la plaça del Deganat, el Pati Palau, el primer tram del carrer Major fins a la Cruïlla amb el carrer Capdevila, el carrer Canonges fins a la plaça de Sant Roc i els camps que queden a llevant del carrer de Sota Palau.
3: Un espai que en el cas del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell agafa una part important del centre històric i també una part dels camps que queden més enllà del camí sota Palau, fins al pàrquing del doctor Peiró i la finca de Cal Pantebre. Els camps per què? Doncs això, per preservar la òptima visibilitat i contemplació del monument i tota la part del centre històric implicada, bàsicament pel que dèiem, per preservar els seus valors intrínsecs i això, també la seva contemplació, i no només la seva contemplació, sinó el mar el marc visual de l'entorn que tota la vida hem conegut al voltant de la catedral de la Seu d'Urgell.
1: Amb la delimitació, segons el Consell, el conjunt catedralici completa la normativa pròpia per la seva conducció de CBCIN i està a punt per la presentació de la candidatura davant la UNESCO. Els bombers de la Generalitat han controlat aquest dimarts un incendi que s'havia iniciat als afores de la Seu. Segons va informar Emergències, el foc es va detectar a Cantacorps, a la zona del camí de la Bastida i molt a prop de Massa Forestal, poc abans de les 8 del matí. Per causes que es desconeixen, es va generar un incendi en un espai format per horts i barraques en aquell indret. L'incident va generar una columna de fum visible des de bona part de l'Urgellet i per això, ràpidament, diversos veïns van avisar el 112. Al lloc s'hi van desplaçar 7 dotacions de bombers que inicialment es van centrar a controlar el perímetre de les flames i evitar que s'escampessin campessin cap al bosc en una zona on hi ha una densa massa forestal. Des d'emergència s'han detallat que a l'indret hi havia bales de palla i per això han requerit l'ajut d'un tractor per remoure-la. Al llarg del matí es va continuar treballant en les tasques d'extinció. I continua encara l'extinció de l'incendi que afecta la muntanya de Senet, al municipi de Vilella Alta, Ribagorça. En aquest sentit, ahir els bombers i Protecció Civil van tornar a demanar que no es facin excursions d'alta muntanya a tota la zona que comprèn el nord de l'Alta Ribagorça i el sud de la Vall d'Aran. De moment, el balanç provisional és d'unes 110 hectàrees afectades de bosc i vegetació. Els bombers han recordat que el foc encara no està estabilitzat, continua actiu, les condicions d'inestabilitat meteorològica es mantenen aquests dies, i, a més, hi ha el risc en aquestes condicions que alguna tempesta generi un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis. També alerten del possible rodolament de pedres acompanyades de foc i, a més, recorden que s'estan fent descàrregues d'aigua per part de mitjans aeris. Per tot plegat, demanen explícitament que els excursionistes no s'acostin a aquesta zona mentre continua aquesta extinció.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un quart de 10 l'aeroport d'Andorra la seu ha assolit aquest mes de juliol el seu rècord històric d'operacions en un mes. Ha registrat 1.063 enlairaments o aterratges. Això representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics d'emergències que hi operen. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals i d'altres emergències a escala local. La consellera de Territori, Sílvia Pànica, creu que aquest rècord d'operacions demostra el potencial de l'aeroport d'Andorra a la Seu i especialment el seu valor actualment com a infraestructura de servei públic. Pànica ha afegit que la pista de Montferrer és un equipament estratègic pel Pirineu perquè contribueix a la connectivitat, però també a la seguretat de les persones. L'aeroport d'Andorra a la Seu disposa actualment d'instal·lacions al servei d'organismes com els bombers de la Generalitat, el seu grup d'actuacions especials, el GRE, especialitzat en rescats de muntanya, o bé el servei d'emergències mèdiques. Aquesta funció, segons conclouen des del departament, reforça el seu valor com a infraestructura estratègica de servei públic i la seva contribució a l'equilibri territorial. Peramola acollirà el 14 d'agost una nova jornada del Perifèria Cultural. És una cita que vol combinar cultura, territori i gastronomia i apropar la cultura a pobles petits. La jornada començarà amb Interluni, un espectacle de Coloma Bertran i Lia Sampai, inspirat en l'univers poètic de Miquel Martí i Pol, i que vol transformar els versos del recordat poeta de Roda de Ter en una experiència sonora actual a través del diàleg entre el violí de Bertran, la veu de Sampai i eines electròniques. Tot seguit actuarà Malgali Saré, que presentarà el seu nou treball Descasada, fruit d'un procés d'investigació de 3 anys sobre cançons de diferents cultures i èpoques. Magali Sare ofereix un repertori que recupera veus femenines del passat i les connecta amb realitats actuals. I per acabar, hi haurà l'espectacle del personatge de l'Esperanceta, un dels personatges més reconeguts actualment de l'humor popular del Pallars, amb un estil directe, provocador i de vegades també reflexiu i reivindicatiu. Com en totes les jornades del Perifèria Cultural, la proposta artística inclourà també una experiència gastronòmica que ha preparat el xef Sergi de Maià. És un menú basat en productes de proximitat locals, amb protagonisme pel mató de Cadí, els formatges Urgèlia i Neu i la vedella de l'Alt Urgell, amb els productes locals que formen part d'aquesta mirada del festival.
1: Pirineu.

0: Els bombers han hagut de desallotjar aquest dilluns a la tarda dos campaments escoltes al municipi de Linz, que sumaven més de 150 persones en el marc de les fortes tempestes que hi ha hagut tant al Pallars Sobirà com a d'altres comarques del Pirineu després de diversos dies de calor intensa. L'alcalde de Linz, Manuel Pérez, ha explicat que el municipi s'ha vist completament desbordat per aquesta tempesta i per això ha reclamat més planificació, perquè tot i que els permisos dels campaments els concedeix la Generalitat, la resposta davant d'emergències recau en l'Ajuntament. Segons el Batlle, només la setmana passada hi havia 500 infants en campaments arreu de la Vall Ferrera. Davant d'aquesta situació es plantegen fins i tot limitar la presència de campaments al municipi. Els responsables del campament situat a Ainet de Besant, on hi havia 68 infants i 20 monitors, van alertar el 112 passades les 4 de la tarda davant el temor que les zones poguessin inundar. Els bombers van activar diversos efectius i en coordinació amb l'Ajuntament de Linz van fer el trasllat dels infants i monitors amb vehicles lleugers. Segons Manuel Pérez, aquest grup, que provenia de Fraga, va retornar al campament i encara s'hi quedarà durant una setmana. Més tard, cap a 6:45 del vespre, els bombers van rebre un altre avís, aquest cop d'un campament escolta situat al Pla de la Selva, també al terme de Linz, on hi havia 46 infants i diversos monitors. En aquest cas, els van evacuar fins a la casa de la vila d'Àreu amb vehicles lleugers dels bombers, on hi continuaven ahir allotjats. Paral·lelament, un altre grup d'aquest mateix agrupament escolta, que feia una excursió per la zona, format per 17 infants i 3 monitors, va quedar localitzat pels bombers amb el suport del GRAE de la Seu i un helicòpter. Els van trobar en bon estat i van passar la nit al mateix lloc sense haver de ser evacuats. En declaracions a la CNN, l'alcalde de Linz ha lamentat que el municipi no té capacitat d'assumir l'arribada de tants grups i assegura que estan completament desbordats. Considera que és un peix que es mossega la cua i que cal fer-se'n responsables, però que en canvi no són qui dona els permisos. Per això reclama més planificació en coordinació amb la Generalitat sobre la capacitat d'aquests municipis per acollir aquestes activitats i si cal posar-li límits. Cal recordar que el municipi de Linz té tot just uns 270 habitants. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, planteja crear dues rutes arqueològiques a Meranges per donar a conèixer els jaciments d'alta muntanya i el paisatge cultural que els envolta. Una de les propostes, ja en fase de desenvolupament, connectarà el jaciment romà de Coll de Molleres a 2.500 metres amb d'altres elements patrimonials d'interès que hi ha al voltant del llac de Malniu, i la segona, encara en estudi, se centra en la vall del Duran, on s'ha documentat un possible assentament ramader de l'edat de bronze, que podria omplir un buit historiogràfic que hi havia actualment. Josep Palet, director d'aquesta excavació, explica les troballes d'enguany.
1: En aquest jaciment, a la mar d'aquest programa de recerca, ja havien fet uns sondejos fa uns anys, amb resultats bastant sorprenents des del punt de vista de la cronologia, perquè van detectar ocupacions de la primera meitat del segon mil·lenni abans de la nostra era, i això era com molt sorprenent. I enguany l'objectiu de la campanya ha estat justament excavar en extensió als àmbits, alguns dels àmbits d'aquest jaciment, per tal de corroborar aquesta ocupació, veure quines són les cronologies, quin tipus d'hàbitat és, etc. De moment, la campanya el que ens apunta és que aquests tancats encerclaven possiblement un lloc d'hàbitat, un lloc on s'hi vivia, un establiment. I això ho sabem per la ceràmica que està sortint. Està apareixent molta ceràmica de taula, molta ceràmica de cuina, grullera, que és ceràmica feta a mà, a sobre, no documentem ceràmica de torn, que seria més recent, sinó ceràmica a mà, i això apunta a un horitzó d'una ocupació probablement de l'edat del ferro, de l'edat del bronze.
0: Palet creu que aquestes troballes d'enguany es poden vincular amb d'altres restes anteriors.
1: Que volem crear un itinerari, una arqueoruta, perquè aquest jaciment no estava aïllat aquí enmig de la vall, sinó que es pot vincular amb altres elements patrimonials que hi ha a tota la vall del Duran, del riu Duran, no? Que són diferents espais ramaders o d'interès arqueològic i patrimonial que es poden vincular en un itinerari, en un circuit, que aniria de la zona de Campllong, on hi ha el càmping a prop del poble de Meranges, s'enfilaria, remuntaria tota la vall del Duran fins a la zona d'Engorcs. Això seria un itinerari que volem posar en valor, on un dels jaciments estrelles seria justament aquest de Duran 2. No? I això s'inscriu en un projecte de valorització, de patrimonialització de tots aquests elements arqueològics que estem documentant en aquestes valls.
0: La responsable de transferència de coneixement de l'ICAC, Marta Flores, sobre la importància de convertir aquest coneixement en recursos culturals i que arribin a la població.
2: També la singularitat de l'equip és perquè està format per professionals interdisciplinars, no? Que tenim aproximacions complementàries, com per exemple l'antracologia, que estudia els carbons vegetals, la palinologia, que analitza el pol·len fòssils en sediments humits, petits, o la geoarqueologia, que analitza també els sòls i els processos que se'n deriven, que ens permeten tots junts, no?, aquest mosaic de disciplines científiques que intervenen, composar aquest puzzle que ens permet parlar en conjunt d'aquesta interacció entre societats i medi. L'arqueologia que despleguem aquí a l'alta muntanya és força particular. Podríem parlar d'una arqueologia extrema, no?, per les condicions, per l'espai. És també una arqueologia singular, com deies, pel tipus d'equip, no?, que configurem les persones que treballem aquí.
0: Un cop finalitzada la campanya d'aquest estiu, el jaciment de Duran dos Amaranges ha quedat cobert amb una lona geotèxtil que en permet la transpiració, evita el creixement de vegetació i el protegeix de possibles saquejos. Fins a la pròxima intervenció. I encara a l'àmbit cultural comentem que després de 7 anys tancada al públic pel mal estat en què es trobava, l'església de Sant Llorenç de Das reobrirà ben aviat les portes i ho farà amb un nou aspecte. L'artista local Penélope Clot ha estat l'encarregada d'aquest projecte de transformació a l'interior de l'edifici. El cel i les estrelles són el motiu principal del nou espectre del temple, amb arcs que ofereixen zones especials i les capelles que s'han convertit en les quatre estacions de l'any, entre altres elements. Aquesta inauguració es farà pròximament. I en Pirineu hi afegim que els sindicats agraris han tornat a expressar la preocupació per l'encariment dels combustibles, especialment del gasoil agrícola, que s'ha disparat un 61% només en un any, tot coincidint amb l'actual inestabilitat internacional. El sindicat JARC ha denunciat que aquesta situació posa en perill la rendibilitat de moltes explotacions perquè els preus actuals no cobreixen la pujada i expliquen que, per exemple, només collir una hectàrea de cereals s'ha encarit a més de 12 euros.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: També destaquen avui alguns d'aquests temes que hem comentat i d'altres que ara repassem en titulars. El periòdic, per exemple, destaca que Sant Julià de Lòria impulsa la gestió forestal dels seus boscos i veuen els trons, una eina amb gran potencial per prevenir incendis. Els treballs consisteixen a reduir part de la massa de pins per afavorir el desenvolupament d'espècies menys inflamables com són roures o alzines. Diari Andorra destaca que el Tribunal Superior Andorra avala la demolició d'un cobert en una terrassa d'en Camp. Considera que l'interès públic urbanístic preval sobre els perjudicis a la propietat. Segre es fa ressò d'una altra conseqüència de l'incendi de Sanet. Els 94 caps de bestiar d'un ramader del poble estan aïllats des que va començar l'incendi i fa una setmana que no hi poden accedir i no saben ara mateix si encara estan totes vives. El Graf i els bombers li envien fotografies i informació del seu estat. I pel que fa als desallotjaments de campaments que hi ha hagut a l'INS, la mañana destaca que a l'INS es planteja una ordenança per limitar els campaments. L'alcalde alerta que s'han vist desbordats després de la forta tempesta de dilluns. Serà, d'altra banda, també destaca que la discoteca Big Ben recorda el seu passat d'èxit dels anys 80 i portarà a l'emplaçament un emblema d'aquella època, la cantant Sabrina, que tornarà a cantar-hi 40 anys després.

Roger Seta explica que l'Alta Cerdanya ofereix un millor coneixement del seu paisatge mitjançant una experiència virtual en 3D per planificar les visites. La comunitat de comuners d'Alta Cerdanya i Pirineus Catalans s'impulsa en aquesta plataforma interactiva que reuneix patrimoni, activitats i serveis turístics en un únic entorn digital.

Obrim l'agenda recordant que ja comença la festa major del carrer Major. Avui a les 8 de l'espre hi ha la missa en honor de la Mare de Déu de la Llet. Demà dijous a 7:45 de vespre comencen ja les activitats més lúdiques amb el Corre Quintos i batucada amb Tambuca a partir de 7:45 de vespre, i més tard a 10:15 de la nit sessió de DJ Bernard Despús i la plaça Patalín. Divendres a les 7 del vespre ball de tarda amb el duo Pep i Mari José, a les 9 del vespre sopar popular i a la mitjanit concert amb el grup Boys Dam i sessió de DJ. Dissabte a les 12 del migdia, pregó i traca d'inici, a 1:15 del migdia, jam swing, a les 6 de la tarda, berenar i jocs infantils, a les 7 del vespre, la cursa Beer Mile, a 9:15 del vespre, taller de batxata, i a partir de la mitjanit, el concert del cantant El Niño de la Hipoteca, i també el grup de versions de Pachangers. Finalment, diumenge, a les 12 del migdia, festa de l'escoma, a les 4 de la tarda, torneig d'escacs, i a les 7 del vespre, bingo a la plaça Patalín. Caminada del programa infantil imaginari amb experiència de lluna plena de 4,5 km, avui a partir de les 7 del vespre a l'estació d'autobusos de la Seu. Xerrada de la salut més enllà de l'absència de malaltia amb Berta Ardoreda a Coll de Nargó, avui a les 10 de la nit a la plaça del Raval. Actes del Correllengua a Tragó, aquest dijous, lliurament de guardons del Premi Guillem de Belibasta a la plaça de l'Estudi, arribada de la flama del Correllengua, lectura del manifest i de fragments i lliurament dels premis. I dissabte, a conferència sobre història, Tragó de Segre i la Guerra Civil, a context vestigis i relats amb Jesús Bach, i tot seguit a presentació d'un treball de recerca sobre la Guerra Civil a la zona d'Ubens, a càrrec de Noa Coll. Arriben els dies amb més festes majors de tot l'any, entre elles la del Pla de Sant Tir. Es començarà aquest divendres a les 6 de la tarda amb la construcció de vaixells col·lectiva, a la mateixa hora campionat de botifarra, a les 9 del vespre joc de la bandera, a 9:45 del nit pregó de festa major i repic de campanes, a les 10 cinema a la fresca, a la mitjanit nit musical amb DJ Roca i DJ Quartelillo, dissabte a les 9 del matí caminada popular, a les 11 gerra d'aigua, a les 5 de la tarda activitats per la mainada, a les 6 cursa de vaixells, a les 9 del vespre sopar popular i bingo. A 1:15 de la matinada ja comença el ball de nit amb cafè latino i sessió de DJ Valero i un altre bingo. Diumenge al migdia repic de campanes i missa solemne, després benedicció del nou rellotge de sol instal·lat a la plaça Major, a 1:00 del migdia vermutet amb sardanes i a 6:00 de la tarda música i danses populars amb el conjunt L'Urretic. Festa major del Pla de Sant Tirs. Festa major també a Toloriu. Els primers actes són aquest divendres amb la planta del Pi i partit de futbol al vespre, i dissabte al matí excursió, a les 10 de la nit sopar popular i a la mitjanit torneig de beer pong. Els actes continuaran la setmana que ve. I el mateix per la festa major de Linyà. Aquest divendres a les 8 del vespre microteatre, Babar, amb Marc Homs, a les 9 sopar de pinxos, a les 11 taller de danses amb el trio d'Aura, i ja de matinada concert de l'orquestra Tertra, festa glom DJ Jordi Bosch. Dissabte a les 11 del matí, a taller per fer un mural, a les 6 olimpiada rodels familiars, als 8 del vespre per assaig del Vall Pla, a la mitjanit ball de nit amb cafè quartet i ja de matinada concert de versions de la quinta i sessió de DJ Monti. I afegim que diumenge hi haurà la missa de festa major, després al Vall Pla, i a la vespre ball de tarda amb Acordies Trio. I dilluns encara continuarà aquesta festa amb ioga, un concert de la Sonsoni i un sopar de germanor. Festa major també a Linyà, aquest, com dèiem, ho repassàvem fa un moment, i també, d'altra banda, aquest divendres comencen les representacions del Retaule de Sant Ermengol, del 7 al 15 d'agost, cada nit a les 10, al claustre de la catedral. Entrades a la venda, Turisme Seu i a retaulesantermengol.com. Jornada càtera de Castellbò, aquest dissabte, a sopar medieval a la plaça Major. Una altra festa major, la del poble de Bar, d'aquest dissabte a 2:15 del matí caminada popular i a 10:00 actuació de les Boscaleres a la plaça del poble. I festa major de Vilanova de Banat comença dissabte amb jocs pels canalles al migdia, al vespre vespreig de chill out i pregó, a 9:15 sopar de festa major, a 11:00 bingo musical, a la mitjanit concert amb el grup Punts Suspensius i ja de matinada sortix de la Toia i sessió de DJ Cerqueda. Diumenge a la migdia missa solemne, a 1:00 vermú popular, a 6:00 de la tarda ball amb el trio Pirineus i a 7:00 del vespre xocolatada. Teatre Morir cantant amb el grup Inhabitants dissabte a 8:00 del vespre a la plaça Major de Tuixent. I taller a la Casa dels Parcs dels Pirineus, activem els sentits diumenge a 10:00 del matí.
També diumenge a 2:15 del vespre, nova ballada de sardanes, aquest cop a la plaça del Camp del Codina i amb la Bellpuig Cobla, organitzada per Amics de la Sardana. Jornades amb moltes activitats, al web radioseu.cat/agenda estan totes detallades.

Els esports d'aquí. L'urgellenc Josep Miret en categoria masculina i Ivet Navarro en la femenina han estat els guanyadors absoluts de la 19a trobada d'Aristot, que servia per encetar la segona meitat del Cadis Circuit FE 2026, després de la pausa que hi ha hagut al juliol. La prova s'ha celebrat aquest diumenge passat amb quatre distàncies diferents que van sumar uns 225 inscrits. A la cursa principal de 22 quilòmetres i amb una vuitantena de participants, Josep Miret, de membre actualment del Wild Trail Project, es va imposar clarament amb un temps de 2 hores 24 minuts 8 segons, un avantatge de més de 8 minuts sobre Marc Bernades, del grup excursionista Oliana, que va fer 2:32:56. El podi sènior el va acabar de definir Pau Mazcunyat, de l'Utopic. El guanyador de veterans 6 i 6 absolut va ser Arnau Vilanova, de la Unió Excursionista Urgellenca. El primer lloc de màster 50

Vaga, guanyadora sènior, amb 2-0-4-44, la veterana Cristina Bortoni i la primera classificada Màster 50, Txell Angelats, del CTR Girona. Aquesta modalitat va comptar amb 56 corredors i corredores. Aristó també es va disputar la prova d'11 quilòmetres, en aquest cas amb 40 inscrits. El guanyador absolut va ser Sergio Peláez, amb 1-0-9-41, seguit d'un altre sènior, Pol Canosa, i del primer de veterans, Martí Pallàs, de l'equip Escaxics. El guanyador júnior Rodinó va ser Iker Valero, el primer en xics Arnau Requena. Els dos primers llocs femenins van ser per la sènior Samaria Amat, amb 1-28-37, i Laura Torres, de l'equip Iron Wheel, per davant de la primera classificada de xics Marina Llibre, del Lletis Collserola, i el millor temps de júnior Udinó el va fer Jana Pubill. Finalment, a la cursa de 6 quilòmetres, que va reunir 45 participants, el podi masculí el van conformar Enric Massó, de categoria xics, i el corredor U13, Miquel Vall. El corredor de categoria marrec, Àlex Vidal, va ser el següent. En noies van arribar conjuntament a meta les guanyadores d'U13, Ona Calvet, i de Marrec, Aitana Ferrer, membres respectivament de l'OEU i del Club Atlètic Poble de Segur. Totes dues van fer temps de 37 minuts 44 segons, seguides de la sènior Estela Sorensen. El calendari del Cadí Circuit Fe continua d'aquí un mes. El 5 de setembre es disputarà la vertical Prat a Fígols d'Organyà. Després arribarà la travessa transfrontera entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de l'Ori el 20 de setembre, la Franca de la Serra el 4 d'octubre i la nova prova, la Xafonada, el 10 d'octubre. Aquesta s'ha incorporat enguany com a cursa amiga i suposarà la primera presència del Circuit Fe al Solsonès, i és que se celebrarà a Odèn. Per aquestes quatre proves s'obriran les inscripcions d'aquí a pocs dies, però sí que ja estan obertes les inscripcions per l'última cursa, i que també serà la més llarga. És la Marató de Bou Mort, amb un recorregut principal de més de 40 quilòmetres, amb sortida i meta a Organyà, i que enguany es disputarà el dia 24 d'octubre.

I en esports avui també destaquem que el Futbol Club Andorra segueix perfilant la seva plantilla amb la temporada pretemporada ja començada i ha presentat un dels seus fitxatges més destacats d'enguany. És el porter Pau López, exporter, entre altres, de l'Espanyol, que assenyala que aterrar a l'Andorra és una de les passes de la seva carrera que li fa més il·lusió. El club tricolor ha fet efectiu el pagament del deute que mantenia, d'altra banda, amb l'exentrenador Eder Sarabia, actual tècnic de l'Elx, i resta en espera que la federació el validi per desbloquejar noves llicències.

El dia torna a començar assolellat i, en conseqüència, calorós. La temperatura puja ràpidament i la previsió del Meteocat indica que aquest migdia es pot arribar fins als 33 graus a la Seu, 32 a Sort al Pont de Suert, 35 a Tremp i, per sota dels 30, 29 a Viella i a Puigcerdà. Les mínimes s'han mogut, en general, avui entre els 14 i els 17 graus. 16 és la que hi ha hagut a la Seu. Aquesta tarda poden arribar nous ruixats, tot i que són més probables al nord que al sud de la comarca. Seran més dispersos que els que hi va haver dilluns, que van ser més intensos. I atenció, perquè hi ha un avís del Meteocat, perquè al Pirineu Oriental, sobretot en punts de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà, poden anar acompanyats de calamarsada. El mateix avís per demà dijous. Aquesta nit vinent les mínimes tornaran a ser molt semblants a les d'avui, entre 14 i 17 graus. Baixarà un pèl la màxima demà, que es pot quedar en 32 graus a la Seu, 30 a Sort o 33 a Tremp. A Puigcerdà ja baixaran fins als 27. I demà a la tarda sí que els ruixats poden tornar a ser més intensos i extensos. Poden afectar qualsevol punt del Pirineu i Prepirineu i, de fet, poden arribar també a d'altres zones de Catalunya. Poden aparèixer els ruixats a la Catalunya central i a les àrees de Barcelona i Tarragona. Això de cara a demà dijous, en què, com dèiem, els ruixats poden ser més extensos al llarg de la tarda i, per tant, doncs, ajudar una mica més a reduir el risc d'incendis, que en parlem d'aquí un moment. Per divendres, de moment, el Meteocat anuncia un matí assolellat i una tarda amb alguns núvols, però ja amb pocs ruixats i, bàsicament, concentrats al Pirineu Oriental. Aquesta al matí ja tenim 22 graus a la Seu, 23 a Organyà i 27 a Olià.

A Alinyà hi ha 19 graus, 18 a Puigcerdà, 20 a Sort, 24 a Tremp, més fresca, 16 graus al Pont de Suert i 20 graus a Viella. I també s'ha notat un descens alta muntanya amb 12 graus a aquesta hora al matí a la Tossa d'Alp, 15 als refugis de Prat d'Aguiló i Malniu, 14 a Port del Comte, 13 al Pic de Salòria, 13 i mig a Certescant i a la Bonaigua, 12 i mig a Espot i tot just 11 graus avui a Ull.

I com dèiem, la pluja ha ajudat a reduir el risc d'incendi, que segons el darrer butlletí que ha publicat el Departament d'Agricultura, ara ja és moderat a la part oest de l'Alt Urgell, per exemple, Montferrer i Castellbó, les valls de Valira o les valls d'Aguilar, i elevat, encara es manté elevat al sud de la comarca, on tot això, si recordem, fa uns dies era extrem, i fins i tot s'ha reduït a nivell baix a la zona del Berguedà i de l'Urgellet.

0: La farmàcia de Guardiola seu és la Perutxa, carrer Joaquim Viola, 16. Doncs a les 9:41 tancarem ja aquest informatiu d'aquest dimecres 5 d'agost. Avui se celebra la Mare de Déu de les Neus. Més notícies en xarxa a les 10. I a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar en l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers es mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.
3: Part de tu.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
5: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
7: El teu bany està antiquat?
6: Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu, rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major d'Aitona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat més greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
3: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
2: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior autoritza la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
1: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts del dimecres 5 d'agost de 2026. Us parla Aleix Godinho. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell reclama la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. L'Ajuntament de la capital de l'Alt Urgell ha reclamat formalment al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. I és que aquest servei ha patit un tancament temporal i això obliga la ciutadania de la Seu i de tot l'Alt Urgell a desplaçar-se fins a Balaguer, a Lleida o a d'altres oficines que ja són força lluny de la comarca per poder fer qualsevol tràmit. La petició també s'ha tramès a d'altres representants de l'executiu estatal. I el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha celebrat aquest mateix dilluns l'acord de delimitació del bé cultural d'interès nacional de la Catedral de Santa Maria d'Urgell i del seu entorn de protecció. Per a l'ens comarcal, l'anunci fet aquest dijous passat per la Generalitat culmina un procés que, recorden, es va iniciar a instàncies del Consell Comarcal i que comporta un aval imprescindible en el camí de la declaració del conjunt com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en el context de la candidatura transnacional compartida amb Andorra i França. Així doncs, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell celebra aquesta delimitació de l'entorn de protecció en el conjunt de la Catedral de la Seu. I l'aeroport Andorra-La Seu estableix un nou rècord d'operacions en un mes. Aquest juliol s'hi han fet més de 1.000 enlairaments o aterratges, un 83% més que al mateix mes de juliol de l'any passat. Un 35% de moviments són de serveis públics com bombers o SEM, cosa que, segons Territori, reafirma la seva utilitat per a emergències. Perifèria Cultural arriba a Peramola amb una proposta que uneix cultura, territori i gastronomia. Peramola acollirà divendres 14 d'agost una nova jornada del Perifèria Cultural, una cita que combinarà cultura, territori i gastronomia amb una proposta artística protagonitzada per tres dones que transiten per llenguatges creatius diferents: la poesia, la música i l'humor. A partir de les 8 del vespre, a la plaça Josep Roca de Peramola, el públic podrà gaudir d'una vetllada que reunirà Coloma Bertran i Cília Sampai, Magalí Sare i l'Esperanceta, tres mirades singulars sobre la creació contemporània. El Perifèria Cultural a Peramola proposa així una nit per escoltar, emocionar-se i compartir una trobada on la creativitat femenina serà la gran protagonista. I en comarques veïnes, Alins demana més suport per a l'acollida de campaments després d'haver de desallotjar dos grups d'escoltes. Els bombers van desallotjar aquest dilluns a la tarda dos campaments escoltes al municipi d'Alins, que sumaven més de 150 persones en el marc de les fortes tempestes que hi ha hagut tant al Pallars Sobirà com en d'altres comarques del Pirineu després de diversos dies de calor intensa. L'alcalde d'Alins, Manel Pérez, va explicar que el municipi s'ha vist completament desbordat per aquesta tempesta i que per això ha reclamat més planificació, perquè tot i que els permisos dels campaments els concedeix la Generalitat, la resposta davant d'emergències recau en l'Ajuntament. Segons el batlle, només la setmana passada hi havia uns 500 infants en campaments arreu de la Vall Ferrera.

i la Vall de Boí fa una prova pilot amb un bus elèctric per regular l'accés rodat a Aigüestortes a l'estiu. La Vall de Boí, el Parc Natural d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici han estrenat aquest dimarts un bus elèctric que portarà els visitants fins a la presa de Cavallers. L'objectiu d'aquest nou servei de transport públic és descongestionar la Ribera de Caldes. Aigüestortes rep actualment uns 600.000 visitants anuals i d'aquests el 20% visiten aquesta zona de la Vall de Boí. Mentre funcioni el bus de 10:45 del matí a les 6 de la tarda, l'accés rodat fins a la presa de Cavallers estarà tancat. Fora d'aquest horari només podran accedir-hi els cotxes si hi ha prou places als pàrquings dels Cavallers. El nou bus elèctric s'ha adquirit amb fons europeus Next Generation a través del Pla de Sostenibilitat de la Vall de Boí, tot i que està fabricat a la Xina. El seu cost ha estat d'uns 350.000 euros i aquest vehicle disposa de 34 places, si només 20 passatgers disposen de seient i la resta han d'anar drets. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica planteja crear dues rutes arqueològiques a Meranges per donar a conèixer els jaciments d'alta muntanya i el paisatge cultural que els envolta. Pel que fa a Meranges, la primera ruta més avançada resseguirà part de l'itinerari que puja al Puig Pedrós i vincularà els jaciments del Coll de Molleres 1 i 2 i amb un tercer punt d'interès a l'Estany Sec, a prop del refugi de Manlleu. I és el jaciment romà d'alçada més alt de Catalunya i de tota la conca mediterrània, mentre que el Coll de Molleres 2, d'època neolítica, datat entre el quart i el tercer mil·lenni abans de la nostra era, es considera clau per a l'estudi de l'especialització ramadera en alta muntanya amb grans tancats de pedra seca. Aquest estiu ja s'hi han dut a terme treballs d'adequació del camí d'accés i s'hi ha constituït una plataforma d'observació per tal de millorar l'experiència de visita alhora que se'n garanteix la conservació evitant l'accés directe a l'interior de les estructures. Josep Miret i Ivet Navarro s'adjudiquen la 19a trobada d'Aristot. L'urgellenc Josep Miret en categoria masculina i Ivet Navarro en la femenina han estat els guanyadors absoluts de la 19a trobada d'Aristot, que ha servit per encetar la segona meitat del Cadí Circuit Fet 2026, després de la pausa del mes de juliol. La prova s'ha celebrat aquest primer diumenge d'agost amb quatre distàncies diferents que van sumar uns 225 inscrits. I al municipi d'Estamariu, una dotzena d'alumnes estrenen la nova escola de cinema. En aquesta primera experiència s'ha fet una introducció a la producció cinematogràfica a càrrec de professionals de sector i s'ha rodat un curtmetratge que es presentarà a Cinemes Guiu. El projecte, creat pel cineasta Joan Gil, veí del poble, continuarà al llarg de l'any amb formacions especialitzades. Una dotzena d'alumnes d'edats molt diverses, entre 14 i 88 anys, han estrenat la nova escola de cinema Estamariu que ha impulsat, doncs, Joan Gil, que actualment resideix en aquesta població de l'Alt Urgell. El curs intensiu amb què s'ha iniciat l'escola va començar la setmana passada i s'acabarà aquest mateix dijous. En els 10 dies d'activitat, que ha inclòs classes de guió, so, fotografia, muntatge i interpretació a càrrec de professionals en actius del sector, i de fet, alguns dels professors compten en el seu currículum amb nominacions BAFTA, Gaudí o fins i tot Goya. A més, els alumnes han rodat un curtmetratge i aquest mes vinent el projectaran a Cinemes Guiu, a la capital de l'Alt Urgell. Thank you.

I el país veí Sant Julià de Lòria impulsa la gestió forestal i veu en els drons una eina amb grans potencials per prevenir incendis. Els treballs consisteixen a reduir part de la massa de pins per tal d'afavorir el desenvolupament d'espècies menys inflamables com roures i alzines.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara repassem el temps a la nostra ciutat, la nostra comarca i també el Pirineu. Doncs ara la nostra ciutat gaudeix d'una temperatura d'uns 24 graus, una temperatura avui que pot oscil·lar entre els 25 i els 35 graus. Avui les temperatures seran força altes, però abans, si més no, anem a comprovar-ho de la mà de Néstor Gómez, un dels nostres col·laboradors. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Dia d'estabilitat meteorològica de cap a cap. Avui ja el dia s'ha llevat amb sol i així es mantindrà durant tota la jornada, a diferència d'ahir i d'abans d'ahir, que van créixer grans tempestes, en el cas de dilluns al Solsonès i en el cas d'ahir, sobretot, a l'àrea d'Osona. Avui la situació es manté prou tranquil·la arreu del país. Sí que és veritat que aquesta tarda creixeran nuvolades a qualsevol punt del Pirineu, també a la nostra comarca, i de fet s'espera que pugui caure algun ruixat, però seran ruixats típics de tarda de l'època estival, ni de bon tros esperant que siguin intensos com els que varen passar ahir. El que sí que esperem és que les temperatures es mantinguin prou contingudes amb unes màximes que aquí a la Seu rondaran la xifra dels 32-33 graus. De nou, demà tornarem a parlar de més inestabilitat i sí que demà tornaran els ruixats i les tempestes que podran ser de nou localment intenses, però demà en principi quedarien de nou concentrades cap al Pirineu més oriental, de la Cerdanya cap al Ripollès i la Garrotxa, que no passa a casa nostra, i també el que s'espera a partir de demà és una davallada de les temperatures. La calor afluixa i més que afluixarà de cara a divendres. Possiblement divendres serà el dia en el qual toquin una miqueta de fons i siguin ja pràcticament estiguin normalitzades per aquesta època del mes d'agost.
1: Doncs això és tot de la mà de Néstor Gómez. Avui, dia més tranquil, demà s'esperen alguns ruixats i algunes tempestes aïllades, potser a la nostra ciutat i a la resta del Pirineu. Així doncs, així acabem el butlletí informatiu de les 11 del migdia. Tornem seguidament amb el Carreter i Manta, càrrec d'Ignasi Cervera, i en uns instants també, doncs, a les 12 amb més informació i a la 1 amb més informació ampliada. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu i que tingueu molt bon dia.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens amb Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs aquí estem un dia més amb aquesta alegria al Carreter i Manta Ràdio Seu 107.2, Carreter i Manta 2026, amb el patrocini de Cadí Tours, la Casa del Matalàs, Menja la Torgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac, Electrònica i Estiu 3000, Apnau. Moltes gràcies a tothom per seguir-nos. Avui un dia més d'activitat aquí al Carreter i Manta. Recordem que des d'ahir ja tenim publicats els premis de la setmana, de la darrera setmana de Carreter i Manta, la sisena ja. Les podeu consultar al nostre web radioseu.cat si heu participat al llarg d'aquests darrers dies. Entre ells hi tenim les invitacions que hem donat pel retaule de Sant Ermengol. Recordem, les representacions comencen ja demà passat, aquest divendres. N'hem repartit unes quantes al llarg d'aquests darrers dies. I per si hi havia algú despistat de la gent que us ha tocat, recordem que les podreu recollir directament a taquilla, a la funció que vulgueu anar-hi. Recordem que hi ha fins a 9 oportunitats entre el 7 i el 15 d'agost, al llarg dels pròxims dies. I la vida continua, tenim més premis per donar. Si entreu a la web on hi tenim publicats els premis, veureu que tenim un espai en blanc que hi posa vida d'aigua de Turisme Seu, doncs això és el que oferim avui. També tenim d'altres premis directes, com per exemple seguim repartint tasses i bosses de Ràdio Seu, que són la novetat d'aquest any, però si voleu algun d'aquests premis, doncs podeu participar d'aquí una estona amb el concurs que obrirem de seguida. A la segona part del Carreter i Manta avui parlarem d'una entitat amb la qual hem col·laborat en més d'una ocasió aquí al Carreter i Manta, perquè recordem que a més de sortejar un viatge al final de l'estiu, també les trucades que feu serveixen per fer una aportació solidària al final de l'estiu. Doncs bé, una de les entitats que ha rebut en alguna ocasió aquesta donació és la Seu Solidària, i avui en coneixerem més detalls de la mà d'aquesta entitat amb qui conversem a la segona part del Carreter i Manta. En parlarem amb la seva presidenta Lourdes Porta a la segona part del programa. I ens farà balanç de les activitats que duen a terme actualment i al llarg de l'any. Però abans volem donar un més premis, i avui hi tenim una veu misteriosa que hem recuperat d'una de les moltíssimes entrevistes que anem fent al llarg de l'any i que podeu recuperar sempre que vulgueu al nostre apartat de Ràdio La Carta. No ens cansarem de dir que en aquest apartat hi tenim un arxiu sonor de la vida quotidiana de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu impressionant, que nosaltres mateixos ens quedem sorpresos de la quantitat d'arxius interessants que hi tenim quan ho consultem, i avui hem triat una veu misteriosa i aquest n'és un primer fragment.
4: Els llibres de recerca històrica, però no només històrica, en aquest cas també hi ha el que podríem dir la recerca científica, i després doncs controlar també en aquest marató de presentacions de llibres, el dinar.
3: Doncs aquesta és la veu misteriosa que tenim avui, i si teniu alguna idea de qui pot ser, fem una pausa i de seguida podreu trucar per endevinar-lo.
5: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell?
6: Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
7: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
8: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
7: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
8: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
7: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
8: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
7: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
9: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí i obrim concurs de seguida amb aquesta veu misteriosa que buscàvem fa un moment. Si teniu alguna idea de qui pot ser, podeu trucar-nos ja al 973-36-06-17. Recuperem aquest fragment sonor. Doncs, un moment, que potser no farà ni falta. A veure si tenim trucada ja. Endavant, sí, hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Amb qui parlo?
10: Hola, Marga.
3: Hola, Marga, digues.
10: Pot ser l'Isidre Domenjó?
3: Ostres, Marga, doncs és l'Isidre Domenjó. Felicitats.
10: Gràcies.
3: Molt bé. Veig que s'identifica la veu de seguida, eh?
10: Sí, la veritat és que al moment ja sabia qui era.
3: Molt bé. Doncs, Marga, tenim aquest obsequi, aquest pot d'aigua de Turisme Seu. T'interessa?
10: Sí, o si més no, aquella motxileta.
3: Sí, doncs sí, i tant. Sí, doncs te l'apuntem. No hi ha problema.
10: Molt bé.
3: Doncs ara ho poso entre parèntesi, motxilla, i Marga, quan vulguis, la pots passar a buscar.
10: Val, d'acord, gràcies.
3: Felicitats, moltes gràcies. Doncs mira, avui sí que hem anat ràpid, eh? I no han fet falta ni pistes ni res. Ens l'han endevinat superràpid i és que, de fet, avui hem de reconèixer que havíem triat una veu molt característica i que molta gent identifica. És la d'Isidre Domenjó. Havíem posat d'altres pistes, ens havíem permès distorsionar la seva veu per veure si era més difícil, però ja veiem que no, que és una veu que s'identifica molt. Aquest era un altre fragment.
11: Particularment els llibres de recerca històrica, però no només. Més històrica, en aquest cas també hi ha el que podríem dir la recerca.
3: Bé, doncs aquest és un efecte sonor en què la veu va desapareixent, es va esfumant. I ara sí, escoltem la veu d'Isidre Domenjó més nítida.
12: Doncs els llibres de recerca local al Pirineus, particularment els llibres de recerca històrica, però no només històrica. En aquest cas també hi ha el que podríem dir la recerca científica. I després, doncs, continuarà també amb aquesta marató de presentacions de llibres. el dinar popular i després la ruta literària per segles. És a dir, l'estructura és bàsicament la mateixa, però renovada, esclar, evidentment. L'any passat vam presentar 11 llibres, enguany en presentarem 16, és a dir, gairebé un 50%.
3: Doncs és aquest fragment i concretament d'una entrevista que vam mantenir amb Isidre Domenjó ara fa poc temps, el mes d'abril passat, a les portes de Sant Jordi, perquè per tercer any Arsegal es va fer a un acte sobre Sant Jordi d'àmbit pirinenc amb convidats d'arreu del Pirineu i que vol servir d'acte de referència, ja que també es fa actes semblants abans de Sant Jordi, per exemple, en ciutats com Barcelona, Lleida, Girona, Manresa, etc. Doncs l'Associació Llibre del Pirineu, que segueix president Isidre Domenjó, va tenir la idea de fer aquest bateig de llibres en què es feien diverses presentacions i en van parlar en aquesta entrevista, que és una de les moltes que podeu recuperar al nostre apartat de ràdio a la carta. Això s'ha fet aquestes primeres edicions i se segueix fent al poble d'Arsegal i Isidre Domenjó ens en parlava. Recordem que Isidre Domenjó ha estat durant molts anys també periodista, tècnic de comunicació i de cultura del Consell Comarcal, actualment ja jubilat, però segueix en actiu en propostes com aquesta, col·laborant, per exemple, en tot allò que tingui a veure amb els llibres, amb la creació literària que és nostra i amb l'Associació Llibre del Pirineu. I com que ens ha quedat temps, perquè ens l'hem endevinat, doncs, per arribar als 2 del migdia, recuperem un fragment d'aquesta entrevista i després, com dèiem, parlarem de l'actualitat del balanç dels darrers mesos de l'ONG La Seu Solidària. Tornem de seguida.
12: Coses d'última hora, no? I perquè, a més, sobre les previsions que havíem fet, al final sempre s'hi afegeix algun llibre més d'última hora i a l'hora de tancar el programa, doncs, inclús un cop ja tancat el programa, també hauríem pogut arribar d'altres peticions que no hem pogut atendre perquè ja teníem el programa tancat, però podem dir que sí, que ja tot està més o menys a punt.
13: Passa molt sovint, no?, que arriba Sant Jordi i hi ha moltes obres, no?, que surten del forn, que s'acaben d'imprimir, ho saps prou.
12: És un patir el tema de Sant Jordi, sobretot pels editors pateixen molt, i parlava precisament amb un editor i sempre passa per Sant Jordi, perquè a més les impremtes estan col·lapsades, els enquadernadors encara estan més col·lapsats que les impremtes, perquè els hi arriba tot de cop, però fi, és la nostra manera de treballar, no? La manera de treballar a Mediterrània.
13: És una fita cabdal, val a dir que el bateig de llibres s'avança gairebé una setmana, doncs, el que serà la celebració de Sant Jordi, el pròxim dijous, dia 23, com bé sabeu. L'objectiu de la jornada del bateig de llibres és esdevenir una precisament trobada d'escriptors, editors, bibliotecaris, llibreters i també de lectors. Quin balanç en feu de la primera? No sé si el fil conductor és el mateix en aquesta segona.
12: Sí, més o menys mantenim la mateixa estructura, és a dir, amb una taula rodona per començar a les 11 del matí, que enguany la dedicarem, doncs, als llibres de recerca local al Pirineus, particularment els llibres de recerca històrica, però no només històrica. En aquest cas també hi ha el que podríem dir la recerca científica. I després, doncs, continuarà també amb aquesta marató de presentacions de llibres, el dinar popular i després la ruta literària per Arsegal. És a dir, l'estructura és bàsicament la mateixa, però renovada, esclar, evidentment. L'any passat vam presentar 11 llibres, enguany en presentarem 16, és a dir, gairebé un 50% més, i que són uns llibres tots nous, llibres de nous de trinca, i també, doncs, la taula rodona és diferent, és a dir, tot és la mateixa estructura, però contingut renovat completament.
13: De fet, fem un apunt perquè ens expliques que són 16 nous llibres que es presenten en aquesta edició. La creació literària pirinenca és l'eix central d'aquesta trobada.
12: Sí, efectivament, són tots llibres en els quals el Pirineu hi és protagonista, d'una manera o altra, normalment perquè és l'escenari on es desenvolupa l'acció. En el cas de les les obres de ficció, o un lloc concret on es desenvolupa l'estudi, no? L'estudi o la recerca, l'assaig, etc. No? I aquest és el fil conductor i l'element central, no? El que unifica tot és el llibre del Pirineu, en les seves diversos gèneres. També és veritat que no hi són tots els llibres que es presenten ara per Sant Jordi, són més. Nosaltres justament tenim ja, avui ha de sortir d'impremta el catàleg de les novetats d'aquest Sant Jordi, del llibre del Pirineu, i n'hi ha una cinquantena de novetats, no? Per tant, aquí només hem pogut acollir aquest 16, pensar que això ho farem en menys de dues hores, de manera que seran unes presentacions llampec, no? Uns flaixos, simplement per donar a conèixer que s'ha presentat el llibre, no? I una manera per donar-li aquest protagonisme en el llibre del Pirineu que és novetat d'aquest Sant Jordi. Mm.
3: Doncs era aquest fragment d'aquesta entrevista, concretament del dia 16 d'abril, amb Isidre Domenjó, parlant d'aquest bateig de llibres que s'ha fet per tercer any a Arsèguel com a prèvia de Sant Jordi al conjunt del Pirineu. Doncs amb tot plegat ja ens plantem a les 12 del migdia, amb la incògnita ja resolta, i tenim doncs més participació d'aquí un moment, perquè ja obrirem ja la bateria de preguntes. Ara ens posem al dia amb les notícies que ampliarem a l'informatiu de la 1.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, a les 12 del migdia d'aquest 5 d'agost de 2026 us parla Aleix Godinho. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell reclama la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. El tancament temporal per part de l'organisme estatal obliga la ciutadania a desplaçar-se a Lleida, Balaguer o a d'altres oficines allunyades per fer gestions. La situació perjudica a gent de tot l'Alt Urgell amb el greuge afegit de l'oferta limitada del transport públic a la comarca. L'aeroport Andorra La Seu estableix un nou rècord d'operacions en un mes. Aquest juliol s'hi han fet més de 1.000 enlairaments o aterratges, un 83% més que el mateix mes de l'any passat. Un 35% de moviments són de serveis públics com bombers o SEM, cosa que, segons Territori, reafirma la seva utilitat per a emergències. Una dotzena d'alumnes estrenen la nova Escola de Cinema d'Estamariu. En aquesta primera experiència s'ha fet una introducció a la producció cinematogràfica a càrrec de professionals del sector i s'ha rodat un curtmetratge que es presentarà a Cinemes Guiu. El projecte creat pel cineasta Joan Gil, veí del poble, continuarà al llarg de l'any amb formacions especialitzades. Perifèria Cultural arriba a Peramola amb una proposta que uneix cultura, territori i gastronomia. La vetllada divendres 14 d'agost reunirà Coloma Bertran, Ilia Sampai, Magalí Sare i l'Esperanceta, tres mirades singulars sobre la creació contemporània. I en comarques veïnes, Alins demana més suport per a l'acollida de campaments després d'haver desallotjat dos grups d'escoltes. Els afectats, que sumaven més de 150 persones entre infants i monitors, s'han vist sorpresos per la tempesta d'aquest dilluns a la tarda. L'Ajuntament es planteja impulsar una ordenança per limitar la presència d'aquests grups al municipi. I a l'Alta Ribagorça, la Vall de Boí fa una prova pilot per amb un bus elèctric per tal de regular l'accés rodat a Aigües Tortes a l'estiu. El vehicle, amb capacitat per a 34 persones i un cost de 350.000 euros, atansa els visitants a la presa de Cavallers i funciona des del mig matí fins la tarda. La resta del dia, els cotxes particulars només hi poden accedir si hi ha prou places d'aparcament. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, treballa en dues rutes arqueològiques a Meranges per divulgar el patrimoni d'alta muntanya. Els treballs permeten entendre l'origen de la gran transhumància al Pirineu i la transformació d'aquests espais d'alçada. I en esports, el Cadí La Seu començarà els partits de pretemporada contra el Lima Horta a Solsona. Al llarg del setembre també es mesuraran el Toulouse Metropol en camp i el Joventut Badalona Mollerussa i disputaran la Lliga Catalana contra l'Espar Girona. El Cedis Bàsquet presenta la nova equipació 2026-2027. Josep Miret i Ivet Navarro s'adjudiquen la 19a trobada Aristot. L'urgellenc Josep Miret en categoria masculina i Ivet Navarro en la femenina han estat els guanyadors absoluts de la 19a trobada d'Aristot, que ha servit per encetar la segona meitat del Cadí Circuit Fet 2026 després de la pausa del mes de juliol. La prova s'ha celebrat aquest primer diumenge d'agost amb quatre distàncies diferents que van sumar uns 225 inscrits.

0: I fins aquí el butlletí informatiu de les 12 del migdia amb Aleix Godinyó. Ara tornem tot seguit amb el carreter inventat d'Ignasi Cervera, en què podeu guanyar multiplicitat de premis. Podeu trucar també al programa i també després tornem amb més informació ampliada a la 1 del migdia. Així doncs, que tingueu molt bon dia i que gaudiu d'aquestes temperatures d'estiu. Així doncs, ens despedim i fins la propera. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs al ritme de Figaflaues, seguim aquí al 107.2, les 12 i 11 minuts després d'haver-nos posat el dia d'escoltar bons consells dels nostres patrocinadors. Carreter i Manta en marxa un dia més. Avui ens hem ventilat ràpid el premi directe i, per tant, doncs, tenim temps ara per la bateria de preguntes que deixàvem ahir preguntant quina especialitat mèdica tracta les malalties relacionades amb la pell, un element a tenir molt en compte aquesta època, sobretot aquest estiu que estem tenint un sol tan intens. 973-36-066. Quina especialitat mèdica tracta les malalties de la pell? Més preguntes. Quin animal representa moltes festes populars catalanes l'autoritat i la noblesa dins el bestiari festiu català? Està present en moltes molts pobles i ciutats en les festes populars. 973-36-066. Quin animal sol representar en les festes populars catalanes l'autoritat i la noblesa? 973-36-06-17. I també quin, vinga, una de diferent, quin producte gastronòmic de la comarca del Bages té denominació d'origen? Dit d'una altra manera, quina és la denominació d'origen que té un producte del Bages? 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Aquesta que tracta de la pell, el dermatòleg.
0: És la dermatologia, exacte. Moltes gràcies, Juani. Fins ara. Doncs sí, és la dermatologia, aquesta especialitat mèdica que tracta les malalties de la pell, com dèiem, a tenir molt en compte en aquesta època, tal com està picant el sol, sobretot aquest any. 973-36-06-17. Hem demanat quin producte gastronòmic del Bages té la condició de denominació d'origen. 973-36-06-17. I també quin animal representa, sol representar moltes festes populars catalanes, l'autoritat i la noblesa dins del bestiari festiu. 973-36-06-17. Més preguntes. Com es diu l'alcaldessa de Cava, el municipi menys poblat de l'Alt Urgell? Com es diu l'alcaldessa de Cava? 973-36-06-17. I més preguntes. A quina pel·lícula pertany la famosa frase que la força t'acompanyi, que segur que heu sentit moltes vegades o que heu dit vosaltres mateix moltes vegades i que es va fer famosa per una pel·lícula doncs molt, molt recordada i que ha tingut molta continuïtat. Endavant, sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, aquesta de l'animal que representa la noblesa pot ser l'ase?
0: No és l'ase, Dolors.
1: No? Vale, vinga.
0: Gràcies. Quin és l'animal que representa sovint l'autoritat i la noblesa dins el bestiari festiu català? Està present en moltes festes populars. Ara mateix, per exemple, ens venen al cap doncs, la Festa Major de Solsona o la Patum de Berga o també d'altres festes populars que tenen aquest animal que representa la noblesa dins el bestiari popular. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jove.
0: Tere Jove, digues.
2: Lo de la pel·lícula?
0: Sí.
2: Star Wars.
0: És que... Star Wars, efectivament. Moltes gràcies. Doncs sí, va ser aquesta frase que la força t'acompanyi, que en el seu moment va causar molt impacte. Star Wars, com se sap, doncs, és una pel·lícula de ciència-ficció que ha tingut molta continuïtat, ha creat tota una saga de pel·lícules i aquesta és la seva frase més coneguda. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
1: L'alcaldessa de Cava pot ser Gisela Sellers?
0: Correcte, Gisela Sellers. Moltes gràcies, Juani. Doncs hi és Gisela Sellers, l'alcaldessa de Cava, 9733, i també consellera comarcal, 9733-06-17. Vinga, una de gastronomia. Digueu-nos quins són els ingredients principals de l'escudella i carn d'olla, un dels plats més nostrats, més tradicionals de Catalunya. Nosaltres tenim apuntats aquí un, dos, tres, quatre ingredients. N'hi pot haver més, però n'hi ha quatre de principals. 9733-06-17. Digueu-nos els ingredients principals que per fer una escudella i carn d'olla. 973-36-06-17. Més preguntes. Quin és el grup sanguini conegut com a donant universal de glòbuls vermells? És el grup sanguini, sembla, més compatible. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani, novament.
1: Bueno, pues l'escudella, m'imagino, es pot dir tant com se'n puguin posar, no?
0: Doncs tu mateixa, si ens els vols dir.
1: A l'aigua, tros de vedella... evidentment, uns peus de porc, costilla de tocino, un tall de cansalada, que no sigui molt greixosa,
3: I, bueno, a part de tot això, pues, hi ha tot el que va de cigron, de patata...
0: Tot el que s'hi vulgui afegir, exacte.
3: Totes aquestes coses que s'hi poden afegir, però l'imprescindible és sempre que hi hagi tall de tocino, de vedella, cordeno, mai.
0: Uh-huh.
3: Vale, i després els llegums i, clar, les verdures.
0: Molt bé, doncs escolta, ens ho has explicat perfecte, eh?
3: Vale.
0: I els oients ja tenen les instruccions per fer-la quan arribi el fred.
3: Sí, vale, d'acord, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, sí, perquè ara aquesta època no ve molt de gust, em sembla, tot i que hi ha gent, de fet, hi ha gent que a l'estiu també fa sopa, ni que sigui de pasta, doncs de tant també ve de gust també fins i tot en èpoques de calor. A les 12 i 17 minuts, sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: L'animal és l'àliga?
0: És l'àliga, efectivament.
1: Quan has dit lo de la patum, ja he anat per una...
0: Sí, per exemple.
1: Vale.
0: Molt bé. Sí, hem dit la patum i la festa major de Solsona també, però hi ha moltes altres poblacions, moltíssimes, que tenen l'àliga com un dels seus símbols principals, si no el principal, de les seves festes populars. 973-36-06-17. Hem demanat abans també quin producte, ja que parlem de gastronomia, quin producte gastronòmic de la comarca del Bages té denominació d'origen. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Teresa, digues.
2: Mira, el grup sanguini és l'O negatiu.
0: L'O negatiu, exacte. Moltes gràcies, Teresa.
2: Adéu.
0: Doncs sí, és l'O negatiu, que és considerat el grup sanguini més compatible, més gent. I 973-36-06-17, més qüestions. A quin indret de la Seu, quina plaça de la Seu, podem trobar la botiga de menja a l'Alt Urgell, un dels nostres patrocinadors? 973-36-06-17, 973-36-06-17. A quina plaça, quin indret de la Seu podem trobar la botiga de menjat l'Alt Urgell? Les 12 i 18 minuts, seguim aquí amb la bateria de preguntes i cada dia aprenent alguna cosa nova, també de vosaltres, dels oients. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa, digues.
2: Mira, plaça Patalín.
0: A la plaça Patalín, correcte. Molt bé, gràcies. Doncs sí, la plaça Patalín, on precisament vam ser aquest dilluns, començant la setmana, i parlant de la festa del carrer Major, que recordem ja està en marxa. D'avui, demà ja començaran els actes més lúdics i festius. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, Tere Jové.
0: Tere, la digues.
2: La de Pla de Bages,
0: sí.
2: És el vi, la comarca.
0: És, perdó?
2: El vi, el Pla de Bages, que
0: l'ha comentat abans. No és el vi.
2: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Bé, de fet sí que és veritat que hi ha una denominació d'origen de vi que es diu Pla de Bages, però nosaltres ens referim a un producte gastronòmic, un aliment. 973-36-06-17, 973-36-06-17. És un aliment molt típic del país i que en el cas del Bages té denominació d'origen. 973-36-06-17. Més preguntes. Quin és, doncs, ja que parlem de menjar, quin... No, ara el tema és diferent. Quin col·laborador dirigeix el programa de ràdio Seu Una Tura en Estat Pur? 973-36-06-17, 973-36-06-17. Seguim aquí al 107.2. I més qüestions. Quina és l'única comarca catalana que està situada al vessant atlàntic dels Pirineus, que el seu riu principal no va en direcció sud, sinó que va en direcció nord? 973-36-06-17. Quina és l'única comarca catalana que està situada íntegrament al vessant atlàntic dels Pirineus? 973-36-06-17, les 12 i 20. Som a punt ja d'anar per l'entrevista. Tenim encara aquestes dues preguntes per respondre. Una d'elles, quin col·laborador de Ràdio Seu dirigeix des de fa uns anys el programa Natura en Estat Pur? Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
2: La del Pla de Bages és el pa, el producte?
0: No, tampoc és el pa. Gràcies. Fins ara, tampoc és el pa. Quin és aquest producte alimentari molt típic de Catalunya i que el Bages té denominació d'origen? 973-36-06-17, les 12 i 21 minuts. Doncs seguim aquí al 107.2. Endavant, sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, Natura en Estat Pur és l'Albert de Gràcia.
0: Correcte, Albert de Gràcia.
1: Vale.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs ens quedem amb aquesta incògnita, aquest producte amb denominació d'origen, perquè hem de fer una pausa i anirem ara per... Encara ens queda també aquesta comarca situada íntegrament al vessant atlàntic dels Pirineus, l'única de Catalunya que està en el vessant atlàntic, 973-36-0617. Esperem un segon, a veure si arriba alguna trucada més. I si no, doncs el que dèiem, farem una pausa pels nostres patrocinadors, bons consells que sempre ens donen, i després anirem ja per l'entrevista. Avui conversem, escoltem a Marta Edo, membre de l'ONG La Seu Solidària, que ens parla de les activitats que dona a terme actualment i del balanç d'aquests darrers mesos. I després tornem amb més bateria de preguntes fins a la una.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia, benvinguts a aquest matí migdia en el programa Cartera i Manta. Conversem amb Marta Edo, presidenta de l'ONG La Seu Solidària. Benvinguda, Marta.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per visitar-nos, per donar a conèixer, en aquest cas, l'acció de l'ONG Urgellenca La Seu Solidària. Si et sembla, per entrar les propostes locals, quins són els reptes que teniu aquí a casa nostra?
1: Molt bé, doncs tenim tot un seguit de projectes de caire local. Aniré explicant-los. En primer lloc, per exemple, podem destacar el que són els ajuts que fem, que en diem aliments en vacances, que consisteix en donar ajuts a tots aquells infants que normalment durant el curs tenen una beca menjador i es queden a dinar a l'escola. Doncs clar, quan arriba l'època de vacances, doncs aquests àpats ja no disposen d'aquests àpats, i per tant nosaltres fem en aquests infants doncs aquests ajuts perquè puguem garantir aquesta alimentació fora del curs escolar. Això ho fem gràcies a una subvenció que tenim per part de la Fundació Peusa, que dins la convocatòria d'ajuts a entitats de l'Alt Urgell i el Pirineu i Aran, doncs ha fet una convocatòria d'ajuts i bueno, ens han donat aquesta subvenció per poder portar a terme aquest projecte, que de fet ja fa anys que tirem endavant. Un altre projecte local és activitats inclusives en llengua anglesa, que també fa anys que el portem a terme, però ara ja en aquests últims anys el fem gràcies a una subvenció que tenim per part de l'Ajuntament, de projectes locals. Una part és gràcies a aquesta subvenció, una altra part doncs la subvencionem nosaltres, que consisteix amb els infants doncs que puguin tenir les activitats d'anglès dins d'una acadèmia de la Seu, per tant incloure's dins les activitats que ja es porten a terme, doncs, i disposar doncs d'aquest ajut. Són beques que donem del 100% o del 50% en funció de les famílies, les seves necessitats. Després, un altre projecte que també ja fa molts anys que fem amb coordinació amb l'Ajuntament i els serveis educatius i Càritas és el projecte d'acompanyament educatiu, que doncs, per les persones que no ho sàpiguen com funciona, doncs el fem gràcies al voluntariat, i doncs aquest projecte consisteix en anar a les escoles després de un dia a la setmana, una hora a la setmana, i els voluntaris doncs acompanyen aquests infants en aquesta estoneta, d'aquesta horeta després de les classes. És un compromís d'una hora a la setmana per part dels voluntaris que ho fan. Un altre projecte local és el Rober. Nosaltres tenim un local al carrer Joaquim Viola, a La Fuerza, cantonada amb el carrer Comtat d'Urgell. Llavors, en aquest petit local que tenim, gràcies a una sessió de l'Ajuntament, doncs fem el projecte aquest del Rober. Les famílies, les persones que tenen roba que ja no utilitzen i que està en bon estat, ens la cedeixen, i nosaltres, de manera gratuïta, doncs l'oferim a persones que la necessiten. I això també ho fem gràcies a persones voluntàries que s'ocupen d'aquest rober.
0: Si em permets, Marta, perquè sí, fa referència fins al moment a quatre projectes: aliments a l'estiu, activitats inclusives en llengua anglesa, acompanyament educatiu i el rober, en el cas del local de Joc en Viure la Força, amb Cotant d'Urgell. Pel que necessiteu, suposo, forces voluntaris, no? No sé si parlem després tant dels recursos humans, però són projectes que cal donar a conèixer. Per tant, entenc que hi ha una tasca també de difusió per permetre que tothom es faci seu, no?, l'activitat.
1: Exacte, sí. La majoria d'aquests projectes doncs la fem gràcies a voluntaris. Per exemple, en el cas de l'acompanyament educatiu, doncs quan s'ha d'engegar el projecte, doncs ja fem difusió per recaptar voluntaris, junt amb les altres, amb Càritas i l'Ajuntament, doncs fem aquesta difusió i doncs cada any sempre hi ha voluntaris que repeteixen, però cada any se'n sorgeixen de nous. Doncs un dia al mes de setembre doncs els convoquem, els expliquem el projecte i llavors doncs les persones que s'animen doncs són nous voluntaris per a aquest projecte. I bé, i pels altres projectes doncs també se'ns van oferint persones, per exemple, ara també un projecte de caire local que intentem a veure si aconseguíssim voluntaris per tirar-lo endavant, seria un projecte de pensat per acompanyar els padrins i les padrines de les residències, doncs una estoneta a la setmana, pues per acompanyar-los a passejar, a fer algun tipus d'activitat lúdica. Penso que és un projecte també molt interessant que intentem a veure si poguéssim aconseguir de tirar-lo endavant, però clar, per poder-ho fer, doncs lògicament necessitem voluntaris, eh? I bueno, també el que també fem és ajuts puntuals, eh? A vegades doncs sobretot per ens arriben demandes dels serveis socials d'aquí a l'Ajuntament, doncs per ajuts puntuals de famílies doncs que necessiten alguna cosa de manera puntual, i sí, doncs també intentem donar un cop de mà en aquestes demandes que se'ns fan.
0: Per tant, fer una crida, no, Marta, a sumar-nos voluntaris, persones que puguin col·laborar, que vulguin col·laborar amb l'ONG també.
1: Sí, exacte. Vull dir, anem tenint persones que a vegades a través del nostre correu electrònic, és a laseusolidaria@gmail.com, doncs ens escriuen i s'ofereixen voluntaris, o ens demanen ja amb què poden col·laborar. Vull dir, per tant, si hi hagués algú interessat, doncs aquest seria una manera de contactar amb nosaltres, i llavors doncs ja explicaríem amb què podrien col·laborar, i doncs bueno, sempre els ajuts humans, a través del voluntariat, sempre són benvinguts i són necessaris. Mm-hmm.
0: A través d'aquests projectes, Marta, també es pot fer una radiografia de la nostra societat. Explica'ns una mica com valores. Hi ha una demanda creixent? Hi ha algun aspecte en què cal urgentment ficar-hi la mà, poder-lo resoldre?
1: Bé, suposo que nosaltres som una ONG molt que arribem on arribem, suposo que de necessitats n'hi ha força, i bé, el que anem fent una mica respon a la demanda que veiem. Per exemple, el rober, quan arriba l'època de nova temporada, de freds, doncs la veritat és que sí que tenim molta demanda, bé, i d'altres coses que van sorgint que bueno, intentem doncs donar resposta, però bé, les demandes són les que són, i nosaltres doncs arribem allà on podem, sí.
0: Certament. Més informació a través del correu laseusolidaria@gmail.com. En parlem avui a Marta Edo, presidenta de l'entitat, la ONG La Seu Solidària. Perdona, coneixes projectes locals i també els internacionals? No sé si hi ha algun més local que vulguis apuntar-nos?
1: Bé, crec que els locals n'hem parlat ja de tots els que ara en aquest moment tenim en marxa. Llavors tenim el que són els projectes internacionals, que també els podem portar a terme gràcies a les subvencions que cada any l'Ajuntament doncs treu. I aquest any els dos projectes que tirem endavant és, per una banda, un projecte al Nepal que és intentar fer un reforç de les condicions de vida i l'autonomia de les dones de Kumarigal, que això està a Kathmandú, mitjançant l'accés a béns educatius, formació i la salut, no? Això ho fem a través de l'associació Amics del Nepal, i bueno, aquest seria un projecte I l'altre projecte internacional seria una continuació del que ja vam fer l'any passat, que és a Cisjordània, i bueno, el projecte té per títol El meu jardí i la meva llar, i bueno, també consisteix en empoderar les dones mitjançant l'horticultura domèstica sostenible. I bé, aquests dos projectes, d'alguna manera, l'explicació del perquè d'aquests dos projectes és perquè doncs, hi ha persones

0: Han anat sorgint persones que estan vinculades aquí a la seu i que ens presenten un projecte. I la veritat és que sí que hi ha hagut anys que hem dit, bueno, doncs aquest projecte ja no fem la continuació perquè si en sorgeix un altre per anar diversificant, però bé, tampoc no ens arriben tantes demandes de persones que tenen una vinculació amb una ONG que vulguin portar a terme un projecte internacional. Per tant, més o menys, cada any hem pogut anar fent dos i més o menys hem pogut donar resposta a les demandes que se'ns han fet, eh? Mm-hmm.
1: Bé, doncs ahir la feina feta, parlem dels projectes locals i també els internacionals de l'ONG La Seu Solidària. Ho fem tot conversant amb Marta Edo. I tot plegat és possible gràcies o a través dels recursos, dels ajuts, les subvencions que beneficien a l'ONG, aportacions algunes molt particulars, molt locals, molt properes, entre altres, per exemple, recordem amb la Fira Clic, també a través de la companyia Quinxó Teatre o la Germandat de Sant Sebastià, d'altres que arriben a través d'administracions. Si et sembla, fes-nos 5 cèntims de quines inversions, quines aportacions necessiteu per tirar endavant tots aquests projectes?
0: Sí, evidentment, per una banda, els recursos econòmics, que resumint, doncs, han vingut gràcies a les subvencions que hem tingut a través de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell pels projectes internacionals i pel projecte aquest local que he parlat de l'anglès. Per altra banda, la Fundació Peusa, que ens subvenciona el tema dels aliments en vacances. Després també hem tingut aportacions puntuals de particulars, associacions que molt sovint són anònimes. Després, aquest any, doncs, hem tingut aquesta aportació, de, tal com has dit, del Play Chic, que és l'entitat organitzadora del Pirineu Chic, que precisament aquesta setmana passada ens va fer el lliurament d'un xec dels diners que van fer en aquesta fira que van organitzar. Després el Quinxó Teatre, doncs, que també ja fa uns quants anys que els diners que fan, doncs, ens els fan arribar per aliments, bàsicament. I després també la Sant Sebastià, l'organització Sant Sebastià, que també ens ha fet lliurament dels diners, i tots aquests diners els fem arribar al Banc d'Aliments a través, bueno, comprem aliments o comprem els productes que requereixen, i llavors nosaltres els comprem amb aquests diners. Després, evidentment, les quotes dels socis que tenim, no tenim molts socis, però les quotes, doncs, també van per tots aquests projectes. Això seria, diguem, els recursos de diners, de què disposem. I no cal oblidar que els altres recursos molt importants, no menys importants que aquests, que seria, doncs, els de tots els voluntariats que ens ajuden, doncs, per els projectes concrets, pel Rober, per l'acompanyament educatiu, per les campanyes que es fan de recollida d'aliments al voltant de Nadal, o també són voluntaris que portem nosaltres. Vull dir, el voluntariat també és molt important. Vull dir, hi ha persones que, doncs, no poden fer-nos ajuts econòmics, però la veritat és que la feina feta, doncs, és tant o més important que tots els ajuts econòmics, eh? Per tant, hi ha moltes maneres diverses de col·laborar amb nosaltres.
1: Així, doncs, parlem de recursos econòmics i recursos humans que fan possible les moltes accions, projectes de l'ONG La Seu Solidària. Reptes de cara al futur, projectes de cara a aquestes pròximes setmanes, no sé si hi ha alguns que estan aparcats de cara, doncs, a l'inici de curs, com és l'acompanyament educatiu, d'altres que són del dia a dia, amb què esteu treballant?
0: Bé, de fet, una mica seria de continuïtat, eh? Continuar amb el que tenim engegat. Potser destacar això, el que us he comentat abans, d'aquest projecte d'acompanyament de gent gran en les residències.

0: que aquest sí que voldríem, a veure si fóssim capaços d'organitzar-lo, si sorgeixen voluntaris, perquè considerem que és important dedicar aquesta horeta a la setmana, doncs, acompanyant els nostres padrins i padrines, a vegades doncs, simplement fer-los companyia una estoneta o acompanyar-los a donar el tomet, o doncs, a vegades doncs, jugant a cartes, per posar exemples. Doncs això sembla que no, però per ells és molt important i simplement doncs, consisteix a poder organitzar si hi ha uns quants voluntaris disposats a fer-ho. Això seria nou, diguem, però els altres projectes la idea és continuar. Tampoc no tenim massa recursos per engegar coses noves. Ja he dit que nosaltres som una ONG molt humil, molt que comptem amb el que comptem, però bé, aportem el nostre granet de sorra a intentar ajudar qui podem.
1: Tan humil com important, per tant, agrair la feina feta per tots i totes que forma part també de la ONG. Més informació al correu electrònic lassosolidaria@gmail.com. Fem una crida per sumar, en aquest cas, voluntaris i també socis i sòcies a la ONG pels projectes que ha anotat Marta Edo, presidenta de l'entitat, de les quals aliments a l'estiu, activitats inclusives en llengua anglesa, l'acompanyament educatiu al Rober, també l'acompanyament a persones grans i més, doncs, a través d'aquest correu lassosolidaria@gmail.com. Marta, gràcies.
0: Gràcies
1: no només per venir a Ràdio Seu a explicar-nos els projectes, sinó per fer-ho possible doncs, a tothom que forma part de la ONG Solidària. Nosaltres encantats de fer-ne difusió i doncs gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis, informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Doncs en aquesta conversa avui hem parlat de l'actualitat de la Seu Solidària. Ens hem posat al dia d'aquesta entitat amb la qual aquest programa que ara té ha col·laborat també en més d'una ocasió. I volem tornar a escoltar-vos a vosaltres i recuperem la bateria de preguntes allà on l'havíem deixat, que era demanant quina és l'única comarca catalana situada íntegrament al vessant atlàntic dels Pirineus. 973-36-06-17, telèfon obert. I també quins són... Avui tenim unes quantes preguntes sobre gastronomia. Doncs vinga, n'hi afegim una altra. Quins són els principals, els dos elements principals, tres, del trinxat, plat típic de casa nostra, i que s'ha popularitzat sobretot a la Cerdanya. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sentim a ningú, tornem a posar en marxa el telèfon, 973-36-06-17, tenim 10 minuts per endavant, i més qüestions. Qui va escriure la novel·la El perquè de tot plegat, una de les de més èxit de les darreres dècades en català? Sí, hola, bon dia. Doncs no sabem què passa, que no sona el telèfon, tornem a activar-lo, fem una pausa i tornem a posar a punt.

0: Doncs tornem a tenir obert el telèfon. Hem comprovat que vagi tot bé, em sembla que va bé. A veure, ara ho comprovarem. Tenim, perquè tenim trucada i tenim ocasió de comprovar-ho. A veure si ara sentim algú. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara sí, hola, bon dia. Amb qui parlo?
1: Amb Neus Trenc.
0: Neus Trenc, digues.
1: El trinxat, sí. La col i la patata.
0: Molt bé, perfecte, Neus.
1: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, són els dos elements bàsics d'aquest plat típic que es feia aprofitant doncs, el que es tenia a l'hivern, la col d'hivern i la patata, o les trumfes, com es diu també, i també s'hi afegeix una rosta molt sovint. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa, digues.
1: Mira, et puc fer una pregunta de la de la col del Bages. És un producte fresc?
0: Fresc. És un llegum. Això és el que podem dir.
1: Vale, doncs et puc dir que és el cigronet de Mura?
0: Doncs no, no és el que teníem apuntat aquest. No, no és el cigronet de Mura. Gràcies. Doncs ja ho hem dit més clar. És un llegum, quin llegum, molt típic del nostre país, té el Bages denominació d'origen 973-36-06-17. Aquesta ens havia quedat pendent. També ens havia quedat pendent quina és l'única comarca catalana situada íntegrament al vessant atlàntic dels Pirineus i també qui va escriure la novel·la El perquè de tot plegat, una de les de més èxit de les darreres dècades en català. 973-36-06-17. Més preguntes. De quin país són les marques automobilístiques Maserati i Ferrari, dels més prestigiosos a nivell internacional? 973-36-06-17. Més preguntes. Tenim trucada? Sí? Doncs l'agafem. Endavant. Sí, hola, bon dia. Ara sí que la sentim. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Joan.
0: Joan, digues.
2: Maserati i Ferrari. És italiana.
0: Són italianes, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, de fet, tenen dos noms molt italians i s'han convertit en dos de les marques més prestigioses de les darreres dècades en el món de l'automòbil. 973-36-06-17. Més preguntes. Quin és el llac natural més gran de Catalunya? Endavant, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
3: El llegum del Bages és la mongeta?
0: És la mongeta, ara sí, exacte, Jordi.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és la mongeta del ganxet, que s'elabora principalment, com dèiem, a la comarca del Bages i que en aquesta zona té fins i tot denominació d'origen. Més preguntes. Quin cèlebre pintor català va pintar l'obra titulada La persistència de la memòria? 973-36-06-17. També hem de donar quina és l'única comarca catalana que està situada íntegrament al vessant atlàntic dels Pirineus i també quin any va finalitzar la Guerra de Successió a Catalunya? 973-36-06-17. Doncs seguim aquí endavant al 107.2. També hem de donar quin és el llac natural més gran de Catalunya i una relacionada amb una notícia que explicarem avui al Carter i Manta. Quines artistes participaran en la proposta perifèria cultural que es farà d'aquí pocs dies a Pere Mola? 973-36-06-17. Vinga, ara una de ben diferent. Qui van ser les dues primeres persones que van fer per primer cop el cim de l'Everest? Quines dues persones van fer per primer cop el cim de l'Everest segons les informacions oficials? 973-36-06-17, no se sap si anteriorment algú altre havia tingut la gosadia de fer-ho amb els mitjans que hi havia llavors, però endavant, sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
2: L'estany més gran, el llac més gran de Catalunya pot ser l'estany de Banyoles?
0: És el de Banyoles, efectivament.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, l'estany de Banyoles, on s'hi fa també competicions d'aigua, com fem aquí a la Seu, però evidentment amb un entorn molt més ampli i amb molta més aigua. 973-36-06-17. Recordeu, si voleu fer piragüisme, rafting i moltes altres activitats aquàtiques amb tota la seguretat, Parc Olímpic del Segre. Ho teniu aquí mateix. De vegades, doncs, com que ho tenim tan a prop, no ho valorem, però realment és una instal·lació fantàstica i val la pena aprofitar-la. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
4: La del quadre de la persistència de la memòria el va pintar el Dalí.
0: Salvador Dalí, exacte. Moltes gràcies, Jordi.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Hem demanat també quina és l'única comarca catalana que està situada íntegrament al vessant atlàntic del Pirineu i, en conseqüència, de clima atlàntic. 973-36-06-17 i també quin any va finalitzar la Guerra de Successió a Catalunya. També hem preguntat quatre artistes participaran a la proposta Perifèria Cultural de Pere Mola, que es farà d'aquí pocs dies, el 14 d'agost. És un tema que en parlem d'aquí un moment a les notícies. I també hem demanat qui van ser les dues primeres persones que van fer oficialment el cim de l'Everest. Com dèiem, no se sap si anteriorment algú altre ho havia fet per lliure en aquella època, en què encara era molt difícil, però hi ha dues persones que estan registrades oficialment com les primeres que van fer el cim de l'Everest. Qui van ser? 973-36-06-17. Més preguntes. Amb quin nom es coneix la colla castellera de Tarragona? 973-36-06-17. I també, quin poble va quedar totalment negat, va quedar totalment inundat per la construcció del pantà d'Oliana? Va ser, de fet, el pantà de Rialb, volem dir. Va ser, de fet, el principal símbol de la lluita contra la construcció d'aquest pantà. 973-36-06-17, les 12:58 minuts. Amb això ja som a punt d'arribar a la 1 del migdia, i si no hi ha més trucades, doncs, de moment, ho deixarem aquí. I ara, doncs, si sembla que encara n'hi ha alguna més. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
4: La comarca del clima atlàntic, la Vall d'Aran?
0: És la Vall d'Aran, exacte. Moltes gràcies, Jordi. Fins ara. Doncs amb això ja pràcticament tancarem el Cartera i Manta d'avui. Moltes gràcies un dia més per la vostra participació. Demà tornem amb més temes. Demà, màxim divendres, coneixerem més detalls i l'última hora del retaule de Sant Ermengol, però encara tenim més trucades, encara tenim temps, de fet. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola. Hola. Hi ha algú? Doncs sentim algú de fons, però no em sembla que no ens sent ella a nosaltres. I això que... Bé, si té la ràdio posada, ens hauria de sentir. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ah, ara sí. Amb qui parlo?
5: Amb el Joan.
0: Joan, què més, perdó?
5: El Joan Lozano.
0: Ah, Joan Lozano, endavant. Sí, sí, digues.
5: La colla de Castellers de Tarragona, pot ser el Xiquet de Tarragona o el Xiquet del Serrallo.
0: Sí, ja ho has dit bé, ja. Sí, de fet, sí, perquè, efectivament, com dius, n'hi ha dos. Ja ho has dit bé, ja, Joan. Perfecte.
5: Molt bé.
0: Gràcies. Doncs sí, ja, sí, perquè, com deia bé el Joan, hi ha els Xiquets de Tarragona, però també hi ha els Xiquets del Serrallo, que és el barri mariner de Tarragona i que, de fet, és gairebé com un poble a part. Doncs amb això arribem ja pràcticament... De fet, ja arribem a la 1 del migdia. Pep Graell ja està a punt amb l'informatiu de Ràdio Sant. Ens posem al dia i nosaltres que tornem demà, i com dèiem fa un moment abans d'aquesta trucada, demà màxim divendres coneixerem l'última hora del retaule de Sant Ermengol, que ja començarà divendres mateix. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, és la 1:01. Encetem l'informatiu fent el repàs dels titulars. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell reclama la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. El tancament temporal per part de l'organisme estatal obliga la ciutadania a desplaçar-se a Lleida, a Balaguer o a d'altres oficines allunyades per fer gestions. La situació perjudica gent de tota l'Alt Urgell, amb el greuge afegit de l'oferta limitada de transport públic a la comarca.
0: Titulars.
1: L'aeroport Andorra la Seu estableix un nou rècord d'operacions en un mes. Aquest juliol s'hi han fet més de 1.000 enlairaments o aterratges, un 83% més que el mateix mes de l'any passat. Un 35% de moviments són de serveis públics com bombers o SEM, cosa que, segons Territòria, reafirma la seva utilitat per a emergències. Una dotzena d'alumnes estrenen a la nova escola de cinema d'Estamariu. En aquesta primera experiència s'ha fet una introducció a la producció cinematogràfica a càrrec de professionals del sector i s'ha rodat un curtmetratge que es presentarà a Cinemes Guiu. El projecte, creat pel cineasta Joan Gil, veí del poble, continuarà al llarg de l'any amb formacions especialitzades. Perifèria Cultural arriba per a Mola amb una proposta que uneix cultura, territori i gastronomia. La vetllada divendres 14 d'agost reunirà Colma Bertran i Lia Sampai, Magalí Sare i l'Esperanceta, tres mirades singulars sobre la creació contemporània. Arrelat al Pirineu i Aran impulsa una enquesta per definir noves accions de suport al teixit econòmic. Les aportacions ajudaran a definir les futures línies d'actuació. Un procés participatiu recorrerà totes les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. I també l'apartat de Pirineu. Alins demana més suport per a l'acollida de campaments després d'haver desallotjat dos grups escoltes. Els afectats, que sumaven més de 150 persones entre infants i monitors, s'han vist sorpresos per la tempesta d'aquest dilluns a la tarda. L'Ajuntament es planteja impulsar una ordenança per limitar la presència d'aquests grups al municipi. La Vall de Boí fa una prova pilot amb un bus elèctric per regular l'accés rodat a Aigües Tortes a l'estiu. El vehicle, amb capacitat per a 34 persones i un cost de 350.000 euros, atansa els visitants a la presa de Cavallers i funciona des de mig matí fins a la tarda. La resta del dia, els cotxes particulars només hi poden accedir si hi ha prou places d'aparcament. L'ICAC treballa en dues rutes arqueològiques a Meranges per divulgar el patrimoni d'alta muntanya. Els treballs permeten estendre i entendre l'origen de la gran transhumància del Pirineu i la transformació d'aquests espais en alçada. I pel que fa als esports, el Cadí la Seu començarà els partits de pretemporada contra el Lima Horta Solsona. Al llarg del setembre també es mesuraran el Toulouse Metropol en camp i el Joventut Badalona Mollerussa i disputaran la Lliga Catalana contra l'Espart Girona. El Cedis Bàsquet presenta la nova equipació 2026-2027. I també en esports, en Josep Miret i Ben Navarro s'adjudiquen la 19a trobada d'Aristot. Maria Mas i Berta Ribas completen el podi absolut femení i Marc Bernades i Pau Mazcunyan el masculí. A la cursa de 16 quilòmetres van vèncer Jordi Gallego i Montserrat Inglavaga. I a la 11, Sergi Pelaez i Maria Mat.

0: Mobles Farràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha reclamat formalment al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat. I és que aquest servei ha patit un tancament temporal i això obliga a la ciutadania a desplaçar-se fins a Balaguer, a Lleida o a altres oficines, que ja són força lluny de la comarca, per poder fer qualsevol tràmit. La petició també s'ha tramès a d'altres representants de l'executiu estatal. Aquesta situació actual d'inactivitat de la Seguretat Social a la Seu cal afegir també els problemes de servei detectats al Servei Públic d'Ocupació Estatal, al CEPE, que agreugen encara més les dificultats de la ciutadania per accedir amb normalitat als serveis públics estatals des de la Seu d'Urgell, tal com denuncia l'Ajuntament. L'ens municipal considera que aquesta situació és inassumible per a un territori que ja pateix mancances estructurals de mobilitat i que no es pot permetre perdre serveis essencials. L'equip de govern ha recordat que la Seu és la capital de l'Alt Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència al Pirineu, motiu pel qual considera que ha de disposar de tots els serveis essencials, sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. Aquesta reivindicació pren encara més força si es té en compte, remarquen, el dèficit de transport públic que arrossega el territori, una circumstància que l'Ajuntament ja ha posat de manifest en anteriors ocasions davant les administracions competents. I és que l'oferta encara limita per anar a la Plana Lleida, aparteixen, converteix qualsevol desplaçament obligat cap a Lleida o Balaguer en un tràmit llarg, costós i en molts casos impossible per la gent gran o les persones amb mobilitat reduïda. Des de l'Ajuntament insisteixen que tant el Servei de Seguretat Social com el CEPE s'han de reforçar i han de garantir la Seu com a serveis bàsics que la ciutadania no pot veure's obligada a buscar fora de la seva comarca. Per aquest motiu, el consistori demana a les administracions competents que reverteixin el tancament amb caràcter d'urgència i que comprometin a mantenir aquestes oficines operatives de manera estable a la ciutat. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha reiterat que no podem acceptar que una ciutat com la Seu, capital de comarca i el municipi més poblat de l'Alt Urgell, del Pirineu, es quedi sense serveis tan essencials com el de la Seguretat Social o el del CEPE. Barrera ha afegit que obligar la nostra gent a anar fins a Lleida o Balaguer per fer un tràmit en un territori on el transport públic ja és deficitari és posar encara més traves a la vida quotidiana de la ciutadania i per això exigeix la reobertura immediata d'aquestes oficines i la normalització de tots els serveis a la nostra ciutat.
0: Mobles Farràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: Les notícies de la Seu.
2: L'aeroport Andorra-La Seu ha assolit aquest mes de juliol el seu rècord històric d'operacions en un mes. Ha registrat 1.063 enlairaments o aterratges. Això representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'interior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics d'emergències que hi operen. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals i d'altres emergències a escala local. La consellera de Territori, Silvia Paneque, creu que aquest rècord d'operacions demostra el potencial de l'aeroport Andorra-La Seu i especialment el seu valor com a infraestructura de servei públic. Paneque hi ha afegit que la pista de Montferrer és un equipament estratègic per al Pirineu que contribueix a la connectivitat del territori, però també a la seguretat de les persones perquè dona suport als serveis d'emergència i als operatius de protecció civil. L'aeroport Andorra-La Seu disposa actualment d'instal·lacions al servei de diversos organismes públics com els bombers de la Generalitat, la seva unitat del grup d'actuacions especials, el GRAE, especialitzat en rescats de muntanya, o bé el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Aquesta funció, segons conclouen des del govern, reforça el seu valor com a infraestructura estratègica de servei públic i la seva contribució a l'equilibri territorial.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: Una dotzena d'alumnes d'edats molt diverses, entre 14 i 88 anys, han estrenat la nova escola de cinema d'Estamariu, que ha impulsat el cineasta, comunicador i publicista Joan Gil, que actualment resideix en aquesta població de l'Alt Urgell i que dirigeix la productora The Cast. Després d'aquesta primera experiència, Gil ha confirmat la voluntat de donar-li continuïtat tot l'any amb cursos intensius classes magistrals o d'altres activitats formatives, que en aquest cas ja estan adreçades principalment a professionals del sector audiovisual. Ens explica a continuació.
3: Aquesta és una idea que es podria perllongar amb el temps, més enllà d'un taller d'estiu, que ja ho veurem, i oferir una nova possibilitat d'atraure professionals, en aquest cas del món audiovisual, al poble, i que puguin venir a formar-se en màsters intensius de cap de setmana o alguns dies sobre temes molt diversos, no? Des d'un taller de guió, un taller de vestuari, etc. Hi ha molts àmbits que intervenen al món del cine i que podria ser interessant que es desenvolupessin en un entorn tan creatiu i tan fantàstic, no?, com és el nostre paisatge i el Pirineu, que si no ets creatiu aquí no ho seràs enlloc, això segur.
2: El curs intensiu amb què s'ha iniciat l'escola va començar la setmana passada i s'acabarà aquest dijous. En els 10 dies d'activitat ha inclòs classes de guió, so, fotografia, muntatge, interpretació a càrrec de professionals en actiu del sector. De fet, alguns dels professors compten en el seu currículum amb universitats BAFTA, Gaudí o Goya. A més, els alumnes han rodat un curtmetratge i aquest mes vinent el projectaran a Cinemes Guiu, a la Seu d'Urgell. Joan Gil ha explicat que aquesta primera experiència ha volgut ser una introducció en el món del cinema i per això està oberta a gent de la comarca de qualsevol edat i no calia tenir coneixements previs. Aquest cop la formació ha estat gratuïta i les places limitades han permès fer un format molt personalitzat. En només 10 dies l'escola ha intentat recollir totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula, ha detallat Gil. Cada sessió ha anat a càrrec d'un professional en actiu del sector audiovisual. Entre el professorat que ha passat pel poble hi ha Ferran Audí, de l'Institut del Teatre, que ha impartit interpretació, mentre que el guionista Eric Romero, nominat als BAFTA New Talent, ha treballat la creació i el guió. També hi han aportat els seus coneixements l'estilista de cinema Maria Solsona Casal, la muntadora Mònica Cambra i el tècnic de so Ernest Peral, nominat als Gaudí i també als Goya. Jan Sánchez, veí d'Estamariu i que ha participat en el curs, ha explicat a l'ACN que el guió del curtmetratge va néixer d'una pluja d'idees i que narra la història d'un forner jubilat que intenta superar el dol per la desaparició de la seva filla al riu. Per a Vera Bàbic, l'experiència li ha permès conèixer gent nova i aprendre coses que poden servir-ne en un futur, especialment sobre el treball de càmera i interpretació. Escoltem a continuació Vera Bàbic.
4: Doncs jo mai abans havia fet alguna cosa així, però aquesta experiència em sembla molt interessant i emocionant perquè a part de fer un curtmetratge he conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia i que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur. I crec que el que més m'ha agradat de moment ha sigut càmera, que he après moltes coses noves, i interpretació, que també m'ha semblat molt interessant la manera en la que ens explicava com actuar, com sentir, com estar davant de la càmera.
2: La també alumna Sílvia Trigueros, que abans només havia fet de figurant en rodatges a la comarca, ha destacat que el curs els ha fet veure com de gran és fer una pel·lícula i quantes persones hi treballen rere el resultat final que s'acaba veient en una pantalla. Trigueros ha subratllat que el fet que el projecte es faci a l'Urgell també aporta un valor afegit i que la iniciativa pot servir perquè productores audiovisuals més grans puguin acabar triant el poble d'Estamariu com a localització per als seus rodatges. Escoltem també a continuació.
5: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca doncs sempre demanen gent que sigui del territori. I n'havia fet una que va ser com la primera vegada que vaig veure quin és el procés de gravar una pel·lícula en versió molt curta. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant perquè cada professional ens ha transmès tot el seu món, que és molt ampli, i ens ha fet donar compte de quan gran és fer una pel·lícula, no? I quantes coses hi ha al darrere, quantes persones hi treballen i quantes funcions s'han de fer diferents per acabar amb un muntatge que veiem en una pantalla i que si no sabem tot el que hi ha al darrere potser no ens en donem compte de tot aquest procés.
2: L'objectiu de Joan Gil és que l'escola tingui continuïtat més enllà d'aquesta llei d'estiu, amb activitats durant tot l'any com cursos intensius d'especialització o classes magistrals per atraure talent del món audiovisual a la comarca i aprofitar, dit, un entorn tan creatiu i tan fantàstic com és el nostre paisatge i el Pirineu.
1: Pirineu.
2: Peramol acollirà divendres 14 d'agost una nova jornada de Perifèria Cultural, una cita que combina cultura, territori i gastronomia amb una proposta artística protagonitzada per tres dones que transiten per llenguatges creatius diferents, la poesia, la música i l'humor. A partir de les 8 del vespre, a la plaça Josep Roca de Peramola, el públic podrà gaudir d'una vetllada que reunirà Coloma Bertran, Ilia Sampai, Magali Sare i l'Esperanceta, tres mirades singulars sobre la creació contemporània. El Perifèria Cultural a Peramola proposa així una nit per escoltar, emocionar-se i compartir una trobada on la creativitat femenina serà la gran protagonista. La jornada començarà amb Interluni, l'espectacle de Colma Bertran i Lia Sampai, inspirat en l'univers poètic de Miquel Martí i Pol. La música d'autor prendrà el relleu a Magali Sare, que presentarà el seu nou treball Descasada. La jornada acabarà amb la participació de l'Esperanceta, un dels personatges més reconeguts de l'humor popular del Pallars. Com en totes les jornades de Perifèria Cultural, la proposta artística anirà acompanyada d'una experiència gastronòmica vinculada al territori. El xef Sergi de Meià ha preparat un menú basat en productes de proximitat de l'Alt Urgell, amb protagonisme per al mató cadí, els formatges Urgella i Neu i la vedella del territori.
1: Pirineu.
2: El projecte Arrela del Pirineu i Aran obre una nova fase de participació amb el llançament d'una enquesta adreçada a totes les persones que impulsen un projecte econòmic a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. La consulta s'adreça tant a iniciatives que es troben en una fase inicial com a negocis ja consolidats, amb l'objectiu de conèixer-ne les necessitats, els reptes i les oportunitats de desenvolupament. El propòsit és escoltar les persones destinatàries de les accions de l'Arrela per conèixer necessitats, dificultats i interessos, així com poder identificar quins recursos, cursos, serveis o formats els serien més útils per donar-hi resposta. Aquesta informació permetrà orientar les properes actuacions i definir-les a partir de les aportacions i l'experiència de les persones que emprenen i desenvolupen la seva activitat al territori pirinenc. L'enquesta estarà oberta durant els mesos d'agost i setembre. Serà anònima, es podrà respondre en pocs minuts i s'enfoca a emprenedors, autònoms, empreses, cooperatives, entitats i a persones que es troben en procés d'impulsar un projecte. La recollida d'informació mitjançant l'enquesta serà el punt de partida d'un procés participatiu més ampli, ja que entre els mesos de setembre i octubre s'organitzaran jornades participatives a cadascuna de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, amb l'objectiu de compartir les necessitats i definir conjuntament les finalitats de les accions que s'impulsaran en el marc del projecte Arrela't. El projecte està coordinat per Joventut amb els consorcis Líder i les àrees de promoció econòmica dels Consells Comarcals i del Consell General d'Aran, amb la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: Pirineu.
2: Els bombers van desallotjar aquest dilluns a la tarda dos campaments escoltes al municipi d'Alins, que sumaven més de 150 persones en el marc de les fortes tempestes que hi ha hagut al Pallars Sobirà i també a d'altres comarques del Pirineu, després de diversos dies de calor intensa. L'alcalde d'Alins, Manel Pérez, ha explicat a la CN que el municipi s'ha vist completament desbordat per aquesta tempesta i per això ha reclamat més planificació perquè, tot i que els permisos dels campaments els concedeix la Generalitat, la resposta davant emergències recau en l'Ajuntament. Segons el Valle, només la setmana passada hi havia uns 500 infants en campaments arreu de la Vall Ferrera. El responsable del campament situat a Ainet de Besant, on hi havia 68 infants i 20 monitors, van alertar el 112 passades les 4 de la tarda davant el temor que la zona es pogués inundar. Els bombers van activar diversos efectius i en coordinació amb l'Ajuntament d'Alins van fer el trasllat dels infants i monitors amb vehicles lleugers. Segons Manel Pérez, aquest grup, que provenia de Fraga, ha retornat al campament i encara s'hi quedarà durant una setmana. Més tard, cap a 6:45 del vespre, els bombers van rebre un altre avís, aquest cop d'un campament escolta situat al Pla de la Selva, també al terme d'Alins, on hi havia 46 infants i diversos monitors. En aquest cas, els van evacuar fins a la casa de la Vila d'Àreu amb vehicles lleugers dels bombers, on continuen allotjats. Està previst que aquest dimarts avancessin al retorn cap a casa. Paral·lelament, un altre grup d'aquest mateix agrupament escolta que feia una excursió per la zona format per 17 infants i 3 monitors va quedar localitzat pels bombers amb el suport del grup d'actuacions especials dels Grae de la Seu i un helicòpter. Els van trobar en bon estat i van passar nit al mateix lloc on es trobaven. Manel Pérez creu que la situació actual és un peix que es mossega la cua. Ens n'hem de fer responsables, però no som qui dona els permisos. Per això ha reclamat més planificació sobre la capacitat dels municipis petits per acollir aquestes activitats, perquè actualment no tenen prou infraestructures per atendre'ls, sobretot perquè el nombre de campaments que es fan en aquesta zona ha augmentat molt.
1: Pirineu.
2: La Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han estrenat aquest dimarts un bus elèctric que portarà els visitants fins a la presa de Cavallers. L'objectiu d'aquest nou servei de transport públic és descongestionar la Ribera de Caldes. Aigüestortes rep actualment uns 600.000 visitants anuals i d'aquests el 20% visiten aquesta zona de la Vall de Boí. Mentre funcioni el bus, de 10:45 del matí a les 6 de la tarda, l'accés rodat fins a la presa de Cavallers estarà tancat i fora d'aquest horari només poden accedir-hi els cotxes si hi ha prou plaça dels pàrquings de Cavallers. El nou bus elèctric s'ha adquirit amb fons europeus Next Generation a través del Pla de Sostenibilitat de la Vall de Boí, tot i que està fabricat a la Xina. El seu cost ha estat d'uns 350.000 euros. Aquest vehicle disposa de 34 places, si bé només 20 passatgers disposen de seient i la resta han d'anar drets. El director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, defensa que s'ha fet aquesta prova pilot amb el bus elèctric amb l'objectiu de gestionar de manera més eficient i sostenible l'arribada de visitants durant els mesos de més afluència de l'any, el juliol i l'agost. Florit ha explicat a la CNE que la iniciativa sorgeix d'un estudi de mobilitat que van elaborar ara fa un parell d'anys. Aquella anàlisi, segons afirma, va detectar problemes de col·lapse i saturació de vehicles privats en aquest punt concret durant l'època estival, especialment els caps de setmana i en tot el mes d'agost. L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sonia Bruguera, ha dit que la mesura que persegueix ordenar el flux de visitants, reduir l'accidentabilitat i evitar els riscos derivats de la circulació massiva de vehicles en una carretera d'alta muntanya amb dimensions limitades. La prova pilot s'allargarà fins al 23 d'agost, tot coincidint amb el període de màxima punta turística.
1: Pirineu.
2: L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica planteja crear dues rutes arqueològiques a Meranges per donar a conèixer els jaciments d'alta muntanya i el paisatge cultural que els envolta. La primera ruta, més avançada, resseguirà part de l'itinerari que puja al Puigpedrós i vincularà els jaciments de Coll de Molleres 1 i 2 amb un tercer punt d'interès a l'Estany Sec, a prop del refugi de Malniu. I és el jaciment romà. Aquest és el jaciment romà més alt, en aquest cas, de Catalunya i de tota la conca mediterrània, mentre que Coll de Molleres II, d'època neolítica, datant del quart i el tercer mil·lenni abans de nostra era, és considerat clau per l'estudi de l'especialització ramadera en alta muntanya, amb grans tancats de pedra seca. Aquest estiu ja s'han dut a terme treballs d'adequació del camí d'accés i s'ha construït una plataforma d'observació per millorar l'experiència de visita. La segona proposta de ruta, la Vall del Duran, es troba encara en fase d'estudi i pendent de consolidació científica. Els investigadors treballen per confirmar les datacions i la funcionalitat exacta del jaciment de Duran II, situat a 2.300 metres d'altitud, a partir de les troballes de les darreres campanyes arqueològiques. Concretament, el circuit començaria a la zona del Pla de Campllong, on hi ha el càmping de Meranges, i remuntaria la Vall del Duran fins a la zona d'Engorcs, al vessant oest del Puig Pedrós. Un cop finalitzada la campanya, el jaciment de Duran II ha quedat cobert amb una lona geotèxtil que en permet la respiració, evita el creixement de vegetació i el protegeix de possibles saquejos fins a pròxima intervenció.
1: Pirineu. Els esports d'aquí.
2: El El Cadí La Seu ja té planificada la pretemporada, que començarà al final d'aquest mes. Al cap d'uns dies, el 5 de setembre, el primer equip del Cedis Bàsquet jugarà el primer partit de preparació, que es farà a Solsona, i en què es mesurarà a Lima Horta, de la Lliga Challenge. Es tracta d'un club amb el qual ja hi ha coincidit en altres ocasions en partits amistosos o bé a la Lliga Catalana. La setmana següent, tot coincidint amb la Diada, l'11 de setembre, el Cadí anirà fins a Encamp per jugar un altre amistós ja consolidat de la pretemporada, el duel contra el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. I per al tercer partit de preparació, l'equip de Pepe Vázquez anirà fins a Mollerussa, on el 19 de setembre s'enfrontarà al Joventut Badalona. L'equip verd i negre afronta la temporada amb l'objectiu de tornar a la Lliga Femenina Endesa, després que enguany ha perdut la categoria en un final de Lliga en què es disputava la salvació, d'entre d'altres, amb el Cadí La Seu. Per completar el mes, el 23 de setembre, el conjunt urgellenc ja disputarà el primer torneig oficial de la temporada, la Lliga Nacional Catalana Femenina, que enguany jugarà a Reus. Després del descens del Joventut, enguany aquesta competició torna a ser només amb dos equips i, per tant, es decidirà directament a la final, en què el Cedis es mesurà al vigent campió, l'Espar Girona. Mentrestant, el Cadí La Seu ja ha presentat la nova equipació per aquesta temporada 2026-2027, que ha dissenyat novament l'empresa solsonina Pentex. Aquest cop l'uniforme recupera les tradicionals franges horitzontals del Cedis, però el format blanc i blau és substituït per una combinació de blau fosc i blau cel, tot i que el color blanc també hi apareix entremig de cada franja i al coll. Els pantalons mantenen el color blau. Pel que fa a l'uniforme suplent, també està format per franges horitzontals, però amb una combinació de blanc i gris. El Cadí La Seu ja té totalment definida des de fa uns dies la plantilla 26-27, que compta amb 6 fitxatges i 5 jugadores que continuen. La conformen les bases Alessandra Orsili, Marina Avinyó i Paula Suárez, les escortes Laia Reventós i Lexi Donarski, les alers Ana Palma i Marta Morales i les pívots Naani Aré, Marina Mata, Lina Sontag i Palmir Ambú. També hi ha novetats al cos tècnic, en què continua com a primer entrenador Pepe Vázquez, fitxat al final de la temporada passada, que ha aconseguit la permanència, però que canvia la resta d'estaf. El nou entrenador assistent serà Sergi Curto, prominent del Boet Mataró, mentre que la lletana Judit Vilallonga serà la nova preparadora física. I David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xavi Calm, que enguany ha tancat una etapa de més de 20 anys al Cedis. I també l'apartat esportiu, l'urgellenc Josep Miret en categoria masculina i Ivet Navarro en la femenina han estat els guanyadors absoluts de la 19a trobada d'Aristot, que ha servit per encetar la segona meitat del Cadí Circuit Fe 2026, després de la pausa del mes de juliol. La prova s'ha celebrat aquest primer diumenge d'agost amb 4 distàncies diferents que van sumar uns 225 inscrits. A la cursa principal de 22 quilòmetres hi ha una 80a de participants. Josep Miret, del Wild Trail Project, es va imposar clarament amb un temps de 2 hores 24 minuts i 8 segons amb un avantatge de més de 8 minuts sobre Marc Bernades, de l'Oliana, que va fer 2:32:56. El podi senyor el van acabar de definir Pau Mazcunyan, del Utopic, 2:40:30. El guanyador de veterans i sisè absolut va ser Arnau Vilanova, de la Unió Excursionista Urgellenca, amb 2:43:10. El primer lloc de Masters 50 va correspondre a Àlex Rasero, del Yetis Collserola, i el de Masters 60 a Jaume Garroset, del Tote Extrem, amb 3:54:08. En categoria femenina, Ivet Navarro, del Bax, va vèncer amb una marca de 3:34:02, prop de 7 minuts per davant de la també senyor Maria Mas, amb 3:40:54. La vigent campiona absoluta del circuit FE, Berta Ribas, de la Unió Excursionista Urgellenca, va completar el podi absolut femení i va ser la guanyadora de veteranes, amb 3:41:40. Al cap d'uns minuts arribaven la vencedora de Màster 50, Vanessa García, del COC, amb 3:46, i la de Màster 60, amb Rafael Robert, de l'Ollu Racers, amb 3:55:38. D'altra banda, al tercer lloc sènior el va obtenir Carol Torres, amb 4:10:10. A la distància de 16 quilòmetres, el primer a arribar va ser el campió absolut masculí del Cadí Circuit Fe, Jordi Gallego, del Camp Esquits, amb 1:39:12, seguit del també veterà Josep Ferrer, del Priorat, amb 1:47:12, i del guanyador sènior Josep Espinós, del Matadepera, amb 1:48:34. El podi de la general femenina el van conformar Montserrat Inglavaga, guanyadora sènior amb 2:04:44, la veterana Cristina Bortoni amb 2:34:34 i la primera classificada de Màster 50, Txell Angelats, del CTR Girona, amb 2:34:57. Aquesta modalitat va comptar amb 56 corredors i corredores. També es va disputar la prova d'11 quilòmetres amb 40 inscrits, en què el guanyador absolut va ser Sergio Peláez, amb 1:09:41, seguit d'un altre sènior per Pol Canosa, amb 1:16:10, i del primer de veterans, Martí Pallàs, de les Catxics, amb 1:19:20. El guanyador júnior 1:19 va ser Iker Valero, amb 1:22:23, i el primer en xics, Arnau Requena, del Molins, amb 1:23:02. Els dos primers llocs femenins van ser per a les sèniors Maria Amat, amb 1:28:37, i Laura Torres, del Iron Wheel, amb 1:30:20, per davant de la primera classificada de xics, Marina Llibre, del Yetis Collserola, amb 1:34:07. El millor temps de júnior 1:19 el va fer Jana Pubill amb 1:58:54. Finalment, a la cursa de 6 quilòmetres, que va reunir 45 participants, el podi masculí el van conformar Enric Masó, de categoria xics, amb el Forces Forts i Ferns, 33:25, i el corredor 1:13, Miquel Vall, de Laia Díez, amb 37:04. I el corredor de categoria marrecs, Axel Vidal, de la Pobla de Segur, amb 37:13. En noies van arribar conjuntament a meta les guanyadores 1:13, Ona Calvet, de Unió Escursiva Sinistà Urgellenca, i de Marrecs, Aitana Ferrer, del CAPS, amb 37:44, seguides de la senyora Estella Sorensen, del Pedala.cat, amb 40. El calendari del Cadí Circuit FE continuarà d'aquí un mes, el 5 de setembre, amb la disputa de la Vertical Prat a Fígols d'Organyà. Després arribaran la travessa transfronterera entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Lòria, el dia 20 de setembre, la Foran Cadalàs el 4 d'octubre i la nova prova, la Xafonada, el 10 d'octubre, que s'ha incorporat enguany com a cursa amiga i que suposarà la primera presència del Circuit FE al Solsonès, atès que se celebra a Odèn.

I pel que fa a agenda, aquesta tarda vespre destaquem a les 7, concretament, la caminada d'experiència Lluna Plena. Serà, en aquest cas, amb sortida de l'estació d'autobusos de la Seu, una proposta que impulsa l'àrea d'infància. Les places són limitades. També aquest dimecres, dia 5, a les 10 de la nit, a la plaça del Raval de Coll Nargó, xerrada amb Berta Rodreda sobre la salut més enllà de l'absència. Del 6 al 8 d'agost, Correllengua a Tragó. Del 7 al 9 d'agost, Festa Major del Pla de Sant Tirs. També és Festa Major del 7 al 16 a Toloriu. I del 7 al 11, Festa Major a Linyà. Destaquem aquesta setmana, del 7 al 15 d'agost, a les 10 de la nit, al claustre de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, la celebració del retaule de Sant Ermengol. Més informació a l'agenda a www.radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació, com a dia, la previsió del temps en aquest dimecres, dia 5 d'agost, quan són la 1:33. La previsió, com sempre, demà, de Néstor Gómez.
2: Bon dia. Dia d'estabilitat meteorològica de cap a cap. Avui ja el dia s'ha llevat amb sol i així es mantindrà durant tota la jornada, a diferència d'ahir i d'abans d'ahir, que van créixer grans tempestes, en el cas de dilluns al Solsonès i en el cas d'ahir, sobretot a l'àrea d'Osona. Avui la situació es manté prou tranquil·la arreu del país. Sí que és veritat que aquesta tarda creixeran nuvolades a qualsevol punt del Pirineu, també a la nostra comarca, i de fet s'espera que pugui caure algun ruixat, però seran ruixats típics de tarda de l'època estival, ni de bon tros esperant que siguin intensos com els que varen passar ahir. El que sí que esperem és que les temperatures es mantinguin prou contingudes amb unes màximes que aquí a la Seu rondaran la xifra dels 32-33 graus. De nou, demà tornarem a parlar de més inestabilitat i sí que demà tornaran els ruixats i les tempestes que podran ser de nou localment intenses, però demà en principi quedarien de nou concentrades cap al Pirineu més oriental, de la Cerdanya cap al Ripollès i la Garrotxa, que no passa a casa nostra, i també el que s'espera a partir de demà és una davallada de les temperatures. La calor afluixa i més que afluixarà de cara a divendres. Possiblement divendres serà el dia en el qual toquin una miqueta de fons i siguin ja pràcticament estiguin normalitzades per aquesta època del mes d'agost.
1: Amb la pressió del temps, acomidem l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Són la 1:35. Més informació al nostre web, que és la vostra, a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu X, Facebook i Instagram.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-me una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: amenaça del govern espanyol a les comunitats autònomes si no acaten la llei que els obliga a acollir una part dels menors arribats a Ceuta, els portarà als tribunals. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Fins ara s'han detectat 528 nens i adolescents no acompanyats, tot i que la xifra pot créixer, i la crisi a Ceuta s'ha convertit en un nou enfrontament amb els governs del PP. Madrid, Paula Brujats.
2: Ceuta està desbordada, la llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats, però les comunitats on governa el PP i Vox s'hi resisteixen. El govern espanyol amenaça els populars de portar-los als tribunals si no acullen. La direcció del PP es desmarca dels seus barons, reconeix que per llei estan obligats a acollir i que ho faran, però demanen que aquest cop no hi hagi excepcions en Catalunya. Carlos Cuerpo i Almed Corral.
3: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial.
4: Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: I mentrestant, el Ministeri de l'Interior admet que han detectat nous missatges a les xarxes per repetir una entrada massiva els pròxims dies, Marta Prat.
5: I l'expert de la UAB en xarxes socials, Àlex Lozano, ha confirmat a 3Cat Info la viralitat d'aquesta nova crida.
6: I s'ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla.
0: A Catalunya, proposta d'Oriol Junqueras per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Aposta perquè el departament estigui liderat per un equip d'experts que garanteixin l'estabilitat que necessita el sector educatiu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
7: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa a cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
5: Junqueras ha aprofitat també en aquesta mateixa entrevista per titllar de desafortunades les polèmiques declaracions del cap de llista a Girona a les municipals de l'any que ve. Marc Puigtió desqualificava els regidors actuals i a qui vol fer fora per prendre el control de l'organització a la ciutat.
0: De la guerra a Ucraïna ens arriba un altre atac rus contra Kiev que ha deixat 17 morts. L'exèrcit de Moscou ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Moscou, Cristina Solias.
8: Putin respon d'aquesta manera als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Rússia. Les defenses ucraïneses han abatut la majoria dels drons, però no han pogut interceptar cap dels gairebé 30 míssils russos. Zelensky demana als aliats occidentals més munició per als seus sistemes antiaeris.
0: A l'Alta Ribagorça, bones notícies pel que fa al foc de Sanet, actiu des de divendres. Els bombers han pogut actuar a la cua del foc amb mànegues d'aigua. Els incendis són una de les conseqüències més evidents de les altes temperatures, però n'hi ha d'altres.
5: Sí, que tenen a veure directament amb la salut. L'exposició a les altes temperatures de manera continuada, com està passant aquest any, té efectes a la pell, com detalla la metgessa experta en dermatologia Rosa Senan.
9: La població en general no és conscient de que la calor en si també pot produir envelliment cutani, important deshidratació i empitjorament de moltes condicions cutànies, de molts problemes cutanis.
0: I Banyoles es converteix aquests dies en un gran plató de cinema. El director Isaac i la Cuesta hi roda Al fons de l'estany.
5: Una pel·lícula amb un fort component autobiogràfic inspirada en la seva infantesa que explica la història d'amistat entre dos joves. Està coproduïda per 3Cat i arribarà als cinemes l'any que ve.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
10: Bon dia.
0: D'aquí a una hora, Iris Tió, es pot penjar una altra medalla als europeus de natació?
10: Ho pot aconseguir a la rutina acrobàtica per equips. És l'última prova que li queda per penjar-se una possible medalla. La competició comença a les 3, però comptem que la seva participació s'espera per passat un quart de 4.
0: La prèvia amb l'Ernest, doncs, d'aquí a 40 minuts. I afegim ara aquesta portada, la doble T, temps i trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Un matí migdia força tranquils. Hi ha algunes retencions a dos punts fronterers. L'N145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França. També petites aturades a la C-17 a Ripoll, en tots dos sentits. L'autopista del Garraf, la C-32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud per obres. I també per obres a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs.
0: I ara hi afegim l'altre T, el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia.
13: Hola, Marc.
0: Com ho tenim, això?
13: Doncs mira, una tarda tranquil·la, amb sol a molts indrets, amb algun ruixat per això, però menys extensos, intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, si cauen, serà en aquest sector del país. A la resta, temps tranquil, ambient ben calorós. Cap a la costa i al prelitoral, avui la temperatura és més alta, però amb menys humitat. I es nota, en general, que l'ambient no és tan xafogós com dies enrere, que realment era molt i molt pesat. Demà a la tarda, atenció, el temps es complica i bastant, o molt, podríem dir, perquè hi haurà ruixats i tempestes a força indrets, localment fortes, i en 30 minuts algunes podrien descarregar més de 40 litres. Això vol dir que algunes pluges demà a la tarda poden tenir caràcter torrencial.
0: Ho seguirem. Gràcies, Enric. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Pràcticament les 2:06. El govern espanyol amenaça amb els tribunals qualsevol comunitat autònoma que es negui a acollir els menors que van arribar la setmana passada a Ceuta en l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. La tensió política creix. A la ciutat autònoma, el que més preocupa ara mateix és el futur dels més de 500 menors, una xifra actualitzada oficialment aquest matí. Ceuta està desbordada. La llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats autònomes, però el Partit Popular està acorralat per Vox. Ara la direcció del PP assegura que compliran la llei i acolliran, però alguns dels seus presidents autonòmics es rebel·len. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
2: Bon dia. La policia ha recomptat 528 menors a Ceuta arribats la setmana passada i se sumen al miler que ja hi havia abans en centres d'acollida, una situació insostenible, segons el seu president, Juan Jesús Vives, del PP, que avisa que el repartiment entre les comunitats és inevitable.
14: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Però ja hi ha moltes reticències amb aquesta acollida. El Partit Popular sap que s'hi juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests menors. Tot i això, avui la direcció del partit els ha marcat el camí, admet que la llei els obliga i que l'acataran, però Almed Curra, vicesecretària de Migracions, avisa que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya.
15: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però esto no puede ser. Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: El PP fa com pot equilibris per aquesta dependència amb Vox. El govern espanyol, però, amenaça de portar els governs del PP als tribunals si es neguen a acollir Carlos Cuerpo, vicepresident, en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en un tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
2: I el govern català ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts està en contra que Catalunya aculli més menors. Míriam Nogueres.
16: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
2: Però la llei deixa molt clar que totes les comunitats en funció de la seva població i capacitat han d'acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat. És el que passa ara mateix a Ceuta, que acull un miler de joves i per llei només n'hi toquen 90.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Amenaces amb arribar a una justícia que ja actua per si sola. L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, Txell Vallespí.
17: L'Audiència també vol que la Guàrdia Civil detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles que va fer, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional hi ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
0: I encara sobre la crisi a Ceuta, el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada massiva d'immigrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o Melilla. Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es van organitzar amb aquest episodi el més important i tràgic de la història d'Espanya, Cèlia Sarnades.
18: Hem parlat amb el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Àlex Lozano. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per a la difusió es va aprofitar una estructura digital que ja existeix sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs, i que té 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
6: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
0: Cèlia, quin va ser el detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera?
18: Doncs va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada fins que semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol quan ja es van difondre instruccions concretes.
6: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per a aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
18: De tot plegat se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses les màfies i els traficants, tal com assegura i de fet denuncia el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea.
0: I un darrer punt encara relacionat amb aquest bloc, han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca, Cèlia.
18: Sí, és la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i que els cadàvers els havien llançat al mar. Una altra pastera es va localitzar prop de Cabrera amb 2 morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Provens, està exigint al govern central un pla específic per a les illes.
0: Dos minuts i mig, arribarem a un quart de 3 de la tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, i que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, amb les proves PISA. Marta Corbalan.
19: El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser llarga, de llarga durada, per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
20: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps. Necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o consellera cada any.
19: La idea de crear un gran pacte de país per a l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny passat arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge.
0: Doncs des de l'Austec, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
21: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Ustec recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, assegurant que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix. Saltem a Girona perquè allà Esquerra Republicana viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia Marc Puigtió desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades, Clara Jordan.
1: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
1: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
4: Acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
1: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
22: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació.
1: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
0: No deixem la política, però saltem a Madrid. Allà la comunitat va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic, Txell.
23: Doncs sí, segons el diari El País, a més, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i es remet a la premsa a la Conselleria de la Presidència.
24: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
23: Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny Isabel Díaz Ayuso va anunciar que posava l'àtic i 4 immobles més en venda i que destinaria els diners als damnificats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
0: 2:17, una pausa i seguim.
25: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.
26: Catalunya migdia.
0: Els manifestants agredits per la policia a Palma després de la manifestació històrica contra la massificació presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Caterina Carmen Jaume.
27: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
28: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops als escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, què estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com què estic fent. i només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
27: Menys turisme, més vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
0: Segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada, Roc Fargas.
5: La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
7: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
5: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: I 20. Sortim a l'exterior. Aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
9: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
8: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Posta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
0: I d'Ucraïna, un altre conflicte obert, el de l'Orient Mitjà, on les perspectives d'un acord de pau i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa dels 20.100 punts, Jordi Canal.
10: Sí, tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavi Puig, el professor de finances de l'UPF Barcelona School of Management i també president de la gestora de fons Gés i Uris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a l'impuls d'aquest recurs.
11: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La borsa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
10: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals de febrer.
0: Conflicte diplomàtic a l'Amèrica Llatina. El Brasil ha expulsat l'ambaixador Gentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negoci. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
12: Hola, bon dia. Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
13: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo.
2: pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
12: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
3: Eu não farei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
12: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
0: Tornem a casa nostra, concretament a l'Alta Ribagorça, on l'incendi forestal de Sanet continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada a prop de 110 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
6: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau.
13: Fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
6: Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hàbitat del Gall Fer i zona de pas de l'Os Bru. Ho explica el seu director, Lluís Florit.
14: És una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de Gall Fer.
6: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
0: I en emergències com aquestes, a vegades ens podem quedar sense cobertura. Doncs des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència, un incendi o, per exemple, un desastre natural. És el primer vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'estat, Miquel Jarque.
15: El vehicle té una autonomia de 48 hores. És un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Albert Tort és secretari de Telecomunicacions a la Generalitat.
16: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
15: El vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-alert de confinament. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
15: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
0: I ara us parlem d'un cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall, Miquel.
15: El circuit de la droga comença a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviava contenidors i per via marítima a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona a un laboratori d'una finca a Almenà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
18: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta, todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Miquel, què és la metamfetamina i si se'n consumeix a Catalunya o no?
15: És un fort estimulant, té altres noms com ara tina, es fuma normalment ara amb pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions d'aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt extès.
1: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
15: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
0: Pràcticament 2:45 de la tarda. Atenció, perquè experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Erupcions cutànies, irritació i també un envelliment precoç fruit de la deshidratació de la pell, Laura Cugat.
4: Cada cop som més conscients dels efectes perjudicials de l'exposició intensa i prolongada al sol, el principal carcinogen de la pell. Però els metges apunten que sovint falta informació sobre les conseqüències que també tenen les altes temperatures. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
19: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plex, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feriretes, i es poden sobreinfectar.
4: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Montserrat Romaguera és metgessa d'atenció primària i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
19: Suem més i és més fàcil, doncs, que fongs que poden viure a la pell, doncs, es manifestin més. Ens podem dutxar tantes vegades al dia com vulguem, però amb sabó només una, i secar-nos bé, que no quedi humitat, sobretot en zones de plec, perquè si no pot afavorir sobretot els fongs, i això sí que és una cosa molt molesta.
4: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
0: Els Mossos investiguen l'accident d'aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, que ha provocat 9 persones ferides, 2 greus. La causa ha estat una fallada mecànica en una de les atraccions. El SEM confirma que de les 9 persones ferides, totes menys una són menors d'edat i 5 han estat traslladades a l'Hospital de Vic. Tot i que encara s'estan investigant les causes, tot apunta que el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa. L'Ajuntament ha clausurat la resta d'atraccions i s'ha posat a disposició de les persones ferides i les seves famílies. Escoltem Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
20: Ara mateix el que ens preocupa més són les persones que van ser ferides de diferent consideració i les seves famílies. Per això el que estem fent és posar-nos a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Per part dels Mossos s'han obert les diligències pertinents, si hi estan treballant, i per part dels serveis mèdics del país s'està atenent a les persones que ho necessiten.
0: Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. Un increment que ha anat de la mà de la incorporació d'una nova tecnologia que permet detectar noves substàncies vinculades a la submissió química. Es tracta d'un aparell pioner a tot l'estat. Justícia de la Justícia, Cristian Roldán.
21: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va gestionar prop de 7.600 mostres corresponents a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a tot l'estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o a l'orina en concentracions molt més baixes. Enneco Barberia és el director de l'Institut.
5: que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petites, que abans eren més complicades si la substància estava en una quantitat, una concentració molt, molt, molt petita.
21: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies que l'organisme metabolitza ràpidament. La cap del laboratori forense, Geli Gallego, explica que són substàncies difícils de detectar.
7: Van apareixent el que anomenem noves drogues psicoactives que venen acompanyades de problemes toxicològics, doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
21: Aquesta nova tecnologia permet detectar i quantificar una cinquantena de substàncies en un marge de temps molt curt.
0: La intensa calor i la falta de pluges també afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
22: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
23: En el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
22: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de desllatar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual i això té costos afegits.
23: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya. S'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
22: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
0: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina permet que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
24: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca d'entrada compilar en un sol espai tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
25: Hemos detectado que había la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
24: D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.

0: migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya migdia.
2: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Banyoles acull el rodatge de l'última pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que per primera vegada parla amb un to autobiogràfic sobre la seva infantesa i explica la història d'una amistat entre dos joves. Alfons de l'Estany s'estrena l'any que ve i està coproduïda per 3CAT. Fèlix Martín.
3: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaac i la Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
4: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van anar sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms als amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
3: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila. Per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant

0: Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
1: Sí, la banda liderada pel cantant Santi Balmas presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, El Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Els Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
0: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, el músic ha traspassat a Madrid després de 2 anys retirat dels escenaris per una malaltia, Montse Mas.
2: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944 dins una saga de guitarristes, està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i que va apropar a nous públics al llarg de 6 dècades. També era pare i tiet dels integrants del grup Ketama. Músics de diverses generacions com Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Lolita Flores o Rosalía han acomiadat el mestre a les xarxes socials destacant-ne l'esperit innovador. Des de l'àmbit institucional, tant el ministre de Cultura, Ernesto Urtasun, com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'han lamentat públicament la pèrdua.
0: I de seguida arriben els esports, però primer passem per Sisquer, perquè hi ha en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya, Joaquim Albalate.
3: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol aprovar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
4: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
3: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
5: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs al ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
3: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
0: Un minut i mig més tard del que és habitual, per tant, en falten 19 per les 3. Ernest, bona tarda, bon dia.
6: Ben calculat. Ben calculat. Què tal, com estem?
0: Arriben els esports després d'un matí intens a Can Barça, dia de presentacions a les instal·lacions del club i viatge de Deco a Madrid per seguir intentant el fitxatge de Julián Álvarez.
6: Doncs sí, el Barça busca un nou per si Ferran Torres se'n va. Julián Álvarez continua sent el gran objectiu. Ara, que continuï sent el gran objectiu no significa que estigui a prop.

0: Deco i Joao Amaral han anat a Madrid a negociar amb els representants de Julián Álvarez, però el gran escull segueix sent l'Atlètic de Madrid. A més, aquest matí ens hem afartat de veure el nom de Ferran Torres absolutament per terra, mar i aire, perquè, en fi, veurem Ferran Torres a un camp de béisbol. El veurem a punt de protagonitzar una campanya publicitària. Ramon Salmurri, com estem? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda.
0: És l'home, eh? És l'home. Ambaixador fins i tot a la Comunitat Valenciana. Ha sortit fa poca estona la informació. Per tant, Ferran Torres ara mateix és l'home del moment.
1: Sí, Ferran Torres està aprofitant la tirada que suposa el gol que va fer a la final del Mundial, que li va donar el segon títol mundial a la selecció espanyola, i està aprofitant per també tensar la corda, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell mediàtic, tensar la corda en aquestes negociacions amb el Barça de cara a la seva renovació. Allà on li pregunten, que sovint és a tot arreu, doncs ell deixa clar que el Barça l'ha de voler, ha de demostrar que vol comptar amb Ferran i ha d'avenir-se a negociar una millora contractual. Aquí és on rau la principal diferència entre la mirada de Ferran i la del Barça. Ferran vol ser considerat una estrella del conjunt blaugrana i el Barça el veu com un davanter que acompanya les grans figures de l'equip. Si hi ha cor o no, doncs és una qüestió que el temps dirà. Però, paral·lelament, la notícia del dia està a Madrid, perquè Deco, el director esportiu del Barça, ha anat a Madrid a trobar-se, a reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. És una trobada molt important de cara al futur. Com a blaugrana de

0: Julián Álvarez, perquè entre Deco i el seu representant han de definir les línies mestres que han de suposar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid. Fins al moment, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda a negociar amb el Barça, fins al punt que va rebutjar aquella oferta de 100 milions d'euros per Julián. Però Julián continua volent vestir de blaugrana i aquesta reunió entre Deco i el representant del futbolista ha de servir per desencallar aquesta situació. Veurem si l'Atlètic de Madrid acaba cedint o si el propi Julián li acaba traslladant al Barça la seva decisió final de jugar a l'Atlètic de Madrid, que també podria ser, perquè des del club blaugrana reconeixen que és una opció difícil, que és una operació que està sent especialment complicada.
1: En tot cas, al Murri encara queden bastants dies de mercat i hi ha una pista d'enlairament llarguíssima encara, eh?
0: Sí, sí, i tant, i tant. Diguem-ne que això serà una operació de llarg recorregut i que avui el que vol fer el Barça és sentar les línies mestres d'aquesta negociació per Julián Álvarez. Deixa'm fer un afegit. En aquest viatge a Madrid també hi és Joao Amaral, que és un membre de l'scouting del Barça, és un dels assistents de Deco, però Joao Amaral no és a Madrid per negociar per Julián Álvarez, sinó que, tot el contrari, ha anat a un congrés de forma personal i que és Deco qui està liderant exclusivament aquesta negociacions i que, en qualsevol cas, des del club remarquen que la mà dreta de Deco és Bojan Krkić.
1: Ramon, estarem pendents d'això i, evidentment, et seguirem avui al Tot Costa aquesta tarda. Que vagi bé.
0: Molt bé, perfecte.
1: I del Barça masculí al Barça femení, perquè això és històric, que és el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Caroline Nicoli, una davantera brasilera, el Barça ja té la seva crack brasilera en punta, l'ha fitxat del Manchester City per 1 milió d'euros. Fa que, no, si no m'equivoco, Roger Bussà, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Que sigui, diguem-ne, el fitxatge més car, diguem-ne, la compra més cara, però clar, evidentment 1 milió d'euros vol dir que en el futur el futbol femení seguirà donant màxims, no?
2: Segur, segur. O sigui, de moment 1,5 milió d'euros, al voltant d'un milió i mig, cosa que fa que, com deies, és el fitxatge més car de la història del club. Arriba aquesta brasilera de 26 anys, que ve del City i que, com dèiem, és el més car fins ara. Han marxat jugadores importants al Barça, Alexia, Mapi, Onavalla i Salma, i arriba Caroline també per ser important, i sobre això de ser la més cara, ella el que vol és demostrar que això s'ho val.
3: I mean, I think I just need to be
4: Estic
3: grateful.
4: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
3: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
2: És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Van Aston, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
3: I think when I heard that I didn't believe in it.
4: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
3: I didn't take the opportunity as well.
2: I ara amb Caroline cap a Andorra. El Barça marxa demà cap a Andorra la Vella, on farà aquest estaix, on s'hi estarà fins dilluns de la setmana que ve.
1: Per cert, hi ha un amistós que ha sortit fa poques hores, un Manchester City-Barça, 15 d'agost, al Joy Stadium, oportunitat de Caroline per retrobar-se amb les excompanyes. Matí de bastanta feina a les instal·lacions del Barça, perquè el res, al cap d'uns minuts d'aquesta jugadora, havia de ser presentat al tècnic del Barça de bàsquet, però ha anat a la inversa. Primer s'ha avançat Caroline i després s'ha presentat Alexander Sekulić, i allà hi havia el Joan Fitó. Com està, Joan?
5: Què tal, Ernest?
1: Has pogut sentir, sabem que té veu,
5: Sabem Sekulić? Que té veu, perfil baix, però un Alexander Sekulić que diu que es vol integrar a Barcelona. De fet, ara el sentirem, les primeres paraules, una miqueta de català i sobretot agraïment al president Joan Laporta.
6: Es un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Juan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
5: Un to baix, el de Sekulić, ha signat dues temporades, també perfil baix el seu avui, molt respectuós, lluny del caràcter balcànic, però els que no coneixen a Sekulić, han entrenat només un partit a l'Eurolliga, li han preguntat quin Barça hem de veure, quin Barça hem d'esperar la temporada vinent.
6: So togetherness,
7: To play as one unit would be the most important thing.
8: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
7: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
8: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: Short, what I would like this team to look like, yeah.
5: Són 3 anys en blanc, ha fet molt èmfasi Sekulić en canviar la mentalitat, en engaixar el Palau. Li han preguntat per tot l'enrenou amb Galbiati, amb si ha pogut doncs, confeccionar ell l'equip. Ha dit en tot moment doncs, que ell està content amb l'equip i que sí que ha pogut fer alguna cosa per fitxar jugadors.
7: A lot of changes, yes. And,
8: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
7: They fit what you want to build here in Barcelona.
1: Molt bé, això és les paraules. Tu què t'ha transmès fora de les paraules? El que transmet aquest entrenador?
5: M'ha transmès que és un home educat, que té perfil baix, que està molt agraït de ser a Barcelona i que en té moltes ganes. Sí que és veritat que segurament en el moment que viu ara mateix al Barça necessitaríem algú amb una mica més d'energia, però de moment bones sensacions. Per cert, acompanyant a Sekulić, Xevi Pujol, anunciat fa uns dies, també Mario Bruno Fernández, que forma part d'aquesta direcció esportiva. En canvi, avui no hem pogut veure a Joan Carles Navarro.
1: I per cert, Galbiati, aquestes últimes hores, ha anat a Vitòria a inaugurar les festes.
5: Sí, sí, és molt plegat, tot plegat.
1: Gràcies, Joan.
5: A tu.
1: Només una notícia més de bàsquet. Yannick Krak, jugador del Joventut, l'ha fitxat Dubai Bàsquet, l'equip de Dubai, equip d'Eurolliga, per 4 anys, però el cedeix el primer any a Badalona. Per tant, a la pràctica no hi haurà canvi i Yannick Krak seguirà jugant al pavelló olímpic de Badalona. Però la gran notícia és el que està a punt de començar aquesta hora, que és una oportunitat de medalla. Estem parlant dels europeus de natació i, òbviament, si parlem de medalla i natació artística, parlem d'Iristió, perquè d'aquí a poca estona la barcelonina, en vol més, té l'oportunitat, per descomptat, doncs, d'aspirar al podi, però probablement també en aquesta faceta en la que competirà ara mateix i que ens explicarà el Carles Vila, fins i tot podria buscar l'or. Carles Vila.
9: La barcelonina va aconseguir ahir la seva primera medalla d'or a la final de solo tècnic, refermant el gran moment en què es troba i aconseguint també ser la primera que la guanya a l'equip espanyol en aquesta modalitat en tota la història. De fet, aquests campionats estan sent una constatació d'un canvi d'estil, tot una revolució a la natació sincronitzada. L'arribada d'Andrea Fuentes a la direcció de l'equip espanyol ha permès veure figures que no s'havien provat abans, més moviments de superfície amb els braços i coreografies arriscades i, sobretot, innovadores. De moment, els fruits s'han pogut veure no només amb el gran paper a nivell individual d'Iristió. En total ja s'han aconseguit 7 medalles en aquests campionats d'Europa. Per equips s'ha guanyat medalles en totes les modalitats, 2 plates en la modalitat d'equips lliures i també tècnic. Només l'equip anomenat d'atletes neutrals, amb nedadores majoritàriament russes, s'han pogut superar l'equip espanyol novament integrat principalment per nedadores catalanes. Per la final d'aquesta tarda a les 3, la de rutina acrobàtica per equips, Andrea Fuentes ha tornat a apostar per música de Rosalía, amb opcions de poder emportar-se un altre or. L'equip el formaran, a més d'Iristió, els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández.
1: El concurs comença d'aquí a 8 minuts. Es compta que la participació d'Iristió i companyia serà als vols a les 3:20. I, per cert, hi ha hagut una altra participació catalana. És veritat que sense la mateixa sort, amb salt de trampolí, un saltador barceloní, el Max Linyan, ha hagut d'acabar 22è a les preliminars i, per tant, no ha pogut avançar en la competició. La sincro passarà, o la natació artística passarà, però el que ja està passant des de 3:45 és la 5a etapa del Tour de França femení amb Paula Blasi, la catalana, com una de les grans sensacions també d'aquesta edició del Tour. Josep Gaia.
10: Sí, l'etapa del Tour va des de Gebre-Chambertin fins a Dijon. Com deies, Ernest, la participació de Paula Blasi està sent una de les sensacions de l'edició d'aquest any. Ahir es va disputar la contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, on Paula Blasi va aconseguir l'11a posició. Aquest resultat li ha permès mantenir el mallot blanc que l'acredita com la millor jove i ja se situa en la 7a posició de la classificació. Paula Blasi ha explicat com ha viscut la seva primera crono en què arribava amb totes les expectatives posades en ella.
11: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
10: D'altra banda, la campiona del món Marlen Reuser s'ha proclamat campiona de la quarta etapa amb un temps de 27 minuts i 30 segons i ja se situa líder del Tour.
1: A Madrid cada cop sembla complicar-se més o estar més en stand-by el futur blanc del brasiler Vinícius. Avui hi ha hagut reunió després de l'entrenament i els posicionaments encara semblen molt allunyats.
9: A la reunió hi ha estat el jugador brasiler amb el seu representant. L'objectiu ha estat reactivar les negociacions per la seva renovació. Una vegada Vinícius s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip pel TV Bas. Ara per ara l'acord sembla difícil per les pretensions econòmiques del jugador, molt lluny del que ofereix el Madrid. El club blanc li ofereix una renovació de 5 temporades amb un sou fix entre 20 i 22 milions d'euros, mentre que Vinícius demana 30 milions i ser el jugador més ben pagat de la plantilla. A més, vol un estatus comercial semblant al que té el francès Mbappé. Tot plegat en un moment en què cada cop pren més força l'opció que Vinícius marxi a l'Arsenal, un equip que ha mostrat gran interès en la seva incorporació. Recordem que el brasiler acaba contracte l'any que ve. També hi ha novetat pel que fa al jugador de Costa de Marfil, Diamondé. Avui s'ha incorporat als entrenaments del Leipzig quan encara negocia el seu traspàs al Madrid. De fet, el club austríac li ha donat la benvinguda en un comunicat dient que havia retardat la seva incorporació per una infecció. S'havia especulat que l'extrem s'havia negat a entrenar-se amb el seu actual equip. Cal veure ara cap a on va aquesta operació, que encara no s'ha pogut tancar. I encara al Madrid, el jove migcampista Franco Mastantuono no seguirà al club blanc. Tot apunta que marxarà cedit a la Fiorentina la pròxima temporada.
1: A l'Espanyol es complica mentrestant una miqueta més la situació a les portes del començament de temporada amb una lesió, que és la de Quique García, que passa avui pel quiròfan perquè té una lesió que es va fer a Anglaterra, Carles.
9: És una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer al partit que va jugar l'Espanyol dissabte al camp del Middlesbrough. D'entrada no semblava greu, però ara podria ser una baixa important per Manolo González, més si tenim en compte el bon rendiment que havia tingut al començament de la pretemporada. Ara Roberto Fernández i Marco seran els que s'hauran de fer càrrec de la posició com a davanter centre. A tot això, l'Espanyol estava buscant ara mateix alguna peça més en defensa, el seu punt més feble de moment, i aquesta lesió podria fer variar el plantejament de la direcció esportiva. I per cert, avui també l'Espanyol ha fet oficial el traspàs del defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. De fet, el jugador ja havia estat la passada temporada a l'equip càntabre en qualitat de cedit.
1: Vinga, tercera jornada del torneig dels històrics del futbol català. Avui és el torn de tres equips més, Josep Gaia.
10: Sí, Sant Andreu, Martinenc i Horta es veuran les cares en el triangular d'aquesta tarda. Obrirà la jornada el partit que es disputarà a les 6 entre el Martinenc i l'Horta. El perdedor d'aquest partit s'enfrontarà al Sant Andreu a les 7 i el que guanyi hi jugarà a les 8. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Júpiter va superar la Montañesa per 2-1 i va caure per 3-0 contra el Sant Andreu. El partit entre la Montañesa i el Sant Andreu va acabar amb un empat a un gol. Els andreuencs són els tercers semifinalistes d'aquesta edició dels històrics.
1: A la president de la FIFA, Gianni Infantino, se li ensorra el castell de sorra, ha convocat una reunió d'urgència amb el nucli de la FIFA Rabat a Marroc amb la intenció de frenar la greu crisi interna després de voler privatitzar el Mundial.
10: Sí, el seu pla de privatitzar el Mundial vendent el 20% dels drets ha estat qüestionat per les grans personalitats del futbol i ha rebut la negativa de la UEFA, que ha amenaçat de retirar tots els seus socis de les competicions de la FIFA. Després de rebre l'oposició de tot l'entorn futbolístic, la FIFA va emetre un comunicat oficial en què anunciava la paralització d'aquest projecte. A més, Gianni Infantino ha estat acusat de xantatge pel príncep de Jordània en un post a la xarxa social X, en què afirmava que durant el Mundial el van informar verbalment que si donava suport a la seva candidatura en les properes eleccions de la FIFA, ajudarien significativament a la seva federació.
1: Molt bé, continuen els moviments del mercat de fitxatges. Ens ha cridat bastant l'atenció aquest matí el nom de Mohamed Salah perquè té nou equip. L'hem vinculat sempre al Liverpool, però marxa fins al
10: Trabzonspor de Turquia. I signa per les properes dues temporades.
1: Molt bé, l'Arsenal té tancada una gran incorporació, no? Un dels millors jugadors de la Premier, migcampista.
10: Sí, és el jugador brasiler del Newcastle, Bruno Guimarães. L'Arsenal pagarà 75 milions de lliures, només falta l'anunci oficial.
1: I dos dels jugadors que van ajudar el Girona a classificar-se per la Champions ja tenen nou equip.
10: Sí. Són Miguel Gutiérrez, que se'n va al Bayer Leverkusen, i Jan Couto ja està a Itàlia per signar amb el Como.
1: Molt bé, i ahir es va jugar la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions, on va jugar una de les revelacions de la temporada passada, que és el Bodø Glimt.
10: Els noruecs van empatar a 3 contra el Sant Julián, també van jugar a l'Olímpic de Lyon, que va perdre per 2-1 contra l'Espartak de Praga.
1: Molt bé, quins partits avui tenim destacats, aquests amistosos típics de pretemporada?
10: Avui tenim un Mallorca-PSG i també tenim un Arsenal-Betis.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, i nosaltres que us reservem aquesta tarda amb el Sergi Camps, el Tot Costa, per poder perseguir actualitzant tot el que fa referència al món de l'esport. Acabo amb una última informació, en aquest cas de bàsquet. L'Ilern Lleida incorpora al seu staff com a entrenador assistent a Mikel Garitaonandia, un tècnic que ve del País Basc de la Lliga Lep Plata, del Sornotza. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2.
12: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
13: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
14: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
13: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
5: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
7: Ràdio Seu.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Guàrdia Civil de Llanes, a Astúries, estava apartat del servei i tenia expedients oberts per violència masclista. Segons fonts pròximes a la investigació, l'home ja no disposava de l'arma reglamentària i hauria matat la víctima, que també era agent del cos, amb una pistola sostreta dins la mateixa caserna. Les mateixes fonts apunten que no va accedir a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre accés que coneixia perquè havia treballat en aquestes dependències anteriorment. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Més notícies amb Cristian Roldán.
1: Segons mitjans de Ceuta, el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Rabat ha confirmat de moment 11 morts dins la seva frontera. Pel diari El Faro de Ceuta, però, hi ha molts cadàvers encara al mar i asseguren que no s'està fent res per recuperar-los. Auguren que la marea acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes de Ceuta, tot mentre el Ministeri de l'Interior hi hauria entre 1.500 i 2.000 migrants vagant per la ciutat. Alguns auguren que no tenen res per menjar.
2: No, avui no he menjat res, us ho juro.
3: I swear.
1: Centenars de subsaharians malviuen des de fa gairebé una setmana a la platja de Trampolín, sense saber a on anar. A hores d'ara hi ha 16 migrants hospitalitzats.
0: Ha estat tallada la circulació dels trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cables. Segons Adif, el robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà i la Tor de Querol. A la resta de la línia, els trens estan suspesos per les obres.
1: Experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus per la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
4: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríparas, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona és grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.

0: El documental d'Albert Serra, César Moment de Mavi, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts a l'Estat. Entre les propostes de Màxim Català en aquest apartat, també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Did i Stefan Munts. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Bàrbara Ferrer, La vida és de Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial, protagonitzada per Judith Martín i Berto Romero. Els esports, en Roger Bosa, bona tarda.
1: Bona tarda. La selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica a l'Europeu de Natació de París. L'or ha estat per a l'equip neutral i el bronze per a Itàlia. L'equip espanyol hi ha Iris Tió i també els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest mundial, Tió s'ha endut la seva sisena medalla en aquests campionats d'Europa. N'ha guanyat una d'or, quatre de plata i una de bronze. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicole i el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip aquest estiu. El club també ha presentat avui el nou tècnic del bàsquet, l'eslové Alexander Sekulic, que signa per dues temporades. I en marxa a aquesta hora la cinquena etapa del Tour de França femení, avui 140 quilòmetres amb 8 ports. Defensa el mallot de líder la suïssa Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi és setena a 1 minut i 12 segons.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 5. L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha tornat a instal·lar la Direcció General de Transports de la Generalitat a impulsar millores en el transport públic que connecta la ciutat de l'Alt Urgell amb la resta del país. El consistori reclama un increment de les freqüències, noves connexions i un servei més adaptat a les necessitats de la ciutadania per reduir el dèficit de mobilitat que pateix la comarca. A més, la demanda compta amb el suport unànime dels grups municipals, Compromís, Junts, Esquerra Republicana i la CUP. El consistori ja va posar sobre la taula aquesta problemàtica el setembre passat, quan va fer arribar formalment al Departament de Territori un informe detallat sobre l'estat del transport públic al municipi, que van adreçar al subdirector de General de Transport Públic, Benjamín Cubilló, i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López. El document alertava que, malgrat el paper estratègic de la Seu com a porta d'entrada d'Andorra i capital del Pirineu, la mobilitat col·lectiva pateix mancances estructurals, principalment de freqüències insuficients i una dependència excessiva en el vehicle privat. L'informe municipal proposa sobre la taula 6 propostes concretes. Són augmentar la freqüència de la línia amb Lleida amb 2 horaris addicionals, afegir una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova per atendre els desplaçaments sanitaris, incorporant les línies directes cap a les universitats de Tarragona i Girona, reforçar els busos en Barcelona en els moments de més demanda estudiantil, ampliar les connexions cap a Lleida amb noves parades com Balaguer i garantir el compliment estricte dels horaris a totes les parades del recorregut. A més, recorden que recentment es va aprovar una moció de manera unànime en què es fa referència específica a la necessitat de millorar les connexions amb campus universitaris del país, concretament amb Bellaterra, Vic, Girona i Tarragona. Bona.

Una dotzena d'alumnes d'edats molt diverses, entre 14 i 88 anys, han estrenat la nova escola de cinema d'Estamariu, que ha impulsat el cineasta, comunicador i publicista Joan Gil, que actualment resideix en aquesta població de l'Alt Urgell i dirigeix la productora de Cast. Després d'aquesta primera experiència, Gil ha confirmat la voluntat de donar-li continuïtat tot l'any amb cursos intensius, classes magistrals o d'altres activitats formatives que en aquest cas ja estaran adreçades principalment a professionals del sector audiovisual. El curs intensiu amb què s'ha iniciat l'escola va començar la setmana passada i s'acabarà demà. Entre els 10 dies d'activitat ha inclòs classes de guió, so, fotografia, muntatge i interpretació a càrrec de professionals en actiu del sector. Alguns d'ells, de fet, compten el seu currículum amb nominacions als BAFTA, el Gaudí o el Goya. A més, els alumnes han rodat un curtmetratge i aquest mes vinent el projectaran a Cinemes Guiu.

0: L'Ajuntament de Linz ha demanat més suport per a l'acollida de campaments, una activitat molt present en aquest municipi als estius, després que s'ha hagut de deixar allotjar dos grups d'escoltes. Els afectats, que sumaven més de 150 persones entre infants i monitors, es van veure sorpresos dilluns per la tempesta que hi va haver a la tarda de tot el municipi. L'Ajuntament, per tot plegat, es planteja impulsar una ordenança per limitar la presència de grups al municipi. L'alcalde Manel Pérez ha explicat que actualment es troba en una situació complicada perquè els permisos per a aquests campaments els concedeix la Generalitat, però en canvi la resposta davant d'emergència l'han d'assumir des de l'Ajuntament, i que en aquest cas el municipi de Linz té tot just uns 270 habitants. Els responsables del campament d'Ainet de Bessan, on hi havia 68 infants i 20 monitors, van alertar dilluns el 112 davant la tempesta i el risc que la zona on estaven es pogués inundar. I els esports, el Cadi la Seu ja té planificada la pretemporada. Començarà al final d'aquest mes i al cap d'uns dies, el 5 de setembre, el primer equip del Cedis Bàsquet jugarà el primer partit de preparació. Es farà a Solsona i en aquell partit es mesuraran el Lima Horta de la Lliga Challenge. Es tracta d'un club amb el qual ja han coincidit en altres ocasions en partits amistosos o bé la Lliga Catalana. La setmana següent, el coincidint amb la Diada, l'11 de setembre, el Cadi arribarà fins en camp per jugar un altre amistós ja consolidat de la pretemporada contra el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. I pel tercer partit de preparació, l'equip de Pepe Vázquez anirà a Mollerussa, on el 19 de setembre s'enfrontarà al Joventut Badalona. L'equip vertinegre afronta la temporada amb l'objectiu de tornar a la Lliga Femenina Endesa després que ha perdut la categoria, que es disputava justament a les últimes jornades amb el Cadí. Per completar el mes, el 23 de setembre, el conjunt urgellenc ja disputarà el primer torneig oficial de la temporada, la Lliga Nacional Catalana Femenina, que enguany jugarà a Reus després del descens del Joventut. Només la disputaran dos equips i, per tant, es decidirà directament a la final contra el vigent campió, l'Espart Girona. D'altra banda, el Cadí la Seu ja ha presentat la nova equipació per aquesta temporada 2026-2027, que ha dissenyat novament l'empresa solsonina Pentex i que podeu veure els nostres perfils a xarxes socials. Aquest cop l'uniforme recupera les tradicionals franges horitzontals del Cedis, però el format blanc i blau és substituït per una combinació de blau fosc i blau cel, tot i que el color blanc també hi apareix entremig de cada franja i el coll. Els pantalons mantenen el color blau. També s'ha presentat l'uniforme suplent, que està format igualment per franges horitzontals, però amb una combinació de blau blanc i gris. L'urgellenc Josep Miret, en categoria masculina, i Ivet Navarro, en la femenina, han estat els guanyadors absoluts de la 19a trobada d'Aristot, que servia per reprendre el Cadí Circuit Fe 2026 després de la pausa de juliol. A la cursa principal de 22 quilòmetres i amb una vuitantena de participants, Josep Miret va imposar-se clarament amb 2 hores 24 minuts 8 segons. Van completar el podi absolut Marc Bernades, del grup excursionista Oliana, i Pau Mazcunyan, de l'Utòpic. Arnau Vilanova va ser el sisè absolut i el primer de veterans per la UEU. El primer lloc de màster 50 va ser per Àlex Rasero i el de màster 60 per Jaume Garroset. En categoria femenina, Ivet Navarro va vèncer amb 3 hores 34 minuts per davant de Maria Mas i de Berta Ribas, que va ser la guanyadora de veteranes. En màster 50 va guanyar Vanessa Garcia, en màster 60 Rafael Robert, i el tercer lloc senior va ser per Carol Torres. També hi havia la cursa de 16 quilòmetres en què van guanyar Jordi Gallego i Montserrat Inglavaga, i la d'11 quilòmetres amb victòries de Sergio Peláez i Maria Amat. A la cursa de 6 quilòmetres va vèncer en categoria masculina Enric Massó, que és de la categoria xics, i en noies van arribar conjuntament Ona Calvet i Aitana Ferrer. I el temps, amb un cel que es va ennuvolant durant aquesta tarda, però que de moment no deixa precipitacions a la vista. No es descarta que hi hagi ruixats durant aquest vespre aquí a l'Alt Urgell, però són més probables al Pirineu Oriental, i a la Cerdanya i el Ripollès poden ser puntualment en forma de calamarsada. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de cara a aquesta tarda. Aquestes precipitacions estan ajudant a mitigar la calor intensa de la setmana passada, i, per exemple, demà ja s'espera que la màxima no passi de 32-33 graus a la Seu, tot i que les mínimes segueixen sent altes, entre 14 i 17 graus. Demà a la tarda pot arribar una tongada nova de ruixats, aquesta més extensa.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha tornat a instar la Direcció General de Transports de la Generalitat a impulsar millores en el transport públic que connecta la ciutat de l'Urgell amb la resta del país. El consistori reclama un increment de les freqüències, noves connexions i un servei més adaptat a les necessitats de la ciutadania per reduir el dèficit de mobilitat que pateix la comarca. A més, la demanda que compta amb el suport unànime dels grups municipals, Compromís, Junts, Esquerra Republicana i CUP. El consistori ja va posar sobre la taula aquesta problemàtica el setembre passat, quan es va fer arribar formalment al Departament de Territori amb un informe detallat que es va trametre al subdirector general de Transport Públic, Benjamín Covilló, i a la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López. El document alertava que, malgrat el paper estratègic de la Seu com a porta d'entrada d'Andorra i capital del Pirineu, la mobilitat col·lectiva pateix mancances estructurals, assenyalant especialment les freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. L'informe municipal posava sobre la taula 6 propostes concretes: augmentar la freqüència de línia amb Lleida amb 2 horaris addicionals, afegir una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova per atendre els desplaçaments sanitaris, incorpora noves línies directes cap a les universitats de Tarragona i Girona, reforçar els busos en Barcelona als moments de més demanda estudiantil, ampliar les connexions cap a Lleida amb noves parades com Balaguer i garantir el compliment estricte dels horaris. Aquesta reclamació s'afegeix a la moció igualment aprovada per unanimitat que es va impulsar recentment i que reclama millora els serveis de bus directe amb els principals campus universitaris del país, tant amb Barcelona com amb Lleida, amb les quals ja hi ha connexió, com també amb Bellaterra, Vic, Girona i Tarragona. Demà en parlarem amb més detall a l'informatiu. Una dotzena d'alumnes d'edats molt diverses, entre 14 i 88 anys, han estrenat la nova Escola de Cinema d'Estamariu, que ha impulsat el cineasta, comunicador i publicista Joan Gil, que actualment resideix en aquesta població de l'Alt Urgell i dirigeix la productora de Cast. Després d'aquesta primera experiència, Gil ha confirmat la voluntat de donar-li continuïtat tot l'any, amb cursos intensius, classes magistrals o d'altres activitats formatives, que en aquest cas ja estaran adreçades principalment a professionals del sector audiovisual. Joan Gil.
3: Aquesta és una idea que es podria perllongar amb el temps, més enllà d'un taller d'estiu, que ja veurem, i oferir una nova possibilitat d'atraure professionals, en aquest cas del món audiovisual, al poble, i que puguin venir a formar-se en màsters intensius de cap de setmana o alguns dies sobre temes molt diversos, no? Des d'un taller de guió, un taller de vestuari, etc. Hi ha molts àmbits que intervenen al món del cine i que podria ser interessant que es desenvolupessin en un entorn tan creatiu i tan fantàstic, no?, com és el nostre paisatge i el Pirineu, que si no ets creatiu aquí no ho seràs enlloc, això segur.
2: Joan Gil explica que aquesta primera experiència ha volgut ser una introducció en el món del cinema i per això estava oberta a gent de la comarca de qualsevol edat i no calia que tenir coneixements previs. S'ha pogut fer un format molt personalitzat, a més la formació era gratuïta i s'hi han ofert classes de guió, so, fotografia, muntatge i interpretació amb la presència de professionals en actiu del sector. Entre ells hi ha alguns professionals que compten el seu currículum amb nominacions als BAFTA, els Gaudí i els Goya.
3: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, és una carrera de fons aquesta del cinema, però com a mínim fer una introducció amb persones de qualsevol edat, perquè aquest curs l'hem obert a persones de qualsevol edat i persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. L'alumna més gran té 88 anys i la més jove té 14, una miqueta perquè veieu quin és el ventall que tenim d'alumnes. Volíem que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat. No podíem tenir molts alumnes, però hem tingut de 10 a 12 persones, depenent del dia. Aquestes dates són una mica complicades, però bàsicament diríem que hem tingut un ple, perquè pensàvem que el curs hauria de ser 10 persones i hem cobert les 10 persones i dos més.
2: El primer dia els alumnes van definir una idea i un guió que ha fet de fil conductor de la resta de classes en què s'ha tractat de l'escriptura, el maquillatge, caracterització, interpretació, il·luminació, càmera i so.
3: Amb aquest curs, que és un intensiu, hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit un guió, una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes: maquillatge i caracterització, interpretació de cinema, o sigui, tot el que significa actuar, il·luminació, càmera, bueno, una miqueta so, un aspecte molt important, el so, i cada una d'aquestes classes ha vingut a impartir-la un professional en actiu del món audiovisual, de la televisió, del cinema, en general gent molt recorreguda, molt reconeguda, gent fins i tot premiada, nominada per diferents treballs.
2: Els alumnes han valorat bé l'experiència. Entre ells hi havia un veí del poble, Jan Sánchez.
4: Hi ha algunes persones que ja són d'aquí el poble, que ja les coneixia, i n'hi ha d'altres que no les coneixia, que són de la Seu i de pobles així propers, i em sembla molt bé que es projecti el cineguiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
2: Tal com sentíem, aquest curtmetratge que s'ha preparat, el mes vinent es projectarà a Cinema Esguiu. Vera Babic, un altre dels alumnes, que diu que l'experiència l'ha permès conèixer gent nova i aprendre coses que en el futur creu que li poden servir.
5: Doncs jo mai abans havia fet alguna cosa així, però aquesta experiència em sembla molt interessant i emocionant, perquè a part de fer un curtmetratge he conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia i que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur. I crec que el que més m'ha agradat de moment ha sigut càmera, que he après moltes coses noves, i interpretació, que també m'ha semblat molt interessant la manera en la que ens explicava com actuar, com sentir, com estar davant de la càmera.
2: La també alumna Sílvia Trigueros, que abans només havia fet de figurant en rodatges a la comarca, destaca que el curs els ha fet veure com de gran és fer una pel·lícula i quantes persones hi han d'estar implicades.
6: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. I n'havia fet una que va ser com la primera vegada que vaig veure quin és el procés de gravar una pel·lícula en versió molt curta. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant perquè cada professional ens ha transmès tot el seu món, que és molt ampli, i ens ha fet donar compte de quan gran és fer una pel·lícula, no? I quantes coses hi ha al darrere, quantes persones hi treballen i quantes funcions s'han de fer diferents per acabar amb un muntatge que veiem en una pantalla, i que si no sabem tot el que hi ha al darrere potser no ens en donem compte de tot aquest procés.
2: Treus ha parlat també del curtmetratge que han rodat.
6: I ahir, per exemple, que vam començar el rodatge, doncs va ser una experiència fantàstica, perquè en l'entorn, veient tot el que anava passant, com s'havia de treballar amb la llum, com s'ha d'anar integrant tot aquell paisatge en la història que es vol explicar, el treball dels personatges. La veritat és que està sent una experiència molt maca i molt interessant.
2: L'objectiu de Joan Gil és que l'escola tingui continuïtat més enllà d'aquest taller d'estiu, amb activitats durant tot l'any com cursos intensius i especialització o classes magistrals, tot plegat en un entorn que qualifica de fantàstic, i amb l'objectiu d'ajudar també a l'arrelament de gent jove. I precisament pel que fa a aquest objectiu, el projecte Realitat del Pirineu i Aran ha obert una nova fase de participació amb el llançament d'una enquesta adreçada a totes les persones que impulsen projectes econòmics a les comarques pirinenques. La consulta s'adreça tant a iniciatives que estan en fase inicial com a negocis ja consolidats, amb l'objectiu de conèixer les necessitats, els reptes i les oportunitats de desenvolupament. El propòsit és, afirmen, escoltar les persones destinatàries de les accions de la Realitat per conèixer necessitats, dificultats i interessos i poder identificar quins recursos, serveis o formats els serien més útils per donar-hi resposta. resposta. L'enquesta estarà oberta durant aquest agost i el setembre. És anònima, es podrà respondre en pocs minuts i s'enfoca a emprenedors, autònoms, empreses, cooperatives, entitats o persones en procés d'impulsar un projecte. La recollida d'informació serà el punt de partida d'un procés participatiu més ampli entre el setembre i l'octubre, amb jornades participatives a cadascuna de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. El projecte està coordinat per l'àrea de joventut amb els consorcis líder i les àrees de promoció econòmica dels consells comarcals i del Consell General d'Aran. La Vall de Boí i el Parc Nacional de West Ordes i Estany de Sant Maurici han estrenat un bus elèctric que portarà els visitants fins a la presa de Cavallers. L'objectiu d'aquest nou servei de transport públic és descongestionar la Ribera de Caldes. Aigües Tortes rep actualment uns 600.000 visitants anuals i d'aquests el 20% visiten aquesta zona del Vall de Boí. Mentre funciona el bus de 2:15 del matí a les 6 de la tarda, només aquest agost, l'accés enrodat fins a la presa de Cavallers estarà tancat i fora d'aquest horari només podran accedir-hi els cotxes que s'hi ha prou places als pàrquings de Cavallers. El nou bus elèctric s'ha adquirit amb fons europeus Next Generation a través del Pla de Sostenibilitat de la Vall de Boí, tot i que el vehicle està fabricat a la Xina. El seu cost ha estat de 350.000 euros, disposa de 34 places, si bé només 20 passatgers disposen de seient, la resta han d'anar drets. El director del Parc d'Aigües Tortes, Lluís Florit, afirma que l'objectiu principal és evitar els col·lapses que ja havien detectat aquests darrers anys a la zona durant l'agost, sobretot després de la pandèmia.
7: Pel Parc Nacional, iniciar aquest servei de transport públic amb un vehicle elèctric com aquest minibús és un pas endavant. És un pas endavant a nivell de mirada de futur, no? De cap on volem, com volem la mobilitat de futur al Parc Nacional. Jo crec que és un molt bon exemple iniciar aquest servei a la Ribera de Caldes, que era un accés que històricament hem tingut problemes, sobretot ara concentrats als mesos d'estiu, a les puntes dels caps de setmana i sobretot a l'agost, d'un cert col·lapse de vehicles i problemes a nivell de mobilitat amb aquest accés.
2: Florit matisa que, de moment, la prova pilot es fa només a l'estiu.
7: Normalment, dels 600.000 visitants que tenim, que vam tindre l'any passat al Parc Nacional, l'accés de la Ribera de Caldes, és al voltant d'un 20% d'aquests visitants. Llavors, és un nombre considerable que sobretot es concentra en aquest període d'estiu, sobretot segona quinzena de juliol, primera d'agost, durant l'agost. Per això aquest any iniciem aquesta prova pilot, que la idea és ja que en el futur doncs ja sigui un servei estable durant aquest període.
2: L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha dit que la mesura persegueix ordenar el flux de visitants, reduir l'accidentalitat i evitar els riscos derivats de la circulació massiva de vehicles en una carretera d'alta muntanya amb unes dimensions limitades.
8: Bueno, la veritat és que estem contents. Ha costat una mica de posar-ho en marxa, però sí, avui és el dia, el tret d'inici. Això serà en funcionament. Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir. I vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional. No? A més, un bus elèctric, per tant apostem per aquesta sostenibilitat, per aquest estalvi. Hem creat també i hem construït, diguéssim, aquest aparcament dissuasori.
2: La prova pilot s'allargarà fins al 23 d'agost, o coincidim amb el període de màxima punta turística, i en aquestes setmanes els responsables valoraran el funcionament del vehicle. Encara pel que fa a l'Alta Ribagorça, parlem de l'última hora de l'incendi que continua afectant a la muntanya de Senet, al municipi de Vilaller. Per motius de seguretat, aquesta tarda els bombers de la Generalitat han retirat els seus efectius terrestres per la previsió d'inestabilitat meteorològica. Hi havia la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos i, per tant, posar en perill tant els bombers com qualsevol persona que estigui a la zona. El foc, recordem, es va iniciar divendres passat, continua actiu, tot i que el perímetre no crescut les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, sí que continuava fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Els bombers havien reprès els treballs amb dotacions terrestres al matí, després de fer seguiment dels rodolaments enregistrats des de l'inici del foc, i preveuen tornar a accedir-hi amb camions d'aigua. El Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, entra a la segona meitat de la seva 15a edició després d'un mes de juliol que ha tornat a portar la música antiga a un gran nombre de poblacions del Pirineu. Per exemple, avui mateix, de fet, aquí poca estona, a les 8 del vespre, Castellciutat serà escenari del primer dels dos concerts del conjunt La Càtxia. Serà a les 8 a l'hotel El Castell. Ofereixen un repertori basat en la música de Guillaume de Machaut, considerat un dels grans noms de la música medieval. Aquesta actuació també es podrà veure demà a la tarda a Sort, de l'església de Sant Feliu. Els concerts del FEMAP, que encara hi ha programats a la Torgell, continuaran el 14 d'agost al vespre a Estamariu amb el quartet Sweet Noise, una actuació que es farà a l'església de Sant Vicenç, que els espectadors tindran l'opció de visitar prèviament. El dia següent, el 15 d'agost al migdia, a l'església de Santa Cecília de Vilanova de Banat, es podrà escoltar l'actuació del duet format per Gàlia Benali i Romina Lisca. Aquest concert inclou una experiència gastronòmica amb degustació de formatges de l'oliva d'Oliana i vermut del Torb Cerdanya, i també s'emmarca en la festa major de Vilanova de Banat. Diumenge 16, a l'església romànica de Sant Climent de Nargó i a Coll de Nargó, hi actuarà el grup de música medieval i sefardita a Xaveva. Amb l'entrada es podrà gaudir prèviament d'una visita guiada al mirador del Cretaci. A la recta final del festival, la seu acollirà els concerts dels dos últims grups programats enguany. D'una banda, el 19 d'agost al vespre, a l'església del Seminari, hi actuarà el quintet L'Incògniti, una de les formacions més prestigioses de l'escena europea de música antiga actual, amb obres de Handel i Telemann. En aquest cas, els espectadors també tindran accés a una visita guiada de la seu medieval. I per acabar, el 22 d'agost, també al Seminari hi tocarà el conjunt Bach Collegium Barcelona. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica planteja crear dues rutes arqueològiques a Meranges. Volen donar a conèixer els jaciments d'alta muntanya que hi han trobat aquests darrers anys. Aquest estiu han estat treballant el jaciment de Coll de Molleres 1 i 2, amb un tercer punt d'interès a l'Estany Sec, i també el jaciment romà d'alçada més alt de Catalunya i de tota la conca mediterrània. També han estat treballant a la vall del Duran, que es troba encara en fase d'estudi. Els treballs els resumeix Josep Maria Palet, director de l'ICAC.
9: En aquest jaciment, a la mar d'aquest programa de recerca, ja havíem fet uns sondejos fa uns anys, amb resultats bastant sorprenents des del punt de vista de l'arqueologia, perquè vam detectar ocupacions de la primera meitat del segon mil·lenni abans de la nostra era, i això era com molt sorprenent. I enguany l'objectiu de la campanya ha estat justament excavar en extensió als àmbits, alguns dels àmbits d'aquest jaciment, per tal de corroborar aquesta ocupació, veure quines són les cronologies, quin tipus d'hàbitat és, etc. I de moment la campanya el que ens apunta és que aquests tancats encerclaven possiblement un lloc d'hàbitat, un lloc on s'hi vivia, un establiment. I això ho sabem per la ceràmica que està sortint. Està apareixent molta ceràmica de taula, molta ceràmica de cuina, grullera, que és ceràmica feta a mà, a sobre, no documentem ceràmica a torn, que seria més recent, sinó ceràmica a mà, i això apunta a un horitzó d'una ocupació probablement de l'edat del ferro, del bronze.
2: Josep Palet diu que aquestes restes es poden vincular amb d'altres de la zona i per això creuen que es podria fer una ruta.
9: Que volem crear un itinerari, una arqueoruta, perquè aquest jaciment no estava aïllat aquí enmig de la vall, sinó que es pot vincular amb altres elements patrimonials que hi ha a tota la vall del Duran, del riu Duran, no? Que són diferents espais ramaders o d'interès arqueològic i patrimonial que es poden vincular en un itinerari, en un circuit, que aniria de la zona de Campllong, on hi ha el càmping a prop del poble de Meranges, s'enfilaria, remuntaria tota la vall del Duran fins a la zona d'Engorcs. Això seria un itinerari que volem posar en valor, on un dels jaciments estrella seria justament aquest de Duran 2. No? I això s'inscriu en un projecte de valorització, de patrimonialització de tots aquests elements arqueològics que estem documentant en aquestes valls.
2: La responsable de Transferència i Impacte Social de l'ICAC, Marta Flores, ha dit que l'objectiu que persegueixen és que a la població en general conegui aquestes restes.
10: També la singularitat de l'equip és perquè està format per professionals interdisciplinars, no? Que tenim aproximacions complementàries, com per exemple l'antracologia, que estudia els carbons vegetals, la palinologia, que analitza el pol·len fòssils en sediments humits, o la geoarqueologia, que analitza també els sòls i els processos que se'n deriven, que ens permeten treballant tots junts, no? Aquest mosaic de disciplines científiques que intervenen, composar aquest puzzle que ens permet parlar en conjunt d'aquesta interacció entre societats i medi.
2: Flores també ha comentat la dificultat afegida que té l'arqueologia d'alta muntanya.
10: El tipus d'arqueologia que despleguem aquí a l'alta muntanya és força particular. Podríem parlar d'una arqueologia extrema, no? per les condicions, per l'espai. És també una arqueologia singular, com deies, pel tipus d'equip, no? que configurem les persones que treballem aquí.
2: I demà els següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que el Consell Comarcal del Urgell ultima els treballs de manteniment als accessos de Civís, Estamariu, Beren i Argestues. També s'apunta a acabar l'asfaltat de la passarel·la de Tragó i aquest agost es millora l'accés al nucli de Forn i es fa l'asfaltat i execució del drenatge de l'accés a Canturri. Aquestes i d'altres actuacions s'inclouen al Pla de Camins 2026, que compta amb una inversió d'1,1 milions d'euros. I entrem en esports. El Cadí la Seu ja té planificada la pretemporada. Començarà al final d'aquest mes, al cap d'uns dies, el 5 de setembre. El primer equip del Cedis Bàsquet jugarà el primer partit de preparació, que es farà a Solsona. Es mesuraran al Lima Horta de la Lliga Challenge. Es tracta d'un club amb el qual ja han coincidit en d'altres ocasions en partits amistosos sobre la Lliga Catalana. La setmana següent, o coincidim amb la diada, l'11 de setembre, el Cadí anirà fins a Encamp per jugar un altre amistós ja consolidat de la temporada, el duel contra el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. I pel tercer partit de preparació, l'equip de Pepe Vázquez anirà fins a Mollerussa, on el 19 de setembre s'enfrontarà al Joventut Badalona. L'equip verdinegre afronta la temporada amb l'objectiu de tornar a la Lliga Femenina Endesa, després que enguany ha perdut la categoria en una pugna final en què també hi havia el Cadí la Seu. Per completar el mes, el 23 de setembre, el conjunt urgellenc ja disputarà el primer torneig oficial de la temporada. És la Lliga Nacional Catalana Femenina, que enguany jugarà a Reus. Després del descens del Joventut, enguany aquesta competició torna a ser només amb dos equips, per tant, es decidirà directament a la final, que serà contra el vigent campió, l'Espart Girona. El Cadí intentarà recuperar una Lliga Catalana que anteriorment havia guanyat durant 4 anys seguits, entre 2021 i 2024, i que al llarg de la seva història ha guanyat en 7 ocasions, la primera el 2007. I mentrestant, el Cadí la Seu ja ha presentat la nova equipació per aquesta temporada 26-27, que ha dissenyat novament l'empresa solsonina Pentex. Aquest cop l'uniforme recupera les tradicionals franges horitzontals dels Cedis, però el format blanc i blau és substituït per una combinació de blau fosc i blau cel, tot i que el color blanc també hi apareix enmig de cada franja i el coll. Els pantalons mantenen el color blau. Pel que fa a l'uniforme suplent, també està format per franges horitzontals, però amb una combinació de blanc i gris. En tots dos casos, a l'envers hi segueix apareixent el patrocinador principal, Cadí, i al revers si figuren la resta d'esponsors de l'equip, que enguany són Efausa, Presbit, Prefabricats Pujol, Gust de Lleida, Taurus i Peusa. El Cadí la Seu, mentrestant, ja té totalment definida des de fa uns dies la plantilla, que compta amb 6 fitxatges i 5 jugadores que continuen. La conformen les bases Alexandra Orsili, Marina Avinyoa i Paula Suárez, les cotes Leia Reventós i Lexi Donarski, les Celeste Napalma i Marta Morales i les pivots Naniare, Marina Mata, Lina Sontag i Palmir Mbú. També hi ha novetats al cos tècnic. Continua com a entrenador Pepe Vázquez, però s'incorporen com a assistent Sergi Curto, provenent del Boet Mataró, la lleidatana Judit Vilallonga com a nova preparadora física i David Sancho com a fisioterapeuta, aquest últim en substitució de Xevi Calm, que ha tancat una etapa de més de 20 anys al Cedis.

0: I també comença a preparar ja la temporada de la Seu Futbol Club, que ja coneix des de fa uns dies el calendari que tindrà Primera Catalana, categoria en la qual s'estrenarà enguany, en què s'ha programat, recordem, campió del grup 5 de segona, i obtenir així l'ascens de categoria. L'equip urgellenc formada part del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès. Debutarà concretament el 20 de setembre vinent al camp de l'UD Molletense, Mollet del Vallès. El primer partit com a local serà la setmana següent, el 26 de setembre, contra el Gimnàstic Manresa, i el 3 d'octubre anirà al camp del Porreig, que també ha obtingut l'ascens i que enguany serà el rival més pròxim geogràficament i, per tant, el desplaçament més curt. Tot seguit, el 10 d'octubre, la Seu de rebre el Juventut 25 de setembre de Rubí. Al llarg de la primera volta també passaran pel municipal Emili Vicente, la Fundació Terrassa 1906 el 24 d'octubre, l'Unificació Llefià el 7 de novembre, Natació Terrassa C el 14 de novembre, el Ripollet el 28 de novembre, l'OE Castellà el 19 de desembre i, ja després de la pausa de Nadal, el Joanenc, amb qui tancaran la primera volta el 16 de gener. La Seu començarà la segona volta rebent el Molletense 23 de gener. La resta de partits com a local seran contra el Porreig el 13 de febrer, Balaguer 27 de febrer, Igualada 13 de març, Pirinaica 10 d'abril, Balàfia 24 d'abril i el Picat 8 de maig. I a l'última jornada, el 16 de maig, el conjunt blau es desplaçarà a Sant Joan de Vilatorrada per mesurar-se al Joanenc. A aquest calendari afegim també el de la Copa Lleida, perquè enguany també hi participa el Seu Futbol Club, al costat d'alguns dels millors equips de la demarcació. Als quarts de final, 29 o 30 d'agost, els sorsellencs s'enfrontaran al Juneda, a camp contrari. En cas de guanyar, jugaran les semifinals el 5 de setembre contra el guanyador del partit Tàrrega al Picat. Els altres emparellaments de quart són Balàfia Balaguer i el Guaira Borges, des d'on sortirà l'altra semifinal. La final es disputarà el cap de setmana de la Diada a Torreferrera. Al sorteig hi va participar la presidenta de l'entitat urgellenca, Teresa Casasses. La Seu Futbol Club, d'altra banda, ja té pràcticament definida la plantilla. Aquest dia s'ha anat anunciant que ha continuat amb bona part dels jugadors que han aconseguit l'ascens. S'ha anunciat, per exemple, la renovació dels porters Fernando i Roger i dels jugadors de camp Marc Maranges, Hugo, Sergi Arraia, Ander, Arnau, Toti, Hans, Marc Espot, Xavi, Jan, Miquel, Pep, Iker i Sergi Marcos. El cos tècnic segueix encapçalat per l'entrenador Ivan Vigo i el segon entrenador Albert Talar, Piteu, incorpora Esteve Vilarrubla, de qui el club destaca que la seva experiència i implicació els han d'ajudar a preparar-se per competir i créixer dins i fora del camp. D'altra banda, el Seu Futbol Club ha celebrat que tot coincidint amb aquest ascens de categoria. Aquest estiu ha superat la xifra de 200 socis. Des de l'entitat animen a sumar-ne més per fer créixer el club. Es pot fer a través del perfil de l'entitat d'Instagram o bé adreçant-se a la floristeria Balbina. I encara no punt més de futbol per comentar que el Futbol Club Andorra ha presentat un dels seus fitxatges estrella d'enguany. Es tracta del porter Pau López, amb una llarga trajectòria ja en equips de gran nivell, com per exemple el Betis, l'Espanyol, la Roma, l'Olímpic de Marsella o el Girona, entre d'altres. Pau López ha dit que li fa força i il·lusió a aquesta nova etapa professional perquè assegura s'hi troba molt bé amb la seva família i espera donar el màxim possible perquè l'Andorra continuï a segona divisió, fins i tot a provar la sense primera. I abans d'acabar a punt pel temps, recuperem la previsió de Néstor Gómez.
1: D'estabilitat meteorològica de cap a cap. Avui ja el dia s'ha llevat amb sol i així es mantindrà durant tota la jornada, a diferència d'ahir i d'abans d'ahir, que van créixer grans tempestes, en el cas de dilluns al Solsonès i en el cas d'ahir, sobretot a l'àrea d'Osona. Avui la situació es manté prou tranquil·la arreu del país. Sí que és veritat que aquesta tarda creixeran nuvolades a qualsevol punt del Pirineu, també a la nostra comarca, i de fet s'espera que pugui caure algun ruixat, però seran ruixats típics de tarda de l'època estival, ni de bon tros esperant que siguin intensos com els que varen passar ahir. El que sí que esperem és que les temperatures es mantinguin prou contingudes amb unes màximes que aquí a la Seu rondaran la xifra dels 32-33 graus. De nou, demà tornarem a parlar de més inestabilitat i sí que demà tornaran els ruixats i les tempestes que podran ser de nou localment intenses, però demà en principi quedarien de nou concentrades cap al Pirineu més oriental, de la Cerdanya cap al Ripollès i la Garrotxa, que no passa a casa nostra, i també el que s'espera a partir de demà és una davallada de les temperatures. La calor afluixa i més que afluixarà de cara a divendres. Possiblement divendres serà el dia en el qual toquin una miqueta de fons i siguin ja pràcticament estiguin normalitzades per aquesta època del mes d'agost.
0: La GD27, tanquem ja l'informatiu vespre. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com a enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:15 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: a Vicky, que ha vingut a fer, ja et dic jo que no diu que ve a sumar en el vestidor, uh-huh, perquè és molt competitiva i crec que tindrà minuts en aquest Badalona Women.
1: Doncs Santi Jiménez i Mireia Vera, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de dimecres.
2: A vosaltres, un plaer.
1: Recordem que la Mireia diu que la millor compra de la seva vida és usar batedora i el Santi diu que la millor no compra és un cotxe.
2: Sí.
1: Però tens carnet de conduir, Santi?
2: Carnet de conduir sí que tinc.
1: Jo no en tinc. I tinc com un trauma amb això, la gent ja em mira malament pel carrer.
2: No, bueno, home, si vas en cotxe és molt, no m'estranya.
1: No, home, no agafo el cotxe perquè no vull acabar a la presó, però, bueno, clar, ja a la meva edat, ja, no?
2: És que això fa mandra.
1: Amb 18 anys ja no me'n vaig en sortir, amb 37 tu creus que m'he de posar...
0: Potser serà la teva millor compra, el carnet de conduir, Sergi.
1: Sí, perquè no és pràcticament, no és massa barat, precisament.
2: No, i a més he sentit que els exàmens van superràpid.
1: Sí, mira, potser començo ara i quan em jubili ja em dono el cotxe. Ja. Santi, Mireia, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Molt bé, una abraçada.
1: Ens actualitzem. Passa un minut de les 8 del vespre. Margüell, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Tens carnet de conduir, tu?
3: Jo sí, des dels 18, 19.
1: Perquè tu ets de fora de Barcelona.
3: Jo sóc de Vic i...
1: La gent de Barcelona tenim aquest hàndicap que a vegades no ens cal per moure'ns tant. Hi ha metro, hi ha bus, hi ha...
3: Escolta, ja està.
1: No diré rodalies.
3: Després, de fet, et parlaré d'una notícia sobre cotxes.
1: No et salvaràs a la pregunta esportiva.
3: Ai, jo que em pensava que estava desviant l'atenció.
1: Avui t'ho posaré fàcil perquè ja no és opinió, és una intuïció.
3: Val.
1: Et demano, Marc, i queda gravat. 5 d'agost del 26, et demano, Marc Güell, que em diguis quants gols marcarà Kerolyn Nicolí amb la samarreta del Barça la temporada que ve. En totes les competicions. Digues un número.
3: Dic un número.
1: És davantera. Te l'ubico al terreny de joc perquè, clar, si fos defensa... En principi, n'hauria de marcar uns quants.
3: N'hauria de marcar bastants, eh? Aquí, a uns 40.
1: 40? Molt bé. No, pot ser.
3: No ho sé, eh?
1: Ens ho apuntem. Crec que t'has passat una mica,
3: passat
1: però...
3: M'he passat bastant, no?
1: Ens ho apuntem, escolta, i d'aquí un any ho revisem.
3: A veure si ho encerto.
1: Va, Marc, per on passa aquesta hora l'actualitat informativa?
3: Doncs mira, un dia més ben pendents de Ceuta, avança la investigació judicial per aquesta entrada massiva de migrants d'ara fa una setmana. Avui, la Fiscalia de Tetuán ha anunciat que investiga ja 34 persones per haver promogut aquesta crisi a Ceuta. Això al Marroc, a Espanya, l'Audiència Nacional també ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta prèvia sobre aquesta entrada de migrants. L'altre focus es manté sobre els menors que han arribat a Ceuta, més de 500 des de dijous, segons el govern espanyol. Això està generant tensions polítiques. Per exemple, alguns presidents autonòmics del PP, pressionats per Vox, ja han dit que no en volen acollir cap, per exemple, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano.
3: Al Catalunya Vespre també recollirem l'última hora que ens arriba des de l'Iran. Aquest país ha anunciat que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Veurem què significa això, quins moviments hi pot haver les pròximes hores i si s'aixeca aquest bloqueig. I Sergi, deies que tu no tens carnet de conduir.
1: No.
3: Doncs aquesta notícia no t'interessarà, però conductor, sí que sapigueu que Trànsit intensifica fins diumenge l'ús de radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, Mossos i policies locals fan una campanya per reduir els accidents, impliquen, per tant, més controls, més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com també en carrers de zones urbanes, i és que l'excés de velocitat és un dels principals problemes quan hi ha accidents greus i en algunes ocasions també és la causa principal dels sinistres.
1: Doncs aquesta informació ampliada a partir de 8:45 al Catalunya Vespre amb el Marc Güell i companyia. Un Marc Güell que, recordo, ha pronosticat 40 gols de Kerolyn Nicolí,
3: no?
1: Amb la samarreta del Barça la temporada que ve.
3: Tu
1: no,
3: quants bé? Has dit?
1: Ah, jo no he dit cap xifra, però jo crec que estarà per sota. Jo crec que marcarà 25.
3: Ah.
1: De 25 a 30, però vaja.
3: Una quinzena menys.
1: Sí. Bé, escolta, en qualsevol cas seran gols que sumen al Barça.
3: I
1: gràcies,
3: tant.
1: Marc.
3: Vagi bé.
5: Pop-up Vespre.
1: Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Què hem fet fins ara al Tot Costa i què podran recuperar els oients de l'emissora, l'app i el web d'aquí a pocs minuts?
6: Doncs a toms, entre Julián Álvarez i Ferran Torres ens n'ha parlat l'última hora el Ramon Salmurri, reunió de DECO amb la gent de Julián Álvarez. També hem explicat al Salmo doncs que Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax i hem parlat de Kerolyn Nicolí, n'hem parlat amb Litziar Pinillo, jugadora del Badalona Women, que ens ha dit doncs que és brasilera i que és boníssima.
1: Doncs molt bé, fem una petita pausa, menys d'un minut, i rematem el programa parlant d'Alexander Sekulic, el nou entrenador del Barça de bàsquet. Parlem amb Antonio Rama, l'entrenador del Balonmano Granollers masculí, i també parlarem de l'èxit d'Iris Tió, nova medalla avui per la delegació espanyola de natació artística, i també repassarem el Tour femení, que em sembla que avui a la Paula Blasi no li ha anat del tot bé. Un minut, menys d'un minut, i tornem.
5: Tot Costa, amb Sergi Camps.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Parlem de bàsquet, Joan Fitó, Arres Macià, què tal? Bona tarda.
10: Hola, hola, Sergi.
1: Incorporem també el Macià en aquest apartat de bàsquet. Avui s'ha presentat Aleksandar Sekulić com a nou entrenador del Barça, Fitó, i avui tu mateix has estat al Palau. Com l'has vist?
6: Doncs mira, he vist una persona tranquil·la, molt pausada, sobretot un Sekulić agraït de ser a Barcelona. Arriba al Palau sense pràcticament experiència a l'Eurolliga. Només arribar, però, per explicar una mica com ha anat aquesta presentació, s'ha plantat davant dels mitjans de comunicació. Un moment de pausa, ha tret el seu iPhone,
1: sí.
6: Ha mirat, entenc que les notes, i ha dit el següent.
11: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Juan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
6: Agraïment al sí. President Laporta, ha fet la tradicional...
1: Juan Laporta, no sí, seria sí, sí. La versió catalana, però vaja, Joan Laporta.
6: Ha fet la tradicional signatura amb Joan Laporta, també fotografies protocolàries. Avui, acompanyat de tot el seu staff, crida l'atenció que hi era en aquesta presentació Xevi Pujol, és la primera aparició pública del nou director esportiu, acompanyat de Mario Bruno Fernández, però el que no hi era era Joan Carles Navarro, que recordem, doncs, el Barça li va buscar noves funcions dins d'aquesta estructura de la secció.
1: Tindrà menys presència en l'apartat esportiu del dia a dia del Barça de bàsquet. A veure, a Fitó, comencem a sentir documents sonors de Sekulić. Comencem per la importància que li dona a ell alguna cosa.
6: Sí, a veure, li han preguntat moltíssim sobre quina mena d'entrenador Sekulić, quin Barça veurem l'any vinent. Doncs l'eslové té les idees molt clares.
11: FC Barça is always competing for the titles.
12: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
11: Will be just a reward for the way we play.
1: Doncs aquí Macià, Sekulić obre dues vies, la via dels resultats, diu que en les últimes temporades no n'hi ha hagut de bons resultats, i també la via del bon joc o del joc reconeixible. Quin és el joc que proposarà Sekulić, Macià?
10: Home, serà un Barça més intens, més físic i jove, no? Això ja per un tema d'edat, sobretot, serà fàcil que es vegi la intenció. Després, a diferència d'altres anys que el Barça fitxava jugadors veterans però de rendiment immediat i que a les fases regulars, doncs, el rendiment era bo fins que arribava l'hora de la veritat, jo crec que ara serà al revés. Ara, bé, al revés no ho sé, però que no es començarà també sí que ho tinc clar, perquè són tot peces noves, s'han d'ensemblar i, evidentment, doncs, s'ha de fer servir la fase regular per fer créixer l'equip. Abans, quan tu fitxes jugadors, diguem-ne, ja doncs, com Xenguelia, per dir-ho d'alguna manera, ja t'esperes que el rendiment el mes d'octubre, novembre, sigui l'òptim i que el Barça doncs, pugui anar trempejant la situació. Jo crec que ara patirem una mica més a nivell de resultats a Europa, potser la Lliga CB no tant, l'equip no està gens malament, a mi no em desagrada, serà un equip, doncs, d'entrada, clar, aquestes declaracions no volen dir res, és a dir, que si l'equip no fa bé la posada a punt, és a dir, què vol dir ritme alt, defenses intenses i possessions curtes, això potser t'ho pot defensar l'Alba de Berlín o el París, no? S'ha de veure com es plasma sobre el terreny, i aquí doncs la incògnita és saber com aquests jugadors, sí, joves, però amb poca experiència a nivell europeu, algun té una temporada, un parell, però la veritat és que és una gran incògnita i no sabem si aquest caràcter pausat doncs serà el que l'equip necessita o si en canvi caldrà una miqueta més de sang en aquesta plantilla, però el que segur és que l'ensemblatge de les peces serà clau i no arribarà ja, immediatament.
6: Mira, avui anava a dir, li han preguntat precisament pel nom que deia el Macià ara, per Xenguelia, i ell no ha volgut entrar massa en el joc, ha dit que estava content amb la plantilla que tenia i que en cas de que sortís algun jugador, perquè recordem, Xenguelia encara és oficialment a dia d'avui jugador del Barça, evidentment ha explicat al Macià moltes vegades doncs, que Dubai pagarà la seva clàusula, però a dia d'avui encara és jugador del Barça, li han preguntat per això, també per la plantilla, i arrel del que deia el Macià, ell, Sekulić, ha dit que vol apostar per aquest joc ràpid i que no li importa massa el fet de que no hi hagin jugadors amb experiència a l'equip, sinó que ell diu que l'equip té talent.
11: We want to have younger team, not younger.
12: Volem tenir un equip jove per canviar una mica la idea del que ha passat en anys anteriors.
11: Therefore there is going to be a lot of players who don't have.
12: Hi ha molts jugadors sense experiència a l'Euroliga, però tots els que hem signat estan preparats per jugar.
11: All the players we signed were handpicked to be able to play the way we want them to play.
12: Segur que l'equip necessita temps, però tenim jugadors de talent i qualitat i ara hem de fer jugar-los junts.
11: I believe that we have talent, that we have quality, we just have to figure out how to make this team play together.
1: Doncs, per tant, Macià, aquest missatge és d'optimisme, però també de prudència, amb el que deies abans, haurem de tenir paciència, no?, al Palau Blaugrana, si el Barça perd un, dos, tres partits a l'Eurolliga, que no ens agafin les presses, a no mirar ràpidament la banqueta com s'ha fet en altres anys. Suposo que aquest projecte amb jugadors joves, Macià, vol paciència.
10: Sí, jo crec que el públic del Palau la tindrà, perquè és un públic madur, és un públic que si el futbol va bé, doncs es dona temps, és molt avar a l'hora de mostrar el descontentament, és un públic que rema a favor i crec que és una ganga per qualsevol entrenador fins que després doncs comença a tocar, no? A l'hora de la veritat, doncs que l'equip rendeixi i, evidentment, si no has d'aprofitar la fase regular per fer créixer l'equip com a col·lectiu, i era molt difícil amb jugadors veterans que ja ho havien fet tot i que no havien d'aprendre res, o ells consideraven, i algun encara en queda, considerava doncs que havien d'aprendre més, doncs costarà. En canvi, amb aquesta plantilla que és més dúctil, més jove, més flexible, segurament sigui més fàcil treballar. Però vaja, tot i així no ha fet, és a dir, a nivell de resultats no podem treure gran cosa. Va guanyar, sí, la Lliga Adriàtica, però hi va estar només un partit a l'Euroliga, però a nivell de seleccions, bé, doncs va perdre una lluita pel bronze amb Austràlia als últims Jocs Olímpics que vaig ser a París i després anar perdent a quarts. El va eliminar la selecció de Canadà a l'últim Mundial, també. És a dir que, clar, algunes vegades amb Luka Doncic a l'equip, doncs s'esperava una miqueta més i no. I a nivell de clubs, amb el Nimburg sí que va fer el doplet, amb la resta no ha fet res. Per tant, sí, paciència, i sobretot el que jo crec que calmarà el Palau és veure que l'equip evoluciona, creix, perquè si simplement l'equip guanya partits i no millora els jugadors que té, perquè un entrenador la funció que té també és la de treure el millor i fer-los evolucionar. Si això no es veu, doncs ja més o menys al novembre la Lloberes ja ens dirà allò de no anem bé.
1: Fem un F5, Fitó, a l'estat de la plantilla, perquè és una autèntica revolució.
6: Sí, a veure, són nou jugadors nous. Li han preguntat avui a Sekulić sobre aquest fet. Només quatre de la temporada passada, que són Parra, Brizuela, Panter i Juan Núñez. Tot i això, clar, un dels punts decisius d'aquest estiu és que molts jugadors d'aquests nous van arribar abans de que Sekulić fos anunciat com a entrenador. Avui també li han preguntat això. Ell ha dit que ha tingut impacte en la creació de la plantilla, que un cop va arribar, doncs, ell ha tingut opinió i ha pogut dissenyar aquesta nova plantilla, però també ho explicava dies anteriors al Macià, que queden peces per sumar. Avui li han preguntat a Sekulić i diu que sempre s'ha d'estar atent al mercat.
11: Okay, so far I think we are.
12: Bé, estem satisfets amb la plantilla que tenim. Però el Barça sempre està mirant opcions per millorar-la i ser més competitius. Estem explorant el mercat per trobar alguna solució que s'adapti a les idees que tenim.
11: We are exploring the market and we'll see if we get.
12: I segur que busquem alguna opció per substituir els jugadors pels que preguntes.
11: For sure we're going to look for substitution for the players you ask for.
6: Aquests jugadors que preguntes, parlava precisament Sekulić responent una pregunta sobre Toko Şengelya.
1: A veure, Macià, a quins jugadors voldria el Barça per acabar d'apuntar-la a la seva plantilla? Quines posicions?
10: Reforçar i buscar sobretot un 5 titular i segurament apuntalar una miqueta més el joc interior. Amb Şengelya, Sekulić hi va parlar i el va intentar convèncer, però la veritat és que Sekulić, veient el que ha passat l'any passat, que és que el club, com a club, no pren la secció amb la mateixa seriositat que el futbol i que, per tant, doncs, estan deixats una miqueta. Ell vol aspirar primer a guanyar diners, que en guanyarà segurament més on vagi a Dubai, i després aspirar almenys a entrar a la Final Four. Jo no crec que Dubai pugui guanyar la Final Four amb equips, potser sí, amb, com els grecs, o com, però almenys hi serà, perquè té en Xavi Pasqual, que és un tros d'entrenador, i doncs això, a mi el que em van dir la setmana passada és que ja abonaria la setmana passada aquests 900.000 euros, avui m'han dit que avui o demà, bueno, ja ho veurem, però és qüestió de dies, no? I els seus assistents són molt importants. Quan és un entrenador de perfil tranquil, mitjà-baix, cal que tingui assistents, doncs, potents, i bé, doncs, s'han emportat el Marc Estany del Manresa, que, doncs, jo crec que és un treballador, és una orellana i que serà molt, molt interessant, però els seus homes de confiança serà sobretot el Juri Casusa, que és que ha treballat amb ell a nivell de club al Nimburg, a Kuban i a Zenit, i després tenim a un altre assistent que és eslové i ha estat a la selecció, però també al Zenit i al Lokomotiv, que és Valentinčić, Jernej Valentinčić, i seran, diguem-ne, la seva guàrdia pretoriana. Ells, és molt important tenir bons assistents. Si ells funcionen, el cos tècnic funciona, jo crec que l'equip ve, els jugadors són joves, venen amb ganes, potser alguns no saben on venen, però ja s'ho aniran trobant, perquè el Palau, si una cosa té, és que et recorda on ets i t'endolla, almenys els partits a casa.
6: Mira, avui, precisament, Zusa estava acompanyant a Sekulić, a Valentinčić, no et sabria dir exactament si hi era, perquè Zusa, doncs ho vam comentar ahir amb el Camps, fa 2-0-8 i es veu d'una hora lluny, també hi havia, com et deia, Xavi Pujol. Per cert, encara un apunt més, recordem que Sekulić, Sergi, és l'actual seleccionador d'Eslovènia, li han preguntat, escolta, en cas de coincidència, com ho gestionarem tot plegat? I ell, doncs, sortint una mica del pas, ha dit que, evidentment, la prioritat en cas d'aquestes coincidències, d'aquestes finestres FIBA, doncs sempre serà el Barça.
1: Doncs aquest projecte de Sekulić al Barça de bàsquet, aquest projecte d'aquest entrenador nou, comença avui d'alguna manera. Esperem que, doncs, porti molts triomfs al Palau. Macià, alguna cosa més?
10: Sí, deixa'm dir només, i ho dic al final perquè no soni condescendent, que és molt bon paio, que és realment és bona persona.
6: Sí, és
10: semblant, no volia dir al principi. Digues, perdona.
6: No, et deia que transmet això, transmet que és bona persona, Macià.
10: Sí, doncs això no vol dir res, però perquè potser certs jugadors veterans li pujarien a les esquenes, però jo crec que amb el perfil de plantilla que s'està fent, això no té per què ser dolent. L'ambient al vestidor, almenys, jo crec que serà positiu.
1: Molt bé, doncs Ernest Macià, com deia aquell, que tinguem sort i que ens ho passem bé amb la nova temporada del Barça de bàsquet. Moltes gràcies, Macià.
10: A vosaltres, companys, vagi bé.
8: Tot costa.
1: 2 minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. Canviem el bàsquet per l'handbol, perquè avui ha començat a caminar el balonmano granollers masculí. Ahir ho feia a la femení. La plantilla aquest any no canvia massa i tampoc canvia el seu entrenador, que des de fa ja una bona pila de temporades és l'Antonio Rama. Antonio, què tal, com estàs? Bona tarda.
13: Bona tarda, què tal?
1: Avui comenceu la pretemporada. Com han tornat els jugadors?
13: Bueno, bé. Penso que ja necessitàvem tornar-nos a veure i tornar a entrenar. Han sigut vacances llargues, també necessitades, perquè la temporada es va fer una miqueta pesadeta, i bé, ara hi ha moltes ganes i il·lusions renovades.
1: Sovint cada estiu, Antonio, hi ha molts canvis a la plantilla aquest any, però no n'hi ha tants com altres anys. Això vol dir que comença a ser més fàcil retenir jugadors al Granollers? Perquè, per exemple, el Pablo Urdangarín, que interpreto que Nòvies en té un munt, ha renovat.
13: Sí, a veure, s'han ajuntat el fet de que s'ha pogut renovar algun jugador, però també el fet de que tinguéssim contracte vigent, no? I al final, doncs, tant Tarcísio Freitas, que va marxar a Sevilla, com el Sergi Franco, que sí que és una, diguéssim, un jugador que era el capità i és un jugador important, la resta es mantenen. Ja dic, algunes renovacions, no gaires, i la gran majoria perquè encara tenien contracte. Potser, si parlem d'aquí un any, les coses les veien diferents.
1: Dones la plantilla per tancada?
13: Sí, 100%. O sigui, aquests els que estem aquí som els que competirem tot l'any.
1: Qui ha canviat és el teu segon, marxa l'Antonio García i arriba el Robert Cuesta, fins ara primer tècnic del femení. Hi ha gent, Antonio, que diu que això és una mica un lleig per l'equip femení, que és com menys tenir-lo. Tu això, sent part implicada, com ho valores?
13: Bueno, això ho hauria de dir... O sigui, qui ho hagi dit, que no ho sé, ha de conèixer una miqueta les interioritats. El Robert venia de molts anys també en aquest equip, i tots sabem que les relacions d'equip i entrenador doncs van passant per alts i baixos. El Robert encara tenia un any i jo tenia aquesta necessitat, i bueno, és una situació en la que tothom s'ha posat d'acord i penso que tothom sortirà guanyant.
1: Quan l'Antonio García marxa, ets tu qui demanes al Robert?
13: Sí. Jo el demano perquè jo sé que és una persona, és molt, molt afí a mi, és una persona que personalment m'aporta i ens coneixem des de fa molts anys, i no havíem tingut l'oportunitat de treballar junts. Jo, doncs, en aquell moment ho poso sobre la taula i al final, doncs, es donen les circumstàncies perquè es pugui donar. Però sí que és una petició meva, perquè és un tio que jo confio molt en ell.
1: Torneu a jugar a la Lliga, lògicament, també la Lliga Europea. Quin és l'objectiu d'aquest any del Granollers?
13: Bueno, al final és lluitar com sempre per totes les competicions que fem, no? Al final a la Lliga també aprendrem molt de com s'han reforçat molts equips, que realment hi ha projectes potents que han pujat i tenen jugadors d'altíssim nivell. I a nivell europeu, doncs, sabem que tenim el Flensburg per davant, que és el, diguéssim, penso que és el millor equip del grup, i després lluitar per aquesta segona plaça i poder passar la ronda, no? Aquesta és una mica la idea.
1: Aquest any tornarà a ser una mica Logroño, Bidasoa i vosaltres, la lluita per la segona posició, o creus que algun equip més s'incorporarà en aquesta lluita?
13: Jo penso que n'hi haurà uns quants més. Mm-hmm. Sí, jo penso que el projecte de Sevilla és un projecte, diguéssim, amb clares aspiracions. Vull dir, només cal veure els jugadors que tenen i aquí hi ha jugadors, diguéssim, amb massa salarial alta i jugadors amb moltíssima experiència. Ciudad Real s'ha reforçat també d'una manera molt, molt bona amb jugadors de talla internacional. I el fet que Maqueda torni o Nacho Plaza, vull dir, són jugadors que ja han jugat amb categories molt, molt altes, i després els de sempre segur que hi seran. O sigui, a Logroño hi serà, Bidasoa òbviament hi serà, i Torrelavega òbviament serà. Vull dir, estem parlant d'equips que potser tenen la millor plantilla de la seva història, i són equips que, si mirem jugador per jugador i plantilla, on aquí hi ha molts diners posats a sobre la pista.
1: Això a la Lliga Europea, ara ho deies, jugueu contra el Flensburg. Suposo que quan es va fer el sorteig, Antonio, et va venir al cap aquell abril del 2023, aquell partidàs a Flensburg, veu guanyar a 27-35. Diuen els entesos que possiblement sigui un dels millors partits de la història del club. Suposo que aquell rècord et va venir, no?
13: Sí. Al final, quan sents a Flensburg, doncs et ve, doncs, aquell record tant de l'eliminatòria contra el Flensburg com després tot el que va passar, no? Diguéssim, a la seu de Flensburg, ja amb ells eliminats, però que per nosaltres Flensburg és com una... penso que és una fita que recordem, i és de la història recent del club. Jo la vaig viure en primera persona, i la veritat és que és un record molt, molt maco.
1: A la columna vertebral, Antonio, el teu equip, doncs, la formen jugadors com Castillo, Domingo, Urdangarín, Reguard, Figueres, però hi ha un nom que destaca per sobre de la resta, i és el de Marcos Fis. Tu que el veus cada dia, escolta, quin és el seu sostre?
13: Jo crec que no el sabem ningú. I el primer que no ho sap és ell, eh? I això és el que el fa un jugador especial, perquè ell entrena, juga i lluita com si estigués, doncs, quan era juvenil. I això és el millor que té. Vull dir, no dona una bola per perduda, és un jugador que li agrada fer gol, ajudar l'equip, defensar, robar boles, i ho lluita tot, i és un competidor nat. I penso que és un jugador que veurem on arriba, eh? I al final, els jugadors joves que destaquen tant, lo difícil és mantenir-se i que evolucioni bé físicament, i de que tingui hàbits, doncs, que facin que pugui madurar com un gran jugador, però sí que és veritat que té unes possibilitats increïbles.
1: L'any que ve jugarà al Barça, no sé si d'això n'heu parlat amb el Marcos, tindrà la missió de ser d'alguna manera el successor de Dicamem. Això ho heu parlat?
13: No, del que hagi de ser, no, però sí que és veritat que tot el que forma part de la seva evolució i que diguéssim, que li ha de servir amb ell per seguir millorant com a jugador, i que a la vegada li ha de servir amb ell per aquest any ser un millor jugador, això sí que és competència de tots. Vull dir, amb això, o sigui, que és un jugador que ha de seguir evolucionant i que ha d'aprendre coses i que ha d'anar millorant, això el farà, doncs, un grandíssim jugador pel Barça, però no ens hem d'oblidar que el que ens interessa a tots és que aquest any doncs, sigui un bon jugador pel Granollers.
1: Molt bé, doncs Antonio Rama, entrenador del Balonmano Granollers, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova temporada.
13: Molt bé, gràcies.

0: 5 minuts i arribarem a 2:15 de 9 del vespre. Parlem de natació. I seguim ara amb Rosalia, que l'hem sentit bastant a l'Europeu de Natació, perquè avui hem tingut l'última final de natació artística, Fitó.
1: Amb aquesta cançó, a Berghain, de la cantant de Sant Esteve Sarrovires, l'equip espanyol ha aconseguit avui la plata en rutina acrobàtica. Ahir també van fer servir Rosalia, doncs una altra vegada Rosalia.
0: A més, amb protagonisme català, eh?
1: Sí, Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i també Denis González han estat protagonistes en un exercici que ha aconseguit fins a 6 deus en impressió artística i una puntuació de 100,25.
0: De fet, recordeu que la selecció espanyola està dirigida per una altra catalana, l'Andrea Fuentes. Repassem, Fitó, el medaller d'Espanya.
1: Doncs mira, són 8 medalles per l'equip d'Andrea Fuentes, entre les quals un or, 5 plates i 2 bronzes. Així ha valorat la seleccionadora l'actuació del seu equip.
2: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
1: Per cert, et deia els noms de les catalanes, entre elles la Paula Ramírez, una Paula Ramírez que, doncs, aquests europeus de París han estat el seu últim campionat perquè es retira.
0: Iris Tió, que marxa com una de les grans MVP d'aquest campionat.
1: Sí, la catalana ha estat protagonista de 6 medalles de les 8 d'Espanya, 4 plates, un bronze en solo lliure i la medalla d'or en solo tècnic, les d'Andrea Fuentes, que ja pensen en el Mundial del 2027 a Budapest i, evidentment, doncs, mirada posada al joc Olímpics del 2028 a Los Angeles.
0: Doncs Iris Tió, un dels noms propis d'aquesta setmana, medallista amb un or ahir al solo en aquest campionat d'Europa de natació, en aquest cas en la modalitat de natació artística. Enhorabona per la Iris Tió. Queden 3 minuts per arribar a 2:15. La Iris Tió que marxa doncs amb un bon botí de París. Qui sembla que no marxarà amb gaire bon botí del Tour femení és Paula Blasi.
3: Tot costa.
0: I de fet, ja ho dèiem ahir, Fitó, perquè vam avisar, eh? Jornada dura per la Paula Blasi.
1: A veure, et diria que avui ha perdut qualsevol opció de victòria final. Era molt complicat que guanyés aquest Tour de França. Avui ja s'ha convertit pràcticament en una utopia. Ha perdut 2 minuts i 27 segons a la línia de meta. Victòria de Demi Vollering, que retalla distàncies al capdavant. Ha aguantat molt bé, però avui la mallot groga, la suïssa Marlene Reuser, que ha entrat amb Vollering i també amb Nia Bedoma. A més, Blasi també ha perdut avui el mallot de blanc de millor jove. Tot plegat, quan a falta de 30 quilòmetres ha atacat Demi Vollering, no l'ha pogut seguir Paula Blasi i, a més, després s'ha dedicat doncs, a treballar per l'equip.
0: Com queda la general?
1: Ara Blasi cau a la desena posició, encara és top 10, bon resultat, però ara perd 3 minuts i 51 segons respecte a Reuser. Demà 153 quilòmetres, etapa de mitja muntanya, 3 ports de quarta, 2 de tercera i un sol port de segona categoria. En total, 6 ascensions, tot plegat per fer camí divendres. Espera el momento per cert, ahir vaig dir que Mireia Benito no era especialista sí. En contrarrellotge, 4 vegades campiona d'Espanya de contrarrellotge, no és especialista del tot, no per ser-ho entre les millors del món, però sí que és un especialista Mireia Benito.
0: Vinga, va, Fitor, rematem el Tot Costa d'avui.
1: A veure, seguim amb el tema Infantino. Durant la tarda, diversos mitjans han assegurat que Infantino ha ofert la final del Mundial 2030 al Marroc a canvi de suport, a canvi de suports cap a la seva persona. N'ha parlat la FIFA, ho ha desmentit la FIFA, diu Infantino que no. Ha criticat Infantino, l'ha criticat Luis Figo.
0: Què dius ara?
1: Sí, ha dit que Infantino té un comportament d'engany, de covard i d'egoista, Luis Figo.
0: Caram, tu, home, sí. Que Luis Figo parli d'aquests comportaments, vaja, que no parli cap aficionat del Barça perquè déu-n'hi-do.
1: Correcte, per cert, històrics, actualitzem, grup 3, Martinenc, Horta i Sant Andreu, de moment acabats, el Martinenc 0, Horta 0, Martinenc ha guanyat els penals, Sant Andreu 1, Horta 0, ara queda el Sant Andreu Martinenc ahir al Badalona, classificat per les semifinals.
0: Molt bé, doncs, Joan Fitó, moltes gràcies. Nosaltres acabem el Tot Costa d'avui, dia 5 d'agost del 26, dimecres, demà a les 7 ens hi tornem a posar, segurament amb un F5 de la situació de Julián Álvarez, arribarà, no arribarà a Can Barça, també Ferran Torres marxarà o no marxarà de Can Barça, i seguirem doncs explicant les novetats del conjunt blaugrana, també atents al mercat del Madrid, a veure si arriba Diomandé o marxa Vinícius, segons el Santi, a Rada Històrica, si això arriba a passar pel Madrid. A veure, Ronald Koeman, si Julián arriba al Barça, com jugarà l'equip?
4: Tiki-taki, tiki-taki.
5: Avança la investigació judicial per la crisi a Ceuta mentre creix la tensió al PP per la gestió dels menors migrants. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
5: En aquestes últimes hores s'han fet passos judicials tant al Marroc com a Espanya. La Fiscalia de Tetuán investiga 34 persones que estarien al darrere de l'entrada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. A Nador també hi ha 52 detinguts per altres incidents. A Madrid continuen els dubtes sobre si va haver alguna alerta prèvia. L'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que ho estudiï a fons. A Ceuta, però, la gran preocupació són els centenars de menors que hi han arribat des de dijous.
6: Pedimos el auxilio del resto de España.
5: És la crida del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que veu com els seus companys de partit del PP li giren l'esquena. Alguns barons de la formació, pressionats per Vox, no volen acollir ningú. Pendents també de l'Iran, que ha anunciat un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona. Isabel Díaz Ayuso continua fent com si sentís ploure en la polèmica per l'àtic de luxe. Avui hem sabut que la Comunitat de Madrid va pagar més de 6 milions per aquest pis, però la presidenta madrilenya descarta comparèixer. I Oriol Junqueras no sedueix el sector educatiu amb la seva proposta de crear un grup d'experts per liderar el Departament d'Educació i que es mantingui 12 anys.
7: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
5: El líder d'Esquerra ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i famílies ho veuen amb escepticisme. El sentirem d'aquí uns minuts. Avui també explicarem quin lligam ha aparegut entre el Manà, el Segrià i Jalisco, a Mèxic. Resulta que la policia espanyola ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco. Hi ha 13 detinguts i al Manà un laboratori de droga. I en aquest Catalunya Vespre connectarem també amb Valls, amb en Josep Almirall, perquè a aquesta hora ha de començar la Diada Castellera del Firagost. A les 9:05, els esports. Oriol Corral, bona tarda.
0: Bona tarda.
5: Avui amb quins titulars?
0: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. I avui els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Tió tanca l'europeu amb 6 medalles.
5: Avui hem tingut un dia tranquil, sense ruixats ni tempestes. Néstor Gómez, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
5: Però sembla que demà tornarà a canviar aquest temps, no?
8: Efectivament, tornarem a tenir un matí molt tranquil, el que dijous amb sol arreu del país, però a mesura que vagi avançant el matí començaran a créixer les nuvolades i atenció a partir del migdia, primera hora de la tarda, perquè s'espera en ruixats i tempestes que poden ser intenses. De fet, pràcticament la totalitat del país té avís per pluja intensa, tret de tres comarques, el Baix Empordà, Baix Ebre i Montsià. Unes tempestes que a primera hora de la tarda ja estaran descarregant a qualsevol punt del Pirineu, però sobretot al Pirineu Oriental, i al llarg de la tarda aquestes pluges intenses avançaran cap a la Catalunya central, cap al prelitoral tant al Vallès com després, posteriorment, a l'àrea del Penedès, i també es traslladaran cap a punts del Pla de Lleida, a la Segarra, l'Urgell o al Pla d'Urgell al llarg del vespre poden arribar. De tal manera que, sobretot, la meitat nord del país, la inestabilitat serà molt marcada. I pel que fa a la temperatura, fruit d'aquestes nuvolades que esperem demà, les temperatures tendiran a davallar lleugerament.
5: O sigui que demà aquesta hora estarem parlant de pluges. Néstor, gràcies. Bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
5: Passen 4 minuts de 9:15.
0: Un
5: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a Espanya. De seguida ho expliquem. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Marc Camps, bona tarda.
9: Bona tarda.
5: Rabat només ha confirmat una desena de morts.
9: Sí, en concret parla d'11 morts. De fet, mitjans locals com el Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
10: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
9: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians.
5: Com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere d'aquesta entrada massiva o dels aldarulls a la frontera.
9: Sí, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 migrants a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més pels aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts.
5: Gràcies, Mar. Això mentre l'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs a aquest creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta, Àlex Giral Robert.
11: Sí, la jutgessa que porta el cas vol saber si la policia va disposar d'algun indici sobre el que va acabar passant a Ceuta. El govern espanyol ha insistit en els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també reclama com i quan van morir.
5: L'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. Aquesta gestió de tots aquests menors migrants ha provocat tensió dins del Partit Popular. La direcció de la formació assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
12: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
13: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
12: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
12: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
14: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
12: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al 1.000 que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
5: Gràcies, Àngels. Ja fa dies que parlem del paper que les xarxes socials poden haver jugat en aquesta crisi migratòria a Ceuta. Doncs bé, ara el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida. És una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada a Espanya el 15 d'agost per Ceuta o per Melilla. Gairebé una setmana després de l'arribada sobtada de 70.000 migrants, n'hem parlat amb un expert, Clàudia Serra.
15: Sí, amb Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell explica que l'entrada es va organitzar a les xarxes socials i en aplicacions com WhatsApp, utilitzant vídeos curts i emocionals. Hi va haver una certa coordinació, tot i que no s'ha pogut detectar un responsable únic.
16: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
15: La bola de neu va créixer fins la nit del 30 al 31 de juliol, els dies que va arribar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
16: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
15: De tot plegat, van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants.
5: Gràcies, Clàudia. Mentrestant, a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa amb més de 40 persones a bord. 4 minuts i arribarem a 9:15. Ara ens fixem en l'Iran. Aquest país, l'Iran, ha anunciat que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells, Vicent Missot.
17: Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, Esmail Baghail, a la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers. Teheran ha tornat a negar avui que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca.
5: Posem també la mirada al Líban. Almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Des de Jerusalem, Jordi Bresco.
18: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto el foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
5: I avui la crònica política l'encapçala Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar, atenció, més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta regional, Àlex.
11: Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir la seu de l'executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que

0: conselleria derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
1: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o consellera cada any.
0: Per tot plegat, Junqueras defensa el llarg abast temporal del grup de fins a 12 anys de durada. En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar el juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans a diversos anys vista per al departament.
2: Gràcies, Àlex. Doncs bé, aquesta proposta no ha convençut part de la comunitat educativa. Consideren que, a banda dels experts, la comunitat també ha de poder dir alguna cosa sobre el futur de l'educació. N'han parlat a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura.
3: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
4: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
2: A tot això, el partit d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, ha obert un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels acusats dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Detalls des de Girona, Maria Rovira.
5: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaració al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
5: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT.
6: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
5: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
2: Ara fem una pausa i de seguida expliquem el crim que hi ha hagut a Astúries en una caserna de la Guàrdia Civil.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
8: Els seus carrers, la seva gent.
9: Ui, el bacallà és per de segona.
10: Ah, uah, aquí ja tindrem un fallo, eh?
11: Aquesta una noia
10: està supernerviós i
12: mirar-li. El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
7: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Passen 2 minuts de 3:15. A aquesta hora tenim una informació d'última hora. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquesta tarda amb una embarcació Empuriabrava. Això és a la comarca de l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. És una informació que estem treballant i que ampliarem d'aquí uns minuts al Catalunya Vespre. Mentrestant, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina, Cristian Roldán.
13: Sí, la droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment, arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
14: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. La viene en formato líquido, la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
13: En els últims anys, el consum de metanfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts el vinculen amb ingressos psiquiàtrics per paranoies, insomni i agitació.
2: A Salou, al Tarragonès, l'alcalde Pere Granados carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la falta de voluntat política, diu, per acabar amb el Top Manta. Granados ha

0: reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal al passeig de Cambrils que limita amb el seu municipi. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: L'alcalde de Salou fa extensible a la Conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
2: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
1: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i l'alcalde Pere Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
0: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima, Cristian.
3: Doncs sí, l'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, no ha accedit a l'edifici per la porta principal, sinó que ho ha fet per un altre punt que coneixia perquè anteriorment havia estat destinat en aquesta caserna de Llanes. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària perquè l'havien apartat del cos, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins aquestes mateixes dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc també contra altres agents que intentaven aturar-lo i que l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. De fet, el govern espanyol investiga aquest cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per aquesta xacra.
0: Més coses, els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents van pagar sense sentit i els denunciaran els jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Més coses. Quan falten 9 minuts per les 9, fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit ha intensificat aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat, i és que des de principis d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana, Roger Santaló.
4: L'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
5: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
4: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: I a aquesta hora continua tallada la circulació dels trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Adif no té previsió de quan es recuperarà aquesta línia. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera des de l'estació de Fabra i Puig fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. De fet, entre Fabra i Puig i la Garriga ja es feia el servei per carretera per les obres que es fan a la línia. De seguida anem a Valls i parlarem de castells, però abans us hem d'explicar que els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A veure, ampliem-ho, Roger.
4: Sí, durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins a 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, és a dir, cartes, postals, publicitat i notificacions administratives, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer d'aquestes el 30% de les trameses. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
0: 7 minuts i les 9, primer dimecres d'agost, significa tornar a parlar de la Diada Castellera del Firagost, que converteix la plaça del Blat de Valls en l'escenari d'un nou cara a cara entre les dues colles de la ciutat. És una cita que s'ha acabat consolidant com una de les grans jornades de l'estiu casteller. És una jornada que acaba de començar, així que anem en directe fins a Valls. Josep Almirall, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs acabat fa poca estona la primera ronda d'aquesta Diada de Firagost, la Fira del Camp a l'Hospital de Nadal al camp amb el 5 de 9 descarregat per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 per part de la Colla Jove Xiquets de Valls. El 5 de la Colla Vella ha estat el tercer que descarreguen aquesta temporada. El primer que van provar el Vendrell l'havien carregat i després, en aquesta ocasió, també l'han descarregat per tercera vegada. I la Colla Jove, el 4 de 9, és el segon que descarrega enguany. En té un de carregat a la diada de Torredembarra. Ara és a punt de començar aquesta segona ronda en una plaça del blat plena de gom a gom. L'ambient ja és més agradable que abans d'anar-se'n al sol, i en aquesta segona ronda veurem. En principi, la Colla Vella havia anunciat la possibilitat de provar el 4 de 9 net, un castell que donarà pas a la tercera ronda amb el 7 de 9. La Colla Joves, per la seva banda, avui, després del 4 de 9, podria fer també el 3 de 9 i el 2 de 9.
0: Gràcies, Josep. Doncs seguirem les teves cròniques en propers butlletins informatius. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I el director de cinema, Isaki Lacuesta, recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80, la pel·lícula El fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Ha anat al rodatge fins a Banyoles en Fèlix Martín.
3: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
7: Hi ha personatges que porten noms dels amics, l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
3: Els seus records d'infantesa, Isaki Lacuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
7: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals, perquè som molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar i fantasies, no?
3: El fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.
0: Fins a les 9, als esports, i comencem parlant del Barça, que continua a l'espera de Ferran Torres.
8: Ferran no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Recordem que el davanter valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà a Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per definir intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació.
0: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
8: Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i que compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels bàsics del seu joc.
9: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
10: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
9: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
10: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
9: Short, what I would like this team to look like.
8: I al Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Keroli Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
11: I think when I heard that I didn't believe in it.
12: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
0: Els catalans Iris Tiol, Ilu Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació que s'estan disputant a París.
8: Avui ha estat l'últim dia de competició de l'equip de natació artística i també l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tiol tanca aquesta europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al el duo lliure mixt i una de bronze, el solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està orgullosa de les seves nedadores.
13: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
8: D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per a la final de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
0: El Tour de França femení, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa.
8: I la catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove, el mallot groc el manté la noruega Marlen Reusser. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
0: I tornem al futbol, perquè tenim notícies del mercat de fitxatges de l'Espanyol.
8: Ha anunciat el club aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
0: Bona nit, són les 9.

0: Ampliem la notícia que explicàvem fa una estona. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident en una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. Última hora des de Girona, Maria Rovira.
1: Bona nit. L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets. Han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Gràcies, Maria. També ho acabem de saber. Una dona ha mort apunyalada aquesta tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. L'home ha fugit després de l'agressió i la Policia Nacional el busca, segons fonts pròximes a la investigació. Roger Santaló.
2: Paral·lelament, el govern espanyol també investiga com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 50 anys en mans de la seva exparella a Llanes, Astúries. Tant la víctima com l'assassí eren guàrdies civils. L'home hauria accedit a la caserna i hauria disparat contra la seva exparella i contra un altre agent que intentava ajudar-la, que ha quedat ferit greu. Els policies han acabat abatent l'agressor, que ha mort minuts més tard.
0: L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts a Ceuta, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11.
2: La maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls a la frontera. A Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís abans de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
0: Mentrestant, creix la tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox.
2: Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals.
0: L'IBEX 35 puja un 0,17% i torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts. Ahir la borsa espanyola ja va superar per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà.
2: En aquest context, hi ha 7 empreses que estan marcant els seus rècords històrics. Són Inditex, Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. El professor de finances de la UBF, Barcelona School of Management, Xavier Puig, recorda que moltes empreses continuen tenint beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
5: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants, com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
0: Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades.
2: Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera s'intenti travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
6: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
2: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: I la inestabilitat meteorològica justament continua marcant l'evolució de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i ja ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. Des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
7: Ara mateix només hi intervé un helicòpter bombarder que continuarà treballant fins que se'n vagi la llum, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Aquest matí els bombers han pogut treballar per primera vegada amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, però l'arribada de la inestabilitat ha obligat a suspendre de nou les tasques terrestres per motius de seguretat. L'incendi continua actiu i sota una vigilància permanent, amb prop de 110 hectàrees cremades. Els bombers esperen reprendre les maniobres d'extinció tan aviat com millori el temps, mentre mantenen la preocupació per possibles reactivacions o focus secundaris.
0: I dels esports, què destaquem, Oriol Corral?
8: Que el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Iris Tió tanca l'europeu amb 6 medalles. I acabem amb ciclisme perquè la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició.
0: Passen 6 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
10: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
12: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: vam investigar a veure quants crims hi havia similars on, on a la víctima se li fes això i s'escrigués a la paret amb sang seva. I no van trobar cap. Només van trobar una... Bueno, la, el que es va fer el Charles Manson, no? I el seu séquito, doncs, a la Sharon Tate i a altres persones que escrivien a la paret en sang. És l'única coincidència que van trobar i dona la casualitat de que l'autor era aficionat a Marilyn Manson. Sempre escoltava aquesta música.
1: És dimecres 8 de març de l'any 2000. Troben el cadàver d'un home en un domicili del carrer Riera d'en Font de Montgat, al Maresme. Està despullat i ensangonat de dalt a baix. L'han apunyalat 17 vegades i l'han deixat estès a terra, de panxa en l'aire, enmig d'un bassal de sang. Hi ha sang per tot arreu, a l'habitació, al lavabo, a la cuina, al menjador i al passadís. Fins i tot a la porta de sortida del pis. El cos de l'home està col·locat mirant cap a una de les parets de l'habitació. I amb la sang de la víctima, l'assassí o assassins han escrit a l'envà «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella de l'home mort hi han col·locat una margarita.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquest crim, que en algun aspecte pot recordar l'assassinat de Sharon Tate a mans de la família Manson, va passar a Montgat, a només 15 quilòmetres de Barcelona. Era l'any 2000 i el cas va trigar 19 anys a resoldre's gràcies a Rodalies Renfe i a uns anuncis publicats a la premsa comarcal. Encara avui hi ha algun cap per lligar. Avui us expliquem el crim de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, un assassinat que va cometre algú que escoltava Marilyn Manson. Pels que us vingui de nou, és el cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Ja veureu com l'un i l'altre es veuran reflectits en aquest crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims, per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: La víctima d'avui es diu Viterbo, un nom ben curiós. El Viterbo era equatorià i va venir a Catalunya l'any 1999. Tenia una germana, la Virgínia, que també va venir a viure a Barcelona poc després d'ell. Dies després d'arribar, a mitjans de novembre, ella ja va trobar feina cuidant una àvia a Gavà. I un mes després, al desembre, el Viterbo també va començar a treballar i també de cuidador. Ell s'ocupava d'un home gran a Montgat, el Josep. El Viterbo es va instal·lar a viure al domicili del Josep, al carrer Riera d'en Font. L'avi tenia una discapacitat i anava a un centre de dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Quan l'home era a la residència, el Viterbo feia les feines domèstiques i tenia la resta de temps lliure per a ell. L'havia contractat el fill. El considerava una persona molt endreçada i molt correcta en el tracte i en la cura del seu pare. El fill del Josep, que es deia Jordi, va explicar que el Viterbo també era molt amable amb les persones del barri de Montgat on vivien i que era tan ordenat que fins i tot es planxava les tovalloles. Quan no era la residència, l'avi rebia a casa seva visites d'amics que majoritàriament eren de Montgat mateix. L'home no era gaire d'utilitzar el telèfon i preferia que l'anessin a veure. Però tornem a la família del Viterbo. Aquest migrant equatorià tenia més família a Catalunya. La seva germana Virgínia, ja ho hem dit, i una cosina, la Maria Esther, que tenia un fill i una filla. Per tant, nebots del Viterbo. El nebot el va interrogar la policia quan va aparèixer mort l'oncle Viterbo, però no en va poder dir gran cosa perquè no tenien gaire contacte. I la germana, la Virgínia, tampoc no va poder ajudar els investigadors perquè estava tot el mes cuidant la senyora gran a Gavà i només podia sortir de casa un diumenge al mes. El Viterbo també tenia un fill, però era a l'Equador i no tenien relació. Situem-nos al dimecres 8 de març del 2000, el dia del crim. Com cada dia, l'avi que cuidava el Viterbo, el Josep, marxa cap al centre de dia. Com és habitual, s'hi està de les 9 del matí fins més o menys les 6 de la tarda. Quan és l'hora, una ambulància de la Creu Roja el recull a l'hospital de dia i el porta de nou al seu domicili al carrer Riera d'en Font de Montgat. El Viterbo hauria de ser allà esperant que l'ancià arribi. El Josep arriba i truca a la porta. Una, dues, tres vegades. No obre ningú. A l'avi li estranya perquè el Viterbo sempre hi és. Una de les veïnes, la Teresa, veu que l'home està al replà sense poder entrar a casa i truca al seu fill, el Jordi, que arriba a les 18:50 al domicili amb un joc de claus.
4: Llavors ve el fill d'aquesta persona discapacitada, obre la porta i veu el mort. ¿Vale? Llavors, clar, això passa a les 6 de la tarda.
2: Aquest que heu sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra que va investigar el crim juntament amb l'inspector Jordi Domènech. El sergent ens ha demanat que no diguem el seu nom. Quan el fill obre la porta, l'escena que es troba és aquesta. La descriu l'inspector Domènech.
5: La víctima està despullada, no porta res de roba, molt de sang. La sang, a part, intenten esborrar les marques de petjades i de sang i amb una fregona freguen, diguéssim, tot el pis amb sang. Això vol dir que hi ha moltíssima sang per tot el domicili.
6: L'atac va ser sorpresiu, perquè hi havia esquitxades de sang a unes alçades considerables per tot el pis. La víctima va estar corrent i ell l'estava apunyalant. Fins i tot la víctima va obrir la porta del pis i va intentar sortir, perquè hi havia les empremtes, vale, de la mà de la víctima, però no ho va poder. Hem de tenir en compte que la víctima mesurava 1,68 o 69, tenia prop de 50 anys. L'atac a traïdoria comença a la cuina, és una cuina menjador, sí. Perquè hi ha esquitxades a la campana extractora, esquitxades molt altes. Hi ha un recorregut d'esquitxades fins i tot a la porta, ja dic, estan les seves empremtes i intenta sortir. Aquí comença l'atac, però després l'escenografia es fa a l'habitació d'ell.
2: Van ser 17 ganivetades per tot el cos.
7: Algunes de les punyalades, como las que se dirigieron a cara y cuello, provocaron lesiones en Viterbo, cuando él mismo estaba vivo y consciente, ya que no perdió la conciencia de forma inmediata, sino que sufrió un tiempo de agonía, y por eso mismo sufrió padecimientos físicos y psíquicos que eran innecesarios desde la perspectiva de la finalidad de causar la muerte.
2: El Viterbo no se va a poder defensar.
7: La víctima presentaba en el momento de recibir el ataque una intoxicación etílica aguda, y dicho estado le incapacitaba o le dificultaba con mucha intensidad para poder defenderse de forma eficaz. La pericial médico-forense ha valorado el hecho de que entre 38 heridas causadas, solo dos estaban en los dedos de una mano y eran de poca gravedad. Es un dato que abunda en la idea de que la víctima llevó a cabo una tenue reacción de protección, pero no pudo llegar a defenderse.
2: Después del ataque por sorpresa, sembla que l'assassí planifique molt bé l'escenografia.
6: De cara a la paret, braços en creu, sí. I amb els peus mirant cap a la paret.
5: Com és que el cos es va moure perquè, diguéssim, que pogués veure, està mort, però que pogués veure el que havia escrit a la paret. Diguéssim, que escriu a la paret i després gira el cos per posar-lo de cara a lo que havia escrit. I li posa la margarida. O sigui, que és una escena que és un muntatge. Mm-hmm. Munta tota l'escena per fer-la encara més... La víctima està estesa
6: al terra.
5: Al terra.
6: Després col·loca la víctima despullada, mirant cap a la paret, amb els braços en creu i fa les pintades de Hitler tenia razón, Ku Klux Klan. I aquest és l'escenari, li posa la margarida a l'orella.
2: La descripció de l'escena ens l'han fet els Mossos, però hem d'anar una mica endarrere. El Jordi, el fill de l'avi, del propietari del pis, quan veu aquella escena, tanca la porta i truca la policia municipal de Montgat, que es presenta al pis a les 7 de la tarda. És a dir, els primers que veuen l'escena del crim són els de la policia municipal de Montgat. La investigació la va portar inicialment la Guàrdia Civil. Això va passar l'any 2000 i els Mossos encara no s'havien desplegat a la zona. Els Mossos entraran molt més tard en aquesta investigació. La posada en escena del crim estava tan organitzada que va fer desconfiar als agents de la Guàrdia Civil.
5: Tot el tema apunta a que és un tema pues, homòfob, perquè hi ha Hitler, perquè seria un tema racista. Però era tan descarat que la Guàrdia Civil va pensar que era una simulació clara d'un delicte homòfob, que això era un altre tema de salut pública, un altre tema relacionat, que semblava molt descarat de que fer les pintades amb sang. Semblava tot un muntatge. I llavors la línia principal que van investigar va ser el tema de salut pública.
2: O sigui, que la Guàrdia Civil va pensar que tot era un muntatge per despistar i desviar l'atenció sobre el veritable motiu del crim. Així que els agents van descartar que fos un assassinat xenòfob o racista, com directament portava a pensar l'escena del crim. I van enfocar la investigació cap a una qüestió de drogues, que és el tema de salut pública que diu l'inspector Domènech. Amb aquesta hipòtesi inicial, la Guàrdia Civil fa les primeres actuacions i demana el registre de trucades fetes des del telèfon fix del domicili de Montgat, on treballava i vivia el Viterbo. I també el registre de les trucades fetes des del mòbil de la víctima. Un mòbil que, per cert, li havia regalat l'avi que cuidava. Un detall important, el mòbil del Viterbo no era al pis, la qual cosa fa suposar a la Guàrdia Civil que l'autor del crim se l'ha emportat. Per què? Anem al registre de trucades. I consta això que ens explica ara la Lídia Oriols.
8: El 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat, hi ha una trucada des del telèfon fix del domicili de Montgat a un altre telèfon fix de Vilafranca del Penedès. Des del mòbil de la víctima i el mateix dia del crim hi ha dues trucades. Una a les 14:53 a un telèfon mòbil acabat en 39 i una altra a les 19:05 a un altre telèfon mòbil acabat en 26.
2: Fixeu-vos en una cosa. L'avi va tornar del centre de dia a les 6 de la tarda i el Viterbo ja era mort. Segons l'informe forense, la mort va passar entre les 3 i les 6 de la tarda. Hi ha una trucada que es fa des del mòbil de la víctima a les 19:05, les 7 de la tarda. Més coses.
8: La Guàrdia Civil demana el registre de trucades dels dos telèfons als quals s'havia trucat des del mòbil del Viterbo, l'acabat en 39 i l'acabat en 26. Des del mòbil acabat en 39, que rep la trucada a les 14:53, s'han fet diverses telefonades a Colòmbia i també n'hi ha una al mateix telèfon fix de Vilafranca del Penedès on es va trucar des del domicili de Montgat.
2: I del mòbil acabat en 26, el que rep una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05, com a mínim una hora després que l'hagin trobat mort, què hi ha, Lídia?
8: Entre el 26 i el 30 de gener del 2000, des d'aquest mòbil acabat en 26, es fan moltes trucades a números de telèfon que el Viterbo tenia a la seva agenda particular. Hi havia trucades a familiars i coneguts de l'Equador, a la germana que vivia a Gavà i a una altra germana i una neboda que vivia en Alemanya. La policia creu que aquest era el mòbil que utilitzava la víctima fins que l'avi que cuidava n'hi va regalar un de nou. La hipòtesi és que després el Viterbo hauria donat el mòbil acabat en 26 a la persona que l'utilitzava actualment. El 25 de febrer, quan aquest telèfon ja el tenia el nou usuari, es va trucar també al domicili de Montgat, 11 dies abans del crim.
2: Qui era aquesta persona que utilitzava el 26?
8: La persona que utilitzava aquest mòbil era un home que es deia Víctor Hugo i que vivia a València. La Guàrdia Civil investiga i veu que l'home tenia la residència a Barcelona i que es va traslladar a València el 25 d'abril, un mes i 17 dies després de la mort de Viterbo. Víctor Hugo va anar a viure a casa d'un familiar que li havia buscat una feina de 6 mesos.
2: Després sabrem més coses del Víctor Hugo i quina relació tenia amb el Viterbo. Els investigadors se centren ara en el titular del telèfon mòbil acabat en 39 i que va rebre una trucada de la víctima a les 14:53 del dia que el van matar, el 8 de març del 2000.
5: El Christian és la persona que rep la trucada del Viterbo sobre les 14:53, abans de produir-se els fets. És una trucada de 16 segons, una trucada molt, molt petita. Sobre aquesta persona, la Guàrdia Civil també obre una investigació i dona, bueno, una coartada de que estava treballant, que aquesta, en aquesta època estava treballant a una fleca de Vilafranca del Penedès, al costat de Vilafranca del Penedès. Dona també la coartada de per què es produeix la trucada, perquè ell havia posat uns anuncis al diari, que és Chico Colombiano s'ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado. Aquí dona dos números de teléfono, un teléfono fixa y un teléfono móvil. El teléfono móvil es on rep la trucada. Y él diu, bueno, pues segurament aquesta persona m'haurà trucat i jo no he pogut agafar el telèfon i segurament per això m'ha trucat, no? Comproven que és veritat que hi ha dos anuncis amb aquest contingut. Veuen que ell diu que estava treballant i comproven que estava treballant, i aquí s'acaba les gestions que fa la Guàrdia Civil. Arriben a intervenir al telèfon, però tampoc troben cap informació rellevant i no troben res.
2: L'inspector Domènech ha explicat moltes coses que ara analitzarem a poc a poc. La policia té identificat l'usuari del telèfon mòbil acabat en 39. El seu nom és Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil el localitza i l'interroga.
8: El Christian explica que va arribar a Espanya el 6 de novembre de 1999 i que es va instal·lar a Vilafranca del Penedès, en un pis on hi vivien la seva tia Yolanda, el marit d'ella i el fill de tots dos, l'Alejandro. El gener del 2000 es va traslladar al domicili d'una altra de les seves ties, l'Emilce, que també estava situat a Vilafranca del Penedès.
2: Fixem-nos ara en els anuncis que diu el noi que va posar per trobar feina i que explicarien per què va rebre una trucada del Viterbo a les 14:53, poc abans que el matessin. Recordeu que el Christian diu que no va agafar el telèfon.
8: El noi, de 20 anys, va explicar a la Guàrdia Civil que buscava feina i que per trobar-la va posar dos anuncis en dues revistes comarcals diferents on s'oferia per treballar. Una es deia el 3 de 8 i l'altra la Fura. L'anunci el 3 de 8 es va publicar entre el 4 i l'11 de febrer del 2000, un mes abans que el Viterbo fos assassinat. El Christian hi va posar com a telèfon de contacte el seu mòbil i el fix de la tia Yolanda. El segon anunci, a la revista La Fura, es va publicar el 31 de març, quan el Viterbo ja feia 23 dies que era mort. Aquest cop hi va posar el telèfon fix de la seva altra tia, la tia Emilce.
2: Aquests anuncis seran importants per a la investigació, sobretot el segon. La policia veu que des de la casa de Montgat es va trucar al número de telèfon fix de la tia Emilce. És el telèfon que apareixia imprès al segon anunci. La trucada es va fer el 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat del Viterbo. Però això no vol dir que aquesta telefonada la fes la víctima. L'hauria pogut fer l'avi que cuidava o algun dels seus fills. Més endavant tornarem a aquesta telefonada perquè serà clau per resoldre el crim. Continuem amb l'interrogatori que la Guàrdia Civil fa al Christian. L'hem dramatitzat.
9: ¿Ha recibido alguna llamada de alguien para ofrecerle trabajo y que no fuera español?
10: Mire, toda la persona que me han llamado era española. Aunque, no sé, podría ser que alguno de ellos fuera sudamericano. Eso sí, las conversaciones siempre han sido por motivo laboral. Y nunca he quedado con nadie para establecer un primer contacto.
2: La Guàrdia Civil confirma que tot el que ha explicat el Christian és veritat. I també dona validesa a la seva coartada, que és que estava treballant en una fleca al costat de Vilafranca del Penedès. No troben res sospitós i ho donen per acabat. L'atenció policial se centra ara en el Víctor Hugo, que és el titular del telèfon mòbil acabat en 26 i que va rebre una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05 de la tarda, quan ja feia almenys una hora que era mort. Recordeu que el Víctor Hugo havia marxat a viure a València un mes i 17 dies després del crim. La Guàrdia Civil l'interroga l'11 de maig a València, 2 mesos després del crim, i dona detalls de la seva relació amb el Viterbo.
8: El Víctor Hugo explica que havien tingut una relació personal i de caràcter sexual durant molt de temps i que per això havia estat en diverses ocasions a la casa de Montgat. Es van conèixer el desembre del 1999 a l'estació de metro de Via Júlia de Barcelona, quan feia pocs dies que el Víctor Hugo havia arribat a Catalunya. Aquell mateix dia, tots dos van anar al domicili de Montgat, van mantenir relacions sexuals i van intercanviar els telèfons dels domicilis on residien. Es van seguir veient i en una d'aquestes trobades, el Viterbo li va regalar el telèfon mòbil marca Movistar acabat en 26 perquè la família de l'avi que cuidava li havia regalat un aparell nou, un Nokia. El Víctor Hugo explica als investigadors que a través d'aquell telèfon, el 26, van seguir quedant per tenir relacions íntimes. Recordeu que el Nokia ja no es va trobar al domicili de Montgat i que la Guàrdia Civil va donar per fet que se l'havia endut l'assassí.
2: El Víctor Hugo, que té 20 anys, diu que l'última vegada que va parlar amb el Viterbo va ser dos dies abans que el matessin, el 6 de març. Van parlar dues vegades. Sobre la trucada del mateix dia del crim, a les 7 de la tarda del dia 8, el Víctor Hugo diu que no recorda qui el va trucar i dona una coartada. Diu que aquell dia i a aquella hora era a l'empresa Allen Promo SL, situada al carrer Marina de Barcelona. La Guàrdia Civil fa les comprovacions i tampoc troba cap element per sospitar del Víctor Hugo. La investigació entra novament en via morta i queda estancada, fins que prop de 3 anys després passaran dues coses molt misterioses.
1: Crims.
2: El crim del Viterbo havia quedat com un cas d'assassinat per drogues pendent de resoldre, fins que al novembre del 2002 passa una cosa que revifarà la investigació. Us hem dit que el Viterbo tenia una cosina que també vivia a Catalunya, la Maria Esther. Doncs un dia de novembre del 2002, la Maria Esther va a visitar la tomba del seu cosí i hi troba una petita flor de color rosa i també una medalla. La cosina s'estranya perquè no sap qui ho pot haver deixat. No ho ha fet ningú de la família. Ho agafa i ho porta a la Guàrdia Civil. Ja veurem després quina importància tindrà. Però encara hi ha una cosa molt més misteriosa que passa dos mesos després, el 30 de gener del 2003.
5: Una cosina de la víctima rep una trucada telefònica de matinada, sobre les quarts de set del matí, on ella ens diu que és en una gravació, primer com una queixa d'una persona, una gravació d'una persona que diu no me mates, no me mates, i que aquesta gravació ella creu que seria la persona, la morta, la víctima que va morir el senyor Viterbo.
2: La Maria Esther ho explica a la Guàrdia Civil i dona detalls. Diu que la trucada, el telèfon fix, la va rebre mentre dormia. Explica que la veu era masculina, que no era natural i que també va sentir el so de rebobinar. Diu que es va espantar molt, que en un primer moment no ho va voler explicar ni als fills. Amb aquesta informació, la Guàrdia Civil reobre el cas i identifica el telèfon des d'on s'ha fet la trucada.
4: És un telèfon mòbil d'un senyor que es diu Paco.
5: Paco, i que Fiestas.
4: Paco Fiestas, i que té antecedents per salut pública i tal.
2: És a dir, per tràfic de drogues. Qui és el tal Paco Fiestas?
8: La Guàrdia Civil esbrina que Paco Fiestas és el sobrenom amb què es coneix un transportista que es diu Francisco. Ell porta el telèfon des d'on es va trucar la Maria Esther, la cosina del Viterbo. És un telèfon d'empresa. Habitualment, el Paco Francisco carrega mercaderia a l'empresa Prebar, situada al polígon de Santiga, i la porta a Cosbar Montivelo, al Prat de Llobregat i a Sant Boi de Llobregat. I aproximadament dos cops al mes va a l'empresa IADA, que és a prop de Vilafranca del Penedès.
2: Ens torna a sortir Vilafranca del Penedès. La Guàrdia Civil interroga aquest home de nom curiós que es diu Paco Fiestas i li explica que amb el telèfon que porta s'ha fet una telefonada relacionada amb un delicte greu. Ell assegura que no ha fet aquesta trucada i diu que no pot donar cap informació sobre la persona que l'hauria fet. Explica que la nit que es va fer la telefonada, la del 30 de gener del 2003, era al bar Sodoma, de Badalona, i que està segur que algú li va agafar el telèfon, però no pot dir qui, perquè havia begut força i no recorda res. Els investigadors intervenen el telèfon del Paco Fiestas per veure si hi ha altres trucades sospitoses.
5: I en aquesta intervenció telefònica no troben cap indici sobre l'homicidi, però sí que troben gestions clàssiques del tràfic de drogues amb aquest telèfon intervingut.
2: La investigació del crim del Viterbo torna a quedar en via morta. Sembla que el Paco Fiestas no hi té res a veure. La Guàrdia Civil no ha pogut obrir cap nova línia d'investigació i l'expedient retorna al calaix. Caldrà que passin 13 anys perquè el cas es torni a moure, i aquesta tercera vegada el final no només sorprendrà l'assassí.
3: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: El mateix 2016, 16 anys després del crim, la jutge d'instrucció número 1 de Badalona trasllada el cas als Mossos d'Esquadra, que ara ja fan feina de policia judicial a la zona que inclou Montgat. La unitat central d'homicidis, que està especialitzada en crims sense resoldre, és la que agafa la investigació.
5: Amb aquests homicidis tenim moltes desavantatges, com pot ser el temps, testimonis que millor ja no estan, proves que no es poden tornar a reproduir, però tenim altres avantatges i són les que nosaltres utilitzem en aquest cas per resoldre aquesta investigació.
2: Quins són aquests avantatges?
5: Les avantatges, principalment tenim tres. Una, les noves tecnologies a nivell de policia científica. Tenim... podem veure l'historial de les persones investigades que han fet durant tot aquest temps, des de que es va produir el fet, amb la perspectiva de 15, 17, 20 anys. Podem veure el que ha fet aquesta persona, el seu currículum delinqüencial, i també trobem testimonis que en el seu dia no volen declarar i que, passat el temps, com és una cosa que porten a dins i que tenen informació sobre un fet delictiu, passat el temps, a vegades sí que ho diuen. S'hem trobat casos de que en aquella època eren menors d'edat i quan són majors d'edat ho declaren, cosa que en el seu moment no van declarar.
2: Els Mossos repassen documentalment l'escena del crim i tot el que s'ha fet per part de la Guàrdia Civil i estableixen d'entrada tres sospitosos.
5: Veiem tres possibles candidats que podrien ser els autors materials. Són les persones que tenen una relació amb el mort. Seria el Paco, apodado el Paco el Fiestas. Una segona persona seria la persona que tenia relacions sexuals, sentimentals amb la víctima, un tal Víctor, i una persona que rep una trucada de la persona que al final acaba morta, la rep sobre les 3 de la tarda, aproximadament. Són aquestes tres persones les que nosaltres ens centrem per investigar.
2: Són les tres persones que ja havia investigat la Guàrdia Civil sense haver trobat res que les incriminés en l'assassinat. Sovint, la perspectiva t'ajuda a veure coses que no es veuen en primer pla. En els crims no és gaire freqüent, però pot passar. Repassem primer els tres sospitosos.
8: El primer és el Paco Fiestas, el transportista amb antecedents per tràfic de drogues. Des del seu telèfon mòbil, l'any 2003, es va fer la misteriosa trucada a la cosina de la víctima. La cosina diu que va sentir una gravació on va identificar el Viterbo dient «No me mates, no me mates». El Paco va assegurar que no va ser ell qui va fer la trucada i que algú va aprofitar que anava begut per agafar-li el telèfon. La incògnita de la telefonada va quedar per resoldre.
2: El segon sospitós és el Víctor Hugo.
8: Havia tingut una relació sentimental amb el Viterbo. Repassant el seu historial, 16 anys després del crim, els Mossos d'Esquadra descobreixen que el 29 de març del 2002 va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per desordres públics i lesions, i que el 2 de juny del 2007 va ser denunciat per desordres greus a vies, espais i establiments públics.
2: Això és el que ens deia abans l'inspector Domènech sobre els avantatges de fer una investigació anys després que s'hagi comès un crim, en aquest cas 16 anys, que es pot veure la trajectòria de les persones i tenir més elements per situar-los, o no, com a sospitosos. Ens falta la tercera persona que els Mossos tenen a la llista com a possible autor del crim.
8: És la persona que rep la trucada del Viterbo a les 14:53 hores del dia que el van assassinar, el Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil ja l'havia interrogat i havia donat per bona la seva coartada. El Cristian havia declarat que a principis de març del 2000, l'any del crim, havia començat a treballar en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges. També va explicar que havia posat diversos anuncis a publicacions comarcals per trobar feina i que en aquests anuncis hi havia posat el seu número de telèfon mòbil i els telèfons fixos de les seves ties. El Cristian va afirmar que no coneixia el Viterbo, que no sabia on era la població de Montgat i que potser l'havia trucat pels anuncis on s'oferia per treballar. La policia li va ensenyar una fotografia de la víctima i no el va identificar.
2: I igual que amb el Paco Fiestas i el Víctor Hugo, els Mossos troben un passat delinqüencial en el Cristian. L'havien detingut 3 vegades, 2 l'any 2009 i una tercera el 2010. Les dues primeres per maltractaments en l'àmbit de la llar i la tercera per abusos sexuals. 3 sospitosos i els 3 sense l'expedient net, però res que els involucri de moment amb el crim del Viterbo. Es troben en el mateix punt que la Benemèrita. Ara, però, intenten mirar-se el mòbil del crim des d'una altra perspectiva. Recordem que l'any 2000 la Guàrdia Civil va creure que l'escenari estava manipulat perquè semblés un crim homòfob i van pensar que es volia amagar un delicte de tràfic de drogues. Els Mossos, ara, 16 anys després, canvien de mirada.
5: Hi ha una margarida a l'orella, Hitler tenia raó, pues podia estar relacionat amb temes homosexuals, temes homòfobs, temes relacionats pues, a temes racistes inclús, perquè és la persona morta era equatoriana. A veure, mirant la imatge, tu t'imagines això, però és que és tan evident que a vegades la policia sospitem i diem, home, no pot ser tan evident. També comences a buscar temes racistes, tampoc havien per l'època ni per la zona homicidis relacionats amb aquesta tipologia.
2: Els Mossos rebobinen i comencen la seva investigació per la trucada que el 2003 va rebre la cosina del Viterbo des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas. És el moment de fixar-se en els detalls.
4: Nosaltres veient les tarificacions d'aquestes trucades, d'aquesta trucada i la tarificació del senyor Paco, veiem que hi ha una fluctuació de que, evidentment, sí que hi ha la trucada, el senyor Paco truca aquest telèfon, però després veiem que la dona truca a ell, com demanant explicacions o per què aquesta trucada. I quan li agafen declaració al senyor Paco, ell diu, sí, sí, després em va trucar ella, jo vaig anar a passar la ITV amb el cotxe, no sé què, que ell va passar la ITV, que demana diners en el bar La Penya.
2: No correm. El dia que es va fer la trucada a la cosina del Viterbo, el Paco Fiestas ja hem dit que era al bar Sodoma de Badalona i havia begut força. Va explicar a la policia que quan va marxar del bar se'n va anar a casa a descansar una mica, però que no va posar-se al llit perquè havia de portar el Seat Ibiza de la seva sogra a passar la inspecció de la ITV. El Paco va explicar també que quan era a casa va rebre una trucada d'una dona insultant-lo per una telefonada anterior que s'havia fet des del seu mòbil, que era la misteriosa telefonada que va rebre la cosina del Viterbo, la Maria Esther. Diu que va trucar al bar La Penya per demanar que li deixessin diners i després va portar el cotxe a la ITV. Sobre la telefonada a la cosina del Viterbo, reitera que ell no l'ha feta i que no en sap res. Els Mossos han de comprovar si tot el que diu el Paco és veritat. Fan la reconstrucció de la seva vida i s'entrevisten amb els propietaris i els empleats del bar Sodoma. Mentrestant, també investiguen el Víctor Hugo.
5: Mirem els antecedents. Sí que en surt algun antecedent d'algun fet violent posteriorment a la mort, en diferents anys. Hi ha alguns episodis que ha tingut de violència. Ell, des del primer moment, diu que té una relació sentimental, sexual, amb la víctima, que tenen els seus telèfons. I hi ha una trucada que es produeix el mateix dia dels fets, a les 7 de la tarda, del telèfon de la víctima fins a ell. amb el Víctor Hugo. Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona.
2: L'autòpsia havia determinat que la mort del Viterbo s'havia produït entre les 3 i les 6 de la tarda. Però els investigadors tenen més elements per saber que el Viterbo ja era mort quan es va fer la trucada al mòbil del Víctor Hugo.
5: Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada.
2: El Víctor Hugo havia declarat que el dia del crim i a l'hora que va rebre la trucada era l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona. Això en principi el descartaria com l'assassí, però de Montgat a Barcelona només hi ha mitja hora de trajecte en cotxe i en tren no arriba a una hora. Hauria tingut temps de matar el Viterbo i després marxar a Barcelona i preparar-se una coartada pel crim? A més, hi ha dos detalls de l'escena del crim que quadrarien amb el fet que el Víctor Hugo pogués ser l'assassí.
5: Dos coses importants també de l'escena és que no hi ha forçament a la porta, vol dir que la persona entra perquè l'han obert la porta o han entrat conjuntament, i això ja també es dona unes característiques de qui podria ser l'autor, i després que la persona, el mort, havia estat sopant abans, havia estat dinant abans, havia menjat, o sigui que estava tranquil de que amb la persona que estava pues havien tingut una que havia estat, i després que va despullat, que és una persona que no la

0: les seues indagacions sobre el Víctor Hugo, mentre també investiguen el tercer sospitós, el Christian.
1: Bueno, el primer que sabem és que el Christian va arribar al 1999, un any abans dels fets. És una persona que havia estat al servei militar de Colòmbia, és una persona colombiana, que després dels fets va tindre tres episodis greus de violència, en aquest cas contra la seva parella. La seva parella la va conèixer un any després de produir-se els fets, l'any 2001, i van produir-se diferents fets. Va haver un maltractament a l'àmbit de la llar l'any 2009, posteriorment un maltractament, un altre maltractament a l'àmbit de la llar i entrada vivent a Aliena, o sigui que va entrar en una altra vivenda, i el més greu de tots va ser un abús sexual i abús sexual amb penetració. Va haver un doble abusos sexuals, tant a la seva parella com a la seva germana. Van produir abusos sexuals. O sigui, van veure que el caràcter d'ell era un caràcter pues, violent, no? I és un altre dels indicis que nosaltres apuntem de cara amb aquesta persona.
0: Ara fixeu-vos què havia dit el Paco Fiestas en una de les seues declaracions a la policia.
1: És més, el Paco diu que en una de les declaracions que quan està aquella nit de festa, quan es produeix la trucada, hi ha uns colombianos que li agafen el telèfon per fer una petició de drogues a una altra persona.
0: El Paco Fiestas va parlar d'uns colombians i el Christian era colombià. Els Mossos hi veuen una possible connexió.
2: Nosaltres van reconstruir la vida en aquelles dates del Paco el Fiestas per veure si trobaven alguna connexió entre els dos i no la van trobar. En el bar Sodoma de Badalona van localitzar tots els vigilants de seguretat i els propietaris i li van ensenyar fotografies dels dos i el Paco el Fiestas sí que el reconeixien com la persona que era, que estava sempre allà, bueno, creant els arulls, consumint, etc. Però a l'altre, el presumpte autor, per Badalona ni rastre, ¿vale? I fins i tot van fer una reconstrucció de les feines que havien tingut els dos, a veure si havia un punt de connexió entre els dos, però no la van trobar.
0: O sigui que la investigació torna al punt de partida.
3: Crims amb Carles Porta.
0: Els Mossos tornen a la trucada que es va fer des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas a la cosina del Viterbo amb la suposada gravació de la víctima dient «No me mates, no me mates». No han pogut saber qui va fer aquella trucada i formulen una primera hipòtesi.
1: Nosaltres creiem és que estava més dormida, estaria millor somiant, va rebre la trucada i ella li va semblar una gravació, quan a millor no es va produir una gravació, simplement eren sorolls i es va confondre, és la hipòtesi és principal.
0: Però i si no es va confondre? Els Mossos consideren una segona hipòtesi que és la que principalment han investigat.
4: Que alguna persona relacionada directa o indirectament amb la mort del Viterbo hagués obtingut una gravació de l'homicidi. I la matinada del 30 de gener del 2003, aquesta persona va anar amb la cinta al bar Sodoma, on hauria coincidit amb Paco Fiestas i hauria aprofitat per agafar-li el telèfon mòbil amb el seu consentiment o sense i trucar a la cosina de la víctima.
0: Hi ha una tercera possibilitat que la policia tampoc ha pogut provar i que és una mica més enrevesada. Escolteu bé.
1: El telèfon que truca el Paco a la cosina està gravat amb el seu número de telèfon amb el nom de Manche. Bueno, ell no sap per què estava gravat. Ell ens diu, pues no sé per què estava gravat. El tal Manche era una persona que li deia Mancheguito, i el tal Mancheguito havia estat 4 anys, de 4 a 6 anys, visquent amb la cosina. O sigui, havia una relació. I estem parlant d'un telèfon fixe, un número fixe. Podria ser que el Manche, com s'oferia per tal de cantar a diferents festes, donés el telèfon fixe d'on vivia i és on va trucar aquesta persona. El Paco podia haver trucat pues, per error, perquè estàs tocant el telèfon de zona, o per expressament perquè en aquell moment va pensar en ell per fer una festa i va trucar.
0: Ja us hem dit que aquesta hipòtesi era una mica embolicada. El tal Manche, o Mancheguito, havia viscut uns 6 anys amb la cosina del Viterbo. Al Manche li agradava molt el cante hondo i tenia molta relació amb persones d'aquest entorn. Visitava penyes com la de Barcelona, Badalona o Santa Coloma. A vegades el contractaven per fer festes i com que havia viscut amb la Maria Esther, havia donat el seu número de telèfon per si l'havien de localitzar o el volien contractar.

0: I per un motiu que els investigadors no saben i el Paco Fiestas tampoc, el número estava gravat al mòbil del transportista, que era un telèfon d'empresa. Tres hipòtesis sobre la incògnita de la trucada, però que els Mossos, igual que la Guàrdia Civil, no poden resoldre. I després de repassar amb lupa els moviments del Paco Fiestas i comprovar tot el que els havia dit, els investigadors arriben a aquesta conclusió.
1: La coartada es comprova de que treballava en una empresa i que en principi estaria, no seria autor, no es veu cap relació amb la persona, no hi ha cap tipus de relació i en principi no.
2: La trucada queda en via morta, doncs, pel que fa a lo de la resolució de l'homicidi.
3: Sí, però era una via que s'havia d'explorar, s'havia de descartar.
1: Que s'investigara en paral·lel amb les altres línies d'investigació que es van obrir. Aquesta és una línia que va durar gairebé fins al final, perquè es fa tot en paral·lel, però sí que és veritat que al final va quedar la línia morta.
0: Descartat el Paco Fiestas, queden dos sospitosos. Els Mossos investiguen una mica més sobre el colombià, el Cristian. I com que el 2009 el van detenir dues vegades per maltractaments, pensen que seria bo parlar amb la seva exdona, que es diu Lucy.
1: Van els companys d'homicidis i només li parlen del tema de les agressions sexuals que havia tingut, el tema de la violència de gènere, i per l'explicació que es dona, es denota que és una persona violenta, i és quan els investigadors li pregunten: vostè sap si el senyor Cristian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
0: De moment, la resposta queda en l'aire. La Lucy diu més coses.
3: Nosaltres li preguntem el caràcter, quin caràcter té. Ella ens diu que té un caràcter molt violent, i li preguntem les aficions que té. I ella ens diu, bueno, aficions, fer peces i fumar marihuana i no treballa ni res. I llavors nosaltres li diem, però a part d'això què fa? I ella diu, bueno, pues està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen quines pel·lícules bèl·liques, de la Segona Guerra Mundial.
0: Els agents se'ls encenen les alarmes perquè a l'escenari del crim l'assassí hi havia escrit a la paret amb sang de la víctima "Hitler tenia raó". Què devia respondre la Lucy? Segona pregunta que queda en l'aire. L'exdona del Christian els dona una altra informació interessant. El seu exmarit ja no viu a Catalunya. Va marxar a Colòmbia després de la denúncia per maltractaments del 2010, tot i que poc després ella la va retirar.
1: Le té molta por. Inclús, quan ell marxa a Colòmbia, rep amenaces de que te mataré, que vendré un dia, te mataré. També patia no només per ella, sinó per les seves filles. Des de sempre, violència de gènere o tenir relacions sexuals no consentides, moltes amenaces.
0: La pregunta que es fa a la policia és: per què marxa el Cristian a Colòmbia abandonant la família, dona i filles? Amb tot l'historial de violència que els ha explicat la Lucy, el Cristian passa a ser el principal sospitós del crim. Però hi ha un aspecte que encaixa més amb el Víctor Hugo que no pas amb el colombià. Per l'escena del crim, el Viterbo va ser assassinat per algú amb qui ell tenia confiança. Li havia obert la porta, havien dinat junts i estava despullat quan el van apunyalar. El Viterbo i el Víctor Hugo es coneixien, eren amants, i això donaria aquest clima de confiança. A més, el Víctor Hugo també té episodis de violència en el seu passat, tot i que no tant com el Cristian. En canvi, la policia no ha trobat res que connecti el Viterbo amb el Cristian. De moment, els Mossos decideixen seguir la pista del colombià.
1: Sabem que està a Medellín, perquè ell és originari de la zona de Medellín. Quan comencem a fer les gestions per Interpol i els agregats que hi ha al país, per tal de aconseguir informació, saber on treballa. Aquí hi ha una errada dels companys d'Interpol, que no fan una altra cosa que anar-se al domicili i trucar a la porta per preguntar-li sobre un fets que passen a Espanya, que això el posa en preavís, perquè la idea que teníem els investigadors era desplaçar-nos a Colòmbia per fer una entrada i registre, precisament per a veure si encara podien trobar la gravació que s'havia fet, si és que hi ha una gravació, en el moment de la mort del senyor Viterbo. Però com ja dic, com ja Interpol no li dona importància al nostre cas, truca a la porta, pensem de que si hi havia alguna prova ja s'haurà desfet d'ella.
0: Una altra via que no va enlloc. La policia colombiana ha frustrat qualsevol possibilitat d'enxampar el Cristian amb alguna prova si és que és ell qui va matar el Viterbo. Continuen investigant-lo com a principal sospitós, però els investigadors no abandonen encara la possibilitat que l'assassí hagi estat el Víctor Hugo, l'amant de la víctima, i demanen la seva vida laboral per comprovar si realment ha treballat per a l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona, on diu que va ser el dia del crim. El resultat és aquest.
4: Tal y como consta en la vida laboral de esta persona, los trabajos que desarrolló fueron a partir del año 2002. Sin embargo, debe decirse que se ha comprobado que en esta empresa el señor Víctor Hugo sí que ayudó en diversas tareas puntualmente, pero sin formar parte de la empresa en ningún momento. El responsable de la empresa acredita este dato.
0: O sigui que el Víctor Hugo ha explicat a la policia la veritat. Els investigadors tornen a donar voltes a la trucada que va rebre a les 7 de la tarda, poc després que matessin el Viterbo, i arriben a aquesta conclusió.
1: Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona. També sabem que el mòbil de la víctima l'han sostret i seria l'autor qui fa la trucada al Víctor Hugo. Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis, que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada. Per això podem dir que la trucada la fa l'autor o algú que ha trobat aquest telèfon amb el Víctor. Per totes les gestions que fem, descartem aquesta persona com un dels autors.
0: Si el Víctor Hugo queda descartat com a sospitós, ara ja només queda el Christian. Serà ell o hi haurà un gir de guió imprevist? Als investigadors els queden encara molts caps per lligar. Per què el Viterbo truca al Christian abans que el matessin? Per què l'assassí telefona a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, després del crim? Qui va trucar des de la casa de Montgat a una de les ties del Christian 4 dies abans que matessin el Viterbo? Qui va deixar la medalla i la petita flor de color rosa a la tomba de la víctima l'any 2002? Per què el Christian marxa a Colòmbia deixant dona i filles a Catalunya? Va ser el Christian qui va matar el Viterbo o hi ha algun fil que s'escapa a la policia? Què respon l'exdona del Christian, la Lucy, quan els Mossos li pregunten si el seu exmarit pot haver matat algú? Em sap greu, però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Empúria Brava, a l'Alt Empordà, investiguen la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i ha fugit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda i Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la moto mateix i després l'han portat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Més notícies amb la Txell Garriga.
2: El repartiment de menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma.
1: Es tripliquen en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online M'Escapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no havia enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps.
2: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
3: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca, però, que els calibres són més grans que la campanya passada.
4: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
3: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
4: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
3: Segons el Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla a les comarques de Lleida.
1: Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres després que hi hagin mort 80 persones des de principis d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa busquen l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana. És la seva bèstia de foc. Ahir a la nit una persona va entrar al seu local i la va destrossar a cops. Més detalls, Valèria Obereda.
5: Es pot veure perfectament l'atac a través de les imatges de la càmera de seguretat. El president de la colla, Eric González, lamenta els fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
5: No queda clar si els danys de la Morgana, que s'havia estrenat fa un any, es podran reparar.
1: Els esports, Oriol Corral.
7: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I al lateral esquerre, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. I notícia d'última hora, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició.
0: Fins aquí les notícies.

al búnquer.

0: Ai! Què ha passat? S'han rampat el del banjo. Què ha passat?
1: Una avaria elèctrica, Jair. Algú s'ha quedat sense llum a Melbourne, però ben aviat un operari dels bons s'arremanga per arreglar-ho i deixar-ho tot a lloc. En Bob és un gran lampista.
0: En Bob és un gran lampista? Què és aquest conte? La biografia d'en Bob Almanetes?
1: No.
0: Sisplau, això seria preciós, eh?
1: No.
0: No sabia que era australià.
1: No.
0: Sí que té aquell accent raro, però bueno.
1: No parlem d'en Bob Almanetes. El lampista que ha arreglat l'avaria es diu Bob Irwin. Avui és 22 de febrer i mentre en Bob estava retornant la llum a un edifici qualsevol de Melbourne, la seva dona estava donant a llum al seu segon fill.
0: Que maco, eh?
1: Sí.
0: Llum, llum, llum.
1: Eh? Llum per aquí, llum per allà.
0: La clàssica baixa de paternitat de l'autònom.
1: Ah, exacte.
0: Treballant.
1: Sí. Acaba de néixer el nostre protagonista, l'Steve. Un nano ros amb els ulls blaus que segur que quan es faci gran, el seu físic ens recordarà el dels seus avantpassats suecs i irlandesos. Els primers anys de vida de l'Steve són d'allò més normals. El pare fa de lampista tot el sant dia i la mare es cuida d'ell i de la seva germana gran, la Joy. I per si no tenen prou feina en aquella casa, quan l'Steve té 4 anys, neix una altra criatura.
0: Bueno.
1: La Mandy. La Mandy, es diu Mandy.
0: La Mandy.
1: Mandy.
0: Que ben maco que és aquest
1: nom. La Mandy, amb 4 anyets, l'Steve ha d'entomar l'arribada d'una nova germana, però aquest no serà el canvi més important que viurà aquest any. Resulta que en Bob s'està cansant de fer de lampista. Tant ell com la seva dona són uns grans amants dels animals i fa temps que, mentre en Bob remena cables, només pensa en fer realitat el seu somni.
0: Cuidado! Remenant cables i anar pensant en altres coses, no.
1: Cuidado.
0: Concentrem-nos, que la feina de lampista...
1: Sí.
0: Jo quan veig a lampista treballant... i que m'està parlant a mi d'algun tema random,
1: no.
0: Penso... Calla.
1: Sí.
0: Centra-te.
1: Però és veritat que, si té aquesta capacitat, és que és bon lampista.
0: És que és bon lampista.
1: Perquè
0: sí, que és veritat, eh?
1: Un lampista excessivament concentrat,
0: sí.
1: Sospiteu, també.
0: Sí, sí. Perdona, me'n posis si aquest és marró.
1: No, ara no em despistis. No, aviam, vostè quan fa que fa de lampista, aviam.
0: Sí, pregunteu abans.
1: El lampista ha d'estar xiulant, ha d'estar cantant, fent tertúlia. Aquest és el lampista que genera confiança.
0: Aquest. No té por de la mort.
1: Bueno, concentrem-nos una mica, sisplau. Vinga, va. Amb tres criatures petites, en Bob i la seva dona pensen que el millor que poden fer és deixar-ho tot i anar-se'n a viure a Queensland per fer realitat el seu somni. El matrimoni ha comprat un terreny de 16.000 metres quadrats.
0: Carai, amb el lampista!
1: Sí, tu.
0: Ostres, ja sabia que guanyaven quartos, però tant...
1: Oh, Austràlia...
0: Que bé, Austràlia, no, molts de cables.
1: No sé.
0: Però 16.000 metres quadrats, quants camps de futbol?
1: Un parell de camps de futbol.
0: Un parell de Bernabéus,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: bon
1: sí.
0: Terreno. Aquí sí. Construiran un xalet per viure còmodament amb els seus tres fills?
1: Bueno, aquí és on viuran uns quants anys com uns pòtols tots fotuts dins d'una caravana. Ai. Els 16.000 metres quadrats són per construir el Birwa Reptile Park, un refugi de fauna salvatge on s'hi allotjaran desenes de cocodrils.
0: Un cocodril fa aquesta fressa.
1: Sí, i més grossa. Si tens el cap dins la boca,
0: sí.
1: Se sent encara més fort.
0: És una cosa que... A veure, a mi, un tio ficant el cap dins un cocodril no m'impressiona perquè només que estigui a 2 metres el cocodril ja em cago
1: sí,
0: sobre.
1: Sí. No cal ficar el
0: no
1: cap
0: cal,
1: allà dintre.
0: No, si el cocodril se'l vol menjar, se'l menjarà igual.
1: I tant. En Bob, a banda d'haver estat lampista tota la vida, és un expert en el maneig de cocodrils. Heu de pensar que a Austràlia aquests animals són molt més comuns que aquí i és habitual que hi hagi gent que treballi en negocis relacionats amb cocodrils.
0: O sigui, que en Bob, el lampista, té el carnet de manipulador de cocodrils.
1: Correcte.
0: I quins negocis són aquests? Què fan, sopa de cocodril?
1: No, coses...
0: Bolsos.
1: Coses que aquí no ens imaginem, Jair, però capturar i retirar cocodrils de zones que poden suposar un perill per la població, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí.
1: T'apareix un cocodril al jardí? Doncs truques a un caçador de cocodrils que te'l vingui a treure.
0: Josep, truca al caçador de cocodrils.
1: Perquè se m'ha menjat tots els geranis.
0: No t'ho creuràs.
1: Cada any a Austràlia moren 2 persones per culpa d'atacs de cocodrils i cada any se'n capturen uns 250 que apareixen en zones perilloses pels humans.
0: A Austràlia, si arribes a l'adolescència viu,
1: sí.
0: Ja és molt.
1: Sí, perquè
0: hi ha unes bestioles
1: a cada cantonada.
0: Sí, aranyes de pam i mig.
1: És veritat que hi ha...
0: Què?
1: Hi ha el koala.
0: Sí.
1: Que no és massa... No se'l veu massa arriat.
0: Arriat no. No, és veritat que sembla... No, hi és pastor.
2: Clar, quan hi van haver els incendis aquells d'Austràlia que s'estan cremant els koalas.
0: Sí.
2: Ja, però és que no s'està ni escapant. Ho veieu, que està quiet.
0: Sí. Quedava allà quiet. Esperant la mort. El koala espera la mort.
2: Intenta marxar d'aquí, almenys.
0: Sí, però cuidado, que si t'enganxa... És un quillo, el koala, eh?
2: Sí?
0: Tu l'agafes en braços i te fa, que te rajo. Tenen ungles, eh?
2: Amb aquella alè d'eucalipto.
0: Sí, home, et treu la tos.
2: I tant que
0: però,
2: sí.
0: Clar.
1: En Bob ja porta anys relacionant-se amb aquests animals i és un pioner en quant a benestar animal. Ha estat el primer a introduir tècniques de captura molt més respectuoses que els dards tranquil·litzants o les cadenes que s'utilitzen normalment i que provoquen ferides als animals.
0: Sí, però sense dards tranquil·litzants ja em diràs tu com agafes un cocodril.
1: Doncs mira, en Bob fa servir tècniques com el llaç de proximitat o l'encaputxada. Són tècniques on l'animal no pateix tant, però per dir-ho d'alguna manera els has de tenir una mica ben posats.
0: És que no sé exactament què és el llaç de proximitat, però les paraules proximitat i cocodril juntes no les havia vist mai.
1: No. El llaç de proximitat és un llaç que has de col·locar amb un pal al morro del cocodril per bloquejar-li la mandíbula i que no pugui mossegar. Jo no ho he fet mai, però no sembla una cosa fàcil de fer. No sembla... Cuidado,
0: fet-li un llacet a la boca.
2: Cuidado.
0: El cocodril.
1: L'Steve, el nostre protagonista, passa la seva infància veient el seu pare fer aquestes tasques i ajudant a casa amb tots els animals que arriben al refugi salvatge.

0: Dins el refugi, els pares de l'Steve han construït mica en mica una caseta on conviuen amb els seus fills i altres bèsties. És habitual que dins a casa hi corrin cangurs, zarigüeies, koales, animals que han quedat orfes i que necessiten ser criats en biberó.
1: Qui se m'ha cardat a l'esmorzar que tenia aquí a la taula?
2: I et gires i veus un cangur al menjador que s'està cardant un llom amb formatge dintre la bossa aquella.
1: Ep! Què fa aquest? Què fas tu?
0: Que te surt el paper de plata per la panxa.
1: Jo no he sigut.
0: Jo no he sigut.
2: Sí, ho has sigut tu, sí.
0: Doncs més o menys aquest és l'ambient de casa als Irwin. Tampoc és res que li molesti el nostre Steve. Ell està encantat de la vida amb aquella mena d'arca de Noé en la que s'ha convertit casa seva. A l'Steve li encanten els animals.
1: Qui és que fa anys?
0: Ei!
1: Ei, què passa?
0: El nostre Steve és el seu aniversari. Sí, saps què li han regalat?
1: Un gosset.
0: Millor encara.
1: Un koala. No, un koala ja hem dit que no, eh?
0: No.
1: Silenci, sisplau, que... Potser sentim l'animal dins la caixa.
0: No.
1: Perquè li han regalat un animal. Entenc.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: I va... Se sent o no se sent l'animal?
0: És que no pot sentir res perquè el regal no fa soroll, Jair. I encara que en fes, pensa que som a una festa d'aniversari d'un nen de 6 anys. L'ambient és aquest, hi ha molt cigarro.
1: Oh, sí, és veritat. Merder. Va, obre la caixa, desembolica el regal. Què és? Què
0: els
1: és?
0: Pares de l'Steve,
1: sí,
0: per celebrar que avui el nen fa 6 anys,
1: què?
0: Li han regalat...
1: Què?
0: Una pitó de 4 metres.
1: Ja està, ja està clar. Han marxat tots els nens.
0: Allà, més un regal com un altre, Jair.
1: Explica-li des dels serveis socials, això.
0: A casa dels Irwin les coses van diferents. 3 anys després d'aquest aniversari, quan l'Steve té 9 anys...
1: A 9 anys toca fer la comunió i menjar pa d'àngel.
0: Doncs
1: mira, expliquis històries.
0: Amb 9 anys, instruït pel seu pare, l'Steve lluita per primera vegada contra un cocodril per capturar-lo.
3: L'has d'agafar de la pota.
1: Sí,
3: agafa-la. No, no t'hi costis tant, espera't.
1: El agafes així, per sota els braços... I queda indefens completament, el cocodril no sap.
0: Sí, ara, si tens collons d'aixecar-lo, perquè deu pesar no sé quants quilos pesa un cocodril.
1: Sí, perquè és molt dens, un cocodril, eh?
0: Clar, clar.
1: No té pinta de ser buit per dins, un cocodril.
0: No, ja fa tolla, eh? En aquest moment és quan l'Steve se li desperta una mirada pura i brillant, i és que els cocodrils seran la seva vida i la seva passió. L'Steve entra a l'adolescència amb un físic imponent. El paio fot uns bons braços, i és d'aquells a qui tots els esports se li donen bé. Cricket, rugby, surf, sap fer de tot.
1: Ostres.
0: Els anys de joventut els dedica a estudiar rèptils i cocodrils. Ajuda els seus pares a gestionar el parc, que cada vegada compta amb més animals i amb millors instal·lacions. Es fa voluntari al programa de gestió de cocodrils de la costa est de Queensland, on arriba a capturar més de 100, molts dels quals acaben a la reserva de fauna de la família Irwin. Una reserva que s'està convertint en un referent al país pels mètodes de captura que va començar a utilitzar el seu pare i per la seva gestió en general de la fauna salvatge. Molta gent d'Austràlia i d'altres parts del món s'interessen per la tasca de la família Irwin i van a visitar la reserva.
1: Cuita, que cap de setmana anirem a allò dels cocodrils.
0: Sí.
1: Bé. Home, millor això que la fira del suro.
0: Sí. Bueno, i que és una reserva de fauna salvatge, no sí. És allò... No és veure un lloro amb bicicleta, que
1: no.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, a lo del lloro amb bicicleta...
0: Cuidado.
1: Loro Parque.
0: Sí.
1: Cuidado, Loro Parque.
0: Loro Parque, on és això?
1: Això em sembla que és Loro Parque. Crec sí. Que està a Canàries, no?
0: Als Canàries.
1: Eh que sí? Tenerife, em sembla que deu estar.
0: No sé, Loro Parque. Loro Parque. I noies amb minifaldes de plomes.
1: Sempre hi ha.
0: Cuidado. Ostres. No cal.
1: No cal.
0: No cal.
1: No cal,
0: si
1: però...
0: Si hem vingut a veure el lloro. Vull dir, ja és prou ofensiu del lloro amb bicicleta, com per, més a més, una noia aquí amb una minifalda de plomes. Per l'amor de Déu. Loro Parque. No sé, ara fa temps que no hi vaig. No hi he anat mai, de fet.
1: Després ho buscarem.
0: Ja buscarem unes imatges de Loro Parque. Loro Parque. Vaig a ficar-t'ho al Google, a veure què és.
1: Loro Parque o Loro Parque, eh? Aviam, què? Loro Parque.
0: Mira, hi ha uns flamencos.
1: On és? Perdoneu, on heu dit, això?
0: Loro Parque. A veure si entrem a la pàgina. Bienvenidos a Loro Parque. Anem a entrar. Oh, que maco.
1: Home, és com una mica...
0: Hòstia, tenen un orca. Cuidado.
1: Ei, tenen un orca i meduses, eh?
0: Meduses.
1: Collons, i un gat.
0: Això
1: és l'amo de Loro Parque, és en Wolfgang. Però...
0: Més... De 27.300 dòlars invertits...
1: A mi què m'importa? Digue'm on és, això, l'Oro Park.
0: Això, vaig a baix de tot, eh? A baix de tot, això és a... Però que no ho diu, on és?
1: Però a veure, com pot ser que no diguin... Ves a Tiquets i te dirà on és?
0: A Tenerife, Puerto de la Cruz.
1: Ah, sabia jo que era un lloc allunyat, sí. Allunyat de
0: mira els lloros,
1: Catalunya.
0: Mira els lloros com volen.
1: Mira que contents.
0: Ole.
1: I hi ha un tren, hi ha un carrilet, tren pitxo.
0: Hi ha un carrilet, perfecte.
1: Bueno,
0: ja hi anirem.
1: Ja farem un búnker des de l'Europa.
0: Entre aquestes visites que reben a la reserva, quan l'Steve té 29 anys i s'ha carregat a l'esquena la gestió de tot el centre de fauna, li toca rebre una noia que s'ha interessat pel projecte.
1: Ah.
0: Es diu Teresa Penelope Rains. Ha vingut des d'Oregon, als Estats Units.
1: T'han d'agradar molt els cocodrils per fotre aquest llamp de viatge.
0: Sí. La Teresa, o Terry, que és com la coneix tothom, és la filla d'un important empresari americà que té una gran flota de camions. A casa tenen un negoci de transports i la Terry va crear una reserva als Estats Units per recuperar tots els animals atropellats i ferits pels camions de l'empresa del seu pare.
1: És una manera curiosa d'entrar al negoci familiar, perquè és com si la filla de Mancio Ortega muntés un orfenat. Per exemple.
0: Sí, com pels danys col·laterals que pugui generar el negoci.
1: Miri, pel que ha fet el meu pare...
0: Miri.
1: Tindrem nens aquí.
0: La Terry ha anat a veure la reserva de fauna de la família Irwin per assessorar-se, però de tots els animals que ha vist, el que li ha agradat més és el nostre Steve. Podríem dir que allò de l'Steve i la Terry és amor a primera vista. Ella també és rossa i també té els ulls blaus, com l'Steve. Mira si la cosa ha sigut impulsiva, que només 8 mesos després de conèixer-se ja passen per l'altar. I a veure si endevineu on van de lluna de mel.
1: A Benidorm.
0: No, home, boig. No. A l'Aeroparque.
1: A l'Aeroparque. No, no sigueu bojos. A Marineland.
0: No. Es van passar la lluna de mel caçant cocodrils. Però...
1: És una metàfora guarra o és...
0: No, és literal, Jair.
1: És literal, eh?
0: Sí, la frase és literal. La seva aventura romàntica consisteix en fer expedicions per capturar cocodrils. En plena lluna de mel, troben un exemplar tan espectacular que l'Steve decideix trucar un seu amic, un tal John Stainton, un productor de televisió australià. L'Steve li demana si pot enviar un equip per enregistrar aquell moment.
1: Ah, pensava que només el trucava per dir-li «Catxo cocodril que estic veient!»
0: No, l'enregistrament mig improvisat de l'Steve i la seva dona Terry en plena lluna de mel es converteix en el primer episodi d'una sèrie que acabarà donant la volta al món. The Crocodile Hunter, el caçador de cocodrils.

0: m'encantava, eh?
1: M'encantava aquesta sèrie.
0: És que...
1: La primera vegada que ho vaig veure, ell en una canoa merdosa, que amb prou feines hi cabia, perquè era un tros de tio, era una espècie de Quim Masferrer australià, amb l'uniforme aquell, era així celebrat, com l'altre, i oh, quin cocodril estia vestit a l'aigua.
0: Això és el capítol pilot,
1: és
0: tremendo, sí. És un capítol gravat amb una sola càmera, on se'l veu a ell i la seva dona fent diverses coses, com perseguir un cangur que acaben agafant per la cua i gairebé s'emporta l'Estiva arrossegant per terra. També es veu com rep dues mossegades d'una serp al braç, però, sens dubte, la millor escena és la que comentaves tu, Jair, una escena nocturna. L'Estiva es tira d'una barqueta a l'aigua en plena nit per capturar un cocodril dins l'aigua. Podem sentir un petit fragment. Escolta. Aquí es tira l'aigua. O sigui, aquest xipolleig és ell dins l'aigua abraçant un cocodril, eh?
1: De nit.
0: De nit, eh?
1: A Austràlia.
0: És que és molt gros, eh? 4 anys més tard, el 1996, el canal australià Animal Planet emet aquesta mena de capítol pilot rodat durant la lluna de mel del nostre amic com a primer capítol de la sèrie. La gent de seguida connecta amb l'entusiasme i l'esperit aventurer de l'Steve. Mai fins llavors s'havia vist algú a televisió amb aquest nivell d'atreviment i temeritat davant de bèsties que poden ser mortals, com els cocodrils. La sèrie acabarà generant 64 episodis repartits en 5 temporades. Els propers anys de la vida de l'Steve els dedicarà a portar la reserva de fauna que van engegar els seus pares i que ara l'Steve ja ha rebatejat com el zoo d'Austràlia.
1: Carai, tu.
0: Sí.
1: Se li gira feina, eh?
0: I tant. L'Steve comença a guanyar molts diners i els reinverteix en el seu zoo i en una fundació que vetlla per la conservació dels animals en perill d'extinció. Entre rodatge i rodatge encara li queda temps lliure per estar amb la seva família, amb el seu pare, per exemple, amb qui sempre han compartit el seu amor pels animals i la natura. Els agrada anar a pescar junts de tant en tant. En una d'aquestes jornades de pesca amb el seu pare, l'Steve, com qui no vol la cosa, descobreix una espècie de tortuga que fins llavors no havia observat mai ningú.
1: Què dius?
0: Sí. És una tortuga d'aigua dolça endèmica d'Austràlia i que serà batejada precisament amb el seu nom. Irwin's Turtle.
1: Ploren així les tortugues?
0: No, home, no.
1: Aquesta veu?
0: Boig. Acaba de néixer la primera filla del matrimoni Irwin.
1: Ah.
0: Als 36 anys, l'Steve ha sigut pare. La nena es dirà Bindi Su.
1: Bindi Su?
0: Sí. Li ha posat a la filla el nom dels seus dos animals preferits. La Bindi és un cocodril femella, a qui li té molt afecte. I la Su és la seva gossa Bull Terrier.
1: Li ha agradat a la filla el nom de la gossa?
0: Sí, i d'un cocodril.
1: Què ha passat?
0: Doncs la mare de l'Steve acaba de morir d'un accident de cotxe. No passa res, home. Uns marxen i altres arriben.
1: Ah!
0: També acaba de néixer en Robert, el segon fill de l'Steve i la Terry.
1: Endavant.
0: Un fill que només amb un mes de vida, l'Steve decideix incorporar-lo en un dels seus shows al zoo.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Què dius? Amb un mes? És explotació infantil.
0: I això no és anar amb bicicleta amb un lloro per sobre un fil. Dins del recinte de cocodrils...
1: Sí.
0: L'Steve aguanta amb una mà el seu fill d'un mes i amb l'altra va donant trossos de pollastre a un cocodril.
1: És que sona... A veure, calma. Explicat, deixeu que parli.
0: Explicat ja sona gros, però és que quan veus la imatge... Mira.
1: Ara. Ostres! Aviam posa-m'ho gran, això.
0: Mira.
1: Però, perdona. És que està el presentador, aquest en Tommy Ramis, està espantat.
0: Goita'l, eh? Mira'l. És que el nen, tu mires el nen i a l'altra banda mires el pollastre i el nen d'un mes podria ser tranquil·lament el pollastre.
1: És que si es confon
0: el cocodril,
1: de cop i volta... El nen, ojo, que el nen té un mes, però no és tonto perquè no li treu l'ull de sobre al cocodril, eh? Papa, ja ho tens controlat, això?
0: Les imatges generen molta polèmica, però enforteixen encara més el mite del caçador de cocodrils més famós del món. En la vida professional, l'Steve compra terres a Austràlia, Estats Units i algunes illes del Pacífic per continuar creant reserves pels animals en perill. Grava diferents documentals i fins i tot el 2002 protagonitza una pel·lícula.
1: Home!
0: Sí, The Crocodile Hunter, Collision Course, una mena de comèdia d'aventures.
1: Tenim la sinopsi d'aquesta meravella?
0: Al paral, sí.
1: Aviam.
0: La llegeixo,
1: eh? Aviam, llegeix, sisplau.
0: L'Steve... En aquesta pel·lícula, confon uns agents de la CIA amb uns caçadors furtius i vol evitar que cacin un cocodril que, sense saber-ho, s'han passat un transmissor de seguiment.
1: Déu-n'hi-do, bona merda de pel·lícula.
0: Sí, senyor. Doncs mira, li va costar 12 milions i en va recaptar 33. 21 milions de benefici. Els has fet tu?
1: No els ha fet ni la Casa en Flames.
0: Ah. Imagina't.
1: Imagina't.
0: 4 de setembre del 2006.
1: A veure, si us plau, un moment, que no has dit cap data concreta en tota la biografia, eh? Fa falta això, ara?
0: L'Steve i el seu equip són en una barqueta davant la gran barrera de corall de Queensland, al nord-est d'Austràlia. Estan gravant algunes escenes per un nou documental de l'Steve on vol ensenyar els animals més perillosos del mar.
1: Que tampoc cal, Steve. Si ja has fet dos cocodrils,
0: ja
1: deixo
0: està,
1: estar.
0: Ja està. És que la divulgació és important, Jair.
1: Sí, bueno.
0: Estan buscant taurons tigres, però sembla que avui el mal clima els ha espantat. No hi ha hagut sort. Sembla que no veurem cap tauró.
1: Doncs recull els trastos i cap a casa, tu.
0: Mira, quan estan a punt de fer mitja volta, l'Steve, des de dalt del barco, veu una raja, un exemplar molt gros. Val la pena tirar-se a l'aigua i gravar-lo. Pot ser una bona imatge pel documental. L'Steve i un càmera es tiren a l'aigua i s'acosten a la raja. És que es diu raja.
1: La raja, sí,
0: és una ratlla, una ratlla.
1: Té una ratlla.
0: És un dels exemplars més grossos que han vist mai i, tal com és habitual en l'Steve, l'estan gravant des de molt a prop. Ja han gravat bastanta estona, però el càmera li demana un últim pla a l'Steve.
1: Sempre vol... el càmera.
0: Sí.
1: Oh, et farem un recurs.
0: Mira, vol gravar com ell neda davant la càmera i es veu la raja com s'allunya de fons.
1: Va, és que no en té mai prou.
0: No en té mai.
1: Ara el plano de com marxa la raja.
0: Vinga
1: va, fes-lo.
0: Just en aquell moment, per algun motiu, l'animal se sent acorralat i ataca l'Steve com si s'estigués defensant de l'atac d'un depredador. Li clava diversos cops amb la cua i el deixa ben estabornit. De cop i volta, el càmera s'adona que un núvol de sang envolta el cos de l'Steve i el primer que li ve al cap és: hem de sortir ràpid d'aquí o atraurem els taurons.
1: Mirado aquí, eh?
0: El càmera, que per set es diu Justin Lyons.
1: Justin Lyons, el càmera, carai. Bé.
0: El càmera ajuda l'Steve a pujar fins al vaixell. Un cop a dalt, s'adona de la gravetat. El peix raja li ha fet una ferida profunda just a la zona del cor i l'Steve està perdent el coneixement.
1: Ai.
0: En Justin Lyons li diu a l'Steve que aguanti, que pensi en els seus fills, i l'Steve només té forces per dir: me'n vaig, em moro. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils més famós del món, mor de l'única manera que podria morir: atacat per un animal. La raja li ha clavat la cua fins al cor.
1: Que l'ha matat una raja.
0: Sí, noi.
1: Que...
0: Mira, tota la vida remenant cocodrils...
1: I te mata un llobarro.
0: Aquell peix que sembla un xiste.
1: És que aquell peix...
0: Ojo, eh? I està gravat, eh? El càmera estava gravant, el que passa que per respecte i per petició de la família... Segons fonts oficials, totes les imatges es van destruir. Però la mort...
2: No se puede ver, señor.
3: ¿Por qué?
2: Porque lo destruyeron.
3: Hemos pagado.
1: Vostè no ha pagat res.
0: No ha pagat
1: res. Aquest programa és gratis, el feien a TV3.
0: Actualment, la seva dona i els seus dos fills continuen al capdavant del zoo d'Austràlia. La seva filla és actriu i ha rodat alguns documentals d'animals com el seu pare. El fill, en Robert, s'ha convertit en un reconegut fotògraf de fauna i natura, continuant també així amb el llegat del seu pare.
1: Home, que bé, no?
0: Sí.
1: T'imagines que un s'hagués fet criptobro?
0: No.
1: Quina vergonya.
0: Per l'amor de Déu. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils, el voleu veure?
1: Oh, sí, si us plau.
0: Guaita'l, aquí el teniu, amb un cocodril.
1: No va perdre mai la mirada pura i brillant,
0: no.
1: Eh?
0: Sí, senyor.
1: És que hasta el cocodril està content.
0: Sí, ho sembla. Sí que és veritat. Steve Irwin, tu.
1: Steve Irwin, mare de Déu. Steve Irwin, el caçador de cocodrils. No sé per què ho pregunto, perquè aquest home ha d'entrar, si no, faria servir el Beto. Perquè aquest, jo entenc que tu l'admires.
0: Home, sí, l'admiro. És un dels meus referents.
1: Ostres. El caçador de cocodrils, Steve Irwin, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Clar que sí, no podia ser d'altra manera. Unanimitat absoluta. Fort aplaudiment per Steve Irwin, que entra al búnquer.
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: ocell, t'agraden els cocodrils?
1: Sí, què més?
0: Els animals en general, els sí. animals australians?
1: Sí.
0: No s'ha parlat del meu animal preferit, que és l'ornitorrinc.
2: Ah.
0: És completament absurd, aquell animal.
2: Bueno, cuidado,
0: fet amb restos.
2: Que és completament verinós, eh? Saps,
0: és una bestiesa,
2: te pot atacar, eh? Té com unes coses aquí als palmells de la mà, que te'ls clava
0: que són palmes de d'ànec.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, Jair, què anaves a dir? Ha fet de restos
0: fet. Austràlia és l'outlet de la natura. Quina classe d'animals hi ha allà?
2: Ben estranys, és veritat.
0: És el que li va, el que li va sobrar a nostre senyor.
1: Clar.
0: De fer l'altre va dir, sí. aviam, què tinc aquí?
1: Sí, com els cromos, eh? Un bec d'aquí, tinc un cromo d'un bec, un d'unes ales de no sé què.
0: Doncs faig això, aquell ocell, el kiwi gay, que és com un pollastre pelut. Tot de coses estranyes, però meravellosos, animals meravellosos.
1: Bé, suposo que és evident que us haig de parlar de cocodrils.
2: Doncs sisplau.
0: No té més remei, neus.
1: Vinga, sabeu qui és en Lolong?
2: El pianista.
1: No.
0: No, aquell és en Lang Lang.
2: Lang Lang.
0: En Lolong era aquell noi que feia vídeos per les xarxes.
1: No, aquest és en Long Lixo.
0: En Long Lixo.
1: No s'assembla, és de veritat, és que no s'assemblen res.
0: No sé qui és en Lolong.
1: I la Lalan?
0: La Lalan és la pel·li aquella tan avorrida.
1: L'has vista?
2: No.
1: D'acord. Doncs en Lolong és el cocodril en captivitat més gran de tots els temps.
2: Ostres.
1: Pesava, atenció, més de 1.075 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
0: No el pots
1: aixecar. 6 metres.
2: 6 metres de llarg.
1: No, 6 metres de feina. 17 metres de llarg.
2: Ostres.
1: 6 metres d'amplada, entenc.
2: Ostres, no, 6
0: metres
2: no,
0: feia, no, 6 metres 17.
1: 6 metres 17. 6 metres 17.
2: No.
1: Ah. 6 metres 17.
2: Vale.
1: Falta la coma, he posat 6 metres 17.
2: 6,17 metres.
1: Exacte.
0: Ara, 6,17. Gairebé és el que fa de llarg.
2: És que és el búnquer. Sí, sí.
1: És el búnquer, sí.
0: Que si entra aquí... Bueno, que no entri.
2: No, que no entri. Que no.
1: Home, m'hagués agradat, 17 sí. metres de llarg. Bueno, és igual. Com que ja us he donat les dades més importants, no us sí. preguntaré cap... Vull dir, no us puc preguntar les mides, perquè ja estan dites, d'acord? Així que atents, perquè us parlo d'en Lolong. Gent d'Alp.
2: Alp.
1: A veure, vinga.
3: No hi ha cocodrils, Alp.
1: No. Però hi ha turistes, molts.
2: Sí, i segona residència.
1: Això. De què va morir en Lolong, el cocodril més gran del món? Opció A. Un visitant del zoo li va tirar una llauna de Coca-Cola i es va ennuegar.
2: Per favor, eh?
1: Oh. Opció B, el va mossegar una mostela i se li va infectar la ferida.
0: Ostres, quina ironia, no?
1: I opció C, va patir una pneumònia.
4: La
0: de
4: la
0: Coca-Cola?
4: La...
0: La Coca-Cola.
4: No,
0: la
4: no li agrada.
0: Els agrada la Coca-Cola. Els agrada la Coca-Cola. Sí.
3: També et diré que...
5: Té més suc.
3: També et diré que si un bitxo d'una tona s'ha d'ennuegar amb una Coca-Cola...
2: Sí, noi. Bueno, bueno.
0: Poca petita. Bueno, no sé, bueno. No sé. No sé.
1: Què us sembla?
2: Els cavalls són ben grossos i poden morir d'un mal de patxa.
4: La mostela.
1: La mostela?
5: La mostela,
4: que
5: sí. És un bitxo, una infecció.
4: Però la B, no?
2: Hauríem de decidir B, avui per anar bé. La B, eh?
1: La B,
2: anem
1: a veure si és la B.
2: La B, oh!
0: No, perdrem més temps, no.
1: No, és la pneumònia.
2: Una pneumònia.
1: Tenia 50 anys.
2: Home.
1: Per sort va estar 2 anys només en captivitat.
2: Bueno, és que anar entrant i sortint de l'aigua, també.
1: Oh, sí, esclar. Sí.
0: És que despotar aigua no hagués passat
2: res. Clar, que...
1: El va atrapar un senyor que es deia Ernesto Coñate, eh?
2: Mira.
1: Sí.
0: Ernesto Coñate,
1: sol? Sí. No, amb 99 persones més, eren 100.
2: Carai, per capturar el cocodril?
1: Sí, esclar.
2: Home, clar.
1: És que era molt gros, eh?
2: Allò,
1: i si fossin 17 metres encara
0: 10
1: més.
0: 10 quilos.
2: 6 metres.
1: Continuem. Al principi, en Jair s'ha pensat que avui es feia la biografia d'en Bob el Manetes.
0: Sí, doncs sí que m'ho he pensat.
1: No hagués estat gens malament, perquè el noi arregla moltes coses, i a més... Trobaríeu molta informació d'ell, perquè, atenció, perquè en Bob Manetes té 21 temporades.
2: Va parir.
1: Són moltes. Això ningú pot dir. Ni tu, Natura Sàvia, ni jo ho farem bèsties.
2: No.
1: No es pot.
0: 21 temporades?
1: És una bestiesa. En Bob no treballava sol, ho feia amb la Wendy. Us en recordeu de la Wendy?
2: No.
1: Aquella rossa.
2: Sí, la Wendy no era la d'en Popeye.
0: Aquella era l'Olivia.
2: Olivia.
1: Hosti, noi, de veritat, eh?
0: La Wendy, però...
1: No era una dona empoderada.
0: No eren parella amb en Bob?
1: No ho eren.
0: Eren amics, eren companys de feina.
1: Sí,
2: dos autònoms.
0: Eren dos autònoms, sí, perquè no eren pas socis.
1: Sí, i també tenien un seguit de màquines que parlaven.
2: Sí.
1: Quan en Bob els presentava la feina que havien de fer, en Golut, que era l'excavadora, els animava preguntant si se'n sortirien.
2: Sí.
1: Ella de, ens en sortiràs?
0: Sí.
1: I deien, sí, i tant. No? Però hi havia una màquina que no ho veia tan clar.
2: Baixa.
0: Ens en sortirem?
6: Sí, i tant. Uf, ja ho veurem.
1: Sempre hi ha aquest nano que va dient...
2: Però si és en Nil dels joves.
1: Sempre hi ha aquest nano que diu, uf, ja ho veurem. Doncs aquí ve la pregunta. No sé com aneu d'en Bob Esponja, anava a dir.
2: Bob el Manetes.
1: A veure, gent de Fontcoberta.
2: Bueno, hi ha gent jove, hi ha un nano de 13
1: sí,
2: i un d'11.
1: Sí, però en Bob era de més de la meva edat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Com es deia la màquina que mai veia les coses clares i no tenia confiança en ell mateix? Opció A, Puruc. Opció B, Pensit. I opció C, Tristoi. Com es deia?
7: Què tal? Ho sabeu o no? La,
2: sí, en Puruc, en Pensit sí. O en Tristoi?
1: A veure si és en
8: Senyor Puruc.
1: Pensit.
0: En Pensit. Oh,
1: un camió grua de color blau.
0: Era la grua, era un desastre, no sabia fer res.
1: Ui, ui, molt malament. No, feia bé allò del ganxo. Feia, ai, ai.
0: La liava i podia provocar un accident laboral terrible.
1: Oh, i tant,
0: terrible.
1: Que ho feia.
9: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí de bondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería.
1: Tot i que en Peyu digui que no, ha dit que no perquè ha pensat que era alguna cançó de la biografia.
2: Era estranya aquesta cançó.
1: Perquè hi havia tot això i pensaves als cocodrils.
0: Intro llarga, eh?
2: Seguim amb els cocodrils sí, encara aquí,
1: sí, sí,
2: o què?
1: Has dit que no hi he pensat, té raó, això no pot ser.
2: Bé, és la música que ha triat el nostre
1: sí,
2: convidat.
1: Sí, sí, que no sé si és gaire de cocodrils o de bricolatge, però sabem que actualment viu a Andorra i treballa... Què, ets de cocodrils? O ets de bricolatge o no ets de res.
10: Més aviat, Fred Perry.
2: Fred Perry.
10: Sí, Fred Perry. Sí, sí, sí.
1: D'acord, molt bé.
10: També sóc de cocodrils, eh?
1: Sí, sí, però no tant.
10: No tant, no tant. D'acord.
1: Bé, el que sabem és que treballa i viu a Andorra, encara que també hi vol fer una altra cosa.
10: Aviam. Jo he vingut a Andorra a viure, i encara que soni malament, a morir. Hòstia.
1: Molt bé.
10: Les coses comencen i acaben.
1: Sí, sí, sí. Sí. Que morir entre muntanyes no sembla tan malament.
10: Això és primícia, no ho diu ningú.
1: No, no.
10: Que viure...
1: I a morir.
10: Quedaràs allà.
1: Ja veieu que el nostre convidat té les coses clares.
10: Sí.
1: Però en tots els temes, eh? Sí. No només el de la mort. Escolteu-lo parlant del fet de tenir fills.
10: És més, alguna vegada he dit als meus fills, si falta un ronyó, escolta, que jo ja he fet molta carrera, que agafeu el meu, un cor, eh? Dic, en sèrio. Però no tingueu fills.
2: Directament, eh?
1: Molt clar, eh? Tot molt...
10: Són fortes declaracions.
1: Són fortes declaracions.
10: Recomanar una persona que té fills, recomanar la resta que no tinguin.
1: Sí, però sí. Hi ha gent... Ja, això no hi ha gaire gent que ho fa, però els que ho fan són molt valents, trobo.
10: Sí, però no... No,
0: no vol ser àvia?
10: No. No, no? Vull ser, no vull preocupar-me. No vull preocupar-me pels nets.
1: És que amb aquesta música de fons, perdona, eh?
10: Però... Ja, bueno, sí, clar,
0: no,
10: clar.
0: No, també, és un tema.
10: Juan Luis Rosa, Juan Luis Guerra, Bachata Rosa. Sí, sí, sí.
1: Bé, això que té les coses clares en tots els temes, com dèiem, però això només ho fa quan és ell. Quan imita algú,
10: ai,
1: o quan actua, potser no és tan clar tot el que diu. Mm. Escoltem-lo fent de José Manuel Lara, expresident de l'Espanyol, al Força Barça. A veure què enteneu.
11: Yo le dije, coño, venga, Benito Ayungué, Benito Ayungué. Este Julio Pardo, que está en la Comisión Nacional de Valores, que no volvía a hacer nada. Y ahora ya lo cae al juego.
0: Sergi, això del nas encara ho pots fer o vas quedar ja tocat per sempre?
10: Esteu fent broma d'una deficiència nasal que jo tinc des de fa anys. Com veieu, el meu nas... La meva esquena és pitjor esquena d'Europa 2024, és oficial, i el meu nas és pitjor nas del món del segle passat. És a dir, jo tinc el nas tort perquè tinc la paret del nas, la tinc torta, la tinc desviada.
2: No,
10: quan passa, no, si quan passa aire, de forma ràpida...
2: Sí. Xiula.
10: Fa soroll.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
10: I a l'interior encara més, perquè no sé què té l'aire, que quan fas així...
2: Però n'has fet una habilitat, d'això.
10: Sí, he tret duros de la tonteria, eh?
2: Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Perquè era, quan veies allò, deies, com ho està fent? Què està...
10: Hi havia gent que em deia, on tens el pito? On tens, que són drogues. Drogues, Sergi. No, no, és una deficiència. És una, no és ni fa res, és deficiència.
2: Bueno, no t'ho arreglis, però.
10: No, ara ja no. Ara ja
0: no, perquè més perillós.
10: Ni posar cabell, no, aquestes tonteries, no.
1: Tu t'has entès fent de l'ara?
10: No.
1: No t'has entès?
10: No. Perquè és veritat que els guions els fèiem el senyor Arús i un servidor amb uns pòstits de color groc que tots hem tingut alguna vegada.
1: Sí.
10: I això, aquest monòleg de l'ara, que era un anunci d'un minut d'una enciclopèdia de la patata... Patatatossi! per exemple, sí, el feia jo amb un
0: boli i
10: amb un boli i un post-it. Vinga, va, grava. Com això. Grava aquest tirem i ja està.
1: I va.
10: I vinga. I ja està. I com acaba el gag? Se'n va per la dreta. Ja sí, està. Perquè teníem una càmera i pocs recursos.
2: Molt bé. Molt
1: bé, el qui tampoc s'entén, sí, perquè parla anglès, és en sí. Michael Douglas, que va tenir l'oportunitat de poder trobar-se amb el nostre convidat com? I demanar-li un autògraf.
6: I le pediré también que usted me pida a mí un autógrafo porque así podré chulear delante de mis amigos. Decirle que Michael Douglas me ha pedido un autógrafo.
8: Sergio. Sí, sí. Por favor, no te grabes.
6: ¿Eh? Another time, please.
8: Not the grandpa, Sergio, por favor.
6: Sí, sí. Michael, your name is...
8: Michael.
10: A mi, Michael Douglas, que suposo que no el tindrà, té un autògraf meu i me l'ha demanat davant de les càmeres.
1: Sí, sí, sí.
10: Perquè lo normal que s'escolta, per favor, Jan... Any 99 no hi havia selfies.
0: No.
10: No, no, no, no, no, no, no. Lo normal que és, per favor, un autògraf que el penjarem a la redacció del programa. No, no. Demana'm un autògraf.
1: Sí. Sí.
10: Sergio, por favor, un autògrafo.
1: Exacte.
2: En quin context era? En quin programa era això?
10: La Cosa Nostra.
2: La Cosa Nostra.
10: La Cosa Nostra. I no sabia com acabar el reportatge, això que vas... I et diuen, Michael Douglas, ves a Mallorca. Suerte. Ja està.
1: Marxi per la dreta.
10: Com puc acabar el gag? Bueno, pues que em demani un autògraf.
0: Sí, perquè Michael Douglas no fa pinta de ser massa amable, realment.
1: No.
0: Què, mala hòstia?
10: Va estar amable, perquè promocionava un tros de l'illa de Mallorca.
2: Val.
10: Clar, va estar molt amable.
2: Estava obligat a ser amable, una mica.
1: A veure, també va anar darrere teu, perquè tu és un personatge famós que tenim aquí, jugador de futbol molt famós que marquen els partits de la Marató de TV3.
12: Sí. L'esfèrica porta i el gol. El primer gol de Sergi Mas. La davantera Cantona Mas ha funcionat i quin gran gol de Sergi Mas a passar a David Cantona i al mèrit de la centrada del Jordi LP.
10: És a dir, Michael Douglas m'ha demanat un autògraf i jo he fet un gol a passada d'Eric Cantona.
0: Eric Cantona.
10: Sí. Ja em puc morir.
1: És que sí, és que
10: he vingut a Andorra, he anat a Andorra a viure i a morir després d'aquestes dues coses.
0: Sí, són dues bestieses molt grans.
1: Sí, no podem afegir res més després d'aquesta ovació. Només ho podem fer intentar nosaltres aplaudir molt fort. Així que provem-ho. Rebem un fort aplaudiment a Sergi Mas.
10: Hola!
2: Ai, Déu, Sergi Mas. Aviam, anem a fer una pregunta.
1: La gent de Mallorca, justament.
10: Mira.
1: Com sabeu, moltes vegades preguntem per la primera feina del nostre convidat. En Sergi no en serà l'excepció. Així que, quina va ser la primera feina d'en Sergi Mas? Opció A, collint pomes. Opció B, ajudant de bibliotecari. I opció C, cambrer d'un restaurant de mala mort.
10: O de bona mort.
1: Ah!
13: A veure, tu què diries?
10: Collint pomes?
1: Ajudant de bibliotecari?
10: Sí.
1: O cambrer d'un restaurant de mala mort?
10: Val. La primera, eh? La primera feina. 17 anys.
1: Què us sembla?
0: Què us sembla?
13: Cada fill que diu una cosa diferent.
10: Doncs,
13: s'han posat d'acord.
1: Ah, sí?
14: La B.
1: Anem a veure si és la B.
2: Doncs no!
10: No és la B.
1: Qui era el fill que deia la A? Doncs és la A, eh?
2: Era la A.
10: Vaig anar recollint pomes, acabant cou amb tres amics de classe a Sant Pere Pescador, està tres setmanes de dilluns a dissabte a la tarda, de 9 del matí a 7 de la tarda.
0: Temporer a Sant Pere Pescador.
10: Sí, senyora.
0: Déu meu.
10: Sí, senyor.
2: Collint pomes.
10: Sí. Collint pomes, eh? Molt bé. I ens donaven com un cercle, que si la poma cabia dins el cercle, no la podies agafar perquè era petita. Poma per poma, posar-la al cercle i, si era gran, a la capsa. Capses de 20 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
10: Una cosa que jo no podria agafar ara, ni de bon tros.
0: I allà...
10: Jo, amb aquesta esquena que tinc, no, home, no.
0: I allà vas decidir que aquella no era una feina per tu, no?
10: Allò no, no.
1: En tres setmanes ho vas veure.
10: Però em vaig treure el carnet de cotxe.
2: Mira.
10: Per cert, no tinc cotxe. Ara no tinc cotxe.
2: Però té el carnet?
10: És la vida, però tinc el carnet.
2: Ja està.
10: Sí.
1: És que és el que més es demana, eh?
10: Sí.
1: El que demana no és el cotxe,
2: no.
1: Demana el carnet.
2: No l'ha encertat absolutament ningú del públic d'avui.
1: Mira que bé.
2: Però bueno, com que la normativa del concurs ja sabeu la que és molt tolerant amb la gent, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer.
10: Bravo!
0: Tothom, inclòs, Sergi, si la saps tu, també pots participar.
10: Si sé la resposta. Si sé la resposta.
0: Aixeques la mà i respons.
10: Endavant.
0: Crides el que vulguis.
2: I t'emportes les mongetes seques i la salsa de calçots.
0: Vinga, és aquesta.

0: Digues les llàgrimes? M'acabo d'inventar.
1: No.
0: No, perquè el títol és molt burro.
2: Està molt bé.
0: Benvinguda sigui les llàgrimes, però no és. És molt bona, eh? Però
3: la cançó és Aquella estrella de allà, no?
4: Aquella estrella de allà.
3: És de Peter Pan.
5: Peter Pan. The second star to the right.
3: Peter Pan. Bueno, ja estudiarem com ho repartim les conserves.
4: Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do. En fi, fort aplaudiment per la Neus, que és l'única que sabia la cançó. Bravo.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Ui, quin fred que m'ha agafat.
3: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
2: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
7: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
8: Amor, revenja i gas a fons.
9: Amor! Heu nascut per córrer.
10: Benvingut a la de León.
11: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: Quan Àtila i els uns van irrompre...
16: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
14: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
16: Una hora d'història que us captivarà.
14: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
17: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, crowd...
13: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.

0: M'encanta.
1: Una tria musical de categoria.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
1: Oh, fixa't com sona.
3: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
1: sí?
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
5: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
6: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
5: Donem espai als testimonis en primera persona.
7: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
5: Fem reportatges.
8: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
5: I denúncia.
9: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
5: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
10: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
5: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
2: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
12: Hola, bon dia. Soc l'Anna Tomàs, us truco des de l'Aragó. Jo normalment us escolto a través de Spotify i si ja hi ha els vídeos penjats, doncs miro el vídeo al mateix temps que us escolto. I avui estava escoltant el capítol de l'assassina en sèrie o la primera bruixa que van intentar cremar perquè es va escapar, que hi ha el Joan Dausà amb vosaltres de convidat. I no hi ha el vídeo encara penjat a Spotify i m'he fixat en els subtítols que posa aquesta aplicació de tots els diàlegs que vosaltres aneu fent. No tenen pèrdua. Val la pena fer-hi un cop d'ull perquè us en faig només 5 cèntims.
13: Vinga.
12: La claqueta que tireu des de fa 5 temporades amb en Peyu, en Jair, Domínguez i la Neus, ells ho subtitulen des de fa 5 temporades amb en Peyu, Àngela, Domínguez i la Neus. Si hi ha alguna nota de veu on us diuen hola, bon caires, ho subtitulen com a hola, bon caires. El Joan Dausà començava, no, la Neus li comentava, a tot deuen haver regalat, doncs aquest deu està en número. Gairebé que totes les vegades que diem hi ha un moment en què ho subtitula com a IA d'intel·ligència artificial. Ostres. És a dir, jo no sé qui fa aquests subtítols, però no té preu, la seva feina. Bona nit i felicitats pel programa.
13: La intel·ligència artificial, no? Que en ocasions només és artificial i és poc intel·ligent.
14: Sí, i es fa publicitat d'ella mateixa, perquè diu que cada vegada que hi ha IA, sí, es posa IA. La mosca li posaven mosca cada vegada que parlaven d'ella.
15: Tot el que ha aconseguit la intel·ligència artificial sempre és col·locar un gatet a l'espai. I està sempre que et donen un exemple,
13: Sí.
15: Això farà la intel·ligència artificial. Surt un gat o un animal a l'espai. Fins aquí la gràcia. T'ha batejat com Àngela Domínguez.
13: Àngela Domínguez m'agrada bastant.
15: Encara podria haver batejat Àngela Dobrovolski.
13: Sí, déu-n'hi-do.
15: Sí, podria ser un exemple,
13: Perillosa.
15: Podria ser.
13: Cuidado.
14: Jo el primer que vaig veure amb la IA va ser entrant menjant espaguetis.
13: Com?
14: Sí,
13: entrant menjant espaguetis.
14: Sí, va ser una de les primeres imatges.
13: Una foto generada per intel·ligència artificial.
16: Sí, com un vídeo estrany. És tot molt violent, la intel·ligència artificial, Hi ha animacions estranyes. Tot fa una mica d'angúnia.
13: Les aplicacions, com deia el Sergi, són justetes, de moment.
15: Sí, justetes.
13: Ja veurem, ja veurem.
15: Això, treballant una hora, aconseguiràs fer fotografies per tot un mes. Això, lo normal, això, avui és això,
13: Sí.
15: Doni la intel·ligència artificial és con solo media hora
13: podràs
15: publicar tus fotografies per a 2 anys.
13: Sí,
15: carai. I el talent i l'esforç...
16: No, res, deixa estar.
14: Has fet servir el xat GPT?
15: Una vegada.
14: I què vas preguntar-li?
15: Està desinstal·lat, no me'n recordo. No, vaig preguntar en directe, quan feia tele fa segles. Bueno, l'any passat va ser...
14: Anava a dir perquè no hi havia...
15: Sí. No, l'any passat que encara feia. Escriu-me un relat de terror que una família es menja a ella mateixa. És a dir, s'acaben matant menjant-se uns als altres.
13: Sí. També què estaves fent en aquell... Què et passava pel cap en aquell moment, Sergi?
15: No, em va fallar un convidat, directament. I vaig col·locar el telèfon al micròfon. I ho va resoldre dignament.
14: Sí?
15: Ho va resoldre dignament.
13: Sí.
15: És a dir, això també.
13: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
14: És que no sé si té pregunta. És en Miquel.
13: En Miquel.
14: De Sant Vicenç dels Horts.
13: Sí.
14: Tens alguna pregunta, Miquel? Perquè si no, jo sí,
13: Ah, sí?
17: Quina tens?
14: És la veu del Waze. Ah, és en Miquel!
13: En Miquel, avui tenim entre el públic en Miquel, de Sant Vicenç dels Horts, que és l'home que ha posat la veu de les indicacions del Waze, sí, l'aplicació per GPS, diguéssim, per ubicar-se.
14: Sí, que m'agrada! Sí. Acosta però... el micròfon, sisplau, que vull sentir...
0: Sí, sí, us agrada? Oh,
13: sí.
0: Sí. Que... el Waze, pregunto.
16: Ens agrada, sí, el Waze, i ens, sí, agrada, sí, imaginar com series cada cop que dius perill més endavant.
14: Avís de perill?
0: Avís de perill més endavant. Ah!
14: Ara podries dir, Neus, no pateixis, prem l'accelerador.
0: Accelera i corre tot el que vulguis.
14: Gràcies, Miquel!
15: T'ho pots posar sempre... com a politó, directament.
14: Clar, és que sempre vaig rebo negatives, no? De vist de perill, no sé, sí, què, i és com, bueno, una cosa bona. Sí. Mira, aquí pots córrer tranquil·lament i no passa res, no faràs mal a ningú.
13: Quants anys fa que ho vas gravar, això, Miquel?
0: Fa 5 anys.
13: 5 anys, eh? Sí. I com t'arriba aquesta proposta per ser la veu de Waze?
0: Bueno, jo tinc una mini empresa que enregistrem coses, es diu En Veu Alta, i va arribar allà. Va sortir, vam presentar i vam guanyar l'opció.
16: Mira, és que Miquel té una veu que podria calmar un cocodril, eh?
0: Sí, sí.
13: M'agrada molt com a nom d'empresa En Veu Alta.
14: És que sí, està pensant el mateix. En Veu Alta és preciós. Potser millor que Sergi Mas Comunicacions.
15: Sí, és el més original.
16: Però no enganya. Però Sergi Mas Comunicació no enganya.
13: Exacte.
14: Bueno, ell tampoc enganya, Miquel tampoc. Molt bé, no enganyeu.
16: Gent honesta, gent honesta.
13: El més estrany era a part a iaia. Sí, sí.
15: Era una opció, era una opció. La meva opció, però no.
13: I devíeu gravar moltes frases, Miquel, no?
0: Unes al voltant de 100 frases.
14: Oh, Miquel, són moltes frases.
0: Són trossos de frase que s'han de combinar entre ells.
13: Val.
15: Ho puc superar.
14: Sí o no?
15: Jo vaig posar la veu al PC Futbol a l'any 2000 i 2001.
13: Què dius?
15: Amb el Michael Robinson, que el cel sigui. Michael estava a Madrid amb un to... Hola, Sergi, qué gran oportunitat. Baixet. I jo anava... Juega el Atlético de Madrid por la derecha. I a més era narrar i explicar equips des de la tercera divisió italiana, de Noruega, de Suècia, i accions de jugades. Dispara fuera! ¿Por qué poco, no, Michael? Sí, sí. Jo vaig demanar...
16: Us interpel·làveu.
15: Sí, però no ens escoltàvem.
16: L'he apegado des de Cuenca.
15: I jo vaig demanar, sisplau, digueu-me el to que té Michael Robinson. No me'l van passar mai. Oh. I jo anava a 9:30 i Michael, que el feia molt bé, tot sigui dit, anava a 4. Hola, Sergi, buenas tardes, qué gran partido nos espera. Sí, Michael, claro que sí. Un desajustament...
16: Però vaig currar, vaig currar. Perfectament, sí, del PC, sí, Futbol. Sí. És que ho va petar, però d'una manera...
15: Sí, sí, sí.
16: Quan no hi havia res viral.
13: Sí, molta estona de gravació, això, eh?
15: Tres tardes a un estudi que estava a prop de la presó Model de Barcelona.
13: Mira.
15: Vaig passar 3 tardes dient noms de futbolistes de la tercera divisió italiana. Hi ha un equip que es diu San Benedettese. No només equips, sinó futbolistes i accions de joc.
13: Déu-n'hi-do.
15: M'ho vaig passar bé.
13: La passa, la para, la juega...
15: Sí, ahí estamos. Hace calor, ¿no, Michael? Michael, hace calor, ¿no? No sempre, perquè hem de dir que ara els jocs funcionen prou bé, però estem parlant d'un joc de fa 24 anys, que de vegades l'automatització del joc no donava pas a que l'altre em contestés.
13: Déu-n'hi-do. La veu del Waze i la veu del PC Futbol al búnquer avui. Se'ns acaba el temps, només ens queda un minut per poder fer 4 preguntes més al Sergi Mas.
16: Vinga, Sergi, hi ha gent que creu que viure a Andorra és avorrit. No volem que ens donis la teva opinió al respecte, però quants youtubers et creues pel carrer?
14: Ah!
15: 1.5 a la setmana, per què? Perquè viuen a les muntanyes i no baixen.
13: Ah, sí?
16: Sí?
14: Que no, que sí?
15: Home, no, demanen el servei aquí, o sigui, a Catalunya, a Espanya hi ha el... com es diu? El...
16: Globo.
15: Globo. Allà hi ha el, no rigueu, eh? City Sherpa.
13: City Sherpa.
14: Què dius? De veritat?
13: És el Globo d'Andorra.
15: El Sherpa, que és un home que acostuma a tenir, com jo, Xepa, doncs pues allà es diu City Sherpa. I funciona molt bé.
16: I els youtubers viuen cap a la muntanya. Sí,
13: viuen en cases grans a dalt,
15: sí,
13: les muntanyes.
15: Grans, els veus a dalt, bueno, no els veus, veus les cases, ja està, però no els veus, no els veig.
14: Perquè tu els reconeixeries?
15: No, és que no ni m'interessa ni tinc ganes.
14: Oh, d'acord, bueno.
13: En fi, Sergi Mas, gràcies per acompanyar-nos aquests 2 dies al búnquer.
15: Un plaer.
13: Anirem seguint on puguem. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a la 1 del migdia al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
14: Adéu-siau. Adéu-siau.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
18: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls a la frontera. La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de la violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. D'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas la de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. Tot plegat, mentre l'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts a Ceuta, 63 dels quals en territori marroquí. Tot això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals com el Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Més qüestions, nova jornada marcada per la violència contra les dones. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. L'home, que estava apartat del servei i tenia expedients per violència masclista, hauria accedit a les dependències amb una arma robada i hauria disparat contra la víctima i un altre agent que intentava ajudar-la, que ha quedat ferit greu. L'agressor ha mort durant la intervenció policial. I a Múrcia, una altra dona de 44 anys ha mort apunyalada presumptament de mans de la seva parella en un centre comercial. L'agressor ha fugit. I Trànsit intensifica fins diumenge els controls de velocitat a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat volant perquè l'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents. En aquesta campanya hi treballaran tantes Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
19: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius, on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
18: De l'exterior, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat en una entrevista que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada. No obstant, ha dit que el fet que sobrevisqués als atacs que van acabar amb son pare, Ali Khamenei, ha estat molt important.
20: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
18: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort del gran pare de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de la Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
21: Bona nit. La colla vella ha descarregat amb autoritat el 4 de 9 sense folre la diada de la Firagost, el segon que completa aquesta temporada. Els de la camisa rosada han descarregat 3 castells de la gamma extra, el 4 net de la segona ronda, a més del 5 de 9 per obrir plaça i el 7 de 9 per acabar. A la ronda de pilars s'han apuntat l'espadat de 6. La colla joves també ha aprovat el 4 de net a la tercera ronda, però l'ha desmuntat amb nosos per problemes de mides. Els del carrer d'en Gassó han descarregat per segona vegada en guany el 2 de 9, que han controlat tota l'estona. Han començat la diada amb el 4 de 9, el segon descarregat de l'any, i a la repetició de la tercera ronda han completat el 3 de 9. Han acabat la diada amb un pilar de 5. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Valls.
18: Esports, el davanter de l'Espanyol Quique García ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre, Jofre Torrent, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Deco i el cap de Casa Talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. I Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
17: Fins aquí les notícies.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3: 3, 17, 30, 35 i 43. I els sols, 1 i 12.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
22: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
22: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
17: També del Girona i del Sabadell.
22: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
17: A més del mercat de fitxatges.
22: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
22: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
17: De dilluns a divendres, a 2:15,
22: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: Ningú et donarà més.
17: Ningú t'ho explicarà millor.
22: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
14: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
23: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
14: Avui al Revolució 4.0 mirem amunt, perquè el futur s'està escrivint allà dalt. Més de mig segle després de l'última gran aventura lunar tripulada, la humanitat ha tornat a la Lluna.

La missió d'Artemis 2 s'ha enlairat, ha portat 4 astronautes més enllà de l'òrbita terrestre, ha fet un sobrevol històric del nostre satèl·lit i ha tornat a posar la Lluna al centre de la gran cursa tecnològica, científica i geopolítica del segle XXI. Però Artemis no és només un viatge. És un programa que ja ha validat coets, naus i escuts tèrmics, que ja ha enviat tecnologia a la superfície lunar, que mobilitza empreses, governs i centres de recerca de tot el món i que prepara una nova etapa, oients, no només de tornar a la Lluna, sinó d'aprendre a viure-hi, treballar-hi i fer-ne la plataforma del gran salt cap a Mart.

0: Avui des del Revolució volem entendre, oients, què s'ha aconseguit aquesta setmana, què ha significat aquesta missió i per què aquest retorn a la Lluna pot canviar també la nostra ciència, la indústria i fins i tot la nostra manera d'entendre el lloc que ocupem a l'univers. De seguida ho farem amb tres grans convidats. També parlarem de com crear vídeos amb intel·ligència artificial, ara que justament el model més popular que hi havia, Sora, ha passat a millor vida. I acabarem el programa amb l'enginyer i economista Antoni Garrell parlant sobre la intel·ligència artificial, sobre el que ell ha definit com la nova era en què estem entrant també com a humanitat. Avui al Revolució volarem, com serà el món de demà, com serà l'espai de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0, desena temporada.

0: Artemis ja ha fet història, la humanitat ha tornat a la Lluna i en parlem al Revolució 4.0 avui. I per parlar-ne amb rigor i passió, avui ens acompanyen tres veus excel·lents. La Clàudia Soriano, ja la coneixem, astrofísica i divulgadora, una científica molt jove que acosta l'univers al gran públic amb un llenguatge entenedor i inspirador. També l'Ignasi Ribas és investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'IEC i un dels grans experts del nostre país en exoplanetes i l'exploració espacial, i també Josep Calatayud, biòleg, creador del canal Control de Misión, amb més de 640.000 seguidors a YouTube i una de les veus més influents en divulgació aeroespacial en castellà. A més, va ser també present durant el llançament, per tant, avui, ara els hi dic... Benvinguts, Clàudia, Ignasi i Josep. Gràcies per ser avui al Revolució 4.0 en aquesta entrevista sobre l'espai. Què tal?
1: Hola.
2: Molt bé.
1: Hola,
2: gràcies per convidar-nos.
0: Molt bé. Escolta, d'entrada he de dir que el Josep ha viscut una cosa que la resta no ho hem fet, i el llançament en directe, oi que sí? Descriu aquest moment i què vas sentir, no? Des d'allà?
1: Sí, jo vaig anar convidat per la NASA, i va ser... Jo ja ho parlava amb els meus companys abans d'entrar a l'antena. Va ser molt especial perquè els Estats Units ara mateix tenen molts problemes, i es parla de moltes coses a la tele, tothom ho sap, però aquell dia del llançament només es parlava a la tele d'Artemis, només es parlava d'Artemis. Sorties al carrer i ja veies tots els cotxes amb les banderes dels Estats Units, tot et feia sentir com que estaves en una pel·li, realment. I ja quan t'estàs apropant a Cabo Cañaveral, l'ambient, doncs tothom està superexcitat, i ja quan estàs veient allà el coet enlairant-se, bé, després en parlarem si voleu, però a mi una de les coses que més em va sobtar, més allà del so, de les zones sonores que et penetren el cos, sí, i que et fan tremolar, el foc dels coets. El foc dels coets era com mirar el sol. Ja. I no podies mirar directament el foc dels coets. Era realment increïble.
0: Ens ha emocionat, a mi com a periodista també m'ha emocionat aquesta missió, i realment l'he seguit molt de prop, i per això també volia parlar amb l'Ignasi. Ignasi, avui ja no parlem d'una missió anunciada, sinó d'una missió que ja ha fet història. I com explicaríem què ha passat exactament i per què és important el que ha fet Artemis 2?
2: És un segon pas d'un dels diversos passos que ens han de portar de nou a trepitjar la Lluna, no? Ja sabem tots que l'any 69 del segle passat hi va haver, doncs, el primer llunatge amb astronautes, i això és 50 anys més tard, després de tenir la Lluna oblidada, doncs, durant aquest temps. Ara estem en aquest camí de tornar a trepitjar la Lluna, i va haver-hi l'Artemis 1, que vam parlar fa uns anys, 4 anys o 5, ara tenim l'Artemis 2, i si tot va bé, doncs, d'aquí no gaire temps, uns pocs anys, hauríem de parlar del 3, del 4 i del 5, que ja aniran assolint, diguem, fites encara més espectaculars.
0: El 3 que aniria a la Lluna?
2: No, el 3 torna a estar a vora la Terra, de fet. Vale. Més prova de tecnologia, i el 4 és la primera missió que s'espera que porti astronautes a trepitjar la Lluna de nou.
0: Quin any seria?
1: 2027, Artemis 3. Ho va confirmar ahir l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
0: I el que aniria a la Lluna?
2: Hauria de ser amb astronautes a la superfície de la Lluna. Val a dir que és una... de vegades en parlem així, no? Un pla molt agressiu. Vale. En el sentit de que si en 2 anys ha de posar astronautes a la Lluna, cal fer molta feina encara, i el mòdul de descens encara està una mica verd. És a dir, veurem què passa.
0: Veurem,
2: si
0: més
2: no,
0: què passa.
2: Sabeu que Trump vol... abans de que li acabi el mandat, doncs vol saludar astronautes que estiguin a la superfície de la Lluna. Per tant, aquest és un motiu poderós.
0: Clar, i a més ahir vaig descobrir temes nous sobre la Xina, perquè no en parlem gaire, però la Xina també ha fet coses, no, Clàudia?
3: Sí, de fet, justament mentre l'antiga carrera espacial estava la pugna entre Estats Units i Rússia, l'actual carrera espacial està entre la Xina i els Estats Units. Però s'ha de dir que la Xina té una visió i una perspectiva molt més discreta, no?, en comparació a l'expectació mediàtica que està causant als Estats Units.
0: Clar. A veure, Clàudia, és molt important, i què ha significat que hagin anat 3 homes i una dona? Estava molt ben pensat qui hi havia d'anar, i també, sobretot, una dona i un afroamericà, no?
3: Sí, així és. Jo crec que d'alguna manera s'ha intentat, doncs, donar diversitat en comparació, no, a la missió Apollo. També d'alguna manera perquè més gent, no, se senti reflexada amb aquesta missió i arribi una mica a un públic més divers.
0: Clar. A veure, com expliquem a tots tres? Us pregunto què significa, perquè molt bé, hem vist unes fotografies molt boniques, la Terra petita, no?, fins i tot fràgil, i hem vist la cara oculta, no?, de la Lluna, però això què ens aporta científicament?
2: Aquesta missió científicament aporta poc. És a dir, és una missió de prova tecnològica. És una missió de, es tracta un test de final a final, vol dir, des de començament, llançament, operacions, fer volta a la Lluna i tornar, del que funcioni tot correctament, com a preludi per anar amb astronautes a la superfície. És a dir, que l'objectiu principal, claríssimament, és una prova tecnològica.
0: Val.
2: Llavors, aquesta prova tecnològica porta també que de passada, no? Tu portes astronautes a 406.000 quilòmetres de la Terra, doncs aprofites, evidentment, el viatge i fas ciència. I aquesta ciència, bàsicament, són dos pilars. El principal és una ciència d'entendre com funciona el cos humà a l'espai. El cos humà l'hem tingut en òrbita baixa, a l'Estació Espacial Internacional durant molts mesos, anys fins i tot, hi ha moltes dades recollides, però això significa anar a la Lluna, significa anar a l'espai profund, en diem així, no? I per tant, el viatge ja és una mica diferent, perquè els cossos humans estan més subjectes a radiació del Sol, radiació que ve de l'espai exterior, perquè no hi ha la protecció de la Terra, diguem. I per tant, totes aquestes dades són molt interessants de cara a entendre com funcionaran els astronautes en aquest entorn que, no ho oblidem, és tremendament hostil. L'espai és un lloc que no és gens acollidor pels humans, no hi podem respirar, evidentment, hi ha fortes radiacions i, per descomptat, qualsevol cosa ens pot matar allà. Per tant, aquest és l'objectiu principal.
0: Ja. Josep, com han viscut aquests dies els astronautes? Què han menjat?
1: Doncs han menjat molt bé, la veritat. O sigui, ells van escollir el menú que volien per cada dia. I
0: qui era? Expliquem.
1: És que de tot. O sigui, mac and cheese, per exemple, tenien. O sigui, macarons amb formatge, que és una cosa que els agrada, els encanta.
0: Nutella, que ha sortit volant, eh? Sí. I ha estat una publicitat indirecta.
1: Sí. No, la NASA no pot fer publicitat. O sigui, estic convençut que simplement era un article que portaven a la nau i pues, se'ls va colar, perquè no, realment no poden fer-ho. Però bueno, per exemple, hi ha un astronauta canadenc, el Jeremy Hansen, que porta també, com es diu, això de...
2: Els pancakes, no? I el maple syrup.
1: El maple syrup, que els encanta també, el sirope de arce, es diu en castellà. De tot, o sigui, òbviament també tenen verdures, però menjar picant també, o sigui, de veritat que potser estan menjant millor que algunes persones aquí a la Terra.
0: Clar. Clàudia, a veure, si haguessis de resumir els tres grans èxits que han aconseguit Artemis fins avui, perquè hi havia perills, no?, també.
3: Sí, era una missió molt perillosa i, de fet, els perills tampoc es podien estimar del tot, no?, perquè feia molt de temps que no es viatjava a la Lluna, la tecnologia havia canviat lleugerament, no?, i hi havia diversos perills. Un dels perills principals que sempre hi ha en aquest tipus de missió és el llançament, no?, aquest moment en el que doncs, necessitem un impuls molt gran per arribar a l'òrbita terrestre i després doncs, per sortir-ne. I et diria que el segon gran moment crític ha sigut la reentrada, no?, cap a la Terra. Jo diria que per problemes sobretot amb l'escut tèrmic, perquè l'escut tèrmic que porten en aquesta missió...
0: Astronautes, sí?
3: Sí, sí. S'havia provat en l'Artemis 1 i ja va tenir alguns petits problemes. De fet, l'Artemis 1 portava maniquí, si no recordo malament, i tenien... Quan la nau arriba a la Terra no tenien clar si aquests maniquís haguessin sigut persones, si haguessin sobreviscut. Llavors, doncs, jo crec que un dels moments crítics és aquesta reentrada.
0: Inés, i et deia l'altre dia a la televisió que estaves amb l'ordinador mirant les imatges de la Lluna. Has descobert alguna cosa amb aquestes imatges que la NASA... És a dir, has vist alguna cosa especial que no sabies perquè tu saps tot. Nosaltres sí, no. Has vist alguna cosa nova?
2: No hi ha troballes científiques noves. De fet, hi ha hagut alguna informació que ha circulat no del tot correcta, en el sentit que s'ha descobert un cràter que han batejat amb el nom, ja heu vist això, el nom de la parella del comandant de la nau que va morir fa uns anys de càncer. No hi ha res descobert de nou, perquè de fet la Lluna està superben cartografiada. Hi ha hagut missions específiques que s'han dedicat a fer mapes de la Lluna, i si aneu a aquests portals que hi ha a la web, podeu veure la superfície de la Lluna amb una resolució d'un metre, o a vegades menys i tot. És a dir, que això no era l'objectiu principal de la missió. El que sí que és una cosa que ha sortit de la missió i que és interessant és connectar amb el públic, en el sentit de els ulls humans han vist coses que són espectaculars, no noves moltes vegades, però en alguns moments sí que han posat els ulls sobre llocs que no s'havien vist. I parlaven, per exemple, els astronautes d'una cosa molt interessant, que són veure colors. No, a la Lluna no veiem colors normalment, perquè la llum que hi ha doncs, ve molt filtrada i, a més, és en general poc brillant, i en canvi allà parlaven de que han vist una gamma de colors quan miraven a la superfície de la Lluna, i això els ha fascinat especialment. És a dir, que no hi ha grans troballes noves, però sí que hi ha coses vistes d'una manera diferent, no?

0: Avui al Revolució volem parlar d'un tema que no s'ha tocat gaire, i és que l'Agència Espacial Europea destaca que el mòdul de servei europeu és el sistema que propulsa i alimenta i sosté l'Orion, l'Artemis 2. És una dada molt potent perquè situa Europa dins la història, i en paral·lel també Catalunya té centres i talent científic, no? Ignasi i Clàudia, quin paper està jugant Europa en aquesta etapa lunar? No se n'ha parlat. Tenim paper, sí?
1: Sí, tenim paper. De fet, com estaves comentant, aquesta missió per primera vegada Estats Units ha confiat, no?, amb Europa, doncs, per aquest mòdul de servei que d'alguna manera s'encarrega, doncs, de la part de subministrament d'aigua, d'aire, per poder mantenir la vida dels astronautes.
2: Sí, no, i a més també hi ha aquesta part, també hi ha una part de propulsió important, hi ha els panells solars, que són els que han alimentat de potència en aquesta a la missió, i realment és, o sigui, se n'ha parlat poc perquè NASA ha focalitzat molt tot el relat amb aquests astronautes que van a l'espai i això, i menys en quin han sigut els seus partners internacionals, no? Que hi ha Canadà, que sí, se n'ha parlat perquè tenim un astronauta canadenc a la tripulació.
0: Vèiem la bandera,
2: Exacte,
0: vèiem la bandera.
2: Se n'ha parlat molt, i s'ha parlat poc d'Europa,
0: sí,
2: que realment ha estat més clau que Canadà. Al final, posar una persona allà dalt, segur que
0: hi havia
2: la llista
0: d'això.
2: I no hi havia cap bandera. Quan van parlar amb el tram allà dalt, Europa no va sortir en cap moment, que les relacions suposo estan una mica espesses. Però sí, evidentment som Europa, sobretot la indústria, és l'Agència Espacial Europea que ha catalitzat una participació industrial i que ha fabricat aquest mòdul que, com comentava la Clàudia, és absolutament essencial perquè tot això hi ha funcionat.
0: Clar. Josep, has patit en algun moment, tu, que ho expliques, a través també com a youtuber, perquè, clar, els astronautes 40 minuts els astronautes van estar desconnectats, no? Perquè eren a l'altra banda de la Lluna, no? Per fer-ho fàcil.
3: Perquè van voler. Perquè la NASA va voler. Perquè això, o sigui, la Xina, per exemple, té rovers a la cara oculta de la Lluna, que estan operant, que estan encara funcionant a la superfície, i tenen un satèl·lit que es diu Keqiao, que fa una mica de connexió entre la Terra i la cara oculta de la Lluna. Per tant, si els Estats Units realment fos tan crític això de perdre la connexió amb els astronautes, que és veritat que va succeir, 40 minuts, si tan crític fos, haurien demanat ajuda a la Xina per utilitzar aquest satèl·lit per connectar-se amb els seus astronautes. Simplement és una... Han de seguir la trajectòria, la nau no ha d'encendre cap motor, simplement passen per darrere de la Lluna, tornen a sortir al cap de 40 minuts i tornem a tenir connexió.
0: Ignasi?
2: Sí, això també, enllaçant amb el que diu el Josep, és molta èpica, diguem-ho així, no? Llavors, aquests 40 minuts, de fet, han sigut bastant inconseqüents. Els astronautes han estat fent fotos de la Lluna i mirant la Lluna a les finestres que hi havia, i que des de casa no els han trucat durant 40 minuts, més tranquils que han estat, i al cap de 40 minuts han tornat a parlar.
0: Aquestes fotografies tan boniques són fetes totes per mòbil o no? O també hi havia càmeres?
3: Tenen càmeres Nikon, càmeres bones, sí, molt bones, sí.
0: Quines càmeres? Tenen càmeres i també mòbils, no? Però per càmeres.
3: Sí, els mòbils és relativament nou en missions espacials. Aquest nou administrador de la NASA, el Jared Isaacman, ha volgut certificar els iPhones, en aquest cas han sigut iPhones, que també la gent deia, no, estan fent publicitat dels iPhones. No és que estiguin fent publicitat, però són els mòbils que s'han certificat per anar en missions espacials, no només a la Lluna, sinó que també ara els deixaran portar a l'estació espacial internacional, i han pres fotos amb els iPhones, però en aquestes fotos, em sembla, si no m'ho corregiu, companys, no han arribat encara a la Terra. Això ja arribarà quan arribin, o sigui, quan han arribat els astronautes, però les principals imatges que hem vist de la Lluna, d'aquest Earth 7, que li diuen, d'aquesta posta de la Terra, totes aquestes estan fetes amb càmeres molt bones i amb uns bons objectius.
0: I per què la NASA no parla d'aquests rovers de la Xina?
2: És el que comentàvem abans, no? Al final és una cursa, de nou, una cursa espacial per dir amb quina potència mundial s'erigeix com a dominant de l'espai, no? En aquest cas, qui conquereix la Lluna de nou, i per tant no es parlen, no? Els enemics, diguem així, no es parlen.
0: Però Europa tampoc es va parlar gaire, no? No es parla gaire del que fa la Xina,
2: bueno, parlem una mica més,
0: Sí?
3: També costa que ens arribi informació,
0: sí.
2: La Xina també és molt més, com comentava la Clàudia, molt més, diguem, donada, molt menys donada a fer publicitat i avançar, i un cop fet i exitós, després comunicar. És una estratègia completament diferent.
3: Sí.
2: Per tant, aquí també es nota el tarannà de cada persona o cada col·lectiu.

0: Jo crec que l'espai també ens porta com calma, no? Quan mirem l'espai ens adonem la humanitat, no? El poc valor a vegades que tenim, no? Com a humans, el petit que som, no? I el gran que és l'espai. I serveix per reflexionar, però sobretot per la ciència. I la Lluna és un pas intermedi per aprendre a operar més lluny, per ciència, provar sistemes i preparar aquest camí cap a Mart, que m'agradaria parlar amb vosaltres, també del futur, eh? La NASA presenta Artemis com a part estratègia de Moon to Mars. Ignasi, la Lluna és l'objectiu final i o el camp d'entrenament de Mart, no? També.
1: No, sí, és que deies, clarament és un pas previ per anar a Mart. Al final no pots dir que tornaràs a reinventar una cosa que tenies fa 50 anys per quedar-te al mateix lloc. És a dir, que per posar el peu 12 astronautes i tornar cap a casa. No té cap sentit, això. Són dues coses. Primer, fer una base permanentment habitada a Mart. Ara tenim l'Estació Espacial Internacional, que ja està molt velleta i que, de fet, es decomissionarà aviat. Per tant, si volem posar humans a l'espai, hauria de ser en un lloc com la Lluna. I això és l'avançada per anar cap a Mart, que és el que ambiciona realment NASA, és el que ambiciona Xina també, i és el que ambicionava l'administració Trump a l'època de Musk i tot això. És a dir, que veurem què és el que acaba passant, però que està claríssim que l'objectiu final és posar astronautes, en el cas de la NASA, astronautes que plantin la bandera americana a la superfície de Mart.
0: Clar. Clàudia, com a experta, què sentit veient que per fi la humanitat torna a passar per la Lluna?
2: Admiració, fascinació. No sé, d'alguna manera estem, doncs, revivint, no?, el que van viure els nostres pares, els nostres avis fa més de 50 anys, i sobretot fascinació pel que ens espera, no? Perquè d'alguna manera, tot i que aquest Artemis 2 porta anys coent-se, tot el que ve a partir d'ara s'espera que sigui magnífic a nivell d'exploració espacial. Estem vivint un dels grans moments de la història.
0: Josep, hi podrem anar i podrem viatjar nosaltres a veure, explica'm.
3: A Mart.
0: A Mart o a la Lluna? Mira, o a la Lluna?
3: A la Lluna, jo crec que sí, que clarament sí. A la nostra vida, jo crec que potser, no sé, 30 o 40 anys, començarem a veure...
0: Mira, que m'ho apunto. 30 o 40 anys som, sí, ara, és a dir, 2026 més 30, 2056, m'apunto aquesta data, sí?
3: Has d'estalviar diners, eh?
0: Perquè quants diners? A veure, quants
3: jo crec,
0: diners?
3: Home, anar a la Lluna serà car, jo crec que viatge? És el que costa ara mateix anar a l'òrbita baixa terrestre, que són un milió d'euros aproximadament, si vols estar uns minutets. D'aquí 30 o 40 anys vols anar a la Lluna, no sé, m'estic mentant totalment, eh? Però no sé si esteu d'acord amb mi, potser un milió, dos milions, tres milions.
1: No està a l'abast de tothom, clarament, seran pocs escollits, però que hi hagi alguns bitllets per anar, sí, a un assentament lunar hipotètic d'aquí unes dècades, això és...
3: Imagineu-vos poder tenir un hotel a la Lluna i poder fer tours per veure les missions Apollo, que segueix allà. A la Lluna no hi ha atmosfera, no hi ha tempestes, no hi ha pluja, no hi ha vent, llavors tot està intacta, les petjades que va deixar Neil Armstrong estan allà, llavors seria absolutament màgic, eh?
1: Clar. Va dir que volem anar a un lloc diferent a la Lluna, ara, per això, eh? Sí. Tot un lloc d'exploració, sí, que no és... Si abans es va anar a tota la zona dels mars llunars, aquestes planúries que hi ha al centre de la Lluna, ara s'està parlant molt més del pol, els pols llunars, i en particular el pol sud, sí, perquè és un lloc que té una sèrie de beneficis, tens il·luminació constant en certs llocs, ombra sempre en altres zones,
3: aigua.
1: Tens aigua líquida, aigua pot fer-se líquida, és a dir que ja és un lloc turístic una que diferent i amb una permanent, diguem-ho així, posta de sol, si vols mirar tu si ets també.
0: Clar. Josep, va, digue'm tu el teu titular, el pròxim titular d'aquesta nova era espacial. Ignasi, quin esperes o quin creus que serà?
1: El pròxim titular és que posarem els peus a la Lluna. Jo crec que la gran cosa següent que hi ha és, si la missió Artemis 4 acaba sent amb la forma que ha de ser, és els humans han tornat a trepitjar la Lluna.
0: Quin any hem dit, eh?
1: O 2028, si tot va així, alerta.
0: Els peus a la Lluna el 2028, eh?
1: Això és els plans de la NASA. Després veurem l'Agència Espacial Xinesa què fa. I si la NASA s'entrarà és 2, 3, 4 anys, allà tenim els xinesos per posar els seus peus a la Lluna.
0: Ui, és a dir, que a Trump li agafa un col·lapse, eh? Si la Xina, sí, posa els peus abans, sí.
1: Segurament, serà molt gran ja i no sabem com li anirà la cosa. Però efectivament, aquesta és la gran fita que tenim en un futur a curt termini. Un futur
0: per tant,
1: anys.
0: Peus a la Lluna 2028, segons la NASA, i que no s'avanci la Xina. Clàudia, el teu titular final?
2: A veure, què podem dir?
0: Què esperes com a científica?
2: Com a científica... Una nova era espacial acaba de començar.
0: Una nova era espacial acaba de començar. I en el cas del Josep, què dius?
3: que hem de gaudir d'aquesta nova era que comença, perquè això de veure humans fora de la Terra no ho hem vist, la nostra generació no ho ha vist. Portem habitant l'òrbita baixa terrestre, que són 500 quilòmetres sobre els nostres caps, però això d'anar a 400.000 quilòmetres de la Terra no ho hem vist mai, i que hem de gaudir perquè vindrà Mart i vindran moltes altres coses. La humanitat acaba de començar de sortir de la Terra.

Oients, durant dècades la Lluna havia quedat com un símbol del passat. Avui torna a ser un laboratori del futur. Artemis no és només una missió espacial, és una nova manera d'explorar amb més tecnologia, més aliances, més empreses, més recerca i ambició clara de permanència. La humanitat ha tornat a mirar la Lluna no com una meta romàntica, sinó com el primer gran pas d'una nova etapa. I potser, en el fons, això és el que més ens fascina, em fascina, que cada gran revolució comença quan algú s'atreveix a anar una mica més lluny.

0: La companyia OpenAI va anunciar fa uns dies que tancava Sora, l'aplicació pensada per crear vídeos amb intel·ligència artificial i compartir-los a la xarxa. Una notícia que ens va deixar ben sorpresos perquè semblava que eren davant del futur del cinema. Doncs, oients, no. De moment, qui vulgui fer de Spielberg, amb l'ajuda de la IA, haurà de buscar altres camins. Estem contents de saludar un dia més la Cristina Mont, directora de la Vinya AI. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui acompanyada també d'un membre de l'equip, el Pau Esplugues, especialista en generació audiovisual. Amià, què tal?
2: Hola, molt bé, com estem?
0: Molt bé, de seguida entendreu per què també ha vingut.
3: La creativitat sempre ha evolucionat. Ara, la intel·ligència artificial forma part del nostre estudi. Però la visió continua sent humana. A la Vinya AI no substituïm professionals. Els donem més capacitat, més abast, més precisió.
0: Això, oients, que escolteu, és un fragment d'un dels darrers vídeos que heu fet a Mià. Qui l'ha fet, el Pau? Cristina?
1: Sí, sí, el mateix Pau, per això te l'he portat.
0: Com ho has fet, això? Perquè, clar, ara parlem després de Sora. Ho has fet a Mià? Amb quines eines?
2: Sí, al final, doncs mira, el que hem fet és crear una peça de contingut per televisió i la idea era, doncs, primer generar les imatges, no? I a partir d'aquestes imatges hem pogut generar els vídeos i després l'hem editat amb sistemes tradicionals i ha sortit una peça que estem bastant orgullosos.
0: Expliquem-la als oients perquè la busquin a xarxes, però perquè la vegin i, com fem ràdio, la IA anima els protagonistes del quadre Les Menines?
2: Exacte.
0: Expliquem-lo, sí?
2: Sí, doncs mira, vam fer servir la IA perquè jo crec que és una gran aplicació per temes històrics i vam agafar imatges de retrats del Velázquez i vam poder, a partir d'unes eines de generació d'imatge, millorar la imatge i donar-li el hiperrealisme que fa que sembli de veritat.
0: Clar, això fa uns anys, Cristina, seria impossible.
1: Anys i mesos, no, algun any. Sí, la veritat és que, clar, dona molt de joc aquest tipus d'eines, perquè, clar, creativament pots anar molt més lluny i fer realitat alguns elements que abans, bueno, podies fer amb actors, potser, però en aquest sentit, doncs, nosaltres hem pogut fer aquest guió i aquest vídeo que és tot IA, també la música, també la veu, també els efectes de so, i, clar, això vol dir que una persona molt creativa pot fer coses molt xules.
0: Ara explicarem les eines. Vau fer servir Sora?
2: No vam fer servir Sora.
0: Ara explicarem després, però us he de preguntar, com deia, cosa sembla, és a dir, que n'hi ha més d'eines, però que Sora, una de les conegudes, s'acomiada. I Cristina, què et va semblar a tu? Aquesta notícia et va sorprendre com a mi?
1: Home, va ser impactant, perquè a més l'aposta que havia fet OpenAI, que fos també com una mena de xarxa, no?, on la gent pogués compartir allò que havia fet, a més era de les eines que nosaltres va sortir i la vam començar a testar ja, però era molt més... Diguem-ne que com a professionals ens costava domar-la, perquè ella sola ja feia i desfeia, no? Ja et feia el format un petit spot o el que sigui. Llavors, la sensació que teníem era que havia de ser una eina que acabaria triomfant molt, sobretot entre persones no tan professionals i, per tant, que tindria més usuaris. Clar. Però sembla que potser no tant.
0: També s'ha explicat que OpenAI ha decidit, no?, vincular altres empreses del grup, no?, i, per tant, donar més importància que Sora. Però què has utilitzat, Pau? Com es fa això? Podem dir, no sé si Freepik, sí, o un altre. Com hem fet aquestes imatges? Es pot explicar el secret, sí?
1: Alguns.
2: És broma.
1: Explica.
2: Partim bàsicament d'un prompt, no?, i això partiríem d'un LLM personalitzat, que és bàsicament un ChatGPT on hem donat tot d'instruccions perquè ens genera uns prompts per generar imatges, i a partir d'aquests prompts, doncs, podem generar una imatge exactament com la tenim pensada i tenint en ment, doncs, un estil visual característic, i bueno, a partir d'aquí generem l'imatge i fem el mateix procés per generar un prompt, per generar un vídeo.
1: Quines eines d'imatge concretament, sí, de imatge fixa, has utilitzat més per aquest vídeo de Velázquez?
2: Home, nosaltres fem servir moltíssim a Nano Banana, que és el de Google, que de fet va sortir fa uns mesos, que fins llavors era molt difícil tenir l'hiperrealisme i la consistència de personatges, i ara és bastant més fàcil i ens dona la llibertat de poder generar vídeos molt més professionals.
0: Nano Banana, Freepik també?
1: Bueno, Nano Banana, Freepik. Exacte, fem servir Freepik,
2: sí,
1: plataforma.
2: Freepik el que fa és que té totes les eines dins de la seva plataforma i les pots utilitzar fent servir els mateixos crèdits dins de Freepik.
0: Quant de temps has trigat, Pau, a fer això?
2: Ostres, doncs, bona pregunta, perquè aquest vídeo va anar molt ràpid tot, i des que vaig tenir la primera idea fins que vam tenir la peça ja acabada, va ser una jornada i mitja. O sigui, jo diria unes 10-12 hores de generació i de brainstorming, i va sortir el que va sortir.
0: Clar, això és ràpid, eh? Perquè si mirem la producció d'una productora a l'hora de gravar un vídeo, Cristina, trigaria molt de temps. Per tant, el vídeo m'hi ha vingut per quedar-se, sí?
1: Definitivament. El que passa és que ara comentàvem, no? Amb el Pau sempre fem broma que ell és molt més ràpid quan no li donem gaires detalls, no? Perquè creativament, doncs, és una persona que se'n surt de lligar aquests punts, i a nivell tècnic, doncs, té els coneixements per fer el projecte des del principi fins al final, que això no sempre és evident. Però, clar, quan tens un client darrere, no?, que primer has de proposar una idea que agradi, fer desenvolupar el guió, després a l'storyboard, confirmar, desconfirmar, doncs el mateix projecte, com a mínim, s'allargaria un parell de setmanes. Però que l'AI està per quedar-se amb el vídeo, ho tenim clar.
0: Per tant, no és sona, però ara Clean és la que guanya. Sí?
2: Jo diria que sí. Clean, clarament, tot el que és el tema de la física, fins i tot ara les actuacions i els diàlegs estan millorant moltíssim, tot i que ara amb el català encara no el controla del tot bé, però sí que en castellà i en anglès el realisme que pots fer a partir d'una imatge és increïble.
0: Clar. Per tant, o sigui, com més potent, més problemes a vegades. Explica'm això una mica, Cristina, sí?
1: Sí, és una mica aquests temes que hem anat comentant, no? Quan és molt fàcil fer un vídeo, doncs posar un personatge concret i conegut, i no hi ha cap mena de restricció per part d'aquestes eines, i de seguida qualsevol, doncs això, no?, pot posar un actor concret fent un sí, vídeo, i és un vídeo molt realista, a més, doncs clar, cada vegada hi ha més problemes. Abans, que s'assemblés a algú era més complicat, o fer una peça que fos més creïble, però cada vegada més. Ara això fa referència sobretot amb el tema de Sidens, no?, que és una passada, i que precisament van començar a sortir vídeos, no?, del Brad Pitt amb el Tom Cruise barallant-se.
0: Sí, com el comentava, sí.
1: Clar, semblava una pel·lícula real, no? Nosaltres mateixos estàvem amb unes ganes de provar-ho, que ho hem pogut fer aquests dies, Pau?
2: I tant, sí, sí. Bueno, el que té aquestes aplicacions xineses com Sidens és que ells tiren primer i després les regulacions van després. Per tant, ells fan molt de soroll, i aquests clips que es van fer virals del Brad Pitt barallant-se, doncs, vulguis o no, va crear molt de soroll dins del món de Hollywood, i bàsicament els van denunciar perquè, vulguis o no, estaven fent servir imatges que no estaven registrades. Però, bueno, jo crec que ara estan començant a regular el que seria la generació de vídeo, i han fet que surti una marca d'aigua que diu que està generat en via a la cantonada, i a part d'això no pots fer servir imatges de gent de moment. Per tant, hem estat provant amb vídeos on no sortien persones.
0: Estem parlant de com l'AI està canviant la manera de fer vídeos amb dos grans especialistes, la Cristina Mont i el Pau Esplugues. Llavors, si tothom pot fer vídeos, què diferència en, diríeu, un vídeo bo d'un de dolent, eh? Què diríeu, Cristina?
1: Home, en aquest cas, crec que nosaltres mateixos, quan ho veiem, ho sabem, no? De dir, ostres, és un vídeo de qualitat o no. Que no vol dir que no es mirin si no ho són. Cada vídeo té el seu espai. Ara estem veient un munt de vídeos d'animalets fent tonteries, no? Els vídeos dels gats que tenim fent tota mena d'escenes, que són bastant graciosos, però podríem dir que a nivell de qualitat molts d'ells deixen molt que desitjar. Ara, quan parlem d'un tema més professional, doncs clar, no és només l'eina, és tot el coneixement que té allà al darrere per fer vídeos realment professionals, on la idea creativa es traslladi amb una imatge de qualitat, no?, amb una direcció de fotografia, amb l'acabat. Això no és tan senzill de fer a casa, diguem-ne.
0: Clar, ara com que Sora ha tancat, tu, Pau, amb qui confies? I després també t'ho pregunto, Cristina, amb quines eines confies ara?
2: Home, jo diria, per començar, amb imatge, Nano Banana, 100%.
0: Nano Banana,
2: el realisme és increïble. I després Clean per fer vídeos, tot i que, si voleu començar i no teniu moltes idees d'aquestes eines, podeu fer-ho amb VO3, que està incorporat dins de Gemini. Li podeu preguntar de fer un vídeo i bueno, podeu agafar el de pagament, o el gratis, em sembla que us deixa fer un vídeo gratuït, i està bastant bé, també.
0: Molt bé. Per tant, Nano Banana i Clean, i tu què diries?
1: Home, jo crec que Nano Banana és el rei des que va aparèixer. Ens ha facilitat moltíssim la vida. És una passada. Sí que és veritat que ara mateix és Clean, però és que ho comentàvem fa una estona, que és que cada dos per tres canviem, el rei canvia, no? L'anem destronant, perquè veu tres a l'estiu, ens tornava bojos, va sortir Sora i estàvem encantats, que després vam anar retirant, però alguns dels vídeos que hem fet a nivell professional l'hem incorporat, elements de Sora, ho hem anat descartant pel tema aquest que dèiem del control i perquè han sortit altres coses. Ara estem a Kling, però la setmana que ve ja veurem, i el Sidens aquesta setmana ens ha donat uns resultats increïbles, per tant...
4: El que està clar és que l'IA generada en vídeo no desapareixerà, però sí el nom, no?, de l'aplicació que utilitzem, no? I per tant, no vol dir que la gent es pensa, s'ha acabat Sora, s'ha acabat. No, hi ha altres eines, no, companys, per fer vídeo, no?, com esteu explicant.
1: Cadascú
4: no?
1: es va especialitzant. És cert que, clar, centrar-se en la generació de vídeo com a proveïdor de tecnologia és una aposta forta, perquè necessites realment molta potència d'ordinador, no tu, la companyia que t'està donant aquest servei. Clar, OpenAI, el que sembla és que vol, no?, enfocar-se i dedicar esforços a coses que, doncs, potser de base no li suposin tant. Veurem com evoluciona. Però això no vol dir que s'hagi acabat, eh? Potser que vam veient Sora incorporat a ChatGPT.
4: Potser torna.
1: Clar, sí, pot clar, no el tanquen. De fet, l'API segueix oberta. Per tant,
4: no sabem què passa en aquest món, és tan ràpid, no?
1: Total.
4: Molt bé, Pau, felicitats per la feina. Jo ja coneixia el Pau i fa molt bona feina també de vídeos, i la Cristina. Per tant, seguiu creatius, no?, amb aquesta intel·ligència artificial que no deixa de sorprendre'ns. Gràcies als dos.
1: Moltes gràcies. Gràcies.

0: L'altre dia vaig llegir una notícia de les que fa reflexionar. Us explico. Una dona de l'estat de Tennessee, als Estats Units, va ser acusada injustament d'un frau bancari, de robar desenes de milers de dòlars. I una IA la va identificar a partir d'una gravació d'una càmera de seguretat. Però es va equivocar. La IA li va atorgar una identitat que en realitat no era la seva a partir de l'anàlisi de les faccions, del tipus del cos i del cabell. I la policia es va refiar totalment de la intel·ligència artificial. Doncs bé, resulta que la dona vivia a quasi 2.000 quilòmetres del banc estafat i el resultat va ser terrible per la senyora. Presó, atenció, sense fiança durant 4 mesos. Finalment l'advocat la va poder treure de la presó, va demostrar l'error i es va acabar el malson. Una història que, com deia, fa reflexionar molt sobre la regulació que requereix la intel·ligència artificial i sobretot que encara cal perfeccionar molt la tecnologia i que cal sempre la supervisió humana perquè ens hi juguem molt. I avui un gran convidat que ara us presentem, Antoni Garrell. Què et sembla aquesta història? És totalment certa, eh?
1: Certa, completament.
0: Què et sembla? Fa por?
1: No, no fa por, és normal. A veure, què fan les intel·ligències artificials? Aprendre dels humans, aprendre de nosaltres. I nosaltres l'encertem i ens equivoquem. I com que aprenen de nosaltres, elles s'encerten i s'equivoquen. Avui per avui encara s'equivoquen sense voler. En el futur veurem.
0: Clar.
1: Perquè els humans també ho fem, això.
0: Avui tenim la sort que ens acompanya l'Antoni Garrell, que és un savi, eh? Enginyer, economista, membre d'honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i sobretot un home curiós pel món en què li ha tocat viure. És autor d'una tesi sobre intel·ligència artificial i avui amb ell volem parlar de moltes coses, per exemple, del seu nou llibre, La segona revolució digital, una nova era per a la humanitat. A veure, Antoni, amb la intel·ligència artificial iniciem una nova era com a éssers humans, em diries, sí?
1: Segur.

0: Estem amb aquesta revolució digital. Dius que estem davant de la segona revolució digital. Quin balanç fas la primera? I després parlarem de què impulsa la segona. Quin balanç fas primer de la primera?
1: A veure, el balanç de la primera, com tot, té claroscurs. Té coses positives i té coses no tan positives. Parlant de les coses positives, ha permès millorar les comunicacions, ha permès l'accés a la informació, ha permès accelerar l'avenç científic, ha permès accelerar la producció, ha permès alliberar els humans de tasques excessivament farragoses i perilloses, per tant, augmentant la seguretat, i, com no, ha permès augmentar la productivitat dels processos productius. Extremament positiu. Ara bé, això va acompanyat d'altres aspectes que no són tants. Primer, ens hem convertit en tecnodependents.
0: Ja, massa tecnodependents, tots plegats, amb el mòbil, sí.
1: Ah, tan tecnodependents que si no tenim connexió de dades, moltes persones no saben què fer, ni saben cap on anar.
0: I es pot agafar un llibre,
1: Es pot agafar.
0: I es pot agafar un llibre.
1: Es pot agafar un llibre.
0: Antoni, sí.
1: Però també ens ha convertit en molt més manipulables.
0: Ja.
1: Extremadament manipulables. Aquest concepte de les xarxes d'elecció i reacció fa que s'elimina el concepte de meditar sobre la certesa o no certesa, i això el que ens converteix és extremadament manipulables, sense oblidar que, a més, hi ha la possibilitat que la pròpia xarxa sigui una càmera d'ecos. No? I, finalment, ha reduït les llibertats i estem en un dilema que hauríem d'entomar, perquè tot apunta que sobre llibertat o seguretat està guanyant la seguretat. I la seguretat vol dir control.
0: Ja.
1: I control recorda el feixisme.
0: Sí, sí, ens hem de preocupar. Aquesta revolució i aquesta segona revolució, la intel·ligència artificial és protagonista. Supera la capacitat de les persones en moltes tasques, però continua sense poder aplicar empatia, intuïció ni capacitat ètica. Com veus aquesta segona revolució amb la IA? Des del novembre del 22, la IA generativa ChatGPT ens ha canviat moltíssim, no? T'agrada o no?
1: Home, clar que m'agrada, però m'agrada per lo que serveix. No m'agrada moltes vegades perquè lo que s'utilitza. És a dir, aquesta segona revolució industrial, que com ara explicaves, què és el que representa, què és el que ens està canviant i quin és el rol de l'IA. Permeti'm que te faci un petit excursió lateral. El que impulsa la segona revolució industrial són dues coses. Una, l'economia digital. La segona, la intel·ligència artificial. Per tant, no hi ha segona revolució industrial sense aquests dos motors. Economia digital, que té molts problemes i que, i que en parlem molt poc, malauradament en parlem molt poc. I
0: de la transformació digital, sí.
1: Però de l'economia digital, no tant. Tu pensa que la punta de l'iceberg de l'economia digital se'n diu l'e-commerce o les compres per internet. És una de les claus, per les quals s'està perdent i molt la classe mitjana, perquè l'economia digital fagocita tots els guanys, les plusvalues que es produeixen al llarg de les cadenes de producció i consum. I on s'apaguen els impostos? On hi ha ubicat el servidor. Si es perd tot del mig i tot s'analitza dalt, tant, primer motor, l'economia digital, i segon motor, l'intel·ligència artificial. Tant, la intel·ligència artificial és clau. Sense la intel·ligència artificial, tots aquests elements que abans en deia positius de la transformació digital no assoleixen la seva màxima capacitat. És a dir, la comunicació arriba a la màxima capacitat quan apliques intel·ligència artificial, perquè pots segmentar i la pròpia intel·ligència artificial et pot ajudar a discernir què m'interessa i què no m'interessa. La pròpia intel·ligència artificial, amb aquest boom d'informació que tenim, et pot sintetitzar, resumir, fer una primera tasca selectiva per després tu aprofundir. La intel·ligència artificial no solament permet augmentar la productivitat, que pot reduir costos, és que els pot reduir pràcticament a zero. Si entenem com a cost, el cost addicional, la transformació de la matèria primera, tot el que no és tecnologia. Tant la intel·ligència artificial, i per no allargar-me, transforma els processos productius, transforma relacions humanes, transforma el món científic. I aquest és el secret. No hi ha segona revolució industrial sense intel·ligència artificial.
0: Aquesta revolució sense la intel·ligència artificial, però com a humans creus que estem preparats per aquest canvi gegantí, que és un tsunami? Molta gent està preocupada, i ho saps, per si la intel·ligència artificial li traurà la feina. I això són els titulars que tenen més visites, que en aquest programa ho sabem. Quan es parla d'IA i de feina, a la gent li preocupa molt, Antoni.

0: puc dir la veritat?
1: Digues.
0: Ens la trobarà.
1: Ah?
0: I molta més del que la gent es pensa. La intel·ligència artificial no només treu la feina poc qualificada, la feina rutinària, això ja ho feien els sistemes automàtics sense intel·ligència artificial. Pensa en els robots de les cadenes automàtiques de fabricació de vehicles. Tenen desenes d'anys, estaven automatitzats. El concepte de fer-se la intel·ligència artificial és que el que li estàs posant és capacitat d'interacció i de procés. Els humans, a les nostres feines, sempre primem la capacitat de procés en contra de la capacitat de creatiu, de pensar, de relacionar i de fer coses que encara mai han passat.
1: I Antoni, tu que ets un savi, quines professions ens hem de preocupar? Perquè, clar, hem d'afrontar aquest canvi d'era. Digue'm, els que t'escolten, no? Quines professions s'haurien de començar a preocupar?
0: Pues totes aquelles que ens creiem que no ens afecta. Et poso tres exemples i prou molt ràpids. I a més reals. La setmana abans de Setmana Santa, el fill d'un amic em deia que volia fer informàtica. I li vaig preguntar per què, per programar. I li vaig dir, no facis informàtica.
1: Perquè la IA ja programa.
0: Perquè el millor programador... Programar és codificar, i el millor programador ja són les IAs. I em va dir llavors, i li vaig dir, home, en tot cas fes algú que està al revés, que és també informàtica, preocupa't de la ciberseguretat. Encara hi ha un llarg recorregut.
1: És veritat, és un camp on sempre es diuen que hi haurà professions del futur.
0: Segon exemple, aquest fa una miqueta més de temps, els advocats. Sí. Als Estats Units comencen a prescindir d'advocats, els grans bufets d'advocats. Per què? Perquè al voltant del 70% dels advocats, dels grans bufets d'advocats, es dediquen a buscar casos que puguin que han sentat jurisprudència i que aplicant-los et puc ajudar o et puc fer que t'absolguin. Resulta que qui sap tot s'ho llegeix ràpid i ho revisa i busca el teu cas, també és la intel·ligència artificial.
1: A vegades al·lucina, i s'ha de recomprovar, eh?
0: No, però aquest és el tema que, si vols, lliga'm el primer que deies. Clar que s'equivoca. Clar que s'equivoca. I de moment, sense intenció.
1: Ja.
0: Després ja ho veurem. Però amb els advocats això passa. I això no és nou. Watson, IBM, té bastants anys i era el millor advocat que hi havia. Per tant, el que són també els advocats també se n'han de preocupar. Primer et posava l'exemple de codificació, que et puc parlar d'enginyeria. I després també totes aquelles professions que són més vinculades a les tasques d'administració, és a dir, comptabilitat. Fer passar els apunts comptables. Els sistemes miren la factura, llegeixen la factura, entenen el que és i poden fer l'assentament comptable. I a partir d'aquí els balanços i la informació de gestió. Són tres exemples que no en parlem habitualment,
1: clar,
0: que estan clarament amenaçats.
1: I Antoni, en el teu llibre, La segona revolució digital, una nova era de la humanitat, tu defenses que la IA ens pot superar? T'atreveixes a posar-hi un termini? 5-10 anys, dius?
0: Sí, entre 5-10 anys.
1: A veure, explica'm això.
0: Lliga'm una mica amb el que intentava abans dir, però m'he desviat jo mateix. Moltes vegades a la feina, jo ho he sentit, no sé si tu, però et pot haver passat, amb el que li dius, no, no pensis, aplica el procés. Quan hi ha un error, diu, però has aplicat el procediment? Tot el que estigui procedimentat, tot el que sigui procés, les ordinadors sempre ens guanyaran, perquè són molt més ràpid fent càlculs. I el procés és càlcul. Per tant, si les nostres feines es basen fonamentalment en procés, l'intel·ligència artificial ens guanyarà sempre. I això estem a un tris. Si, a més, l'intel·ligència artificial és capaç d'entendre'ns amb els llenguatges del nivell, doncs, òbviament, què és el que ens passarà? Que hem de ser conscients del que representa l'intel·ligència artificial. Hem de ser conscients que no és el mateix tindre consciència que tindre pensament. I amb aquesta dicotomia és on ens hem de jugar. Clar que ens superaran en procés, no en consciència, que ser capaços d'entendre el món cap on va.
1: Déu-n'hi-do, per anar acabant un titular, recomanem molt el llibre de l'Antoni Garrell, que, com dèiem, és un savi, jo ja l'he entrevistat moltes vegades, aquesta segona revolució digital, aquesta nova era per la humanitat. Titular final, què em diries tu, que amb tu hem parlat molts cops d'economia, què recomanaries als oients sobre aquest món amb IA?
0: Tres coses, per no allargar-me. Tres. La primera, donar-se en compte que el món ha canviat radicalment, que tot el que hem après fins ara ens serveix per entendre on estem, però no ens serveix per continuar avançant.
1: Ja.
0: Per tant, estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar.
1: Molta raó.
0: Segona consideració. No creure's les primeres respostes que dona la intel·ligència artificial. perquè la intel·ligència artificial respon en funció de la teva pròpia pregunta. Si la teva pregunta té un error, la resposta té un error. Si tu no ets conscient de lo que és l'error, no ets conscient de la resposta.
1: Pregunteja bé.
0: Per tant, pregunta bé. I per preguntar bé, què vol dir? Que la intel·ligència artificial serveix, i aquest és el concepte,
1: clar,
0: per millorar el que saps,
1: val,
0: no per respondre el que no saps.
1: I tercera?
0: I la tercera està molt vinculada amb tot el que és el procés productiu. No treballis sense utilitzar les eines vinculades a la intel·ligència artificial.
1: Exacte.
0: Per tant, utilitza-les.
1: Molt bé. Antoni, ens apuntem a la llibreta aquestes recomanacions. Gràcies per venir al Revolució. Antoni Garrell, com sempre, un luxe escoltar-lo, una conversa interessant i també una mica inquietant, eh, en algun punt, però no podem fer veure que el futur que ve no existeix. Ve un canvi, dirà, i n'hem de ser molt conscients i, com deia l'Antoni, estar preparats. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Sonia.

Acabem el programa avui amb una frase d'una dona que no va tenir fàcil. Mary Ann Evans, poeta, novel·lista i periodista a Anglaterra victoriana, va haver de signar la seva obra amb el pseudònim George Eliot. I aquesta va ser la seva frase. Mai és massa tard per ser el que podries haver sigut. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. D'una banda, una guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de tres també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima. L'home, que estava apartat del cos i tenia expedient per casos de violència masclista, no ha accedit a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia, per a que anteriorment havia estat destinat a Llanes. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins de les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies i finalment l'han abatut. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia. L'agressor ha fugit. Més notícies en Quim Balaguer.
3: Tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment. Però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen del PP. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir. Y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
3: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no accepten el repartiment, les durà als tribunals.
2: L'Ajuntament de Salou acusa els Mossos i la Conselleria d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. L'alcalde, Pere Granados, reitera les seues queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils que limita amb Salou.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida perquè això no pot continuar. Ja li dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou.
3: Els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la protesta històrica de Palma contra la massificació turística. Una de les manifestants, que va rebre cops de porra, explica que ja marxaven i que la càrrega els va agafar per sorpresa.
7: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar s'escut a s'escona i me va pegar una porrada jo. Pràcticament no ho varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
2: De l'exterior, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants

0: tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
1: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda. L'estiu és tot.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
2: No totes les veus tenen el mateix timbre, el mateix to, o el mateix color, o la mateixa textura. Al contrari, totes les veus són diferents i úniques, i en doblatge sempre s'ha dit que totes les veus són vàlides, fins i tot aquelles que s'allunyen de l'estereotip de veus que se solen repartir per doblar els personatges protagonistes. Perquè hi ha tot un ventall de personatges tipus o característics en la majoria de doblatges i repartiments i on es necessiten d'aquestes veus. Com es fa una veu característica o singular en doblatge? Quins són els personatges tipus més habituals que se solen doblar? Per parlar-ne, hem convidat a dos actors que n'han fet molts de personatges tipus. Per una banda, l'actor de doblatge Domènec Farell, que entre d'altres va posar, per exemple, la veu al personatge de Walter White doblant l'actor Bryan Cranston, o també el Freezer de Bola de Drac. Domènec, moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a vosaltres. Què tal?
2: I també comptem amb la presència de l'actriu Anna Orra, que ha posat la veu a molts personatges d'animació, com el Doraemon o el Sato del Shin-chan, per exemple, i moltíssims més. Anna, també gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I a més, per l'episodi d'avui, també comptarem amb la col·laboració especial del Ramon Canals, que ha posat la veu a l'inspector Megure, del detectiu Conan, de la Rosa Guillén, que ha doblat a la protagonista de la inspectora Marlon, i a l'actor Pep Ribas, que també ha fet molts personatges tipus, com per exemple el Hank de Breaking Bad. Domènec, Anna, és veritat que no cal tenir una gran veu per fer doblatge?
3: Evidentment, no és necessari.
4: Escolta'm, a mi, jo no tinc una gran veu.
3: Ni jo, no cal.
2: No. Com definiríeu la vostra veu? Com us l'han definit?
4: Jo tinc una veu mitja, diguéssim, que puc... A veure, el problema de la meva veu, o el problema o l'avantatge, no ho sé. Tinc un abast bastant ample de personatges, un registre bastant ample, ¿vale? Això vol dir que a vegades és difícil classificar-me i llavors és molt fàcil que et convoquin per ambients. Vaig estar molts anys fent ambients. Aquesta serveix per tot, li donarem de tot, no? I per una banda, doncs sí, és veritat, no? Era resolutiva en aquest sentit. Per l'altra, doncs no se m'ha identificat amb una cosa concreta, llavors costa una mica més, però jo estic contenta, o sigui que...
2: Clar, això, cadascú té la seva, no?
3: Sí, sí. Cadascú la té la seva, i el que es tractaria en tot cas és de saber-la fer servir i posar-la al servei de... el personatge que fas. I aquesta és la gràcia. Sí, a més tens una facilitat per canviar-la i fer-la més dúctil i fer-la més variada, doncs millor que millor. Tu passes millor. És molt més divertit.
2: Perquè la teva veu, com l'han definit? O com...
3: La part de greu i tal, cascada, de casalla, xiulet, vella, de tots, de les formes i maneres. T'acomodes el personatge. Jo crec que la gràcia és aquesta, és imitar o col·locar la veu en el personatge que estàs fent, o l'actor que estàs fent.
2: I quins personatges us solen repartir?
4: A mi al principi, fa molts anys, em donaven molts nens, em van encasellar una miqueta, ¿vale? Llavors, fins al punt de que quan van començar a demanar nens de veritat, alguns directors quan em veien es justificaven i em deien: és que ara ja els nens ho fan nens de veritat. I jo els deia: bueno, jo també faig senyores, perquè vaig estar molts anys fent molts nens. De fet, vaig viure molt bé de fer nens, amb dibuixets i amb imatge real, o sigui, Canal Plus em demanava per fer nens negres, o sigui, estava hipermega encasellada, ¿vale? Però, bueno, després, mica en mica, vaig anar desfent una mica això, i perquè, a més, bueno, ja vam veure que fent senyores també me'n sortia prou bé.
2: I a tu?
3: Jo, menys guapos, a tot.

0: No, allò que diem galants, allò que n'hem dit algun cop, que és allò molt antic, que són els guaperes, els protagonistes guapos, excepte aquests, tots els altres. No n'he fet mai cap de galant. Però negres, dolents, molt dolents, Anna? Que ho han repartit uns quants. I personatges estranys, personatges d'aquells que tenen una... Aquests sí que m'agraden molt, a més d'una psicologia especial.
1: Quin és el personatge més curiós o estrany que recordeu ara mateix, que us hagin repartit?
2: A mi em van repartir, no fa gaire, fa un parell d'anys, un tio, tia, una cosa rara, vale? Que semblava un tio. Vale? I em va dir la directora, no t'espantis, ara el veuràs. I era clar, cara de tio, però era un tio raro, que no sabien ben bé. Anava vestit de nom de senyor, però era una cosa rara, perquè era una dona, però tenia una veu entremig, vale?
1: Però com un sexe
2: molt estrany.
1: Indefinit, això que
2: sí,
1: ara demanen...
2: Sí, vaig fer una cosa molt rara. I era un tio, un tia, no sé, de mitjana edat, i l'Anna Pallès em va dir, no t'espantis.
1: I quina veu li vas posar?
2: Pues vaig fer una veu molt... Bueno, és que, clar, la cara t'ho diu, no? Una cosa rara, perquè vaig baixar-la bastant, vaig buscar els greus que tenia més greus per donar-li... I sobretot, no és tant la veu, a vegades, com els tons que fas, no? Que era un to molt masculinitzat, no? Era com una tia molt masculina, ¿vale? Però era una cosa rara, perquè no era ben bé... Jo crec que és el més estrany que he fet, a part de bruixes i coses d'aquestes que això m'encanta, vull dir, i dolentes, i gent com només rara que et puguis tirar en cara. També vaig fer una que era una gàrgola amb un 35, i la gàrgola aquella era molt així, molt com aguda, i a més de tant en tant baixava, tenia greus i aguts i era divertida de fer, cascaves, la veu, però era molt divertida de fer perquè tenia molts matisos i m'ho vaig passar molt bé.
0: Jo és que no sé, no sabria dir-te quin és el més especial, n'he fet molt. Jo què sé, des del pallasso Baggy de One Piece, que allò és com un aguts i uns baixos i un bufa i un remena.
3: Ara em busquen els de l'armada. Ja us ho vaig dir jo, que us preparéssiu pel pitjor. A veure, porta'ls cap aquí.
0: Bueno, el Freezer, esclar que el vaig heredar, però el Freezer és... peculiar.
3: Molt bé, mocosos, us felicito, aplaudeixo la vostra habilitat per fugir.
0: No ho sé, jo vaig fer una dona un cop, també, d'aquestes coses.
1: Una dona?
0: Una dona en una pel·lícula, una dona enorme, molt bestiota, i resulta que li posaven una veu i molt, molt bèstia. I era això. I, o sigui, n'hem fet de tots
1: de colors. Tot, de
0: I animalets, sí. I conyes d'aquestes, imagineu-ho.
2: Sobretot,
1: bé,
2: coses així.
1: Intentarem desgranar-los un a un, en la mesura que puguem, perquè, evidentment, n'hi ha moltíssims, faríem una llista que no s'acabaria mai, però, per exemple, has comentat els nens. Com es fan els nens?
2: El nen, depèn de com sigui, de petit, gran, m'hi poso allà i una mica ho veig. O sigui, quan ho vaig gravat dic, ai, potser l'he fet massa petit o potser l'he fet massa gran. Has de posar la veu d'una determinada manera. Però és una cosa que no ho estudies, la teoria, és una cosa que et surt... Com una manera, no? Com tu veus el personatge i te'n vas cap allà, te'n vas amb ell.
0: Exacte.
2: Llavors l'ànima que poses, i sobretot els tons que poses, la innocència del nen, l'has de marcar una mica amb els tons, sobretot. Però el que, per exemple, jo quan dirigeixo i he dirigit a dones fent nens, el que no vull és que m'apretin massa la veu, ¿vale? Si és uns dibuixos, una cosa, però igualment allà fent ninots tampoc, a no ser que sigui un ninot de veritat, no? O que facis un lloro, no? O que facis una gallina. Però un nen, com menys apretat el facis o com més natural et surti, millor. Però no sé com explicar-t'ho.
1: Clar,
2: perquè
1: és surt és difícil,
2: com natural. És difícil d'explicar.
1: Ja ho sé que és un episodi difícil.
2: És complicat.
1: Sí. Perquè, clar, no hi ha gaire teoria. És fer-ho, no?, aquests personatges.
0: Sí. Exacte, és fer-los. És escoltar-los. Aquesta seria la base, com tot. Però en aquests casos, en aquest cas, potser seria més especial. És escoltar-los i intentar apropar-te, evidentment, al màxim el que fa. I interpretar-lo, és a dir, traduir-lo a la nostra manera, a la nostra música, en el nostre idioma, i intentar col·locar-lo d'aquella manera que ho fa ell. des de la nostra posició, des de la nostra situació, del nostre idioma.
1: Uns altres tipus de personatges. Avis...
0: Sí.
1: O àvies.
2: I tant.
1: N'heu hagut de fer de més grans que vosaltres?
2: Com més va, més.
1: I com ho fem a veure?
0: M'agrada molt.
1: Sí?
0: És fantàstic.
2: Li queden fantàstics al teu home. Sí.
0: És fantàstic,
2: sí.
0: Perquè és... Primer perquè solen parlar molt més a poc, i solen molt parlar més tranquil·lament, excepte algun moment alguna rabieta. I... Ostres, és aquella debilitat en els finals de les frases, aquella falta d'aire algun cop, aquelles respiracions, que és el que li dona la veracitat al personatge. Jo recordo el Falling. Falling és la pel·lícula del Mortensen, que era el tio, aquell tio tenia...
2: Estava
0: 90
2: espectacular.
0: Anys?
2: Sí.
0: No sé, estava, molt.
2: Sí, molt.
0: I que fa uns cabrejos, era un dèspota molt, molt fort. Hòstia, jo vaig disfrutar-ho com un animal. Ho vaig passar molt bé.
1: Però i... el ritme, la respiració és important per fer-ho.
0: Clar, és
1: més,
0: bàsic.
1: Més a poc a poc, no?
0: No depèn, tant, a poc a poc.
2: Depèn de personatge.
0: Però és agafar aquella, baixar la veu, posar-te-la a l'estómac i agafar-li i donar-li i disfrutar-lo.
1: Mm. Més personatges que tinc apuntats. Policies.
0: Sí. Depèn.
2: Ell, sobretot, jo també n'he fet, per això de policies.
0: Depèn, el policia. Okay. O sigui, depèn de la mala llei que pugui tenir. Si és el que t'atura a la carretera americana per demanar-te el carnet, doncs té una manera de dir especial.
2: Hi ha policies i policies.
0: I després, ja. Si és l'altre que t'ajuda a creuar el carrer, doncs té una altra manera de parlar.
2: Clar. O si és tipus, o si és una tia... Exacte. Jo, per exemple, n'he fet una amb una sèrie que es diu Tandem, que ella és sorda i és molt simpàtica, és divertida aquella, i és bastant tipus aquella dona, sí. I té un amic bastant mala llet, és com irònica i m'encanta, té com un sarcasme i els té ben posats, té un parell de collons aquella dona, llavors aquesta l'he disfrutat molt jo, aquesta dona.
1: Lladres?
0: Sí.
1: També veu una mica com de dolent,
0: sí.
1: Però clar...
0: Depèn, perquè els lladres poden ser els guaperes, també n'hi ha, de lladres guaperes. Ens estic pensant amb el Clooney i tots aquestes que han fet els Elevens. I tal. Però hi han totes les altres que van al voltant, que són els que van enganxant els cables per fer explotar la caixa forta, que aquest tinc sempre dubte, cony, i sempre no sap on posar-se, com fer-ho, i crida.
1: Clar. Per exemple, penjats?
0: Sí, també.
1: Com es fan els penjats?
2: Bueno, almenys vocalitzis millor.
1: Sí. Vocalitza poc.
0: Sí. No cal anar a tu penjat, però és que... No sabem què dir.
1: Hippies...
2: Sí, també.
1: Heavies, pijos... Hi ha algun d'aquests que hem dit especialment difícil per vosaltres, o no? O que es costés, que recordeu?
0: No, depèn de com l'hagin interpretat.
2: Clar, depèn.
0: Depèn de com ens arriba.
2: A veure, una drogadicta o una alcohòlica no és fàcil de fer si no et poses ben a la pell, ¿vale? Perquè a vegades hi ha actors que estan tan naturals i estan tan bé que passar-se una mica més del compte, pots acabar fent una destrossa. O sigui, pots no... Llavors, a vegades és complicat, fer aquest tipus de personatges. O un personatge que és normal i de cop i volta queda, es penja o queda o s'emborratxa o i tal. No és fàcil de
1: fer.
2: No,
1: aquí ja entren els matisos, imagino.
2: Sí, no és gens fàcil de fer sense caure en un estereotip o una boja. Has de seguir molt fixar-te molt en com ho fa l'original. Si és bona actriu i tal, et donarà moltes pistes, eh?
0: Sí, els canvis de caràcter,
2: sí.
0: Sobretot.
2: Sí.
0: Aquells canvis sobtats d'un personatge que pot estar en una situació, doncs, donant normalitat absoluta i de cop i volta de sortir-se de mare per qualsevol cosa, aquests canvis són complicats.
2: Sí.
1: Doncs per l'episodi d'avui també comptem amb la col·laboració especial de l'actor de doblatge Ramon Canals, que, com dèiem, és l'inspector Megure del detectiu Conan.
4: Vostè ha comès un assassinat terrible. Ha mort la seva mare. Vull que s'adoni de què significa això que ha fet.
1: I pel tipus de veu que té ell, més aviat greu i gruixuda, també li hem preguntat quins personatges li solen donar. I ens ha respost això.
5: Grans, A part d'edat, ara últimament, grans d'allò corpulents, negres, bestiotes, el babau, el tros de pa, allò, l'innocentot, però que són grandots, allò, els armaris... El que diríem en castellà, l'armario ropero, doncs d'aquests... També n'he fet amb dibuixos que no tenen res a veure, potser amb la veu que tinc jo. Per exemple, doncs allò, doncs el gran, el caldrós, el farà aquest que normalment fa els que té la veu primeta, i tu, Ramon, faràs el petit aquest.
6: Que té aquesta veueta així.
5: A vegades, clar, amb els dibuixos és on es pot jugar, no? Perquè la veu la pots canviar i la pots variar molt, però normalment ja és allò, el meu físic també condiciona el tipus de veu i et condiciona donar aquest tipus de personatges.
1: Clar, ell diu que li donen personatges més aviat grossos, corpulents, gegants...
2: Que... Normal. A veure, la veu fa que et limita o et dona pistes d'aquest.
1: Clar, no, ell té la caixa la té. Clar, perquè que els personatges prims han de tenir una veu més aviat aguda i els personatges grossos més aviat greu, és un tòpic o és veritat?
2: No sempre és així, no, és un tòpic.
0: No és necessari.
2: Això. Hi ha alguns gordos que tenen una veu prima, que fan gràcia perquè realment tenen la veu molt prima i al contrari. A veure, normalment es correspon amb una caixa toràcica gran, una
0: veu gruixa. De la mateixa manera que no tots els personatges homes negres tenen la veu gruixuda.
2: No, ni
0: tots els gàngsters tenen la veu trencada. No.
1: I com què t'ho marca, això? L'original?
2: L'original.
1: Sempre l'original. Però moltes vegades no queda bé, si és la veu original. Fins a quin punt es pot arribar a canviar?
2: A mi a vegades m'ha passat que he vist un actor que dic, ai, mira, quan li poso veu, dic, ostres, no li va gens la seva pròpia veu. I ara què faig? Quan dirigeixo, em passa això a vegades.
0: De tota manera, el respecte de sèrie és... El Nino és el que mana.
1: Parlant de personatges tipus i curiosos, al Ramon li va passar una cosa fa uns quants anys, i és que va arribar a la sala i es va trobar amb una sorpresa que no s'hagués imaginat mai. Ell mateix ens ho explica.
5: Em va convocar el Joan Pera, diu, per una pel·lícula, i quan arribo em diu, tinc un regal per tu, penso que et farà il·lusió. Ens ha arribat una pel·lícula de l'Escurçó Negre i té repartit el Baldric. L'actor que el doblava abans, doncs, havia mort, ja no ho podia fer, i me'l va repartir a mi. Evidentment em va dir, sobretot, no intentes imitar l'actor que el feia abans, ja l'original ja t'hi portarà. I, evidentment, et porta a parlar d'aquella manera que parla, senyor, no sé què, m'he comprat cromina. A mi, a veure, clar, jo abans de començar el doblatge ja havia vist l'Escurçó, i per mi el personatge del Baldric era un dels personatges que m'agradava molt. Era com teatre de l'absurd, era una relació molt absurda la que tenien. I em va fer molta il·lusió, vaig fer aquesta pel·lícula, i després va arribar, més endavant, al cap d'un any, o menys d'un any, va arribar un capítol d'una temporada que no s'havia doblat, que em sembla que és el capítol 3 de la temporada 3, que no estava doblat, i el vam doblar. Els actors que sempre feien l'Escurçó Negre, i jo fent una altra del Baldric, o sigui, puc dir que he fet dues vegades el personatge del Baldric de l'Escurçó Negre.
7: De petit no podia dormir.
8: Sí, i encara ets petit.
7: No, vull dir quan encara ho era més, senyor Escurçó Negre. Vivíem en un lloc de mala mort. I cada nit apareixia un dimoni fastigós que molestava la família amb la seva presència horripilant. Primer es notava una olor horrorosa. I després un ésser petit, pelut i humit es materialitzava enmig del llit dels meus pobres pares.
8: Ja, digue'm una cosa. Quan vas marxar de casa, va desaparèixer misteriosament l'ésser repulsiu?
7: El mateix dia.
1: Alguna vegada heu hagut de doblar, us ha passat com el Ramon, un actor o actriu que sabeu que normalment l'ha fet un altre?
0: Sí.
1: Recordeu algun cas? No.
0: Sí, alguna vegada, però vaja, no sé.
1: Què feu en aquell moment?
0: No sabia per què no ho fa.
1: Clar.
0: Això és el primer, perquè l'actor que l'ha fet sempre no ho fa. Si és una raó normal, lògica, jo què sé, mèdica o ausència o no hi és, doncs bueno, la pel·lícula s'ha de fer o el capítol s'ha de fer igual. Llavors suposo que es fa un càsting o el que sigui i si t'escull i ho fas tu, sí. I ja està.
2: A mi em va passar, però era perquè l'actriu era morta. Vull dir, a mi em van donar una actriu que havia fet la Maria Dolores Gispert i llavors me la van passar, me la va donar a mi el César.
1: És possible que tu fessis un Paul Newman una vegada?
0: Jo vaig fer-lo un cop, sí.
1: Ah, oi que em sona?
0: L'última pel·lícula del Paul Newman que ell va fer, jo la vaig doblar en català.
1: Després del Rogelio, no?, que l'havia fet tants anys.
0: Clar, Rogelio en castellà, clar.
1: Clar, en castellà, en català, no sé si...
0: En català no record. I vaig fer, vam fer una prova i tal i qual, i sortia, quedava. I clar, era el Pol Newman molt gran.
2: Clar.
1: Ja. I no et va fer respecte?
0: Molt. Absolutament tot. Però un plaer enorme.
2: Clar.
0: Un respecte absolut, com sempre, però un plaer enorme, sí, sí.
1: Bé, més personatges tipus, per exemple, els que hem comentat fa moment, que no falten en sèries i pel·lícules, que són els borratxos o els alcohòlics. Hi ha alguna tècnica especial per fer-los bé? No sé, vosaltres que també sou directors, quines indicacions doneu als actors?
0: Tot alcohòlic o tal, no necessàriament parla malament. Atenció. Moltes vegades també és l'actitud del personatge en aquella pel·lícula, en aquella escena. Però si normalment associem que un alcohòlic o algú que va borratxo té dificultats al parlar, que també és que sí, que moltes de les vegades, és posar... Jo a vegades amossego una mica la llengua o el llavi o faig alguna cosa i ho deixes anar. Però vaja,
2: sí, no, sí, tècnica no. No, tècnica jo no, simplement això que dius tu, no? Intentar parlar malament, vocalitzar el més impossible i intentar posar-te la pell d'aquell... És que tot rau en el mateix, eh? Posar-te la pell d'aquell personatge i identificar-t'hi el màxim possible.
1: Entrem en un altre món. Personatges màgics, personatges fantàstics, per exemple, fantasmes. Ja sé que sempre estem amb l'original de referència, però com que és molt generalista, sí, el programa d'avui, sí, sí. Fantasmes, per exemple.
0: Sí, sí, veu baixa.
1: Veu baixa, eh?
0: Por. Veu baixa.
2: Sí, sí.
0: Cap a dins.
2: Sí, més aviat, sí, més allò sinistre, no? Allò...
0: Exacte, sí, sí.
1: Dracs?
0: Hosti, sí. Sí, sí. Però els dracs són diferents, eh? Cuidado, eh? Els dracs poden tenir, primer, una veu molt normal, o poden tenir aquelles veus que ressonen des de baix de tot.
2: Jo he fet dragonets petits, però en plan nens petits, no sé quantos... I aquí sí que pots fer veuetes apretades, perquè són ninots, normalment, això.
1: Trolls.
0: Hòstia, sí, vam fer en els que eren, no sé si era el Senyor dels Anells o una d'aquestes que últimes assist i vam fotre una colla de trolls, però aquests eren una cosa que eren com una espècie de dimoniets, no? I a mi anaves una mica així, amunt i avall i molt nerviosos.
2: No n'he fet mai, de trolls.
1: Ogres, no? És tot aquest món, els nans. I les fades, per exemple?
2: Les fades, jo no n'he fet gaire, jo he fet més bruixes que fades, però també n'he fet de fades, eh? Però bruixes m'encanta. Vull dir que... D'això sí que n'he fet, i se'm donen bastant bé. Bueno, no em costa gaire fer-ho.
1: Ja, pots dir que ja va una mica...
0: Però això és el que li va dir a la Redonda, no?
2: Sí, sí.
0: Que hi ha una anècdota que veu amb un d'aquestes pel·lícules, amb una sèrie d'aquestes que feia molt de dolent, i va agafar un taxi i el taxista li va dir, hòstia, miri, vostè és aquest actor, que bé que ho fa, i tal i igual. I l'altre li va dir, però una mica fill de puta se n'ha de ser per fer-ho així, eh? I clar, no necessàriament.
1: L'Enric Arredondo, vols dir?
2: Sí, sí.
1: I les bruixes, com ho fas?
2: A veure. Les bruixes és...
1: Tècnica...
2: És apretar la veu allò, i com més rascades millor. I en plan...
0: El riure. No?
2: Sí, el riure, sobretot, és molt característic.
1: Doncs, precisament, li hem demanat a la Rosa Guillén, actriu de doblatge, que, per exemple, ha posat la veu a la Corinne Maciero, que és la protagonista de la sèrie de TV3, Capitana Marló.
6: Soc la Capitana Marló d'Homicidis. M'acaben de traslladar a Perpinyà. Suposem que vostè és l'assassí, entesos? No em fa cara d'assassí. Tot i que s'assembla una mica a l'Andrew. I es vol carregar aquesta tia perquè no li agrada. No sabem per què, se'ns en fot.
1: Com fa ella els personatges de bruixa, per exemple, i ens ha dit això.
9: La característica principal de les bruixes són els tons. Són tons com recargurats amb una mena d'ironia, no? És com, ai, i aquesta nit què faràs, no? Estires una mica les frases i després el riure és molt important, no? És un riure com malèfic. Aquest riure fa por. quan el sents així ja amb el personatge. I després això, baixo la veu, la rasco una mica, però bé, és buscar-li aquesta mena de to, com de persona, no sé, complicada i amb ràbia continguda i així, no?
1: Clar, ella diu que el riure malèfic és bàsic per fer bé una sí. bruixa. Quins tipus de riure hi ha?
0: Oh.
1: Quants tipus de riure n'hi ha?
2: Molts.
1: Perquè, clar, també...
0: Tants com vocals hi ha.
2: Sí, i pot ser el riure del tonto, el riure de... el riure de... de, saps?
0: Jo crec que... Jo a vegades us dic, no, aquest riu amb la I, o riu amb sí, la E, l'escoltes sí, sí. I ho veus. Sí. I és diferent un riure amb la E que amb la I, sí. Eh? I o amb la A. Són més expansius, menys expansius, més interiors, més fins, més aguts, sí. més llargs. La O sol ser... O i U solen ser d'així més... més tontots. I, però diferents vocals, diferents riures.
1: I la E pot ser que sigui més de dolent?
0: Sí. De monstruït.
2: Sí, sí, sí.
1: I hi ha una tècnica per riure en doblatge? O
0: no? És molt difícil.
1: S'aprèn?
0: Sí.
1: Com?
2: Sí, bueno, a veure, jo venia del món del teatre i ja sabia riure, no? Perquè ja ho havia hagut de fer en dalt de l'escenari. Llavors, no, el doblatge només havia de fer el mateix que havia fet en teatre, no? Però jo sé que hi ha molta gent que els hi costa molt, i en canvi hi ha gent que els hi surt innat. Era una actriu que em deia... Ai, ara plaure, he de riure. Tu prova-ho, li vaig dir, tu prova-ho. I li va sortir el moment, o sigui...
0: Sí, sí.
2: La meva filla, jo li vaig dir... Em va dir, ai, ara pla, ara no... Ara riu, dic, jo no et dic res. Primer, no et vull contaminar dient-te res. Tu prova-ho. I li va sortir espontàniament. Hi ha gent que no, que... És el diafragma. Uh-huh. És molt una qüestió de
0: sí,
2: diafragma.
0: I de sartanar. I de... Sí,
2: d'administrar l'aire, no? Perquè, clar, hi ha gent que riu cap endintre a la vida sí, real i després li costa molt fer-ho, sí, això.
0: Clar. Riure expansiu és més complicat. I és deixar-te anar, també, és riure. És, no, no,
2: sí,
0: que,
2: exacte.
0: Misteri, no és més
2: buscar
0: que això.
2: Motivacions, sí, també, exacte. Per riure, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I es plora igual que riu?
2: És més difícil per mi plorar que riure.
1: Per què?
2: Plorar i donar-li la credibilitat i l'emoció que cal. És més difícil per mi.
1: Per
2: però hi ha gent que, no, que et dirà que és
0: perquè
2: el revés.
0: Plorar és més sincer.
2: Sí. Riure és molt hipòcrita. Tu pots riure falsament i no enterar-te'n de res d'una conversa. I dius, no sé què collons m'ha dit ara. Però, en canvi, plorar i donar-li la credibilitat, l'emoció que cal, és difícil. És difícil si no tens un bon dia o tal. És veritat que també va molt de diafragma, perquè quan arrenques amb el plor, que és també és el mateix que riure, però donar-li l'emoció que toca i que tingui aquella cosa és complicat.
0: A mi m'ha passat, no sé si tu, suposo que també, jo he acabat plorant de veritat.
2: Jo també, sí, sí.
0: Amb algunes escenes que tu acabes plorar i acabes plorant de veritat. Per què? Primer perquè hi ha un treball com a actor i com a actriu que t'hi porta a creure-t'ho i a fer-ho bé, poder-ho fer bé, però que ara hi ha una emoció en aquell i et traspassa.
2: Jo aquest estiu vaig portar una pel·lícula que era molt dramàtica i la noia que em feia la protagonista feia molt, molt bé i feia mare i filla i vam estar fent una escena que vaig dir, aquesta me la guardo per fer-la amb tu i vam acabar plorant totes dues
0: sí, sí.
2: I li vaig donar les gràcies per fer-me sentir l'emoció que em va fer sentir perquè aquestes escenes a vegades és complicat pel tècnic i perquè vam haver de fer pistes i tal però és maco fer-les amb l'altra persona, perquè, a més, creix molt la
0: informació bastant més autèntic.
2: Sí, sí, sí, i li vaig dir gràcies, perquè feia temps que no sentia aquesta pell de gallina i aquesta... Era molt maca, la pel·lícula, i em va agradar molt fer-la.
1: També li hem preguntat a la Rosa quins personatges especials li acostumen a donar, i ens ha respost això.
9: Doncs per la meva veu em donen molts personatges o bé dones grans i després també dones de color, dones negres, vaja. Dones amb molta personalitat o amb bastant de pes diguem-ne. I després en els dibuixos, doncs... bé, una mica de tot. Potser des d'una capitana amb molt de caràcter, amb mala gaita, cosa que jo no tinc. O bé, personatges així com amb veus greus i... no sé, que tenen aquesta mena de cosa... com malèfica, no? Moltes vegades.
1: Ella diu que, a part de dones grans, també li donen dones negres. Aquest és un terreny pantanós a l'hora de repartir veus, vosaltres que sou directors, el color de la pell o no? Els clients últimament també sabem que demanen doncs, que respecti doncs, el color de la pell. Amb
0: jo no m'hi he trobat encara, que em demanin...
2: jo sí que m'hi he trobat, jo sí.
0: Però vaja, a l'hora de repartir un personatge negre, home, que evidentment sempre depenent de quina veu té l'original, és a dir, el l'actor, l'actriu que aquí hagi, que has de repartir. Però a part d'això, sol ser gent amb veu més forta, més...
2: O a vegades feta. No, és la manera de la dir, manera perquè a vegades parlen que... com amb un ritme, amb un swing, els negres,
0: no? Això sí, no? No, en aquest cas.
2: Que, però jo sí que és veritat que en algun estudi em van, per fer, més d'una vegada m'ha passat, algun personatge negre, m'han demanat persones negres, no? I en un estudi em van arribar a dir, n'hem trobat una, perquè no n'hi havia. I vam fer una connexió amb Madrid per fer la prova. I no la sentia ni assajar. I al final li dic, no assages a sobre, li vaig dir. I aquesta noia em va dir, ah, que s'ha d'assajar. I llavors vaig veure que era molt novata. A veure, era negra, però no era actriu. I no era, almenys no era actriu de doblatge.
1: Clar.
2: Llavors li vaig dir a la jefa, li vaig dir, escolta'm, això no m'ho tornis a fer. Dic, no l'he corregit gaire perquè he vist que allò no podia ser. Llavors em van triar de les altres dues noies que no eren negres, me'n van triar una.
1: Clar, aquesta és una realitat que jo crec que es viu a Estats Units i que, com que moltes vegades aquests clients provenen d'allà o són produccions d'allà, ho volen aplicar aquí, però aquesta realitat aquí tenim una altra.
0: Segons tinc entès jo, als Estats Units hi ha un tema de repartiment sindical. És a dir, hi ha una exigència a nivells sindicals que a mi em sembla correctíssim, evidentment, donada la realitat social que viuen als Estats Units. Aquí no. Aquí no passa això. O sigui, a veure, s'han de fer... els nens els han de fer nens. Bueno, fins no fa pas gaire era impossible que els nens fessin de nens, perquè no, a part de que no n'hi havien, no calia, bàsicament. O sigui, hi ha tota una sèrie de demandes de voler associar el personatge amb una manera o amb un estil o amb una forma o no sé com dir-ho, dels actors de doblatge o les actrius de doblatge, que no cal. En absolut.
2: No, perquè caiem en una segregació, una cosa molt com racista, no? Al final, si els blancs hem de fer blancs i els negres han de fer negres,
0: sí, sí,
2: o els no binaris han de fer no binaris. Exacte. Jo no, quin he de fer de si aquella persona... jo no tinc per què saber que aquella persona és homosexual,
1: per
2: fer un homosexual.
1: On està el límit, no? Perquè si ho fa un homosexual, haurà de ser un homosexual que ho faci.
0: No, perdoneu, i si els personatges, els actors originals negres, els han de fer persones negres, jo em quedo casa.
2: Ja.
0: I aleshores què fem?
2: No, i a més, quin és el concepte d'un actor? O sigui, jo per fer una assassina he d'haver assassinat algú?
0: Clar, és tota aquesta història.
2: Clar, jo no...
1: La Rosa Guillén també és l'actriu que posa la veu a la Capitana Marlowe, la sèrie francesa de TV3, i encara que sigui la protagonista, ja és una mica especial en ella mateixa i podria ser perfectament un personatge tipus.
0: Sí.
1: I també n'ens ha parlat.
9: La Capitana Marlowe és un personatge molt especial, perquè a part de que l'actriu és molt graciosa, però improvisa molt, o això sembla, és complicat, perquè li has d'agafar una mica aquest caire que té ella, tan distòpic, no?, que de vegades doncs, és cínica, riu, però ho està fent per mediatitzar l'altre, però m'ho vaig passar molt bé. Va ser un personatge molt maco, la veritat.
1: Vosaltres també n'heu fet de personatges protagonistes, com per exemple, tu, Anna, vas fer la primera veu del Doraemon, l'any 1993.
10: Tens uns acudits, intenta no pensar besties per un cop. Ets un cap de pardalets.
1: Quants episodis vas fer, ho recordes?
2: Molts. Molts, o sigui, eh? Em vaig fer entre català i castellà amb aquells dos anys, uns 700 vaig calcular.
1: Mare meva!
2: Perquè fèiem el castellà, llavors es feia aquí, i fèiem una borrada, eh? De les 8 del matí fins a les 10 del vespre, i fèiem el dematí, fèiem capítols en català i o al revés. I a la tarda, els mateixos capítols que havíem fet amb un idioma el fèiem amb l'altre. I era una matada. Era molt divertit, molt divertit. Em va donar moltes taules perquè jo començava i vaig agafar amb una agilitat bestial. I a part el personatge era molt, molt entranyable i te'l feies una mica teu, no? Perquè li donaves mala llet, però també li donaves tendresa, però també li donaves... I a més l'original, la dona japonesa, era molt bona, és molt bona. I et donava també moltes pistes, no? Llavors m'ho vaig passar molt bé i al mateix temps també ho vaig patir en el sentit que era Doraemon, i la que feia el Nobita, que ho fèiem juntes, fèiem nosaltres dues, fèiem soles, i després els altres ho feien amb un altre, i la Nobita es quedava fònica cada dos per tres perquè portava un ritme bestial.
1: I tu, Farell, també n'has fet de protagonistes, sí, vas fer un dels millors personatges de sèries de ficció que s'ha fet mai, que és el Walter White, de Breaking Bad.
0: És la sèrie 10.
10: Encara que t'ho digués, no t'ho creuries. I saps què passaria si de cop decidís que deixo de treballar? Un negoci que podria ser la joia de la borsa s'acabaria de cop. Desapareixeria. Deixaria d'existir sense mi, no. És evident que no saps amb qui estàs parlant, que no en tens ni idea. Jo no estic en perill, Skyler. Jo sóc el perill. Un tio obre la porta, disparen. Creus que en disparen a mi? No. Sóc jo el que dispara.
1: Tenia un punt de característic o no? Perquè, clar, primer era un professor d'institut normal i acaba sent el gran capo de la droga de l'estat de Nou Mèxic, no?
0: Només aquest traspàs, aquest camí que fa, ja varia la seva manera de parlar i de dir. A part d'aquell, l'actor, el Cranston, és brutal. Brutal, boníssim. Et dona tota la informació, te la dona ell. Només li has de mirar els ulls. Només això. I vaig tenir la sort d'estar superben dirigit per la Maganya, per la Lluïsa Maganya, que va ser fantàstic. Però sí, tot el procés. Era un tipus. És clar que era un tipus. La situació ja és molt bèstia. Llavors, és un tipus. Però és un tipus en el que no cal forçar-li excessivament la veu, sinó és la interpretació que ja és el que el fa tipus.
1: I recordes algun episodi especial de la sèrie que et marqués?
0: Sí, recordo el primer.
1: El primer de tots.
0: El primer de tots surt, jo recordo que surt gravant-se en vídeo enmig del desert, amb calçotets, explicant que fent un missatge a la seva dona i tal i qual, i explicant el que estava passant. I amb un mort. Això eren els primers takes, i ahir va ser fortíssim. I l'últim, que no el desvetllarem per no fer un spoiler, no?
1: Doncs precisament a Breaking Bad vas compartir repartiment amb l'actor de doblatge Pep Ribas, que feia el personatge del Hank, que era el cunyat de Walter White i agent de la DEA.
11: Vas matar 10 testimonis per salvar la pell. Hank, escolta. Vas posar una bomba en un geriàtric. Heisenberg. Ets un mentider, un caragirat i un malparit.
12: Hank, no sé d'on ho has tret, això.
11: T'ho juro per Déu. Et tancaré a la presó.
12: Hank, torno a tenir càncer.
11: Podreix-te, fill de puta.
1: A ell li han preguntat què recorda del Hank i ens ha dit això.
13: El Hank Schrader, que era el que jo doblava, el cunyat del Walter White, doncs era un home entranyable, un tio fabulós, un policia allò curtido en mil batalles i que era molt primari, però a la vegada també molt sensible, molt xulo de fer. Jo penso que Breaking Bad és possiblement la millor sèrie de la història. La Maria Lluïsa Maganya va ser la directora del doblatge de la sèrie, que va fer una feina fantàstica, i després també hi havia el Domènec Farell, que estava sensacional fent el Bryan Cranston, i hi havia la Leo, la Maria Jesús Lleonard, fent una actriu boníssima que es diu Anna Gant, que era el personatge de la Skyler, la pròpia Maria Lluïsa, que feia la meva dona, no recordo ara el nom de l'actriu,

0: en general, que també és un altre món. Avui estem fent un repàs exhaustiu, eh?
1: Sí, sí.
0: L'animació és on es permet fer veus més curioses i més i tenir més...
2: Sí. És on te pots deixar anar.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí.
1: O per desgràcia o per bé, és on pots fer les veus més estranyes.
2: Sí, i pots anar al límit de la interpretació. Sí. Jo recomano que la gent que comenci, o sigui, que faci molta animació, perquè és quan perds el tema inhibició, et desinhibeixes.
1: I de les coses que jo dic, que he dit sempre, que és de les coses més difícils. Doblar amb dibuixos animats, per mi és de les coses més complicades.
2: Hi ha dibuixos que tenen labials, i després els mangas, que els mangas és obrir, tancar, i has d'agafar un ritme, i punto, i ja està. No et dona moltes pistes, la boca. N'hi ha d'altres que sí.
1: N'hi ha alguns que sí. One Piece et dona molta informació, per exemple.
2: Sí, són molt expressius, també.
0: El que passa que els animes, no sé si són més naturals i més reals, les veus que s'han de posar, o les interpretacions, que no pas que...
2: Depèn del tipus de dibuix. Depèn del target que sigui la sèrie. Si és una sèrie per nens petits, normalment surten més dibuixats, més personatgets així, i si és una cosa per adults, normalment són en veu normal, saps? En veu, si són personatges, persones reals dibuixades.
0: El Pep Ribas també va fer un personatge d'animació que era el Bullwinkle de la sèrie Rocky Bullwinkle.
3: Oh, punyefles! Tant de bo existís alguna manera de transmetre personatges animats a través d'un ordinador tan lluny com vulguis i molt de pressa.
0: I també li hem demanat què recorda d'aquest personatge.
4: De fet, aquella sèrie era per nens, però tenia picades d'ullet constants pels adults, i explicava moltes coses de la política americana. Era molt bonica aquella sèrie, ens ho vam passar molt bé. El Claudi Domingo feia l'Esquirol, el Rocky, i jo feia l'An, que era el Bullwinkle, i era un bitxo molt divertit, molt, molt innocent, molt naïf i molt venjant. I vam fer potser, no sé ni quants capítols, moltíssims. Aquesta deu ser la sèrie d'animació més llarga que he doblat.
0: De fet, de les aventures de Rocky Bullwinkle, també se'n va fer una pel·lícula l'any 2000, i precisament allà hi va participar el gran Ricard Solans, doblant a Robert De Niro, que feia el dolent, que era un militar alemany, i li va posar accent alemany.
5: Quantes vegades han aconseguit frustrar-nos amb barroeres intromissions?
6: 28?
5: Calla, idiota! No han d'arribar vius a Nova York. Trobeu-los i destruïu-los personalment.
0: Tots els personatges que surten d'altres països i que, per tant, parlen altres llengües, s'han de doblar amb accent o no?
2: No. No, a veure... A veure, això és un problema quan et surten accents,
1: sí, sí.
2: Perquè, primera, no hi ha en vídeo, normalment, no hi ha pressupost per fer venir una persona oriunda d'aquell país perquè et vingui a donar instruccions de com fer l'accent. No tenim ni temps ni diners per fer això. Una altra cosa és amb un 35, una pel·lícula de cinema, que tenen un altre marge, tenen un altre pressupost, i poden fer venir a un rus, poden fer venir a un... És igual, vale? Poden fer-ho. Però amb una sèrie és més complicat. La majoria de les vegades el client ja et marca que no vol accents. Vale? Jo he arribat a fer coses mexicanes, per exemple, dient expressions, no? Mija, i coses així, però sense accent. O sigui, mantenint les expressions, però l'accent no.
1: Això ja em sembla estrany.
2: Sí, però això obligada,
1: No, evidentment.
2: Obligada pel client.
1: Però això a mi particularment ja no m'agrada.
2: Sí, a mi tampoc m'agrada gens, això, Però, per exemple, ara he fet una sèrie que vaig decidir jo i li vaig dir al client, no diré quin és, perquè encara no l'han emès, vale? Però vaig dir al client, això ho farem amb accent. Aquest personatge el farem amb accent. Em va donar carta blanca al client perquè fes el que em donés la gana. Al cap de 2 o 3 capítols, els protagonistes imitaven en aquest tio fent-se passar per familiars d'ells, i tenia molt sentit haver-ho fet amb accent.
1: Clar.
2: I es produeix una situació molt còmica en la qual tots parlen així i a l'altre els diu, bueno, però tu aquest accent et va i et ve. I diu, bueno, és que em va i em ve, saps?
1: Sí, sí.
2: I va quedar molt graciós.
0: Clar, a més, en original, el propi anglès té diferents accents, perquè no és el mateix el britànic, que el nord-americà, que l'australià, que l'indi...
1: I l'anglès de Nord-Amèrica, depèn de l'estat, es parla d'una manera o d'una altra.

0: Clar,
1: hi ha una pel·lícula, el Bienvenidos al Norte, em sembla que és, sí, que hi ha un moment que parlen, que hi ha uns que parlen d'una manera molt rara. Sí. Tu la veus en versió original i amb subtítols i no té gràcia perquè no te n'enteres que parlen d'aquella manera. Tu la veus doblada i és molt graciós, perquè parlen d'aquella manera.
0: Aquesta la, la vaig doblar allò en català.
1: És molt graciosa.
0: Amb el Marzani.
2: No era molt plat?
3: Home, el traductor se'ls havia emportat.
2: Què vol dir que se'ls va emportar?
3: No, és que no els va deixar.
2: Guixa?
3: Els mobles.
2: Què? No ho entenc.
3: Es veu que no els va deixar.
2: Com que no els va guixar? Que els guixés, que hi té a veure? I per què no hi són si no els va guixar?
3: Que no et deixar, no guixeu les mobles, que se'ls va emportar, ves?
2: Però per què diu que no els va guixar?
3: L'he dit per res de guixar.
2: Què? Pixar no era guixar?
3: Que no?
2: Que sí, vostè m'ha dit que no els va guixar.
3: Ah, d'acord, no, home. I dic que ell no els va deixar.
2: Per això és el que dic.
3: Pixar, m'ha dit?
2: Ah, deixar, no guixar. Deixar.
3: Sí, deixar, això, això.
2: Deixar, guixar, tothom parla d'aquesta manera aquí.
3: Home, esclar, som setimis, tothom parla setimis. També es parla flamenc aquí. Jo el flamenc també l'entenc, eh?
2: Sí que estic ben arreglat.
0: Això va ser un corrasso de boca.
1: Sí, sí.
4: Clar, i com es tradueix això? Perquè el doblatge és una traducció.
0: Sí.
4: Com ho fas, això, respectant el sentit original?
0: Buscant-li la lògica, buscant-li. Exacte, adaptant-ho. A veure, és que clar, jo he arribat a fer un personatge argentí parlant, que parlava català i que cantava un tango en català.
4: Però això és increïble, això.
0: No, no, no, i mil coses. I jo què sé, tota una pel·lícula en serbo.
1: Coses molt rares
0: han
1: de fer.
0: Clar, jo he fet tota una pel·lícula en serbo croat, amb un lingüista al costat. Però clar, aquestes coses s'han de
4: fer. I després, clar, a Estats Units, que hi ha molt producte que s'ha de doblar, que ve d'allà, hi ha el tema dels hispans. Dels llatins, clar, el castellà, potser en català, no?
1: Ja
4: ho podem jugar millor perquè és un idioma diferent, però quan estàs doblant en castellà, per exemple, això ja és un problema important.
0: S'hauria de posar accent.
4: I com faríeu els següents accents, o quins trucs, per exemple? Un accent rus.
0: Vale, aquesta és la primera. És mentida tot l'accent rus que hem sentit fins fa poc.
4: Què dius ara?
0: Sí, les erres i tot, que parlen de manera que parlen així. Fals.
1: Que pensar en el català, les eles,
0: exacte,
1: les
0: són eles molt, molt grosses i as.
1: As i les eses, és bastant català,
0: sí,
1: l'accent rus.
0: I molta A.
4: Molta
0: A i molta L.
4: I molta L. R, res.
0: R, no, de que arrossegada mai.
4: No. L'alemany?
1: És una mica com el francès, la R. Sí. És mentida, també, això que posen la R forta, no? R, fan les R's, les fan franceses.
0: I molt sincopat.
1: I, sí.
4: El xinès?
0: El xinès és... Sí. Aquest sí que per molt.
1: Les L's...
0: Sí. Perquè aquest sí que te n'has d'anar al top.
4: Però,
0: aquí,
4: clar, les L's sense caure en l'estereotip.
1: Però les L's són de veritat, eh? Perquè sí, molts xinos que tenim aquí, sí, dius, no saben dir la L, no la saben dir.
0: La L és un so que no tenen.
1: No tenen, aquest so.
4: El francès?
1: La R.
0: La francesa segueix sent aquesta cosa tant.
4: R suau.
0: R suau.
4: Turc.
0: El turc com els àrabs, igual és arrossegar-ho. Arrossegar-ho una mica, però sí.
4: I per acabar, el mexicà.
1: Sí, la tonada, no? La sobretot música, la cantarella.
0: Té una música diferent.
1: Les esses, però la compadre, és molt... Sí. És molt...
4: Recordeu algun personatge especial que féssiu amb accent o no?
0: Jo el servo croat, aquell.
4: El servo croat, Però com era el servo croat?
0: Era una situació de guerra, uns cascos blaus, i amb la guerra de l'ex-Jugoslàvia hi havia una intervenció d'un tot un grup de serbocroats. Ah. Hi havia un tio que parlava en serbocroat i català. I pues, passava la pel·lícula en serbocroat.
4: I com el feies? Com...
0: No, tenia la lingüista allà.
4: Ah, tenies un lingüista al costat.
0: Llavors em feia transcripció fonètica i, conyo, pues sí, el va enquadrar. Sí, em deia, hòstia, sí, sona perfecte. Bueno, pues mira, perquè sí.
1: Jo alguna sud-americana he fet.
4: Clar.
1: Però jo el que recordo molt, i la tinc aquí ficada, és que vaig que per poc agafo una... Bueno, em va sortir psoriasis d'aquesta. Vaig dirigir una sèrie que era com un malson, perquè hi ha una sèrie per Canal Plus, i eren àrabs, o sigui, vaig haver d'agafar gent àrab, gent persa, gent russa, gent alemanya, gent, o sigui...
4: Originaris d'allà, de veritat.
1: Sí, i va ser un malson.
4: Però clar, no eren actors.
1: Volia que ho doblessin tot. el client volia que ho dobléssim tot. I vam agafar un actor àrab que parlava català, un actor que llavors era conegut perquè sortia a TV3 i tal, i a més a més tenia gent que feien els protes que havien de parlar en àrab, vale? I llavors en una sala anava a l'Ali aquest a ensenyar-los el Posada, la Noemí, tots aquests, com anar fent poquet a poquet els takes que havien de fer en àrab, i després jo a la meva sala feia l'espanyol. Quan vam decidir organitzar-ho així, vam passar com dues setmanes que jo vaig patir i no me'n sortia, i vaig plorar, clar, i vaig dir de tot.
4: Una bogeria.
1: Una bogeria, sí.
4: Doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm molt especialment la col·laboració per l'episodi d'avui del Ramon Canals, la Rosa Guillén i el Pep Ribas, i lògicament també a vosaltres, Domènec i Anna, moltíssimes gràcies
0: a vosaltres
4: per haver vingut a La Vermella. Que us vagi tot molt bé.
1: Vale, igualment.
5: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat en una entrevista que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada. No obstant, ha dit que el fet que sobrevisqués als atacs que van acabar amb son pare, Ali Khamenei, ha estat molt important.
3: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
2: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. Pezeshkian ha dit que els Estats Units i Israel esperaven doblegar l'Iran en 48 hores, com va passar a Síria, però no ho han aconseguit. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls de la frontera. La maquinària judicial també s'ha activat a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc.
2: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets.
4: Cop al càrtel de Jalisco a Catalunya. La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga Francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina al Manà, al Segrià. Els agents han confiscat 2,5 tones de droga i han detingut 13 persones.
2: Isaki Lacuesta en roda aquests dies a Banyoles, el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula Al fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment. Trànsit intensifica fins diumenge els controls de velocitat a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, perquè l'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents.
4: En aquesta campanya treballaran tant els Mossos com agents de policies locals. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
5: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
4: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. 80 persones han mort a la xarxa viària en el que portem d'aquest any.
2: Esports, el Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar de l'estat d'Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, el lateral esquerre, Jofre Torrents, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
4: Ideco i el cap de caça talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per redefinir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó de bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
2: I en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
1: Fins aquí les notícies.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan Àtila i els uns van irrompre-les...
8: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
8: Una hora d'història que us captivarà.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Mobius.
9: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Fins la propera.
6: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Senyores, avui rock and roll.

0: Vam sentir una vegada que el rock no mor mai i per això una colla de dones s'han fet grans amb aquesta música poderosa que surt de les vísceres. No cal portar la bandereta per ser feminista. Si toques la guitarra o la bateria o crides més fort que els altres, estàs rebel·lant-te contra la vella injustícia que el rock sigui cosa només de senyors. Si el rock patriarcal va dir allò de sexe, drogues i rock and roll, què hi tenen a dir les senyores? El mateix sexe? Les mateixes drogues? O hi posen més seny? Avui, riffs de guitarra, baixos insistents i veus atronadores. En definitiva, pubilles de cuixa forta.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Mira, això és molt personal, això que us explicaré ara, perquè aquí potser no coincidireu, però jo quan vaig veure aquesta dona a l'escenari vaig pensar, aquí hi ha un canvi, aquí passa alguna cosa. I és clar que n'hi havia d'altres. Hi havia la Chrissie Hynde, la Blondie, la Janis Joplin, però potser per tractar-se de la meva generació, quan vaig veure la PJ Harvey per primer cop en un escenari, vaig entendre que el rock, sobretot, era una cosa de senyores. Per això avui comencem amb ella, aquest programa de les dones i els dies. Són les 9 de la nit i 9 minuts. I us donem la benvinguda en aquest programa on avui sonarà música de veritat. I estic molt ben acompanyada de dues dones que ja estan aquí assegudes amb mi, la Joana Amaro, com estàs?
1: Molt bé, bona nit a tothom.
0: Vocalista, ara parlem de la teva trajectòria, perquè ara tens l'última banda teva és Amaro, però has estat pilotant moltes coses.
1: Sí, sí, sí, fa molts anys que avança treballant de rockera cantant amb rock.
0: Molt bé, i també ens acompanya Bet Gàrgola, baixista, com estàs, Bet?
2: Hola, molt bé.
0: Acosta't al micro, eh? No em fallis aquí, eh?
2: No, no.
0: Bet, què tal?
2: Bé, bé, gràcies.
0: Gràcies. Tu ets la història del rock, una mica, d'aquest país, pràcticament. Com a dona baixista n'hi ha poques.
2: Ah, sí, això pot ser.
0: Això pot ser, no les has comptades totes, eh?
2: No, no en tinc ni idea.
0: Fem una cosa, perquè us poseu ja en òrbita, sentim a la Joana Amaro amb aquest últim tema i també últim disc que ha fet, on canta d'aquesta manera i es diu Guerrera. Això ja vol dir moltes coses. Sí.

0: veure, Joana, tu saps la lletra. Tienes que ser fuerte, tienes que ser invencible. ¿Qué més tienes que ser?
1: Indomable.
0: Indomable.
1: No caer nunca. Cuando te caes, levantarte. Ser la hostia. Y más siendo mujer, como todas sabemos, porque el mundo en sí es difícil y el mundo del rock más aún.
0: El món és difícil, el món del rock més, i jo, clar, anava a dir, has de ser invencible, has de ser indomable per ser una dona. Vosaltres diríeu que d'alguna manera se us demana més? Heu hagut de, en moments determinats, allò, posar el freno de mà, o al contrari, apretar el pedal?
1: Bueno, es un poco sexista el mundo del rock, es decir, siempre ha estado dominado por los hombres. Cada vez más, gracias a Dios, hay más mujeres, vocalistas, músicos, y vamos avanzando. Pero aún así, hoy en día sigue siendo. ¿Qué cuesta? Sí, a mí me está costando, me ha costado y me cuesta. Antes me costaba menos que ahora, igual voy al revés. Pero sí que cuesta. Pero bueno, solamente es en el mundo del rock, porque podemos ver que en el mundo del pop hay más mujeres que hombres.
0: Sí, sí, el que passa és que vosaltres, que no ho hem dit, teniu ja una edat, o si no, teniu 30 anys.
1: No.
0: Ho podem dir o no?
1: I tant.
0: Ho podem dir?
1: Ningún problema.
0: Teniu més de 60, i això sí que és bastant històric, perquè aquesta feina demana molt i demana també un compromís personal i moltes coses. Què demana el rock? Què us demana vosaltres com a dones al rock perquè tingueu més de 60 anys i estigueu aquí fotent-li fort?
1: A mí me manda el corazón. Amo, lo siento hasta la médula de todo mi ser. Lo amo, siempre lo he amado. Estuve unos años retiradas. Y es como una droga. Es decir, para mí es una droga que te engancha y una forma de vivir, de ser, de pensar, de todo. Y te engancha y es difícil dejarlo, de verdad.
2: Sí, realment és això, una manera de viure i sobretot que, o sigui, ja venim d'això d'abans d'agafar un instrument, ja veníem com enfocades, suposo que a la Maro li passarà el mateix, enfocades amb la música i estàvem a dintre, vam agafar un instrument i ja no el vam poder deixar, no?
0: Però clar, quan vosaltres vau començar, allò era un camp de senyors, no em feu dir la paraula.
2: Absolutament.
0: Vull dir, no hi havia gaires dones.
2: No, i encara ho és, malgrat que ara hi hagin dones, com diu la Maro, moltes estan al pop i al rock no hi ha tantes dones,
0: I a més, m'imagino que a més quan vols tocar un instrument, hi havia les típiques bromes de, doncs, no ho sabràs fer perquè ets una dona,
2: sí.
0: O no està malament per ser una dona.
2: Sí.
0: Això t'ho has sentit més d'una vegada, oi?
2: Segur.
0: No, segur, no, explica-m'ho.
2: Sí. No, alguna vegada sí, sobretot al començament de tocar amb Gàrgola, que érem un grup de metal, amb els punks, et diré que respectaven potser una mica més les dones, els punks.
0: Sí.
2: Les dones músiques o les dones en general, poder.
0: I els heavy metals no tant?
2: No, era més patriarcal tot, jo diria, i més machisme i més no sé què, i llavors, clar, les dones no saben hacer rock and roll, deien. Bueno, si tu dius, què vols que et digui? O sigui, jo li he donat patades a la gent per insultar-me davant d'un escenari i posar-se davant meu a insultar-me per ser una dona. I, perdona, jo en un moment donat som molt punk, i he pogut defensar-me. Sí.
0: Tu, per exemple, Bet Gàrgola, has tocat a Gàrgola, com dèiem, que era l'estat la teva banda, i la teva banda important sempre, però també has tocat, per exemple, en Pau Riba, com a baixista, a Mongo and the Parkers, Matavaques, moltes bandes.
2: Sí.
0: O sigui, podríem continuar Lilith, Clam, sí. Rare, que era una banda només de dones.
2: Sí, la primera. Sí, des del... Mira, Rare era del 81 o 82 i des d'aleshores gairebé que no he parat. I sempre he tingut bandes. Algunes han durat 10 anys i les altres n'han durat 5. Però quan s'ha acabat una banda n'he fet una altra. I moltes vegades he tingut dos projectes paral·lels, com a l'època de Gàrgola, que tenia Gàrgola i Matavaques alhora, perquè eren absolutament dos mons absolutament diferents, per lo qual no em prenia res un projecte enfront de l'altre, i el que m'agrada molt és la música, per tant puc estar dintre de projectes diferents que no siguin rock.
0: El que sigui és tocar.
2: Bueno, tocar el que jo vull tocar, diguem-ne, i no té per què ser rock, malgrat que sempre el 90% de la meva vida ha sigut rock, però això que et dic, he tingut matavaques, que ha sigut una cosa experimental, fora de tota onda i de tot món, i m'hi he passat molt bé, també.
0: Escolta, sentim a la Beth Gàrgola amb la seva banda Gàrgola. Mireu com sona.

0: Trio.
1: Era un trio i ella era la baixista Gàrgola, i l'estem sentint ara avui dedicant-nos a parlar de dones que es dediquen al rock, al hardcore, al heavy, al metall, que no tenen problemes. I a mi m'agrada molt que t'hevi a l'Instagram amb una frase que has penjat, Joan Amaro, que jo me l'he copiada aquí perquè dic, vull parlar d'això, vull parlar d'això. Diu, la ràbia ben utilitzada és benzina pura.
2: Totalment.
1: I tot arriba quan ha d'arribar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Benzina pura. A mi m'agradaria saber, perquè el rock jo l'assimilo, potser estic equivocada, però per mi té molt a veure doncs, amb aquesta ràbia...
0: Sí,
1: o amb
0: sí.
1: aquest coquet, o amb aquesta força. Què creieu que us esteu revelant vosaltres quan esteu cantant o tocant?
2: Jo, particularment, soy cantautora, escribo mis letras, y no me revelo contra nada. Es decir, hay cosas que no me gustan, hay un tema que tengo que se llama rabia.
1: Sí.
2: Y escribo y digo, canto lo que siento. Hay muchas canciones, varias canciones que siento... impotencia de cómo está el mundo, de cómo está la gente y tal. Y ahí expreso lo que yo siento. Y esto de la gasolina, claro, es decir, si la rabia la pones en un sitio bien cuando tiene que explotar y sale bien, bien puesta, es fantástico.
1: Tu, Bet, també penses això, que hi ha un punt de ràbia, hi ha un punt de...
0: Sí,
1: món del rock, que teniu ganes de treure.
0: Sí,
1: jo crec que les dones tenim molta ràbia dins. No sé què en penses.
0: Sí, jo sí. Personalment,
1: jo
0: sí.
1: Jo també, perquè crec que tenim com un sentiment d'injustícia antic.
0: Sí, absolutament.
1: No?
0: Sí.
1: I que ha de sortir per algun lloc.
0: I per això em va enganxar el rock quan era ben petita, i em va enganxar el rock perquè era una manera que jo podia treure la meva ràbia. Per tant, a mi sempre m'ha agradat escoltar música molt àmplia, o sigui, jo puc escoltar des de jazz fins a músiques experimentals, fins a rock, però em considero rockera de naixement perquè és el que més he escoltat, però també és el que més he viscut, diguem-ne. I la ràbia aquesta m'ha ajudat a treure-la ja des de ben petita, m'ha ajudat a treure-la posant un disc i cridant i tal, i després continuant, i finalment vaig acabar en un escenari traient la meva ràbia amb el baix. O sigui que m'ho he passat molt bé traient ràbia.
1: O sigui que també és sanador, podríem dir.
0: Sí.
1: És una mica sanador el rock.
0: Sí.
1: Ara ens posarem hippies. Estem passant del heavy metal a ser hippies. Tot bé.
0: Pau, amor i vegetals.
2: Sana, cuando cantas o tocas un instrumento y sacas todo lo que tú tienes dentro, te sana totalmente, te quedas súper bien.
1: Et surt tot el que tens dins.
2: Sí.
1: Clar, jo estic pensant, parlem de ràbia, parlem d'aquest sentiment d'injustícia que jo crec que tenim molt les dones, però el fet també que hi hagi dones al rock, jo crec que també ha portat temes que els homes, dels que no parlen, els homes, no?
0: Ah.
1: Perquè jo, cuando quiero, imagineu-lo, Quillo, jo para ser feliz necesito un camión. Perdó. Però vosaltres no us imagino dient jo per a ser feliç necessito un Rolls Royce. O sigui, vosaltres heu tret temes, també quan esteu en el món de la música, que són diferents. Per exemple, un dels teus primers singles es deia Violación.
2: Sí, sí, un tema que és pasado, presente y, por desgracia, futuro.
1: De què volies parlar, tu, aquí?
2: Bueno, de una violación.
1: Sí, sí, òbviament.
2: Bueno, fue una letra que me vino hace tantos años que, Montse, no me acuerdo, de verdad. Pero bueno, es un tema que, por desgracia, es de actualidad. Y me vino a hacerlo así, y así se hizo. Y... Así vino.
1: Sí, però és a dir, aquest tema dubto del que l'escrivís un home, que en parlés un home. Evidentment,
2: no.
1: És coses de les que heu escrit vosaltres. Després, ara parlarem amb l'Anna López també, que ha estat amb les Butch, i hem parlat també de dolor, amb la regla, és a dir, de qüestions que fa uns anys no ens imaginàvem que el rock pogués sonar així. Això és important, també.
0: Sí, sí.
1: Com ho sents,
0: sí.
1: Bet?
0: Sí, sí, sí. Bé, jo no sóc cantant. Sí que he fet algunes lletres, per grups i tal, i segurament la meva mirada també ha sigut més femenina, segurament, sí. Sí, sí, sí.
1: I sobretot temàtiques noves, que jo crec que són molt importants, aquest sentiment d'injustícia que dèiem, no? Com modificar-lo i com cridar-lo. També perquè m'imagino que encara que ho volguéssiu o no, també jo crec que en el moment, hem dit al principi del programa, drogues, sexe i rock and roll. Aquí, això encara pesa molt en el món del rock.
2: Yo digo en los conciertos, digo, salud, sexo y rock. Las drogues ja passaron.
0: És perquè ja tenim una edat.
2: Perquè ja està edat, com que no.
0: Però bé...
1: Però què?
0: Bé, que a vegades és millor prendre drogues quan ets vell que no pas quan ets jove.
1: Oh, sí, no. Perquè no la saps portar bé, vols dir?
0: No sé, és una frase del meu avi.
2: El corpo no aguanta igual, no aguanta igual, tia.
0: El meu avi deia, les drogues les haurien de prendre els vells i no pas els joves.
2: Oh, mira, però és hay que volver a empezar otra vez, no, con las drogas, igual.
0: No, realment
1: ja no m'hi fico amb això.
0: Tots tenim una edat i clar que hem frenat. Ni la mare ni jo estarem fent el mateix que fèiem quan teníem 30 anys, això està claríssim.
1: Però que li fumíeu molt fort?
0: No, perquè si no, mira que maques que estem.
2: Hombre, estaríem mortes.
0: Clar, li fumíem lo normal, que li fumia la gent normal.
1: Però creieu que, per exemple, jo crec, ara aquí diré una cosa, jo crec que moltes dones van començar a fumar per ser una mica masculines, per entrar en el món dels homes.
2: Ah, no, jo empecé a fumar per una amiga que quería fumar, que fumava, me decía, venga, sí, un cigarrito, i quería ser como ella. No por ningún tío, la verdad. Sí. Jo, particularment.
0: Jo ja era molt petita, a la comunió ja em van donar tabac i ja no ho vaig fer.
1: D'acord. No, jo deia, perquè a vegades s'utilitza com aquella cosa com de petar en un lloc on tots són homes, doncs a dir, jo beuré igual, jo fumaré igual. I no sé si us heu trobat. Ara,
2: jo és que iba a un col·legio de monjas. Jo iba a un col·legio de monjas i era muy...
1: I estàs fet amb el bé, ja.
0: Sí. Ja, i jo estic fet amb el bé per aquesta cultura que tu dius de voler ser un home, eh? Perquè
1: exacte.
0: Sí, que tenia.
1: Jo crec que hi és, això, amb el rol.
0: Jo fins als 15 anys, poder, sí, jo volia ser un home. No ser un home en el sentit de ser un home, però sí que fet totes les coses. O sigui, em feien molta enveja els amics.
1: Clar.
0: Perquè a les nenes estàvem com sempre cohibides i els nens podien fer-ho tot. A mi això em feia molta enveja.
1: Clar, per això. Jo crec que moltes les que ens volíem saltar una mica això, sempre volíem ser homes. Jo tenia molta fantasia en ser un nen.
0: Jo
1: perquè
0: també.
1: Pensava, ser nena és un pal. Doncs
0: pues a mi em passava el meia.
1: No, em deixen jugar a futbol, no.
0: Jo fins al primer nòvio volia ser un nen i després vaig tenir un nòvio i ja em vaig...
1: Has dit, però no està tan mal,
0: em va estar bé ser una nena.

0: De fet, això que estem sentint ara ens fa molta il·lusió, perquè és primícia total, ho sentim quan, res, falten 3 minuts perquè siguin les 2:15 de la nit a Catalunya Ràdio, i és un single nou de La Fura, que és aquesta banda de 4 dones combatives feministes que doncs tenen com a bateria, veieu que la bateria sona fina, fina, fina? És l'Anna López, que actualment toca a La Fura, abans estava a Les Butch, i té 53 anys, tampoc en té 30, però escolta'm, quina energia. Anna López, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Com estàs?
1: Doncs bé, amb ganes de parlar amb vosaltres. La veritat, molt, molt il·lusionada també de que soni la primícia del primer single de la banda, vull dir que... Molt contenta.
0: Doncs escolta, Anna, bateria ja has trencat totes les normes, perquè si en general les dones al rock ha costat molt que hi entressin, tocar la bateria és de mascles musculosos.
1: Bueno, jo no m'ho prenc així, però sí que és veritat que hi ha poques, cada vegada per sort són més dones, però no, costa de trobar-ne dones bateries, però bueno.
0: No, jo no t'ho deia perquè jo ho pensis, si t'ho deia perquè m'imagino que potser és un comentari que sí que t'han fet o que us ha costat, no? Tu venies de Les Butch, que també eren una banda de dones, que és una que jo crec que es posa molt èmfasi, és un grup de dones, és un grup de dones. I això m'imagino que també es fa una mica de ràbia, perquè al final sou músics vosaltres.
1: Correcte. Clar, el que passa amb aquest tema de grups de dones, clar, nosaltres, quan estàvem amb Les Book, també altres grups que he tingut també, com Indira, anteriorment també, tot dones, que fèiem un altre estil de música, com ara amb La Fura, sí que és veritat que el típic pensament, no?, de, ostres, per ser dones no està tan malament. És el típic comentari que ens hem trobat a vegades, però molt poques vegades, cada cop per sort és menys. Llavors, clar, en comptes de dir... Ostres, lo guai seria... Pues, és un grup de punk rock, ja està, no cal dir de dones. Sí, això sí. Seria normalitzar el tema, no? Vull dir que no haguem de posar la puntilla de dones. No, un grup de... Pues, un grup de punk rock, un grup de rock...
0: Sí, com a màxim un grup de punk de Terrassa, per dir alguna cosa, no? Per localitzar-la, si volem.
1: Correcte. Escolta, però l'afegit aquest de dones, a vegades, dius, hòstia...
0: Va més en contra que a favor, no?
1: Correcte, a vegades sí, però bueno...
0: Escolta, Anna, jo us volia preguntar, tu tens 53 anys, tenim a la Bet, que en té 66, a la Joana, que en té 62...
1: Que guai.
0: Això és molt xulo, a mi em fa molta il·lusió, jo crec que fa uns anys hagués estat difícil, però encara hi ha la idea aquesta de rock and roll és igual a bellesa en B alta i joventut.
2: Jo crec que en todos la tipo de música,
0: a tot arreu,
2: en el rock,
0: Sí.
2: Jo diria que és així.
0: I com porteu aquesta part? És a dir, creieu que us assenyalen molt de dir, ui, ja...
2: No lo sé, habría que preguntárselo a la gente que puede pensar esto. Yo no pienso esto de mí. Ahora canto mejor que antes, que cuando era joven, y me encuentro súper con energía, con salud, y estoy estupenda, así que... Que pronto és al públic, no a mi.
0: Dono fe, la Maro està estupenda. Bet, què en penses tu d'això? Et repeteix una mica o què?
3: Crec que amb ser baixista no tinc tant tant aquest... O sigui, el públic no em mira tant com miraran un cantant, penso.
0: És veritat, però també és cert que algunes vegades, com per voler-te fer un piropo o una floreta, jo sé que t'han dit, ostres, no m'havia adonat que eres una dona.
3: Sí.
0: No, com si fos una cosa bona.
3: No ho havia interpretat així, simplement jo sí que he baixat de molts escenaris i m'han dit, oh, ets una dona, perquè realment el meu aspecte a dalt l'escenari en l'època de Gàrgola era això, el guitarra i jo teníem com una aparença molt semblant, les grenyes, les llargues, ens movíem, vull dir, no hi havia molta diferència, jo no treia mai la meva feminitat, diguem-ne. Yeah. Era molt masculina, en aquest sentit de posar-me a l'escenari i agafar el baix.
0: Clar, hi havia com una sorpresa de dir, doncs toca molt bé, no?
3: Bueno, després, això sí, hi havia gent que se sorprenia i després, amb els anys, he tingut bastanta gent que m'he trobat, que m'ha dit, oh, jo quan era adolescent t'havia vist a tu tocant Gàrgola i havia pensat, oh, aquesta dona toca així, doncs jo també puc tocar.
0: O sigui que també sou referents per algunes nenes, no?
3: No, per nens. O sigui, m'ho han dit més nens que nenes. O sigui, nens que estaven allà amb 15 o 16 anys mirant-me i deien, no, aquesta tia fa això. Doncs si aquesta tia fa això...
0: Jo també
3: puc fer-ho. Però bé, mira, com a mínim jo obria portes tant a nens com a nenes i això és una cosa que sí que m'ha agradat molt.
0: Ana López, a tu també t'ha passat això? També t'ha vingut gent i t'ha dit, uau, toques la bateria i jo també puc? Com t'has sentit? Pues sí. T'has sentit referent?
1: Alguna vegada sí que m'ha vingut alguna noia, alguna dona, i m'ha dit, ostres, estic començant a tocar, no sé què, i tal, i inclús els he donat el meu telèfon, i mira, si vols trucar, i quedem un dia, i si vols faig quatre cosetes, i tal, per començar, que bé, no sé què, i tal. Vull dir que sí, em fa il·lusió. A veure, però tampoc em considero, vull dir, em considero una mica com del montón, vull dir que no... Saps què vull dir?
0: Bueno, escolta, ja...
1: Que no considero d'allò, però bueno,
0: em fa il·lusió. Ana López, que ja ens van trepitjant, no cal que ens trepitgem nosaltres, eh? El tema de la síndrome de la impostora n'heu tingut, de dir, ui, no em toca estar aquí, quina por?
2: No. T'entiendo.
0: Síndrome de la impostora, de dir, ostres, això no ho sabré fer, pors, inseguretats, vergonyes...
2: No. Yo cuando me he propuesto hacer algo, he trabajado duro para hacerlo y lo he conseguido. Y todo lo que he querido hacer, referente a temas, hacer temas lo he hecho. He hecho versiones, adaptación al español, que decía, o sea, al principio, me gusta mucho este tema, sé que es difícil adaptarlo a mí, llevarlo a mi terreno, hacerlo mío, no simplemente hacer una versión, un tributo, para decirlo de alguna manera. Y no a mí particularmente no.
3: Jo diria que, bé, podria ser que sí, amb segons quines situacions, sí, podria ser, no en les coses que jo he fet i tant hi crec, perquè hi crec molt i tal, però sí que en general, si t'ho fan sentir, una mica, de vegades, el fet de ser dona durant tots aquests llargs anys, diguem-ne, una mica de vegades sí que t'ho fan sentir i tu t'ho creus, a lo millor, no? Però vaja, en general jo sempre he lluitat molt per lo meu, he tirat endavant tots els meus grups, he lluitat per tots els meus grups i més que els homes que he tingut al darrere.
0: Absolutament. El rock, us vull preguntar, perquè el rock també és molta imatge. Vosaltres heu vingut avui estupendes. M'agradaria, perquè la ràdio no es veu, però han vingut totes amb els pantalons estrets, la jaqueta estreteta, vermella, porta uns anells la Maro, que n'hi robaré un, perquè són meravellosos, amb els ullets perfilats, el cabell tot perfecte... Com
2: pues me he lavado el pelo y se ha secado al aire libre.
0: Bueno, escolta'm.
2: Sí, claro.
0: Però l'Anna López no ho sé, perquè no l'estic veient.
1: Això sí que em fa vergonya dir-vos, perquè vaig amb pijama, t'ho juro.
0: No calia. Però escolteu,
1: però,
0: no.
1: Bueno, bé.
0: No, però el que sí que us vull preguntar és que la imatge que doneu és important. I és important perquè pugeu a un escenari i és important també perquè a les dones jo crec que se'ls demana sempre... un punt de sexualització, un punt de seducció. Vosaltres, jo us veig molt empoderades. No, segur que no heu fet res per agradar als altres.
2: No, però... jo particularment vull vestida com a mi me gusta, com a mi me da la gana i que me guste jo misma. Nunca me he puesto esos típicos corsés así fabulosos, maravillosos, porque tengo muy poco pecho, entonces no lo puedo lucir. Y voy vestida a mi gusto. ¿Qué gusto? Perfecto. ¿Qué no? Perfecto. Nunca he ido a la moda de las rockeras o como se puedan vestir. Creo que soy bastante diferente a como visten ahora muchísimas tías rockeras. Y voy yo para gustarme a mí misma.
0: Pero sexy sí que ho ets, Amaro. No,
2: yo es que soy
0: no.
2: Sexy pues porque soy así, pero no me he visto sexy para gustar a los tíos o a las tías, que me encanta gustarlos, pero no. Yo me quiero gustar a mí misma. Uh-huh. Que soy sexy, ya estoy, ya no tengo culpa. Si soy sexy. ¿Tú me ves sexy,
0: yo
2: tía?
0: Yo te veo sexy.
2: Olé, gracias.
3: No, jo, a mi em passa el mateix, jo em vesteixo per mi, no, o sigui, sí que avui m'hi ha arreglat una mica més per venir a la ràdio i m'hi he rentat el cap. Però realment, o sigui, cada vegada que pugem a un escenari, Una mica sí, ens vestim millor que estar per casa, que estem amb el pijama.
0: Però si hagués vingut un productor i us hagués dit baixeu-vos una mica l'escot, que així vendreu més discos, ho haguéssiu fet o no?
2: No.
3: A mi no m'ho haguessin dit ja, jo era molt macho.
2: I a mi no m'ho han dit nunca, jamás.
1: No.
0: D'acord.
1: Que se'l baixi ell, no.
0: Que se'l baixi ell d'una altra cosa.
3: Home, clar. A mi no crec que ningú s'hagués de fer.
2: No. A las rockeras no se nos dicen esto.
0: Exacte.
2: Es que las mujeres rockeras somos diferentes. Somos otro tipo de pensar, de vivir, de ser, de hablar, de todo. No somos como, con todo respeto del mundo y todo el buen rollo, como una cantante de pop o cual. El rock es una manera... Las mujeres rockeras somos más bestias, somos guerreras.
3: Sí.
2: ¡Ah!
3: Sí.
0: No sou princeses del pèsol.
1: Més viscerales, sí.
0: Exacte. No hi ha cap princesa del pèsol, aquí ja ho estic veient. Ana López, escolta, un dia vindràs a l'estudi i seguirem parlant, eh?
1: Perfecte.
0: Una abraçada. Moltes gràcies.
1: Bona nit. Gràcies.
0: Merci.
1: Bona nit, gràcies.
3: Adéu.

0: Ja l'heu reconeguda, Lupe Villar, guitarrista de Sang Traït, del 82 al 2001, banda també, jo crec que icònica, i continua tocant, 62 anys. Avui tinc totes les reines del rock aquí a la ràdio. Des de la Jonquera, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, 63,
0: 63. 63 ja? Ostres, doncs escolta, molt ben portats. Escolta'm, tu vas ser la guitarrista de Sang Traït, una dona envoltada d'homes, i tu dius que éreu una família, però això sí.
1: Una família, sempre.
0: Sí, però tu eres l'organitzadora del grup. Em sembla que les dones, i aquí una mica la Bet Gàrgola i també la Maro ho expliquen, que quan han tingut bandes, elles són les que remenen les cireres. Explica'm què vol dir això exactament.
1: Bueno, no sé elles, però en el cas nostre, a mi sempre he sigut el que deien un cul inquieto. I m'ha agradat organitzar, m'ha agradat moure-me, m'ha agradat lo que era el cavall que tirava el carro.
0: Però no creus...
1: Sí, però ja els anava bé.
0: Clar, però tirar del carro vol dir també a vegades de dir hem d'anar a dormir aquí, ja truco jo, hem d'anar a reservar el restaurant, he de fer això. La Bet m'està fent que sí amb el cap, això amb ràdio no compta, però...
1: Això ja se n'encarregava. No, d'això se n'encarregava molt els nostres managers, això ja... No, jo el que... És més quan sabia tot el que era reportatges, fotografies, vídeos, històries d'aquesta mena, tot això ja anava... Vinga, la Lupa se n'ocupa. Agendes, tota aquesta història...
0: Agendes, això, tu sí, has dit... Escolta, perdona. No t'enfadis, però això és fer una mica de secretària.
1: També la que em broncava quan alguna cosa no anava bé, la que era una mica directora entre cometes, saps què vull dir?
0: Ja. I escolta, vas notar això també com alguna recança o et van fer sentir incòmode de vegades, algun comentari masclista, com dèiem abans la Bet Gàrgola, deia en el món del heavy metal a vegades són una mica machitos.
1: A mi no, la veritat. A mi sempre han estat bé. Jo mai no m'he sentit...
0: Però no parlo del
1: manera...
0: grup, potser, sinó de més del públic, no?
1: No, ni en el públic tampoc, al contrari. A mi sempre han estat molt bé. Jo l'única cosa, l'únic que recordo va ser precisament d'un músic... Bueno, músics, en fi, me callo.
0: Sí.
1: D'un que tocava, que cantava i ara toca la guitarra, per dir-ho d'alguna manera, que...
0: Ha quedat clar.
1: Vale? Que va venir un dia, el va acompanyar, en aquell moment tocava amb el nostre bateria, que va morir en Martín, pobret, i en aquell moment, quan en Martín el va acompanyar a un assaig nostre al principi, i jo m'acabava de comprar, m'havia comprat la meva primera guitarra, l'Avantage, i el va acompanyar al nostre assaig, i diu, hòstia, quina guitarra més xula, llàstima les mans que la toquen. I jo me'n vaig... Me callo, perquè estem a la ràdio. Però... No sé ni si dir el nom, perquè no s'ho mereix, però és un desgraciat... Bueno, és igual.
0: Sí, però de situacions d'aquestes... Sí.
1: L'única persona que ha dit una cosa despreciativa contra meva ha sigut un col·lega. Un col·lega de professió. El públic sempre està super... carinyós a mi, m'he sentit molt estimada pel meu públic, pel nostre públic, pels meus companys, amb tots els col·legues, a la resta de col·legues m'he sentit molt estimada, per la gent que he treballat amb vídeos, fotos, fent discos, tota la gent m'he sentit m'he sentit un músic més, no m'he sentit una dona.
0: I escolta'm una cosa, tu ara ja Sang Traït va acabar fa anys i era una banda mitiquíssima que ara la gent està plorant per les cantonades a casa seva perquè diu, hola, Lupe Villar, no? Però després, com es fa un carrera sola? Perquè aquest és un altre negoci i és molt diferent quan estàs amb una banda tan potent o que és molt coneguda com a mínim i que té molts concerts, etc. Quan una dona vol fer la seva carrera individualment, aquí què passa?
1: Igual. Jo quan vaig fer... A mi se me va passar pel cap una temporada fer un disc, doncs vaig cridant els meus col·legues de diferents de grups, hòstia, que vull fer això, vinga, jo m'apunto. Hòstia, després vaig dir, hòstia, ara vull traduir cançons de Sant Traït, ara se m'ha passat pel cap fer vídeos i traduir-los a l'anglès. Us apunteu? Sí, els noctàmbuls, els de l'últim segell, no sé què.
0: Vaja, has anat trobant sempre gent que més o menys t'ha anat ajudant, oi?
1: No, és que la gent s'apunta, la gent, si tu... Jo crec que si tu t'apuntes... Jo mai no m'he trobat amb penya que s'hagi...
0: Arronsat, no?
1: Sempre s'han posat del meu costat. Jo mai no m'he sentit rebutjada per ningú. I m'he sentit músic, ja t'he dit... Sobretot això, mai m'he sentit com una dona en un món d'homes. Jo m'he sentit un músic més. I he portat un ampli i he descarregat furgonetes amb ells quan hem començat.
0: I no has tingut camerino de princesa, tampoc, eh?
1: Ah, no. I si te digués on t'he hagut de pixa.
0: Sí, perquè això anava a dir, anar de gira amb la regla, totes aquestes coses, amb aquests...
1: Tot això ho hem passat i és dur, però és així, perquè no he sigut una cantant de pop ni de copla, no, he sigut una guitarrista, una guitarra de rock, i he estat amb un grup de granyuts, i com a rockera, doncs... hem passat el que hem passat en els anys que hem passat i és un reflexe de la societat. La dona, quan ha volgut alguna cosa en aquell moment, no només en el rock, en tot, se l'ha hagut de lluitar des del principi. La que era mestressa de casa, perquè la dona era a la cocina i a cuidar la família i a criar niños. I això era. I la que volia una il·lusió i la que volia fer alguna cosa, se l'havia de currar. I sempre ha sigut un món d'homes, però no en el rock, senyores. No ens equivoquem.
2: Tot
1: ha sigut un món d'homes. Sí, sí. Sempre. I la dona que ha volgut fer alguna cosa, en qualsevol...
2: Cert.
1: Espai de la vida, se l'ha hagut de lluitar amb els ovaris.
0: Escolta, Lupe, ho has dit claríssim. M'encanta perquè tens aquest accent de la Jonquera, que tens un puntet gairebé francès quan estàs parlant i em fa molta gràcia. El trobo molt bonic, aquest accent.
1: Amb portanesa, però és que a més sóc d'Úbeda, eh?
0: Sí, doncs escolta, jo et noto alguna cosa.
1: Fa una barreja de tot. Una mica de empordanès i una mica de també de que no sóc. Però bueno, sí, l'empordanès se me nota.
0: Escolta, sí. Tu no has estat mare, és una cosa que ens has explicat. Per què ens has dit que vas haver de triar? O sigui, el rock and roll i els fills són incompatibles?
2: No, per
1: no
2: nada.
1: Són incompatibles, però jo va haver-hi un moment de la meva vida en què vaig triar si volia música, ocupar-me bé d'una cosa o me volia ocupar bé d'una altra.
0: I això és lícit, no? També.
1: I jo vull dedicar-me, sí, i he volgut dedicar-me sempre a la música, a no haver de... No. Senyor, a mi m'agrada la música, vull viure per la música, vull lluitar per una il·lusió. Jo he vingut de tocar a les 6 del matí o a les 7, dutxar-me i anar-me'n a treballar, perquè era així. O sigui, la música no t'ha donat per menjar.
2: Cert.
1: Tu venies, tocaves, te'n dutxaves i te n'anaves a currar, senyora.
0: I Lupe, de què has treballat tu mentre has estat tocant?
1: Jo he fet de tot. M'he buscat la vida de tot i al final he estat molta, quasi tota la vida, al final m'he passat 20 anys treballant a la duana. Mm-hmm. A transports. He fet aduanes i després me vaig passar a transports.
0: Molt de la Junquera, passat... això.
1: Sí, esclar. Però què passa? Doncs que venies... S'han traït, ha viscut de la música durant un cert temps, però abans... Mm-hmm. No t'ho donava per això.
0: Clar.
1: Jo me'n recordo quan al principi amb el sopa de cabra abans de gravar nosaltres, ells buscaven bolos per la part del Baix Empordà i nosaltres buscaven bolos per l'Alt Empordà i ens repartíem entre nosaltres els quatre xavos que ens adonaven i ens feien

0: perdó, m'he emocionat. Pau Riba, i qui toca és Bet Gàrgola al baix, amb aquesta versió punk de Noia de Porcellana. Quina meravella, això?
1: Sí.
0: T'emociones, tu, ara, quan la sents?
1: Bueno, és que amb el Pau ens el vam estimar molt, sí. Sí, el trobem a faltar. I quan ell ens va cridar per anar a fer el grup Osmo amb ell, que era 2004, això, li vam dir ok, però volem fer-ho molt rockero, perquè nosaltres portem el rock a dintre i tot, sense voler, sempre anem cap allà, sempre anem cap allà. I llavors ve... La Noia de Porcelana és una cançó punk que està matxacant aquesta pobra dona. Per tant, allò de les flautetes i les guitarres, mai ho havia comprès.
0: No ho acabava de veure, clar. No. Eh?
1: I vam fer amb ella, vam fer amb ella aquesta versió punky que crec que li queda molt millor.
0: A veure, sentim-la una mica més. Com dèiem també amb la Maro, dedicant al rock and roll, no pots ser una noia de porcellana ni una princesa del pèsol, ho has de tenir clar, i tu ara ho explicàvem, parlàvem amb la Lupe Villar de Sang Traït, i ella deia doncs, que havia triat no tenir fills perquè ella ho veia com incompatible amb la carrera del rock and roll, i tu deies a Maro que no,
2: bueno,
0: que tu has tingut dues filles.
2: Perdón, para mí no,
0: per tu no,
2: respeto lo de ella y cualquier otra mujer. Yo tengo dos hijas, una canta de maravilla, la otra es cero patatero a la izquierda, y yo estuve unos años separada, me aparté de la música, no del todo, pero me aparté por tanto fantasma que me encontré en la vida.
0: Però això no
2: que
0: tenia a veure amb la maternitat,
2: no,
0: eh?
2: No, para nada. Tuve la suerte de que mi madre me ayudaba, estaba bien, y te lo puedes montar porque no estás 24 horas al día cantando ni ensayando.
0: Però clar, quan tornaves a concert, allò...
2: Bueno, yo es que tampoco he tenido una gira aquellas bestiales de que estar meses fuera.
0: Sí.
2: No sé si por el tipo de música que he hecho, porque no he sido... famosa, pero no por desgracia, que ya me hubiera gustado muchísimo es tener una gira así y no la he tenido bolos pero no así, entonces no, para mí no, pero respeto totalmente la mujer que diga que me dedico al 100%, que incluso es mucho mejor porque estás al 100%.
0: La veritat és aquest cas, tu no et vas plantejar tenir criatures, tu vas dir, el meu és el rock and roll.
1: Sí, però jo ja venia d'així de naixement.
0: Ja de sèrie.
1: Sí, ja venia de sèrie, ja ho tenia decidit abans de fer rock and roll. El que sí que quan estàs a dintre del rock and roll, com que tenia l'edat aquella tant, pues, així, tu penses perquè tens...
0: De fertilitat, no?
1: Tens aquella edat que dius, has de parir ara.
0: El moment de la llavoreta.
1: No em va venir ganes. O sigui, no, jo ho tenia molt clar ja des del principi. Vull dir que abans de ser música ja tenia molt clar que no volia deixar
0: no.
1: Descendents.
0: A mi me dio la vena de ser mamá, i me quedé preñada i fui mamá. I escolta'm, com ho han viscut això les teves filles?
2: Bueno,
0: la
2: Joana...
0: meva mare es dedica al rock and roll.
2: Sí, Joana és una fan mía, la mayor és una fan mía total, i Candy, pues no, és maravillosa, però lo que no le va nada al rock, para nada, cero a la izquierda. Mi hija mayor tiene un grupo de música, la Sun Six, ¿os suena, no? Sun Six, es una de las concursantes que estuvo ahí, y es profesora de canto, y me ayuda muchísimo. Yo he aprendido bastante ahora, ya de mayor, con mi hija, a cantar, y tiene huevos, la cosa.
0: A cantar.
2: Muy fuerte, sí. Bueno, a cantar
0: no,
2: a impostar la voz, a
0: Exacto.
2: Hacer cosas, que ejercicios que yo antes no conocía. Es buenísima, es decir, se la rifan.
1: Qué guay.
2: Es brutal. Es mi mami, es mi profesora.
0: I, escolta, no sé si ho puc dir,
2: la tuve muy jovencita.
0: No sé si ho puc dir, però tenim aquí a l'estudi.
2: El Kid Flus.
0: Tenim el Kid Flus, sí. Que és el teu nòvio. Podem dir això?
2: El meu nòvio, el meu marit, nòvio, sí. Amante, esposo, professor de canto,
0: i escolta,
2: de todo.
0: I a casa com és una festa, no? Perquè...
2: Bueno, sí, el toca el piano, cantamos las dos, Candy baila, sí, somos muy musicales. Claro.
0: Està major. I tu també has treballat tota la vida amb la teva parella, que sí. També està aquí, l'Antonio.
1: Sí.
0: Com ha estat això de compartir escenari amb la parella? Hi ha hagut moments que li fumies el baix pel cap?

0: cap o no?
1: No, no, ha estat molt bé. Una mica com el Kifus, han sigut gent que tenien tot molt clar, el tema de composició, producció i tot això, i està, suposo que està amb ells, suposo que la Marola també li haurà passat.
0: I una cosa, ara que no en senten, que no està, que estan aquí però no se n'enteren gaire, una mica de gelets, a vegades, de celos?
1: Ells, cap sí. a nosaltres?
2: No, sí. No, eh? Que va, bueno...
0: No, la meva...
2: No sé, jo crec que no, al contrari, els alegra sí. quan a mi me salen coses
1: suposo
2: bien.
1: Suposo que al contrari, ell sí. ha estat content. Que, cada Somos... vegada que tenim un èxit, estan contents,
2: claro,
1: ja diria.
2: Claro, no, como yo tengo mucha ilusión cuando él sale las cosas bien.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hem de preguntar una cosa. En teniu això, 62, 66, esteu en aquesta edat, sou unes roqueres. Algú es jubila del rock and roll o què?
1: No, per sort no. Mira, els, bueno, aquells cubanos amb 90 anys tu, es van
2: bueno,
1: fer famosos.
2: Tu toques.
1: La música.
2: Tu toques el bajo.
0: Però hem de dir que van venir en males condicions.
2: La aquí. Voz. A ver, yo veo, por ejemplo, estas bandas míticas, Aerosmith, todos estos que tienen 70 y pico y son tíos, no sé. Y yo no sé si aguantaré porque cantar rock es muy duro.
1: Pero mira a Tina Turner.
2: Ya la tiene, ya, pero no era rockera, pero no hard rock. Entonces yo no sé hasta qué punto yo puedo aguantar. Y ahora me encuentro que canto mejor y todo, pero no me encuentro con aquella totalmente energía cuando tenía 20 años. La voz la tengo mejor, pero el aguante no, entonces no sé, es decir, es que todo envejece.
1: Sí, sí.
0: Mira, mira, mira, mira, mira. Clar, això és difícil mantenir-ho tota l'estona, eh?
1: Sí,
2: cert.
0: Però vaja, jo us veig en plena forma.
1: Fins que puguem, no?
0: Sí. I crec que...
2: Lo que podamos, no, lo que aguantemos, no?
0: No teniu massa ganes de plegar. De moment tenim rock per molta estona. Són la Beth Gàrgola i la Joana Amaro, que ens han fet companyia aquesta nit. També hem parlat amb l'Anna López, bateria, i amb la Lupe Villar, guitarrista. Moltes gràcies a les quatre. I esteu superconvidades a venir al programa quan vulgueu. I per acabar, nosaltres posem una música, perquè estem sortejant entrades, que no ho hem dit perquè avui el programa ens ha passat com rapidíssim per il·lusió, d'aquesta dona que es diu Chita Rivera, que hi ha un espectacle que es diu Ella era Anita, que fan el dilluns 23 de març al Teatre Condal de Barcelona. Estem regalant entrades 93207474. El primer que truqui se'n va a veure aquesta dona. Nosaltres acabem així, donant entrades perquè estem esplèndides, i també acabem aquest programa que hem fet com sempre Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Màriam Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Moltíssimes gràcies a les dues i visca el rock and roll.
1: Gràcies. Salut.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Una setmana després del massiu assalt a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional Espanyola si van rebre alguna informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda en Empúries Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant el cas.
2: A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denunciar procés de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial presumptament a mans de la seva parella.
3: Esquerra Republicana expedienta l'alcaldable del partit de Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a un agitador ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però ara per ara descarta plegar.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. L'Ajuntament de Salou acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi.
3: L'alcalde Pere Granados reitera les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita